0: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
1: Castelldefels, així som!

0: Doncs una proposta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, noves experiències a la comarca del Baix Llobregat per gaudir amb família. Parlem amb el conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Javier González, al respecte. Molt bon dia, Javier.
1: Hola, molt bon dia a tothom. Com esteu?
0: Molt bé. Escolta'm, de nou començar aquesta campanya. Recordem en què consisteix.
1: Doncs mira, aquest any la campanya, com bé iniciaves, doncs es tracta de poder fer escapades en família aquí al Baix Llobregat i és una proposta on fem els que diem nosaltres els cupons, que són cupons de descompte que permeten que les famílies puguin accedir a una oferta turística aquí a la comarca, al públic familiar, i que puguin accedir a unes experiències que són variades, que són atractives, que tenen una bona qualitat i, sobretot, són assequibles. Per què? Perquè algunes d'elles tenen un 50% de descompte, altres un 20%, altres tarifes reduïdes, altres un 2x1. I, de fet, doncs, ja tenim un total de 16, on diferents municipis participen. Per exemple, en el cas de Castelldefels, doncs, tenim la... el Canal Olímpic, o tenim l'activitat del Piràtia, però enguany tenim més propostes noves, no? I d'això va, que puguem fer escapades en família i visitar coses en condicions especials, econòmicament parlant, no?
0: Aquest programa, com explicaves, compta ja amb activitats que es repeteixen any rere any, però procureu també buscar cada any experiències noves.
1: Correcte. Aquest any, per exemple, proposem 3 noves, no?, que se sumen a aquestes fent un total de 16, i enguany doncs, tenim doncs, activitats del Centre de Vela del Prat de Llobregat, també el Museu de Renaixement de Molins de Rei i la Colònia Sadó d'Esparreguera. Cadascuna amb la seva peculiaritat, no?, perquè de cap i a la fi es tracten de propostes que puguin aportar valor des del punt de vista de l'oci, de la cultura i també, com no, no? Pues, des del punt de vista fins i tot de natura. No?
0: Una mica per a tots els gustos i per gaudir en família. Són activitats que es fan al llarg d'una jornada, d'un dia, no?
1: Bueno, la veritat és que hi ha diferents propostes i cadascuna té les seves condicions. Jo el que sí que recomanaria a tothom que estigui interessat en accedir a aquests cupons és que accedeixi a la pàgina web del Consorci de Turisme, que és turismebaixllobregat.com, i a l'apartat de cupons, doncs, facilitant les dades poquetes, el nom i un email, un se les pot descarregar i tens allà les diferents propostes i les condicions en les que es pot accedir, no? Perquè n'hi ha moltes, no? I cadascuna depèn una mica de com s'ha proposat la proposta, no?
0: Hi ha una data límit per inscriure's?
1: Doncs ara mateix està en curs, no? I fins a... És a dir, ara mateix qualsevol persona que estigui interessada pot inscriure's. I, de fet, fins a, diria que febrer del 2027 es poden consumir aquests cupons, no? O sigui que tenim molts mesos per davant per anar descobrint el territori, els seus actius, que en són molts. I a més, vull dir que avui aquest any és especial perquè, a més, és un any que encaixa amb el que és la celebració de l'any Gaudí, no? Que també, dintre d'aquest marc de visita turística per la comarca, tant dels residents com els visitants que vinguin a veure'ns, doncs és important, no? Perquè tenim una proposta també molt interessant que connecta amb la celebració de l'any Gaudí, no?
0: Ah, perquè, clar, com estaves explicant, aquí hi ha propostes lúdiques, però també culturals, i aquí entraria doncs, l'ensablament amb la celebració aquest any de l'any Gaudí, perquè tenim peces de l'arquitecte a la comarca.
1: I tant.
0: Destacada, la
1: Gaudí, Gaudí. Sí, sí, de fet, el Baix Llobregat té molts actius de diferent naturalesa, però el que és el modernisme és molt important, no? L'any Gaudí, doncs ens permet aprofitar aquesta commemoració i fer-lo servir com un fil conductor doncs, que ens ajuda a descobrir, no? Descobrir doncs, la cripta Gaudí, la colònia Güell, el Can Negre de Sant Joan d'Espí, l'antiga fàbrica de Pujol i Baucis, que és la Rajoleta, Espluga,

0: dades a llocs emblemàtics on el modernisme és significatiu, no? Així que tenim una proposta de cupons, jo crec que molt interessant i molt connectada amb l'actualitat cultural que tenim enguany, no?
1: I com explicaves també, i tenint en compte aquesta actualitat cultural, es pot visitar, com explicaves al principi, Javier, també el Pirate, aquí el castell de Castelldefels. Està inclosa dins de les propostes.
0: Sí, de fet, en aquest cas, dintre dels cupons, doncs, Castelldefels també té la seva proposta perquè la gent vingui a visitar Castelldefels i aquests actius, doncs és el Pirate, no?, que relata una mica el passat de lo que representava navegar al costat de Castelldefels i el risc que suposava, no?, i amb aquesta experiència que crec que és molt interessant, en aquest cas amb 2 euros de descompte pels adults, i després la possibilitat d'anar al Canal Olímpic, no?, que també és una cosa molt interessant perquè també dintre d'aquesta proposta, escolta, doncs es pot gaudir d'una barqueta de manera gratuïta, vull dir que què més podem demanar, no?, que fer comarca i anar trepitjant les coses interessants que els diferents municipis ens proposen, no?
1: I que tenim aquí a la vora, al costat mateix, eh?
0: I tant, i tant. No fa falta anar gaire lluny per gaudir i jo crec que fins i tot és molt interessant que anem descobrint el que ens ofereix el nostre territori, que és molt, i jo crec que, a més, cada vegada més tothom ho està fent molt bé per ser un referent i un destí turístic, no?
1: Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos de nou a aquesta proposta, Javier González Abad, conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Noves experiències en família a la comarca amb l'adquisició d'aquests cupons per visitar indrets de caire molt variat, des de Castelldefels fins a Olesa de Montserrat o Esparreguera, els últims municipis ja o Abrera. Moltíssimes gràcies, Javier, que vagi molt bé.
0: A vosaltres sí que tingueu bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia.

0: Aquest dissabte el barri del Baixador torna a vestir-se de festa amb una de les cites més tradicionals de l'estiu Castelldefels. Música en directe, activitats familiars, un sopar popular i moltes ganes de retrobar-se protagonitzaran una nova edició d'aquesta festa de barri del Baixador. Per conèixer com s'ha preparat aquesta jornada i convidar tothom a participar-hi, ens acompanyarà per telèfon l'Àlex Agramunt, membre de l'Associació de Veïns del Baixador. Àlex, molt bon dia, benvingut a Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, gràcies, igualment.
0: Per començar, ara que arriba ja la tenim aquí a tocar, aquesta festa de barri del Baixador, amb quines sensacions l'afronteu aquest any?
1: Bé, bueno, com sempre moltes ganes de que arribi el dia i tal, i una miqueta sempre com a última hora, correcuita, acabant d'arreglar les quatre coses que falten per tenir la festa preparada, vaja. Però bueno, bé, amb moltes ganes, la veritat és que és molt xulo.
0: Uh-huh. Organitzar una festa com aquesta no es pot improvisar gens. Quan comenceu? Quan la va començar a preparar?
1: Bueno, amb tot el tema de, per exemple, com que s'ha de demanar permisos i tal, comencem ja 3 mesos abans, bueno, més de 3 mesos, per saber si podem comptar amb gent per preparar-la i tal, i llavors una vegada sabem si podem comptar amb gent, amb veïns i tal, o gent de l'associació, doncs ja la comencem a preparar i a pensar. Però com que més o menys sempre fem el mateix format, som al voltant de 20 persones o així preparant-ho, pues, bueno, fem això, no ens compliquem i sempre fem el mateix tipus de festa. Uh-huh. Llavors, pues, això, sí, uns 3 mesos, però després es demana el permís, s'aprova tot i al final et diria que 3 setmanes, un mes com a molt, molt d'hora és quan comencem ja a posar-nos en sèrio.
0: Uh-huh. Mencionaves que sou unes 20 persones implicades perquè tot surti bé en aquesta festa de dissabte. Les 20 persones, sí. Sou de l'entitat, s'ha sumat també de gent del barri que està col·laborant?
1: No, de l'associació de veïns, d'així de l'associació de veïns socis o de la Junta, potser unes 7 o 8 persones, però sempre hi ha aquestes persones properes que cada any hi comptem, que potser són socis o potser són veïns simplement, que al final, per això, per proximitat familiar o d'amistat o de veïns directament, doncs al final ja comptem amb això, amb unes 25 persones que sempre al final, el mateix dia i els dies abans, acabem preparant i estan el mateix dia. Mm-hmm, perquè, clar. Bueno, és que si no, al final és complicat. No és una cosa que sigui preparar entre 3 i després el mateix dia entre 4 o 5. No, es necessita gent i llavors, doncs, bueno, sí, al final això, unes 25 persones i tal, sí.
0: Exacte, organitzar tota la programació, el que oferiu al llarg d'aquest vespre de dissabte, doncs no, el que dèiem, sí. No es pot improvisar, no és gens fàcil, s'ha de coordinar
1: sí,
0: i és d'agrair aquesta col·laboració veïnal.
1: Sí, més que res és el mateix dia, vull dir, per la preparació, com que més o menys ho tenim per la mà, perquè sempre fem el mateix format, més o menys ens n'acabem ocupant 4 persones, com el qui diu. Uh-huh. Però el dia de la festa sí que és veritat, uh-huh, que si es prepara sopars i està així com pendent de les coses i tal, sí que és bastant més merder de feina. Llavors, bueno, doncs aquí sí que és quan els veïns o tal, bueno, sí, els veïns o familiars, doncs acaben responent i sí, és molt guai. Són molta gent i tothom d'aquí del barri i llavors, bueno, la veritat és que és un dia molt xulo.
0: Uh-huh. Ja que estem parlant d'aquesta col·laboració de les persones del barri també que fan possible que el dissabte doncs, tot surti perfecte, com definiries l'esperit del barri? Perquè quan es parla del Baixador, moltes persones el relacionem amb la platja, amb l'estiu, però hi ha molt més, no? O sigui, quin és l'esperit que marca el barri del Baixador? I les festes?
1: Sí, clar. Sí, bueno, la festa al final és acabar sent un desencadenant del que reivindica la gent que viu aquí. Vull dir que sí, és veritat, abans era un barri molt residencial, les segones residències, i vivia poqueta gent, i ara cada vegada, doncs, vull dir que s'ha canviat molt la situació, ara cada vegada hi viu més gent i els estiuejants, doncs, són menys, potser, i la gent que viu, doncs, es passa aquí la resta de l'any. Llavors, com que també és una zona així com molt allargada, diguem, molt, no hi ha un nucli, no hi ha una plaça, la gent es troba a la platja o es troba així, és complicat, no? Fins que ara, per exemple, que hi ha l'Espai del Mar des de fa uns anys, que és una cosa que es va lluitar molt des de l'associació, la veritat és que costa molt trobar veïns o coincidir, vull dir que al final molts veïns, per exemple, viuen al costat, tenen els veïns al costat i no i pràcticament ni es coneix molta gent, perquè o són estiuejants o vas a casa a dormir i després de treballar i tal, i llavors, clar, és complicat. I, en canvi, una manera de espera, perdona, perquè està passant el xat darrere.
0: Ah, vale, no s'escolta gaire, no pateixis.
1: Bueno, doncs això, el que deia, al final, fer la festa aquesta era una manera de que molts veïns, i s'ha aconseguit, perquè portem molts anys fent-ho, i arrel de la festa, del sopar i tal, molta gent ha coincidit, ha coincidit en aquesta festa i ha acabat fent amistats o vincles molt, molt, molt importants amb persones que pràcticament ni es coneixien, no? Uh-huh. I la veritat és que això és una de les coses que és el que preteníem des d'un bon principi que vam començar a fer la festa, a fer el sopar, i s'ha aconseguit i se segueix aconseguint. Vaja, que cada any hi ha trobades noves, diguem.
0: Mm-hmm. Exacte. Doncs, Àlex, això que ens dius, no? Que és una festa que més enllà de només passar-ho bé, també amb aquest objectiu, aquesta mirada de fer barri, de que la gent es conegui. I,
1: totalment.
0: A més, repassant la programació, també heu pensat en totes les edats, no? Perquè hi ha diferents activitats. Comencem per la primera, la dels més petits, no? Aquesta, perquè, bueno, mirant aquí ara, al principi, el que teniu és un concert de Los Traviesillos, que és un grup infantil.
1: Sí, mira, no és perquè vulgui treure aquí pit d'orgull o de padre, però és el meu fill, amb els seus amiguets de la classe, de l'Escola d'Humar. El meu fill toca la bateria, té 9 anys, va anar quart, i després un el seu amiguet toca la guitarra, i mira, els pares, ostres, vinga, va, veiem si fem que es trobin i tal. Bueno, total, que una nena al final també es va apuntar, una altra nena, i al final una altra nena que toca la trompeta. Vull dir que hem fet un grupet supermaco amb el germà gran d'un d'ells, que els hi fa així com de mestre, i llavors des de farà cosa d'un any, l'any passat ja van tocar, i a la gent li va encantar. És superxulo, perquè ho fan molt bé, perquè toquen molt bé, però a part d'això, perquè tenen aquest desparpajo, diguem, de nens de 9 o 10 anys, que és una passada, la veritat.
0: Ostres,
1: i llavors,
0: doncs,
1: bueno, aquest any no ens ho vam pensar, sí, aquest any no ens ho vam pensar, dic, no, han de tornar a tocar, no és perquè sigui el meu fill, però és que la
0: que
1: gent
0: també,
1: li va encantar.
0: Que també,
1: és
0: òbviament.
1: És superxul, que també, evidentment. Però no, és només per això, és que ho fan molt bé i et dic, i a la gent li va encantar, vamos, és que allò ho van petar.
0: Molt bé, Àlex, llavors, doncs, sí, això no ho sabia.
1: Sí, mira.
0: M'agrada la proposta.
1: Coses que a vegades surten... Sí, mira, surten així com una miqueta... Ah, ostres, fem que toquin els nens. I ara ja és com... Bueno, els nens tocaran sempre. Vull dir, ja s'ho fixa, fins que es facin grans o fins que ells vulguin, vaja.
0: A més, això és una iniciativa molt maca, d'aquestes coses que s'han perdut i que més aviat veiem a les pel·lícules d'Estats Units que fan els
1: totalment.
0: Típics grups musicals, no? I aquí això,
1: sí,
0: malauradament...
1: No. Doncs mira, a l'escola, nosaltres, a l'Escola d'Humar, crec que són 3 o 4 grupets d'aquesta edat, ja.
0: Sí?
1: No diré que han sigut els primers, però sí, ens han deixat una miqueta de precedent. Sí,
0: ostres,
1: sí, ja ho feien fa un temps i ara, mira, ara sembla que es torna... Mm-hmm. I, de fet, un altre grup de l'escola ens va dir, ai, a veure si els podríem posar i tal, i ostres, és que ho tenim bastant ple, però... Ojo que no fem allò un festival de música infantil de cara a propers anys.
0: Doncs mira, apuntadíssim i apuntadíssim que contactarem amb l'Escola d'Humar per fer i veure, bueno, si el grup, si ja tenen experiència del concert de l'any passat, potser s'animen també al grupet a venir aquí a la ràdio i que parlem amb ells, eh? M'agrada la idea, o sigui, de donar ressò a aquesta iniciativa.
1: Sí, perquè nosaltres cada vegada que hi ha festa a l'escola, cada vegada que hi ha alguna això, els col·loquem allà i toquen a l'escola, han tocat 3 o 4 vegades aquí també, després vam portar a tocar en un altre lloc també, vull dir que sí, com que les famílies també són motivats amb la música i tal, també alguns toquem alguns instruments, doncs els mirem de col·locar, sempre, i ho fan molt bé, la veritat és que és molt xulo.
0: I quin tipus de música toquen? Fan versions de grups així coneguts o...? Què els agrada?
1: Sí, fan algunes versions... Crec que tenen dues cançons que són d'ells, que són pròpies, que són així,
0: ostres,
1: molt xules.
0: Però molt bé.
1: Però després sí, fan versions. Fan una versió d'un grup que es diu La Clica, que és de música així infantil, però molt animada, així una mica rock i tal. Crec que en fan una o dues d'aquests. I després fan una altra versió d'un grup que es diu Zo, de l'Ax en Busto. Em sembla que fan l'Empordà, de Sopa de Cabra, també. I un altre de, no sé com es diuen, que és un grup així, que és en anglès, però ells han canviat la lletra de la cançó. i no sé si la fan en català o en castellà, però bueno, és una cançó així més popera d'un grup anglès. És que ara no me'n recordo, no m'ho facis
0: sí,
1: dir.
0: No, tenen un bon
1: però,
0: repertori.
1: Bueno, sí, fan 6 o 7 temes. Sí, fan 6 o 7 temes. I en tenen alguna més, però no la veuen encara, creuen que no estan massa preparada i no la voldran tocar. Però bueno, que fan 6 temes, em sembla, això segur.
0: Ostres, que, i tenen, bueno, tenen entre 9 i 10 anys, m'ha encantat aquest moment, que diuen no la veuen
1: tots
0: encara preparada i l'estan acabant de treballar, eh?
1: Ah,
0: i hem de pensar l'edat que tenen, preparant la cançó,
1: sí,
0: sent conscients de que encara
1: bueno,
0: no la volen...
1: Sí, clar, clar, no, si no la veuen que no la tenen preparada, no la volen tocar. Això ho tenen claríssim. Vull dir, però també tenen el que els hi fa de professor d'aquest grupillo, que és el germà gran del guitarrista, i clar, és un xaval que toca la bateria, toca la guitarra, toca molts instruments, és molt bo i té molta gràcia pels nens, vull dir que al final han fet un vincle superxulo, i llavors ell també, com que els hi aconsella, doncs aquesta no la feu, o aquesta sí... I llavors, bueno, també doncs, els assessora, diguem.
0: Doncs amb aquest concert serà el tret de sortida de la festa major del barri del Baixador. Això serà 7:45 del vespre. A continuació hi haurà també un bingo musical, amb premis de comerços del barri,
1: bingo,
0: per cert, eh?
1: Sí, un bingo normal, diguem, el clàssic, el tradicional. I després també farem algun cartró, o sigui, potser fem 2 partides de bingo normal i una de bingo musical, que és el primer any que ho fem, però ja l'any passat algunes persones ens ho van dir, que deien que era molt xulo i tal, i aquest any, doncs mira, ho provarem, aviam com surt. Però bueno, diuen que és molt guai, que és molt xulo. En lloc de ser números, sona una cançó i si la tens, doncs t'has d'aixecar, ballar-la o cantar-la, vaja, i t'aixar la cançoneta, diguem.
0: A més, això del...
1: Sí, amb comerços del barri. Això sí. Bueno, del barri hi ha algun que és de fora, però sí, gairebé tots són d'aquí, el barri.
0: Sí, això et volia preguntar, no? Una manera d'implicar també el teixit comercial a la celebració.
1: Sí, totalment, totalment. I, bueno, sí, és per això, per donar a conèixer els comerços del barri, per implicar-los i perquè, bueno, perquè al final aquestes festes, quan comences a contractar coses i tal, és que acaben sent molt deficitàries. Tot i que reps una part de subvenció de l'Ajuntament, ostres, acaben sent totalment deficitàries. I llavors, bueno, vam pensar en això i, clar, al final, doncs, no sé què val el cartró, perquè això no tinc ni idea, no me n'encarrego jo, però no sé si van dir potser 4 cartrons 5 euros o alguna cosa així, no, por ahí, eh? I llavors, clar, al final tot el que es recull doncs serveix per finançar la festa, per...
0: Exacte, per i que això, pugui continuar a fer-se any rere any,
1: sí,
0: perquè si no... Clar.
1: Sí, exacte.
0: I després de tot això arribarà un dels moments més esperats, aquest sopar popular, que ja ens el mencionaves, que és un sopar que permet fer aquest vincle també entre les persones, un moment així de calma,
1: sí,
0: d'àpat, no? És un àpat compartit a la festa de barri.
1: Sí, sí, sí. És una de les parts. Al final, el sopar, vull dir, que és, no diré que és el de menys, però al final és això. Està molt bé, és molt important, però al final l'important és tota la jornada i tota la jornada del mateix dia, tot concentrat allà i amb totes les activitats que fem, vaja.
0: I ja la nit acabarà música en directe. Quin grup portareu en aquesta festa de barri del Baixador?
1: El grup es diuen Saca Tufuà, que són un grup també d'aquí, Castelldefels. Fan versions així de rock i... Bueno, fan un repertori molt divers, que està molt guai. També són gent de per aquí i, clar, evidentment, doncs, com que són veïns i són d'aquí i tal, al final no ens cobren res i, vull dir, toquen per afinitat, per ser d'aquí del barri, de ser veïns i... I llavors això també ens ajuda, clar. A veure, contractar un grup que potser sigui més conegut i que porti molta gent, però que ens cobrin, jo què sé jo, 1.000 euros, doncs, ostres,
0: clar,
1: ja contractem
0: no
1: l'equip de so, l'equip de llums i ostres, mira, això ens estalvia molts diners i ens estalvia preocupacions, ja. Llavors, la veritat és que aquest grup ho fa molt bé, Saca Tufuà, i a més són d'aquí.
0: Molt bé, i amb aquestes versions
1: doncs,
0: de rock.
1: Que millor, tu.
0: Molt bé. Això
1: sí,
0: serà 11:15 de la nit, aquestes versions de rock amb Saca Tufuà, i ja serà el final d'aquesta festa major 2026. Voldria acabar, Àlex, demanant-te una mica, tu com a membre de l'Associació de Veïns, que treballeu al llarg de tot l'any, ara amb aquest moment tan visible, no? Les estimades festes de barri que anem celebrant al llarg de l'estiu, quins són els principals projectes o reivindicacions que actualment teniu des de l'entitat de veïns?
1: Ara s'està treballant molt, que ho porta el Francesc, un veí d'aquí, està treballant molt, i des de fa molt de temps, perquè ho té molt, molt treballat, un projecte que és la remodelació, o sigui, la remodelació del passeig. Perquè la veritat és que el passeig marítim, però el rodat, per on van els cotxes, ha quedat bastant, diguem, obsolet, perquè no s'ha acabat de reformar del tot, s'ha anat fent així com pedaços, no hi ha arbres, no hi ha bancs, i és com una cosa que des de l'associació sempre s'ha reclamat. I ara mateix, en aquest sentit, això i les dunes de la platja, el manteniment de les dunes i tal, és una de les coses que s'estan treballant més. Però també et diria que intentar posar parcs infantils, no hi ha masses espais, però ni que sigui a la platja, sobretot el tema de les ombres, perquè amb la calor que està fent i amb la calor que ens espera que ha d'anar augmentant al llarg dels anys, doncs és una cosa que preocupa, no? Però bueno, sí, això, lo del passeig, les dunes, i sobretot també una cosa això, parcs infantils que no n'hi ha aquí a part les zones, que n'has d'anar al barri de Llominetes o allà al Vaixell Pirata o t'has de lluny una miqueta, i la veritat és que tampoc és una cosa que bueno, això que no tenim.
0: I Àlex, ja per acabar, també amb altres entitats, quan hem anat parlant, ha sortit a col·lació el tema del relleu generacional. Com ho valoreu des de la vostra entitat? Com està funcionant tot?
1: Bueno, sí, la veritat és que potser a l'hora d'organitzar-ho, sí que som sempre els mateixos, pràcticament, i sí que hi ha potser gent que és una miqueta més gran, però, bueno, jo tinc 43 anys i després hi ha gent més jove que jo. No és una cosa que... Potser no és el principal problema de l'associació, sinó que seria que sempre som els mateixos. Mm-hmm. I sempre, quan estem en plena organització, ostres, sempre acabem sent els 4 o 5 que portem tot i acabes una miqueta saturat, però després, bueno, arriba el dia, la veritat, et trobes amb els veïns i les veïnes i així, acabes fent una jornada molt xula i se t'oblida. I surt tot relativament bé, sempre hi ha cosetes, però al final sempre ho acabem tirant endavant i la gent s'ho acaba passant molt bé i llavors, bueno, doncs, te n'acabes oblidant de les coses dolentes i ja penses en de cara a l'any que ve. Et diria que el relleu generacional, no, hi ha gent més jove que nosaltres, hi ha xavals de 20 i pico d'anys que al final, el mateix dia, acaben venint i acaben pencant com els que més. I després això, el meu fill, aquests de 10 anys, 12 anys, veïns, que també el mateix dia, doncs, a la seva manera, també volen ajudar i ens veuen que els adults ens hi posem i ells també s'hi posen. No sé si d'aquí uns anys ho tiraran ells endavant, tant de bo, però
0: esperem que sí.
1: Bueno,
0: exacte.
1: Sí, esperem que sí, perquè ells ja més ja s'han implicat molt més aquí la vida, o sigui, al barri, al poble. Vull dir, jo entenc que sí. Bueno, uh-huh. És el que ens intentem transmetre nosaltres també.
0: Uh-huh. Doncs Àlex Agramunt, membre de l'Associació de Veïns del Baixador, gràcies per atendre's aquesta estoneta aquí a Ràdio Castelldefels. Esperem que ens hagi escoltat gent també, no només del barri del Baixador, de la ciutadania de Castelldefels,
1: sí,
0: que s'animi a apropar-se.
1: Sí, evidentment.
0: I a col·laborar també per altres anys. A més, si som del barri, doncs a veure si animem a aquesta col·laboració, a formar part del teixit de l'associació també
1: mateix.
0: I a sumar, per continuar treballant també en tots els projectes que ens has fet una mica de pinzelades, no? De com està avançant la feina que feu i sobretot ara aquesta mirada aquest dissabte que fareu aquesta festa major de barri al carrer 514.
1: Això.
0: Des d'aquí desitjar-vos molt d'èxits i seguirem de prop
1: moltes
0: la trajectòria
1: gràcies.
0: De los traviesillos, eh? M'ha agradat molt aquesta
1: sí,
0: iniciativa.
1: Sí, apunta't el nom. Si veig que canvien de nom, ja us trucaré per dir-vos que potser canvien de nom, perquè aquestes coses també les fan, però sí.
0: Clar, va evolucionant. Doncs Àlex, moltíssimes gràcies i molt bon dia, que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
1: Castelldefels, així som.

Amb aquest darrer voltant pel comerç ens toca dia 10 fins demà, ja divendres. Quina sort que ja sigui divendres, perquè jo porto aquest dijous amb la sensació que és divendres, això és terrible. És millor quan tens la sensació contrària. Si avui és dijous i jo pensés que és dimecres, doncs mira, encara. Però bueno, és el que toca. A vegades aquestes coses ens passen a tothom. Amb això ja sí que ens acomiadem fins demà divendres. Tornarem a estar aquí al magazín de Ràdio Castelldefels. A l'Així som. Avui, de resum una mica, ja sabeu, tenim algunes coses que es van repetint, com són el butlletí que tenim cada hora en punt per informar de les notícies locals. Demà ho tornarem a tenir, això, amb l'actualitat més rellevant de la ciutat. Avui hem tingut el COFI amb el Partit Socialista, hem parlat amb el regidor Lluís Espanyol. La setmana vinent us recordo que el divendres tindrem el ple municipal de juliol, així que els COFIs estaran plenament marcats per aquest context d'actualitat. També avui, aquí a l'Així Som, hem parlat d'aquesta nova campanya d'estiu, els avis influencers. Però avis influencers gràcies als nets, perquè són els nets i les netes qui hem de presentar un vídeo amb els nostres avis a botigues, a comerç local de Castelldefels. Es tracta d'una iniciativa de l'associació FEC. Hem parlat amb l'Antonio Jiménez, el president, que ens ha explicat tots els detalls, i si no l'heu pogut escoltar, podeu recuperar aquesta entrevista a radiocastelldefels.org o també consultar a través del nostre Instagram quan publiquem després l'història amb l'entrevista, doncs recuperar aquest enllaç, anar també a l'Instagram oficial de l'associació i conèixer tots els detalls per presentar-vos amb els vostres avis. O si sou vosaltres els avis, demanar als vostres nets que us facin un vídeo així ben xulo i participar en aquesta nova iniciativa que de ben segur esperem que s'estableixi, perquè aquesta és la voluntat també de l'associació. I també us destaco que justament abans d'aquest voltant pel comerç que acabem de fer amb l'Ova Mediterrània parlàvem de les festes del Baixador. Ho fèiem amb l'Àlex Agramunt de l'Associació Veïnal del Baixador, l'associació que està darrere i fa possible aquesta festa de barri, una nova cita al calendari de la ciutat, al calendari estival, per celebrar aquest teixit veïnal. Us animem a tots i totes a apropar-vos aquest dissabte, perquè tenen preparades sorpresetes i una programació ben interessant per gaudir del vespre d'aquest dissabte al carrer 514, al Passeig Marítim. I amb això, ara ja sí que ens acomiadem. Us deixem en mans de la companya Zeneida Martín, perquè és el torn de l'informatiu. Vinga, demà ens tornem a trobar aquí a l'Així Som. Que passeu molt bon dijous. Adeu.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Indianápolis. El programa de música indie

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: La mitja hora monogràfica de Ràdio Castelldefels. Monogràfics d'artistes i grups.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

La mitja hora monogràfica. Un repàs per les millors biografies musicals.

0: La lectura ens fa a tots immigrants, ens porta lluny de casa, però el més important és que ens troba llars a tot arreu. Comencem el programa d'avui del Club dels Experts amb aquesta cita preciosa de l'escriptora britànica Jan Rhys. Jo sóc la Misha i avui dono la benvinguda a quatre alumnes del centre Petit Món Felisa Bastida. I que són...
1: Em dic Hanna i tinc 13 anys.
2: Jo sóc l'Ariadna i també tinc 14 anys.
3: Jo sóc la Guiomar i tinc 14 anys.
4: Jo em dic Irene i tinc 14 anys.
0: A tots ens passa, eh? Jo he tingut més d'un petit despiste amb la meva edat, perquè...
2: Jo és que avui compleixo anys, llavors no sé què.
0: Ostres!
2: Felicitats!
0: Tots hem tingut lapsos, doncs moltes felicitats, uau! Doncs sí, sí, tots tenim lapsos, no patiu. I parlant de coses peculiars que ens passen, concretament als lectors, avui començarem el programa del Club dels Experts amb la secció Lectors Anònims.

0: Efectivament, arriba el moment de compartir anècdotes, manies, coses que ens estressen també dels llibres i la lectura. Així que, qui vol començar? Aviam, comencem per... La Hanna, s'anima? Vinga, va. Sí, per exemple, començar sempre els llibres pel final, posar pòstits, en fi, qualsevol mania, en fi. Aviam. Hanna, si vols pensar-t'ho, no passa res. Ariadna, o qui... Ah, Guiomar, digues,
1: doncs
0: tu tens clar.
1: Doncs que la gent subratlla el llibre amb un subratllador, a mi em dona molta ràbia. O sigui, no, el llibre no, és com estar quiet i no està...
0: M'agrada perquè hem anat directament a les coses que ens posen nervioses. Molt bé, sí m'agrada, anem a treure el hate, clar que sí. És a dir, tu estàs totalment en contra de subratllar llibres.
1: Sí, no m'agrada gens. Perquè després queda com la... Queda marca, òbviament, però no m'agrada que quedi com tintat al llibre.
0: És a dir, a veure, subratllar amb llapis, sí o no?
1: Jo a vegades el que faig és, per exemple, quan em quedo a mitja pàgina, poso un puntet per saber per on m'he quedat, però després subratllar amb llapis i... No, res, subratllar no.
0: Tampoc. Llavors ja de bolígraf i subratlladors ja ni en parlem, no? No. Ok. Això ho compartiu, noies? Esteu a favor de subratllar?
2: Jo no estic en favor, o sigui... Jo molts cops, o sigui, també poso pòsits, però molts cops, o sigui, estic a classe, per exemple, i agafo el subratllador i subratllo una cosa, però en plan no subratllo tot el llibre, subratllo algunes coses que són importants com per al llibre i això.
0: M'encanta perquè la Hanna ho tenia claríssim, ha dit, ni parlar-ne també.
3: Jo no, jo és que honestament jo crec que la persona que subratlla el llibre amb llapis, bueno, encara ho aguanto, però és que directament subratllador, bolígraf, qualsevol cosa que no s'esborri, jo ganivet al coll, eh?
1: Hanna!
0: Ostres!
1: Hanna!
0: Comencem amb opinions fortes, aviam.
3: Bueno, no és la primera vegada.
0: En fi, doncs llavors jo no diré què faig perquè si no tindrem problemes. Aviam, Ariadna, tu que estàs al costat de la Hanna, com ho veus?
4: Jo, a mi tampoc m'agrada gens subratllar ni posar pòssits. No, els llibres no es toquen per mi.
0: Aviam, jo crec, estic molt d'acord amb vosaltres de que els llibres s'han de cuidar. Els de la biblioteca són sagrats. Aquí sí que sóc capaç de posar-li un ganivet al coll.
2: Sí, els de la biblioteca no sorprèn, els de, o sigui, els que són més a casa.
0: Però els que són propis, home, que cadascú faci el que vulgui, no? Una mica amb el seu llibre, mentre sigui seu, i el cuidem, això sí, el tractem bé. En fi, doncs això, més coses, més manies. Què?
2: Bueno, jo moltes vegades començo a llegir un llibre i em miro al final per veure què passa al
1: Estic
2: final
1: d'acord.
2: I començar a lligar coses.
1: Estic d'acord.
2: I després també el que faig és, si estic llegint, em fa molta de ràbia quan em presto l'estem a classe i ens diuen s'acaba l'hora de lectura i no m'he pogut acabar un capítol. I o sigui, sempre intento acabar just el capítol que he començat.
0: Tinc la sospita que potser no acabem el programa d'avui perquè la Hanna acaba assassinant algú. A veure, Hanna, tu tampoc estàs a favor de llegir primer el final del llibre?
3: Jo és que crec que el llibre, la màgia dels llibres, és no saber què passarà. Si llegeixes el final, jo és que no puc, perquè em passaria... Simplement tancaria el llibre, perquè dic, si ja sé com acaba, per què es mereix que dediqui més dies a llegir el llibre?
2: Però perquè potser passen més coses.
0: A veure, però explica'ns, Irene, tu què fas? Digues. Ui, a veure, un moment. Primer de tot, Irene...
2: Explico jo després tu.
0: Sí, és a dir, explica què és el que llegeixes exactament. L'última línia, l'últim capítol, què fas?
2: Llegeixo normalment, o sigui, l'última cara de la pàgina. O sigui, no llegeixo tot el capítol final, per exemple, i per veure com acabes, perquè em dona curiositat. Sí, no és que comenci a llegir, jo què sé, tot el capítol final. Llegeixo l'última pàgina a veure què.
0: Molt bé.
1: Jo igual faig com la Irene, llegeixo l'últim paràgraf o l'última cara, perquè és que això a mi m'intriga llegir, perquè sé com acaba i llavors pues, tinc ganes de saber el que passa per veure com acaba així el llibre.
2: Jo comparteixo l'opinió amb la Guillota.
4: Jo no estic gens d'acord. Jo estic amb la Hanna, que al final no es pot veure. Jo llegeixo llibres, sobretot d'assassinats, i si llegeixes al final no es pot...
2: No, perquè jo llegeixo al final perquè llegeixo molts llibres d'amor, per exemple, i per, jo què sé, si acaben junts o acaben separats, normalment ho posa, o sigui...
0: Ostres, clar, és veritat, depèn del llibre, és més interessant potser saber si s'acaba bé o no.
3: Al final, els llibres assassinats és tot un gènere, no? Aleshores, si llegeixes qui és l'assassí, costa. Però igualment, de vegades et trobes davant amb llibres que l'últim capítol, o sigui, no és només descobrir l'assassí, no? O de vegades simplement, doncs, no se sap. Per exemple, el llibre de Thor, de Carles Porta.
0: D'acord, spoilers no, això sí, en aquest programa estan no. prohibidíssims.
3: Però igualment no és un spoiler mm-hmm. perquè al final
1: tothom
3: no,
1: sap, la història,
3: tothom sap la història de Thor, mm-hmm. o sigui, és conegudíssima.
2: Sí, jo no.
3: I no...
0: A veure, és un crim real que va succeir
3: clar,
0: a Catalunya.
3: És un crim real. Bueno, més d'un.
0: Mm-hmm.
3: De, bueno, és una història, són tres.
0: No passa res, no passa res. Si heu mirat crims o heu llegit de llibre, sí, sí, coneixereu.
3: A mi no m'ho deixen mirar, però jo ho llegeixo igualment.
0: Mm-hmm.
3: Però perquè al final són assassinats, o sigui, jo no hi trobo res que no sigui de, en plan, llegible.
0: Mm-hmm. D'acord. Doncs, algú més es fan també dels thrillers, dels llibres d'assassinats?
1: Bueno, jo no molt, però algun m'he llegit. M'agraden com més els de... Bueno, sí, algun m'he llegit, però o sigui, m'agrada més altres gèneres. És que no tinc com un gènere així com així que m'agradi molt llegir, sinó vaig saltar com de llibre en llibre, a veure quin.
0: I se us dona bé endevinar qui és l'assassí?
1: No, fatal. Gens. Fatal.
0: Sí, la Hanna diu que sí. Això és que has llegit molt.
3: Jo està sí, fet jo és que llegeixo molt. Jo perquè llegia una saga i al final, al cap d'uns llibres, com que començo predient, dic o és aquest o aquest. I com descarto, dic és aquest. I al final acaba siguent.
0: Mm-hmm.
3: Perquè ja al final és com experiència en una saga, de vegades també. És
0: això...
3: com un petit món dintre de cada saga.
0: Sí, això és tot un do. Més manies, aviam.
4: Jo doblego les pàgines per posar el punt de llibre.
1: No!
2: Jo també doblego les pàgines.
1: No!
0: Respirem profundament, Guiomar, tu i jo i Hanna, respira, inhala, no, exhala.
2: O sigui, jo doblego les pàgines perquè molts cops o sigui, m'oblida de posar a punt de llibre i per no perdre, doblego la pàgina, però la de dalt no, doblego la de baix, la cantonada de baix.
1: M'és igual, qualsevol
4: jo,
1: part, no?
4: Jo la de dalt, perquè ja. Així es veu més. I és que jo amb els punts de llibre no puc, perquè se'm perden i clar, i després acabo perdent la pàgina per on anava. I al final, pues, he posat... Primer no m'agradava, però ara sí. O sigui, no és que m'agradi o no, és que és una necessitat, tia.
0: Però sabeu que hi ha punts de llibre magnètics que
2: sí,
0: no els perds
2: jo,
0: i s'enganxen?
2: Sí, que els perdo igualment, o sigui. I he perdut tot, no puc.
1: És que no dona molta ràbia, perquè després, com han dit abans, no es queda igual el llibre. O sigui, queda com la marca, com no tanca bé després, i dona molta ràbia a mi.
2: Ui, perdó.
1: No passa.
2: Jo després una mania que tinc és, per exemple, quan t'estàs llegint un còmic, la gent que no treu com la capa de fora, perquè al final s'acaba deformant com la portada i això em fa un munt de
1: ràbia. Això de desgastar les pàgines i tot, no m'agrada.
0: Sí, és a dir, us agrada llegir amb la sobrecoberta?
2: Jo la trec, perquè si no es duplega.
3: És molt incòmode, no?
1: Sí, és molt incòmode.
0: És molt, molt incòmode.
1: O aquella petiteta que ve com de promoció.
0: La faixa, la famosa faixa promocional.
2: Jo la trec sempre, i a vegades la
1: punt
3: de
2: llibre.
1: Sí, això,
3: de llibre, la faixa.
1: Sí, perquè com té com una aleta, tu la poses allà, s'enganxa i tens l'altre.
3: Ah, però horitzontal, jo em pensava que deia vertical, i dic, com ho posen, això?
0: Ah, jo també ho he fet, vertical.
3: Però...
1: Sí, vertical.
3: No, però queda molt malament, és doblego.
0: És igual, però és que la faixa...
3: És un punt de llibre.
0: Sí, és millor que doblegar les pàgines.
1: Sí, pensa-ho així. Per exemple, una altra mania és que, per exemple, a l'escola ens estem llegint El món de Sofia, vaig haver-lo de marcar... com es diu, amb rotulador, em va donar una ràbia, tipus, no volia. No, em dona ràbia com marcar el gir així per on sigui.
4: I per fer un experiment o així, vam haver d'arrencar un tros de pàgina.
1: Sí.
2: Ens va haver d'arrencar el Jordi.
1: Sí, el Ostres. Jordi.
0: El culpable està aquí amb nosaltres. Aquí. Sí. Ostres, a veure, i com va ser això?
2: Ens va dir que arrenquéssim un tros de pàgina per fer un experiment raro
1: sí,
2: de filosofia.
1: Sí, fèiem així, posàvem com els dits en creu.
2: Sí. I notaves com dos boles en comptes d'una.
3: Per demostrar que els sentits ens poden enganyar.
1: Sí.
3: Jo bàsicament no vaig arrencar la pàgina del llibre. No, la guió crec que em va donar un trosset de no sé on el va treure. Però jo no penso arrencar una pàgina del llibre. Jo estava per treure la llibreta de català o d'alguna llibreta i així i arrencar-la.
0: En Jordi vol dir alguna cosa per... excusar-se, molt bé. A la seva defensa. Molt bé, doncs, Déu-n'hi-do. Alguna última mania?
4: Jo en tinc una.
0: Vinga.
4: Quan a les pàgines, alguna pàgina, la tinta és més fosca que la següent.
1: Oh, sí!
0: Sí. Això són problemes d'impressió.
4: Sí.
2: Però fa molta ràbia.
1: O, per exemple, jutjar un llibre per la portada.
2: Mm-hmm. Jo jutjo molt els llibres per la portada. Si no em crida l'atenció al llibre, segurament no me'l llegeixi.
4: Jo també.
1: Jo el que faig és anar-me directament al plot, que és el de darrere, bueno, en anglès.
0: Sí, la sinopsi.
1: Sí, eso. És que no sabia com es deia, però...
2: Sí. Jo quan vaig a comprar llibres, si no m'han recomanat el llibre i la portada no em crida o el títol, no llegeixo.
0: Molt bé. Doncs, Hanna, per últim...
3: Per últim, jo crec que de vegades, inclús el de doblegar pàgines, bueno, jo quan era molt petit ho feia, però al final vaig aprendre que era molt poc pràctic perquè no sé com se m'acabava traient el doblec i no ho trobava. I a vaig deixar de fer-ho i me'n vaig adonar que es quedava lleig i ho vaig deixar de fer. Però després hi ha uns problemes de quan la pàgina per si obres el llibre i està doblegada, ja ve doblegada d'impressió, que hi ha un error en el full i ve aixafat. Sí. I això ho trobo bastant repugnant. O sigui, jo crec que t'haurien de tornar els diners, bàsicament, perquè tu estàs pagant per una cosa. I després, una cosa que trobo que no s'hauria d'haver inventat, els llibres digitals. O sigui,
2: a mi
3: perdre...
2: m'encanta llegir digital.
3: No, però perdre l'essència de dir, en plan, la textura, el paper...
1: L'olor al llibre.
2: Però és molt... O sigui, el meu és més barat. Compres la tableta aquesta per llegir i els llibres et surten més baratos que...
3: Però es perd l'essència, aviam. La impremta es va inventar l'any 1400 per Gutenberg.
2: Abans.
3: I bueno, és igual. I es va... O sigui, jo crec que aquell senyor no s'imaginava que es perdria l'essència d'una cosa tan antiga com és la seva. O sigui...
0: Clar, aquí sí que és un gran debat, millor deixem-lo per un altre dia, però estic d'acord que hi ha pros i contres. Jo també sóc més team paper, però reconec les grans avantatges que té el llibre digital.
1: Jo llegeixo com tinc un digital perquè me costa la lletra petita i quan hi ha un llibre que no trobo una lletra gran me'l passo al Kindle.
0: Això també és una gran avantatge.
1: Perquè me costa un munt llegir la lletra petita, em confonc de línia.
2: Jo al col·le llegeixo en plan en paper normal, però a casa sí que llegeixo amb el Kindle, que bueno, el converteix en la meva germana.
1: Espera, jo tinc una mania més.
0: Vinga, va.
1: La de barrejar dos llibres a l'hora, llegir-te dos llibres a l'hora. O
2: jo he de fer això.
1: No, jo no puc.
4: Jo això ho faig perquè al col·le em llegeixo un
2: en català
4: i a casa
2: no en castellà.
1: Ja, però jo a lo del col·le sí, però barrejar-te dos a casa, no. O sea, amb el col·le vale, ho entenc, és normal, saps? Però fora barrejar-te més un llibre, jo... Però jo almenys em lio, perquè vaig barrejant trames, però
2: sí,
1: després...
2: No
1: m'agrada gens.
0: I tu, Hanna, fas això?
3: De barrejar llibres, i si m'obliguen, sí, però de normal, no. A mi el que em molesta, sobretot, és que quan ens fan llegir un llibre en català i un llibre en castellà i has d'interrompre la saga i començar-te en un altre.
1: Sí, el Jordi no està mirant.
0: Mare meva, jo sent
2: d'unes...
3: No, clar, sí.
0: Ja. Que tindran una penalització quan acabem de gravar. Sí.
2: Este és un bis.
1: Jo el que faig, m'agafo un llibre petit d'aquests a la biblioteca i després continuo la saga. Sí.
3: O de vegades també hi ha l'opció com de tens la mateixa saga en català i en castellà. Però a mi no m'agrada perquè és com que tinc com la costum d'associar el personatge amb una llengua. Aleshores, és com que em despisto i dic, això és la mateixa saga? Ai, però em sona. I dic, ah, és veritat, és la mateixa saga.
0: Sí.
3: No me'n recordava. I és com molt diferent. I després crec que tinc una última mania, que crec que no és una mania lectora, simplement és com la pura antítesis als lectors, que és la gent que compra llibres simplement per fer una gran biblioteca i no se'ls llegeix.
0: Oh, sí. Això sí, acabem amb això, sisplau. Sabeu que hi ha botigues online que venen llibres a l'engròs només per decorar llibreries?
3: Ai,
0: que...
3: Déu meu.
0: Sí, sí, sí.
3: On està això? Com...
4: Jo això no, eh?
2: La biblioteca d'Alexandria.
0: Sí, sí, sí. Doncs, noies, jo crec que ens hem desfogat bastant, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do tot el que ha sortit avui aquí a Lectors Anònims. M'encanta. Doncs... Gaudiu de la lectura, això sí, per sobre de tot, i cuideu els vostres llibres, que són una meravella. Doncs ara sí, fem una petita pausa i tornem de seguida aquí al Club dels Experts. Aviam, anem a veure. Guiomar, què escoltarem?
1: Sort de tu, Doques Grasses.
0: Fantàstic, doncs escoltem-la i tornem de seguida.

Acabeu d'escoltar Sort de tu d'Oques Grasses i ara arriba el moment de desitjar sort a la Hanna, la Ariadna, la Guiomar i la Irene perquè s'enfrontaran al joc del tabú.

0: cadascuna d'elles, cadascuna de les noies de tercer de l'ESO de Petit Món Feliç Abastida, tenen un paperet a les mans amb el nom d'un personatge literari i unes paraules prohibides que no poden dir per descriure'l. I jugarem a intentar endevinar de quin personatge es tracta. Vinga, ara començarem amb la Irene. Irene, t'ha tocat.
1: Vale. És una mena d'animal, vale, que és d'un manga, que té un millor amic, que és una mica... que li costa el cole i això, i li crea objectes per ajudar-lo. També fa servir un, com una mena de gorro que té hèlices.
0: Sí.
1: Vale.
0: Hèlices.
1: Hèlices. Bueno, sabeu qui és?
2: Sí.
0: Aviam.
2: Doraemon.
1: És Doraemon.
3: És un llibre. És literari.
0: Home,
1: és un manga.
2: Ah, sí? Ah, jo pensava que era només una sèrie.
0: Doncs no, està
1: basat en... No, surt d'un manga japonès.
2: Sí.
1: Jo m'he llegit el manga.
3: Jo no llegeixo manga.
0: De fet, la majoria de sèries d'anime...
1: La Shoki agafa una altra?
0: Sí. No, sí, sí, sí. La idea és fer només una ronda, per això. Si ens dona temps, però... Jo crec que ens donarà temps de fer només una ronda. Doncs molt bé, repte superat, Irene. Molt bé, molt bé. Sí, la veritat és que la majoria de sèries d'anime estan basades en mangas. Molt bé, Guioma, ara toca. Moment d'ASRM.
3: ASMR.
0: Això no em sortia, ASMR.
2: Vale, doncs és un personatge que és dolent, vale? Mm-hmm. Bé, dolent.
0: És el malvat de la seva...
2: Sí, és el malvat, sí, sí.
0: Obra?
2: Vale, llavors té tres nens i un adult nen, diguem, val? Que van a un lloc on mai han estat. Bueno, els tres nens, l'home ja ha estat, bueno, l'home nen ja ha estat. Llavors estan allà i li passen coses. No, és que si dic la paraula serà molt obvi.
0: Ostres, a mi em sona això d'una sèrie de catastròfiques desditges.
2: Ui, no.
0: En plan, Lemon is Naked, no, d'acord.
2: Llavors és el dolent i és el país de Nunca Jamás, però aquí no ho diu.
3: Nunca Jamás.
0: Ah, però no podíem dir noms de llocs. No passa res, no passa res. Diguéssim, és el malvat.
1: No em surt el nom.
2: Sabeu qui és?
3: Jo sí.
0: A veure, et dones alguna pista més? Segueix, Guiomar. Com és aquest personatge?
2: És, va amb traje de color vermell. Almenys a la pel·lícula, el llibre no me l'he llegit. Té el cabell negre, té barba i té un ajudant. I té com un exèrcit, diguéssim.
0: Sí. Està...
4: Jo sí, és de Peter Pan, no?
0: Sí.
4: El Garfio, no?
1: El capitán Garfio.
3: Jo pensava que era Willy Wonka.
0: És veritat, no, amb això dels ajudants i tot, però...
3: És que diu l'exèrcit i no sé...
1: Els umpalumpes.
0: Molt bé, bona.
2: Bueno, el del lloc se m'escapa.
0: No, passa bueno. Res, però mira, ha ajudat perquè...
3: És que no he vist Peter Pan, jo. Doncs... Jo tot el que són clàssics de pel·lícules i tot, jo no ho he vist.
0: Doncs n'han fet moltes adaptacions i algunes són molt maques, molt recomanables. Molt bé, continuem. Ariadna.
4: El meu també és un clàssic... és un personatge que té un amic també i que junts van per Londres ajudant a gent, és que no puc dir com.
0: D'acord, crec que ja ho sé.
4: I a veure...
0: És molt intel·ligent, no?
4: Sí, i descobreix moltes coses amb ajuda del seu amic, que és qui relata les aventures.
0: Molt bona descripció. Se n'han fet pel·lícules? Sí, no?
4: Sí.
0: També?
4: I hi ha molts llibres, no? I fingeix la mort una vegada, em sembla.

0: Sí, de fet van fer també una sèrie en la qual passava l'actualitat també, tot i que el llibre està ambientat al segle XIX. No? A veure, doncs has d'anar alguna pista més?
1: A veure, em tiraré un triple, vale? Però no sé si sí o no. És Sherlock Holmes.
2: Sí.
1: Ah, sí?
0: Molt bé! Bravo, Irene! Sí. Quan has dit això amb un company resolent coses...
1: Sí, algun misteri.
2: Jo tenia alguna intenció, però...
0: Molt bona. Hanna, et toca. Sí. Exacte.
2: És un personatge molt... Bueno, és popular. És una persona... Bueno, un ésser humà jove.
0: Un
3: ésser humà.
0: Jo de reull estic veient que no pot dir nen.
3: Bueno, ens acabes de donar una pista.
0: Bueno.
2: És menut. I bàsicament va... Ai, no sé com explicar-ho. És que jo tampoc m'ho sé exactament. O sigui, sé qui és, però no m'ho sé exactament.
0: Sí, diguéssim que hi ha una cançó, no?, molt famosa...
2: Ah, vale, sí, bueno, no sé.
0: Però hi ha dit una pista molt important, o sigui, un ésser jove, com has dit, molt menut, tradicional...
1: És Frodo, del Senyor dels Anells. No.
2: Tradicional.
0: Tradicional català.
3: El Barrufet.
1: Ah, el Barrufet.
0: Qui, perdó?
1: El Patufet.
2: El Barrufet.
1: El Patufet.
3: Patufet, no?
0: La història ha canviat aquí radicalment, eh?
1: El Patufet.
3: Patufet.
0: Bona. A veure, que això no ho he dit. Digue'ns quines eren les paraules prohibides que no podies dir.
2: Bou, pet, col, panxa, petit, nen, nevar, ploure, safrà i moneda. Jo safrà i moneda no sé per què és.
0: Perquè li donen una monedeta perquè vagi a comprar. Llavors, patim, patam, patum. Llavors,
4: com va cantar. Homes i dones al carrer, patim, patam, patum. No trepitgeu el Patufet.
0: Ah, exacte. Sí. Tot comença perquè va a comprar, exacte. Molt bé, bona. Doncs anem a veure si ens queda temps per més, per alguna ronda més. No ens ha quedat temps per més, però felicitats perquè heu superat el repte del tabú i gràcies per haver participat també al programa d'avui del Club dels Experts. Us heu passat bé, noies?
1: Sí.
0: Molt bé. I sobretot recordeu, pau, amor, tolerància...
1: Hanna, no ganivet del coll.
0: Sí. Al final, el més
3: important... No cremar llibreria.
0: Exacte. El més important és que ens uneix l'amor pels llibres. Gràcies, noies, i fins a la propera.
1: Adéu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra capdalt d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent. No es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3cat Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3CAT Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal. I, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials, en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Sentim Feijó.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir.
0: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure, que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
15: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
14: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són quatre els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat el genera temor.
15: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca Pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
14: A tot això, els bombers continuen remollant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3CAT Info.
16: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre, en principi, coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida...

0: Situació del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mikhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
1: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
2: Un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per 6a nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit nord-americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'Estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada i que, si l'ofensiva militar nord-americana continua, és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
3: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
4: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus 3 fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
6: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamine i 6 nenes que es diuen Daineri.

0: És un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
1: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana. Hi ha solitud de Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
0: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb El joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
2: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
0: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de La Trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La Llogatera i El divorci de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick, amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
5: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
6: Álvarez.
5: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
4: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia.
3: 3CAT Info.
4: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
7: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
4: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar a l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
8: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
4: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
6: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
4: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de dues temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
9: Jasper Steven got a little flat tire.
10: El meu company Jasper Steven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final. Però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
9: I got a good day.
4: A la general, Tadej Pogačar continua com a líder i en va Polo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys procedent del Prorreco.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso. Mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg, ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propòsit de la llei d'amnistia és reduir les tensions institucionals y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xevi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
5: Creiem que ells han d'acatar
1: creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faci un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg, també.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. Li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas, pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agredolça.
7: Per què?
8: Que per què no estic satisfeta? Jo he perdut 3 persones de la meva família. 3. Una d'elles, una neta de 9 anys.
9: Jo voglio rubare le parole.
10: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
0: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
11: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense penes significatives.
0: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
7: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
12: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
7: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions als periodistes, però asseguren que no en condicionen la línia editorial.
6: 3CAT Info.
0: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
13: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45%, en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
14: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
13: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
0: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
15: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
0: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
16: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada allà recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
0: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
6: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre, en principi, coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz el 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
18: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro, i es calcula que afectarà ara el juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz es el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Globo Espanya.
19: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
0: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
20: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
0: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
21: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant. La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, de Ramon Casas, pintures d'Ermenanglada Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
6: 3CAT Info.
0: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima, amb més de 2 milions de persones. Caterina Carman Jaume.
22: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
23: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
1: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
0: Esports. Amb David Ubach.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per a aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
3: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente, y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
4: Álvarez.
3: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
2: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball, diu.
24: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil, más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
2: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
25: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
2: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
0: Trescat Info.
2: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
26: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
2: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure'ns encara de l'ACB, el Manresa i el Basabel Garret i Nova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
0: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
2: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
27: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
2: Di Fulvio ha estat triat 2 vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open Britànic de Golf, que és el quart gran slam de la temporada al camp anglès Royal Birkdale de Southport. El nord-americà Jackson Suver ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
28: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
29: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Vinga, va, aquest divendres. Molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio, en un matí en què tenim ara mateix 17 graus a la Seu d'Urgell, 20 a Ulldemolins, 25 a Palafrugell. Deixem enrere una nit que encara ha estat tòrrida en algun punt del litoral, però en general la temperatura ha baixat de manera sensible respecte a les últimes nits. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Hem deixat aparcada la tercera onada de calor, doncs?
1: Sí, de moment sí. I a més, a curt termini no sembla que n'hi hagi d'haver cap més. De fet, diumenge tindrà una miqueta de pic de calor, però si els mapes no ens enganyen, dijous de la setmana vinent la situació es normalitzaria per un mes de juliol normal. És a dir, que esperem que això acabi passant. Avui amb un dia de sol en conjunt, però amb nuvolades un altre cop al Pirineu, podria haver-hi alguna gotellada en aquesta zona al llarg de la tarda. Dissabte, diumenge, una situació similar, marcada pel sol, amb algun ruixadet, sobretot a l'àrea oriental del Pirineu, i amb temperatura que encara avui i demà baixarà una miqueta i diumenge es recuperarà, és a dir, tornarà a pujar una mica.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Aquesta baixada de les temperatures que ara deia el Tomàs també ha fet disminuir i bastant el risc d'incendis per avui divendres. Hi ha una quinzena de municipis en risc de foc forestal, en risc extrem d'incendis, una quinzena de municipis, però és que en els últims dies eren ben bé un centenar de municipis que tenien un risc extrem d'incendi. Per tant, la situació és notablement millor, creuem els dits i toquem fusta perquè continuï així. Dit això, la paraula més repetida avui a les portades dels diaris, dels editats a Catalunya i també dels editats a Madrid, és aval. Al Matí de Catalunya Ràdio, avui seguirem desgranant la sentència de la Justícia Europea que conclou que la llei d'amnistia no vulnera els interessos comunitaris financers ni tampoc la definició que Europa tenen de la lluita contra el terrorisme.
2: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable, también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
0: Això és el que deia el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Insistim que avui la paraula més repetida és aval a les portades dels diaris editats a Catalunya. Dèiem els diaris editats a Madrid, bàsicament al País, perquè els diaris conservadors tenen una altra lectura, com repassarem avui. És el que deia el president del Tribunal de Justícia, ara mateix el sentíem. El vam sentir ahir en directe, en el programa especial que vam fer a Catalunya Ràdio. Avui en continuarem parlant, en parlarem amb alguns dels afectats. Parlarem, per exemple, durant aquest matí, amb Oriol Junqueras i Jordi Turull.
3: La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític.
4: És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
0: És el que deien Junqueras i Turull. És important destacar, però, que el Tribunal Suprem els manté l'acusació per malversació. Entre d'altres coses, perquè d'això, ahir, el Tribunal de Luxemburg no se'n va pronunciar. I no sembla que el Tribunal Suprem tingui una especial pressa per revisar la situació. Més aviat al contrari. Avui també ho explicarem. També parlarem al Matí de Catalunya Ràdio amb la portaveu del govern, amb la consellera Sílvia Paneque, per veure quins efectes polítics pot tenir aquest esperat pronunciament, i també ho repassarem amb l'exmagistrat del mateix Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, per intentar entendre quin marge té aquest Suprem, aquest Tribunal, per seguir arrossegant els peus, com ha fet fins ara, a l'hora d'amnistiar els principals líders del procés. Aquest és un dels temes del matí, és un dels temes del divendres, és un dels temes que centrarà l'Àgora, però no hem de deixar de parlar d'altres qüestions, per exemple, de Donald Trump. Discurs a la Nació d'aquesta matinada per televisió. Ha recuperat l'espantall del frau electoral. Pràcticament sense proves, però ha apuntat a la Xina i diu que aquest frau electoral es remunta al 2020, en aquells comicis que ell va perdre amb Joe Biden.
5: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history.
0: Ell parlava, el president dels Estats Units parlava de la situació vulnerable més gran de la història de dades electorals i n'assenyalava la Xina. Dues coses importants. La primera, aquestes acusacions arriben pocs mesos abans de les eleccions del mig mandat. A novembre hi ha eleccions als Estats Units per renovar en part el Congrés i el Senat, i els republicans, el partit de Donald Trump, podria perdre la majoria. La segona cosa important, bona part de la premsa dels Estats Units destaca hores d'ara que el president no ha portat cap prova que avali aquestes acusacions. De fet, ahir, a la portaveu de la Casa Blanca li van dir, tenint en compte els dies que fa que Donald Trump és president, si això és tan greu, per què no s'ha acusat ningú? Per què no s'ha jutjat ningú? Per què no s'ha detingut ningú? I, evidentment, no va haver-hi resposta. En fi, pel que fa al Mundial, s'han encès les alarmes a la selecció espanyola perquè Lamine Yamal ahir no es va entrenar quan falten tot just 3 dies de la final contra Argentina. Tot això, evidentment, en aquesta prèvia del Mundial, però no només això. Hem de parlar també de Julián Álvarez, jugador de la selecció argentina, davanter de l'Atlético de Madrid, que vol fitxar el Barça, el president de l'Atlético, Enrique Cerezo, ha deixat aquest missatge a Joan Laporta tot just aquesta nit.
6: Joan Laporta és un bon amigo, és un gran president i ell sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
7: Álvarez.
6: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
0: Julián López, li deia Enrique Cerezo a l'argentí del seu equip, però insistia que continuarà jugant al seu equip, malgrat que el jugador, recordem que va dir durant la concentració del Mundial, que el millor per tot seria buscar una sortida. És el que va dir el davanter de l'Atlètic de Madrid. En fi, tot això en parlarem, i de moltes coses més, com sempre. A partir d'ara mateix al Matí de Catalunya Ràdio, benvinguts a un nou matí, benvinguts aquest divendres. Molt bon dia a tothom.
8: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: 7 i 7 minuts, l'endemà de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia. Ho abordarem a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio d'aquí una hora i mitja amb la Milagros Pérez Oliva, el Jofre Llombart, la Sònia Andolf i l'Arturo Puente, però de moment...

0: Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sense presses.
2: Tant el Tribunal Suprem, en el cas de la malversació que afecta els líders del procés, com l'Audiència Nacional, amb els CDRs acusats de terrorisme, no sembla que tinguin intenció de resoldre immediatament els casos d'amnistia després de la sentència d'ahir de la Justícia Europea.
1: En el cas del Suprem, primer vol que es posicioni el Constitucional, que ja ha dit que no ho farà fins al setembre o l'octubre. I després caldrà veure si el Suprem se sent interpel·lat per l'aval a l'amnistia, ja que a la malversació agreujada de que acusa Puigdemont, Junqueras i els altres líders, ahir no s'hi feia referència a la sentència de Luxemburg.
3: Pel que fa als CDRs, l'aplicació de l'amnistia sí que hauria de ser més automàtica, però no vol dir que sigui imminent. Fons de l'Audiència apunten que han de rebre la sentència, veure què diu i com ho diu, i actuar en conseqüència. Cal veure si hi ha temps abans de les vacances.
0: Txell Vallespí.
4: Perquè en el cas dels CDRs, la Justícia Europea ha resolt a favor seu els dubtes que li havia plantejat l'Audiència Nacional. Segons David Aranda, un dels seus advocats, l'aplicació de l'amnistia serà pràcticament automàtica perquè l'Audiència ja va reconèixer que era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata.
4: En canvi, en el cas dels líders del procés, l'amnistia va per llarg. Fons del Tribunal Suprem confirmen a Catalunya Ràdio que no moren fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar-los pel delicte de malversació i volen esperar a veure què hi diu el Tribunal Constitucional arran dels 7 recursos que han presentat, entre d'altres, Puigdemont i Junqueras com a molt aviat a la tardor. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Victòria política.
2: L'independentisme celebra l'aval de l'amnistia i considera que els tribunals espanyols ja no tenen cap excusa per no aplicar-la totalment i de forma immediata. Demanen que es faci ja. Jordi Turull i Oriol Junqueras.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'Estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
1: Puigdemont, en un escrit a les xarxes, també ha celebrat la sentència, però avisa que el camí de la repressió no s'ha acabat.
3: Es veu diferent des del socialisme. El govern i la Moncloa ho veuen com un aval rotund a l'aposta per la reconciliació. Sentim el president Illa i el ministre Bolaños.
8: La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Amb reserves.
2: El PP, que recordem en tot moment s'ha oposat a l'amnistia, diu que acata la sentència però avisa que no suposa un aval absolut a tot el text que va aprovar el Congrés en el seu dia. De fet, Alberto Núñez Feijóo ha aprofitat també per contraposar l'actitud del seu partit amb la dels socialistes, que aquesta mateixa setmana, recordava, criticaven la sentència condemnatòria al germà de Pedro Sánchez.
10: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos.
1: Menys contemporanitzador es va manifestar l'expresident José María Aznar, partidari d'un càstig exemplar.
11: Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune.
0: Ara mateix són les 7 i 10 minuts. Continuem al matí de Catalunya Ràdio. Toc d'atenció.
3: El que farà avui la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política en l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió, o avança l'edició europea del Semanari Político.
2: El document critica Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per a la declaració de béns dels alts càrrecs. Brussel·les denuncia que l'aplicació pràctica de les normes vigents, de fet, tampoc està funcionant i reclama més rigor en els mecanismes de lluita contra la corrupció.
0: Jurat popular.
1: L'Audiència de Madrid avala que sigui un jutjat popular qui jutgi la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació.
3: La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però elimina dos dels quatre delictes pels quals Gómez estava processada. També també li ha retirat les mesures cautelars com haver-li fet entregar el passaport.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
12: L'escrit diu que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret i que està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, dona per bona la tesi de Peinado i referma que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. No se la jutjarà pels delictes d'apropiació indeguda i corrupció en els negocis. També anirà davant un jurat per malversació la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, i queda fora del jurat popular l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui sí.
2: La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, torna avui a l'Audiència Nacional per declarar com a imputada en el cas Leire. Ja hi va anar ahir, però la seva compareixença es va haver d'ajornar perquè la del seu número 2, també imputat, es va allargar 2 hores i mitja. De fet, el número 2 de la Guàrdia Civil avui també està citat pel PP per declarar al Senat.
0: I ho dèiem només començar. Ingerències electorals.
1: Donald Trump ha sortit aquesta nit a acusar la Xina d'interferir en els processos electorals dels Estats Units sense que les anteriors administracions ho haguessin impedit. Ho ha dit en un missatge adreçat a la nació des de la Casa Blanca.
3: Unes acusacions que bona part de la premsa nord-americana relativitza. El New York Times assegura que el president exagera i el Washington Post afegeix que Trump no ha acompanyat de proves aquestes acusacions.
0: Washington, Oriol Serra.
13: El discurs davant la nació de Donald Trump d'ahir a la nit ha consistit justament en això, anunciar que el seu govern té proves que els Estats Units han estat víctima d'ingerències estrangeres en el seu sistema electoral, principalment des de la Xina.
14: Durant un període d'anys, començant pel cicle electoral del 2020, la República Popular de la Xina va dur a terme el que es considera la vulneració de dades electorals més gran de la història, amb la qual la Xina es va fer il·lícitament amb la informació de més de 220 milions de votants nord-americans.
13: Les principals cadenes nord-americanes, tret de Fox News, han optat per no emetre en directe el discurs i Trump ha amenaçat amb cancel·lar-ne les llicències d'emissió. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No s'aturen.
2: L'Iran ha viscut una altra nit de bombardejos per part dels Estats Units. De fet, la televisió iraniana ha informat que les bombes han tocat un aeroport i una estació de tren al sud del país, pròxima a l'estret d'Hormuz.
1: La resposta de Teheran ha estat bombardejar instal·lacions i equipament militar dels Estats Units als països de l'entorn. A Doha, a Qatar, s'han sentit diverses explosions. Les sirenes antiaèries també han sonat a Kuwait i a Bahrein, on les defenses han fet front a l'atac de drons i míssils llançats des de l'Iran.
0: 40.000 persones.
3: Són les afectades pel principal tall al metro de Barcelona durant aquest estiu. Des d'avui fins al 28 d'agost no circulen trens a la línia 1, la vermella, des de les estacions de Florida fins a Plaça de Sants.
0: Doncs anem en directe allà, a l'estació de Plaça de Sants. Joan Garcia, com estàs? Bon dia.
15: Hola, bon dia. Han quedat sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives en transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, sobretot la L5, agafar ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies, a l'estació de Rambla Just Oliveres. Entre els usuaris, queixes per les molèsties que genera un tall com aquest, encara que sigui per poques parades.
16: Sí, m'afecta moltíssim, perquè vaig a treballar a la Ciutat de la Justícia i només per dues parades doncs he de fer tot això. I a més, aquest transbord és una mica engorrós, perquè has de pujar moltes escales.
15: Recordem, aquest tall comença avui, durarà fins al 28 d'agost i afecta més de 40.000 persones.
0: Gràcies, Joan Garcia. Un 15%.
2: És el que han pujat els delictes contra la llibertat sexual en els primers 6 mesos d'aquest any. Són dades del Departament d'Interior que s'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia. Gairebé la meitat d'aquests delictes, un 45%, es cometen en habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
17: Que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita amb la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
1: En termes generals, el primer semestre del 2026, els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya, si ho comparem amb el mateix període de l'any anterior, i gairebé un 10% si es compara amb la mitjana dels últims 4 anys.
0: Cadires de plata.
3: La Cambra de Comerç de Barcelona ha decidit augmentar el pes de les grans empreses a la institució. Passaran de 2 a 10 els seients a les companyies que s'assignen a canvi d'una aportació econòmica voluntària.
2: Es va decidir ahir en un debat i votació amb certa tensió entre els diferents sectors de la cambra. La votació, de fet, va quedar empatada a 29 vots. Es va acabar decantant pel vot de qualitat del president, Josep Santacreu.
0: Un quart i un minut de vuit, quart incendi.
1: Aigua Múrcia, l'Alt Camp, en poc més d'una setmana. El foc declarat ahir es va poder estabilitzar al cap de poca estona. Ja fa dies que el govern va anunciar que es busca un piròman. S'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals al municipi.
0: Jordi Barranca.
18: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i, sobretot, perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de l'investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si bé si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
18: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Controlat.
3: Els bombers han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. La baixada de les temperatures ha reduït sensiblement el risc d'incendis. Avui tenim en risc extrem una quinzena de municipis. Els últims dies eren més d'un centenar.
0: I encara parlant de focs, 7.600 hectàrees.
2: L'incendi més greu d'aquest any per ara a l'Aragó ja ha calcinat aquest nombre d'hectàrees prop d'Urés, a l'oest de Saragossa. Les flames, que afecten un perímetre de 60 quilòmetres, van començar dimecres i ja han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 6 municipis diferents. De fet, els bombers creuen que poden trigar encara dies a controlar-lo.
1: A Guadalajara preocupa un altre foc amb potencial per cremar milers d'hectàrees i ja s'ha demanat el suport

0: Liz Truss i Rishi Sunak. Burnham serà proclamat líder laborista després d'haver-ho intentat el 2010 i el 2015. Dilluns, Starmer presentarà la dimissió al rei Carles III i després el monarca convidarà Burnham a formar govern. Starmer, que hi va fer un viatge oficial a Kiev per reiterar el seu suport a Ucraïna, va prometre en la seva darrera sessió de control parlamentari de dimecres donar ple suport al seu successor. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 12 anys de presó.
2: La justícia italiana ha condemnat l'exmàxim responsable de les autopistes italianes Giovanni Castellucci per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys, que va deixar 43 morts i mig miler de persones sense casa. Hi ha una trentena més de culpables i, entre tots, sumen 200 anys de presó.
1: I preocupació?
3: Quan ja falta menys d'un mes per l'eclipsi, els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població sobre com s'ha de mirar, sobretot a la zona de la Costa Daurada, on habitualment hi ha molts turistes. Alerten que no fer servir ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls.
1: Mònica Mas.
4: Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Arturo Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: S'hauria de fer alguna campanya de publicitat o informant sobre aquest perill, inclús facilitant-la en diversos idiomes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
4: El doctor Ruiz ens dona recomanacions i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat el sol.
5: Fer pauses. Començar 15 minuts abans, cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total, o quasi, arribis, a punt d'arribar, te les poses i com que són uns segons o minuts, doncs ja el pots veure tranquil·lament.
4: Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I arrenca.
2: Aquest vespre el Festival de Peralada, que arriba a la 40a edició, i ho fa amb un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana. La lírica i també la dansa i diversos muntatges de creació contemporània seran protagonistes del festival fins al 9 d'agost.
1: Girona, Fèlix Martín.
6: La cita d'avui és a l'Església del Carme de Peralada, amb peces de Puccini, Verdi i Chilea d'una banda i Gounod i Massenet de l'altra, interpretades per la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamin Bernaima. Per tant, avui, lírica, però en els pròxims dies també hi haurà dansa i muntatges d'estrena, com el cicle de cançons Diària d'una madre o bé l'òpera Estètica i massacre de Carles Prat. Això ho ha destacat el director artístic del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
7: Aquest sempre és el segell del festival, la lírica i la dansa, però amb propostes noves. Un festival no hauria de reposar espectacles que ja estan en circuit i l'esperit de festival ha de ser presentar al públic que visqui experiències noves.
6: I de la programació d'aquests 40 anys també aquests dies a Peralada hi seran, per exemple, Sílvia Pérez Cruz, que farà dos concerts, també hi serà Jordi Savall o el trio Fortuny. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ja en esport, Robert Prat, bon dia.
8: Bon dia.
1: Karim Adeyemi passa la revisió mèdica abans de ser oficialment nou jugador del Barça.
8: El club farà públic el fitxatge a les pròximes hores. El Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros, 7 més en variables, subjectes a títols per aquest extrem alemany de 24 anys.
1: I Ter Stegen última la sessió a l'Ajax.
8: De fet, el club li ha donat permís per resoldre la seva marxa al conjunt de l'Ajax, que entrena Michel, mentre el Barça manté el pols amb l'Atlètic de Madrid per fitxar Julián Álvarez. Enrique Cerezo és el president de l'Atlètic de Madrid.
9: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
10: Álvarez.
9: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
8: Y Joan Laporta en declaraciones a la cadena SER.
11: El jugador se ha pronunciado y por eso pues yo creo que aún el tema está vivo y ya veremos qué dice el Atlético de Madrid. Está muy claro que el jugador pues quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo y además pues haciendo una muy buena oferta, una oferta que creo que es muy buena.
8: El Girona va presentar el davanter ucraïnès Oleksandr Pishur, un gegant de 21 anys, 2-0-4, firma per 5 temporades. El bàsquet blaugrana es reforça amb el base nord-americà Umoja Gibson de l'Olimpia de Ljubljana i Pogacar surt com a líder a l'etapa de mitja muntanya al Tour amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada.
1: I tot això a les hores prèvies del Mundial. Recordeu, el diumenge final entre la selecció espanyola i la selecció argentina, com deien, només començar, la minya mala i no es va entrenar.
12: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
13: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever al que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11.

0: cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros. Pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
3: 7 de gener de 1969.
2: I el número de la sort, el...
3: 5.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Ho dèiem ara, eh? Diumenge final del Mundial i avui un nou capítol de les històries... de les històries històriques, valgui la redundància, del Mundial. Avui la Copa, un dels trofeus més icònics del món de l'esport i que també té alguna curiositat.
1: Levanta la Copa del Mundo, sí! Messi, levanta la Copa del Mundo!
2: Veurem què passa diumenge. L'últim en aixecar-la a Qatar va ser Messi. Diumenge s'entregarà per 14a vegada la Copa que coneixem amb el disseny actual, aquesta daurada amb dues persones que aguanten una bola del món. Es va crear pel Mundial del 74. Quan la FIFA va presentar el concurs, s'hi van presentar 53 candidats i va guanyar l'italià Silvio Gazzaniga. Fa prop de 37 centímetres, pesa 6 quilos i 175 grams i està feta d'or massís de 18 quirats. A la base hi ha dues anelles de malaquita verda semipreciosa. Fins al 2005, l'equip campió podia exhibir el trofeu a les seves vitrines durant 4 anys, fins al següent Mundial, però arran de l'última restauració, fa 21 anys, ara qui guanya el trofeu només té l'original durant la cerimònia d'entrega oficial. Després, al mateix estadi, el torna el personal de la FIFA que dona al vencedor una còpia idèntica. Potser la FIFA prefereix tenir-lo ben custodiat perquè, per l'exclusivitat, pels materials o pel prestigi històric, hi ha informes que l'han valorat amb 20 milions de dòlars. Sens dubte, el trofeu esportiu més car.
0: Abans del títol actual, la Copa es coneixia, recordeu, amb el nom d'un expresident de la FIFA, Jules Rimet. És una Copa que també va passar per mil i una històries, Pol.
2: Per exemple, Itàlia, que va guanyar el 34 i el 38, el trofeu, doncs, que era també daurat i amb unes dimensions molt similars a l'actual, era a Roma, a les portes de la Segona Guerra Mundial. El 1943, amb l'entrada dels nazis a la capital italiana, l'aleshores president de la Federació Italiana, Barassi, se'l va acabar emportant a casa seva perquè no volia que el robessin com a part del botí. El va amagar sota el llit, dins una capsa de sabates. Els nazis van anar a casa seva, la van regirar, però segurament sota el llit va ser l'últim lloc on no el van buscar. I després tenim l'any 66.
3: Welcome everybody to the World Cup final of 1966, Wembley Stadium in all its glory. Her Majesty the Queen.
2: Al Regne Unit, a Londres, la Copa es va exposar durant el Mundial al Westminster Center Hall i una nit va desaparèixer. Scotland Yard va arribar a oferir 6.000 lliures a qui en tingués informació, però qui la va acabar trobant va ser un gos, el Pickles. Estava entre uns matolls. Es va convertir en el gos més famós d'Anglaterra. Va tenir menjar gratis tota la vida i tant ell com el seu amo van sopar amb la reina i amb la selecció perquè Anglaterra va guanyar aquell Mundial.
0: I del més destacat a la televisió, la detenció de les últimes hores de l'humorista Quequé amb la Mariola Cubells.
4: El còmic Quequé, presentador ara d'un programa a Radio Televisió Espanyola Play, conduïa l'espai hora 20 i pico a la SER i el va deixar per pressions i amenaces i insults per part de la ultradreta, per resumir. Doncs bé, ahir va eixir de la presó després de passar una nit allà per incompliment de part d'una sentència que va perdre contra Alfonso Rojo. Ens adonem de que mai passa al revés, de que cap comunicador de dretes que diuen el que volen pateixen les mateixes coses? És per a reflexionar.
0: I a la recomanació del dia, Sílvia Comet ens proposa la pel·lícula El jove Sherlock Holmes, que aquí es va dir com El secreto de la piràmide.
5: Imagina una versió juvenil de Sherlock Holmes i John Watson que es coneixen quan estudien en un internat de Londres. Els dos joves, amb l'ajuda de la seva amiga Elizabeth, investiguen una sèrie de morts misterioses relacionades amb al·lucinacions provocades per un verí desconegut. Un clàssic dels 80 per veure en família, amb Barry Levinson al darrere les càmeres. Combina misteri, aventures, fantasia i acció. És a Filmin i a Netflix, però atenció que en aquest canal de streaming queden pocs dies per veure-la. La setmana que ve desapareixerà del catàleg de la plataforma de la N vermella.
0: I per arribar a dos quarts, recordem un dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
6: Muy buenos días, les habla el capitán.
7: Oi, ja està aquí la guerra!
0: President Illa, com estem? Bon dia.
8: Bon dia, buenos días, Frederico. Frederico.
0: Torni.
8: Allò que va passar ahir va ser molt greu. Yeah. Però, per sort, va ser una falsa alarma. Falsa alarma.
9: Ah.
8: Sí. Algun problema?
0: No, ni cap ni un.
8: Sí, no vull imaginar, si em permeten,
9: els auriculars que
8: hagués passat si hagués hagut un artefacte explosiu de veritat.
0: Home, no, sí, clar.
8: Amb un aeroport tan petit que tenim, ens haguéssim menjat la bomba amb patates. No?
9: Home, sí, si no s'evacua
8: sí,
9: ràpid.
8: Sí, vam intentar allunyar l'avió el màxim possible, però ens quedava aquí mateix i, sí. I això no pot ser, no? No pot ser que per salvar quatre putos ànecs i quatre rates de merda haguem de patir d'aquesta manera.
0: Estem perdent una mica les formes, president.
8: Hem d'empullar l'aeroport. i recuperar el projecte de la plataforma flotant sobre el mar.
9: Ah, li interessa aquest projecte, aquesta opció?
8: Naturalment. Així que cop que hi hagi un aterratge d'emergència, doncs ho enviem cap allà, i si es pot, doncs que Déu no ho vulgui, Déu no ho vulgui que es pot, però si es pot, matarà quatre peixos, quatre gavines, però sí, nosaltres
9: sí.
8: No.
9: Sí, sí, sí, no, de fet, sí, sí. No, no, té lògica, com més lluny l'enví, a dintre el mar...
0: Sí, sí, però clar, llavors no, tot seria aeroport, vull dir, per aquesta regla de tres, no?
8: Vull dir... No, home, no el farem aterrar aquí, a la Diagonal, si m'entens... Una illeta, una illa...
9: Una illa.
8: Una illa d'aeroport.
9: Aeroport,
0: aeroport, aeroport, illa. Aeroport, illa. Que ben trobat. Molt president, bé. Moltes gràcies.

0: Avui és l'endemà de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia, amb aquest aval, una paraula que avui trobem a les portades de tots els diaris i que avui analitzarem al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb alguns dels implicats. Passaran per aquest programa aquest matí Oriol Junqueras o Jordi Turull.
1: La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític.
2: És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
0: El que no sembla és que els tribunals espanyols tinguin gaire pressa per decidir després d'aquesta sentència. El Suprem els manté l'acusació per malversació agreujada. Recordem que sobre aquest punt ahir el Tribunal de Luxemburg no se'n va pronunciar. I en segon lloc ja ha dit des del Suprem també que no mourà peça fins que parli abans el Tribunal Constitucional, i això està previst que sigui ben bé després de l'estiu, a la tardor. En el cas de l'Audiència Nacional, on hi ha la causa per terrorisme contra els CDRs, l'amnistia hauria de ser més automàtica, però està per veure si serà abans de les vacances també. Avui, d'altra banda, també hem de parlar de Donald Trump. Discurs al País, aquesta matinada, ha recuperat la idea que li van robar les eleccions del 2020, les que va perdre davant de Joe Biden. Ell ha apuntat a la Xina.
3: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election.
0: Ho deia Donald Trump en aquest discurs televisat, que, per cert, moltes de les cadenes no han emès, la Fox sí, però moltes de les cadenes de televisió no l'han emès, i Donald Trump ja les amenaçades després que, segons com, els hi retirarà la llicència. Aquestes acusacions arriben pocs mesos abans de les eleccions del pròxim mes de novembre, eleccions de mig mandat, on Donald Trump es juga la majoria en el segon tram de la legislatura. I els esports, Robert Prat.
4: El davanter del Dortmund, a Dejemi, passa revisió mèdica abans de fer-me pel Barça, mentre que Ter Stegen ultima la seva sessió a l'Ajax. Barça i Atlètic de Madrid mantenen el pols en el fitxatge de Julián Álvarez.
0: Gràcies, Robert. I pel que fa al temps, la calor afluixa una miqueta, Tomàs Molina.
5: Avui serà un dia majoritàriament assolellat, encara amb algun ruixat aquesta tarda en àrees del Pirineu, especialment el Pirineu Oriental, poqueta cosa. Un dia de temperatures que ja no arribaran ni de bon tros als 40 graus, les més elevades arribaran fins als 37, 38, potser algun 39 a les comarques de Ponent o a les Terres de l'Ebre, però en conjunt estaran entre els 30 i els 35 a bona part del país. Dissabte baixen fins i tot una mica més les temperatures, farà una mica menys de calor amb un temps assolellat. Diumenge tornaran a repuntar i farà una mica més de calor, màximes que podrien tornar a arribar als 38-39. El cap de setmana, per tant, una miqueta més calorós diumenge, però la setmana vinent, a partir de dijous, sembla que les temperatures es normalitzen pel mes de juliol.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Fem un cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, matí còmode, fred i al transport públic. Renfe assegura que totes les seves línies funcionen alhora i tampoc veiem problemes a l'alta velocitat o al metro de Barcelona. Sí que recordem els usuaris de la línia 1 del metro, que avui comencen les obres que deixen sense servei el tram entre Florida i Plaça de Sants fins a finals d'agost, fins al dia 28. A les 8 hi tornarem a ser amb el Joan Garcia.
0: I anem a les carreteres a veure com ho tenim ara mateix. Clàudia Serra, què ens expliques? Bon dia.
7: Bon dia. Doncs a aquesta hora lentitud a l'AP7 entre Granollers i Montornès del Vallès en sentit sud per un accident. Els vehicles implicats ja són al voral. També a la C25 a Santa Maria d'Oló en sentit Girona, on hi ha un carril tallat perquè un vehicle ha perdut la càrrega de matinada. I a Barcelona, intensitat als punts habituals a la ronda, sentit Llobregat, però sense retencions destacades.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jofre Llombart i Sònia Andolf. Ara mateix passen 4 minuts de 7:45. Seguim al Matí de Catalunya Ràdio. Moment de fer un cop d'ull als diaris. I com sempre, comencem per les portades i les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui no hi ha dubte, la llei d'amnistia, totes les portades.
6: Això mateix, tant de Madrid com de Barcelona. Madrid, El País, recull una frase textual de la sentència del TJUE. L'amnistia ha facilitat un escenari de reconciliació.
9: Però El Mundo posa l'accent en el fet que el Suprem manté el motiu clau pel qual no va amnistiar Puigdemont i la resta de líders, cosa que farà mantenir l'ordre de detenció contra l'expresident.
6: A Catalunya, Diari Ara, gran foto dels 7 jutges europeus a Luxemburg. I a sota el gran titular, la justícia europea avala l'amnistia.
9: El periòdico explica que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea acosta el retorn de Puigdemont. I al Punt Avui ha entrevistat l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, que subratlla que sense l'exili això no hauria estat possible.
6: Article d'opinió al periòdico en què Ernesto Cáizer parla de l'última muralla enderrocada de Marchena. També al mateix diari llegim l'editorial acata l'amnistia.
9: I escriu que en un estat de dret les resolucions judicials poden ser objectiu de crítica, però s'han de complir.
6: I una editorial al mes, aquest, el de l'Ara, es titula El segrest judicial de l'amnistia.
9: Que posa l'èmfasi en que els jutges del Suprem no estan disposats que ni el poder legislatiu, ni la justícia europea, ni el constitucional els esmenin la plana.
6: Altres temes de portada, la Vanguardia, Begoña Gómez serà jutjada per un jurat popular i recuperarà el passaport.
9: També se'n fa ressò El Mundo, que titula que 5 jutges porten Begoña a la banqueta dels acusats.
6: I parlen d'una interlocutòria sòlida.
9: Mentre que l'Ara explica que hi ha hagut una lleugera pujada de la natalitat a Catalunya.
0: Seguim el repàs a la premsa al matí de Catalunya Ràdio. Què hi ha llegit avui la periodista i escriptora Llucia Ramis?
8: El Diari de Mallorca publica que la Guàrdia Civil ha acusat dues activistes antiturisme de formar part d'un grup criminal. Varen ser detingudes i emmanillades per haver fet pintades a les façanes de 5 immobiliàries. Els investigadors diuen que actuaven seguint el manual d'acció de la plataforma Menys Turisme Més Vida, que defensa que els moviments contra negocis de lloguer turístic il·legal no són violència, mentre que els efectes del model turístic sobre el territori i la població sí que ho són. El partit Més per Mallorca demana la compareixença del ministre Marlaska per aquestes detencions, tot això dies abans de la manifestació previsiblement multitudinària que hi haurà el 26 de juliol contra la massificació turística.
10: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
11: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
10: A més, té un 98% de carn.
11: És natural que es noti, oi?
10: Doncs sí, natural.
12: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
13: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat. Amb una base sòlida en ciències de la salut, estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
14: El sabor d'Itàlia amb Lidl val la pena. Aquesta setmana emporta't les nostres autèntiques salses i pestos italians amb la segona unitat al 50% de descompte. T'ho perdràs? Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: 2:15 avui, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Cop d'ull ara mateix a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Comet i la Mireia Isard. Primera nit tòrrida de la història a la ciutat de Lleida.
5: Va ser la nit de dimecres a dijous i la temperatura es va enfilar fins als 25,7 graus, la mínima més alta registrada des del 1940, segons les dades recollides a l'estació de l'Agència Estatal de Meteorologia de la capital del Segrià. L'anterior rècord era del 19 de juliol del 2023, amb 24,9 graus. El diari Segre ha parlat amb diversos observadors meteorològics que qualifiquen les altes temperatures de la nit passada d'excepcionals. Afirmen que cada cop costa més que baixi les temperatures de matinada a la ciutat i que cada cop hi ha més nits tropicals. No descarten que aquest estiu en pugui haver més.
4: Una dona italiana torna la sorra que va robar d'una platja 50 anys abans.
6: A la dècada dels 70, quan només tenia 15 anys, va anar de viatge amb els seus pares a Sardenya i van visitar una platja que es coneix com la platja dels grans d'arròs i que està formada per petits trossets de quars blanc, rosa i verd. En aquella època no hi havia consciència mediambiental ni normes que protegissin l'espai natural, així que van agafar 40 quilos de sorra i després el va distribuir pel jardí de casa seva. Quan la seva mare ho va descobrir, va decidir tornar als grans de sorra. No ho va poder fer abans de morir i li va demanar a la filla que tornés aquesta sorra. La filla ha complert el desig de la mare i ha tornat a Sardenya a dipositar la sorra a la platja. Ho publica el Huffington Post.
4: I els Mossos demanen la col·laboració ciutadana per aclarir un accident de trànsit.
5: Busquen testimonis que hagin vist com un conductor va fer caure un motorista entre Sitges i Sant Pere de Ribes a la C-32. Segons publica el diari de Tarragona, els fets van passar el 9 de juny quan un cotxe va tombar la moto, suposadament de forma deliberada, mentre circulaven en sentit Tarragona. Com a conseqüència de la caiguda, el motorista va quedar greument ferit. La policia ha difós a través de les xarxes diverses imatges del sinistre, tot i que tenen poca qualitat. Ara demanen que si algú se'n recorda de l'accident i pot aportar alguna dada per identificar el responsable del sinistre, es posi en contacte amb la policia.
4: Sorteixen pisos i papereres que valen només 10 euros. Ah, no, perdó, les paperetes. Estava perdant, no entenia res. Sortegen pisos, ara, i les paperetes, menys mal que no hi ha el Jovany, i les paperetes valen només 10 euros, ara.
6: Un estudi d'arquitectura sortejarà dos habitatges valorats en 180.000 euros, cadascun a la localitat malaguenya de Cuevas del Becerro, un municipi de menys de 2.000 habitants. Són dos pisos d'obra nova, amb tres dormitoris i dos banys. Pot sonar estafa, però els promotors asseguren que és una rifa legal i transparent que ha aprovat el Ministeri de Drets Socials i Consum, cosa que garanteix la transparència i la legalitat del procés. A més, els impostos i les despeses de transmissió els paguen els organitzadors i cada guanyador rebrà un xec de 20.000 euros per moblar el seu nou pis. Ho llegim al Diario de Màlaga.
4: 4 minuts i arribarem a 7:45. A aquesta hora també els destacats en internacional i economia amb la Mireia Isard i també amb l'Albert Duran.
6: A The Guardian destaquen en portada que Trump fa afirmacions no verificades d'ingerència electoral de la Xina, mentre els crítics temen que sigui un truc per impugnar els resultats de les eleccions de mig mandat. A Le Monde tornen a la zona afectada per l'incendi de Fontainebleau i fan un article que recull el dolor de naturalistes, excursionistes i amants de les muntanyes. Tots coincideixen que, més enllà dels danys causats al bosc, l'incendi ha despertat una profunda tristesa. Acabem el repàs de la premsa internacional amb cultura. L'estrena cinematogràfica de la setmana és segurament dels últims mesos, l'Odissea d'Homer, adaptada per Christopher Nolan, és protagonista a la portada digital a The Times. L'experta en literatura clàssica de Cambridge, Mary Baird, assegura que l'èpica de la pel·lícula és impressionant, però que li falta el sentit de l'humor i l'erotisme del text original.
7: A la premsa econòmica destaquem Cinco Días, que assegura que les persones que s'incorporen aquest 2026 al mercat de treball estaran actius de mitjana gairebé 37 anys, dos anys més que els que ho van fer el 2015. Els treballadors que tenen una carrera més llarga són els holandesos, que treballen de mitjana 44 anys. Expansión destaca que els 6 grans bancs, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Santander, Unicaja i Bankinter, tenen uns guanys de 18.000 milions d'euros en tancar el primer semestre de l'any a causa del dinamisme comercial. Aquesta xifra significa un augment del 5,5% respecte al mateix període de l'any passat. Finalment, On Economia explica que el ple de la Cambra de Barcelona ha avalat l'ampliació de les cadires de plata de 2 a 10, tot i l'oposició de Pimec i Eines de País. La mesura ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat del president de l'entitat, Josep Santacreu.
4: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
8: La final del Mundial més cara de la història. El periòdico explica la línia de preus dinàmics que aplica la FIFA en funció d'oferta i demanda. Les entrades més barates per l'Espanya i l'Argentina costen 7.000 euros, el triple de l'últim Mundial. Les llotges més cares es paguen ara mateix a 70.000 euros.
9: Que jo sé

0: El diari Ara parla de l'últim miracle de Leo Messi, 39 anys, amb un joc excels. L'Esport i As, de fet, comparteixen portada amb la foto ja històrica de Joan Montfort, on apareix Messi banyant un nadó, Lamine Yamal, en una banyera de plàstic amb uns aneguets. El Mundo Deportivo parla de la final de la Masia, amb 9 mundialistes al camp, que provenen del planter del Barça. La Vanguardia també publica aquesta foto i diu que és la Masia qui ja ha guanyat aquest Mundial, i compara Messi amb el cap dels indis, titular a les finals dels últims 3 mundials. Per l'esportiu, tot el món està rendit davant Messi, que celebra la plenitud després d'haver estat a punt de deixar la selecció fa 10 anys, i el diari explica que la final del Mundial serà estil Super Bowl. La mitja part s'allargarà mitja hora. S'oferirà un gran espectacle, una FIFA americanitzada, diu el diari, i remarca que, irònicament, aquest show té la finalitat de recaptar fons pels nens pobres, mentre només els rics podran veure el partit en directe.
1: Hi ha 3:15, la premsa del cor, Sílvia.
2: Una de les parelles de l'estiu és la que formen l'actriu nord-americana Sarah Pidgeon i el britànic Joe Alwyn. Ella es troba en el punt àlgid de la seva carrera arran de la sèrie Love Story, John F. Kennedy Jr. i Caroline Bessette, i ella ha participat en pel·lícules destacades com Hamnet, però és conegut sobretot per haver estat parella de Taylor Swift entre el 2016 i el 2023. Una relació que van portar moltíssima discreció, però ara, en canvi, Alwyn no es talla a l'hora de deixar-se veure i també de mostrar ser afectuós amb Sarah Pidgeon. Una love story ben real. I la combinació del Mundial de Futbol i celebrities també farceix de fotos, les revistes i les xarxes. Gerard Piqué i Clara Chia s'han deixat veure a Los Angeles els últims dies. La pregunta és si assistiran a la final del Mundial de Nova York, en què actuarà Shakira. Potser només es veuran de lluny.
1: Mireia Isar, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia.
1: Qui fa anys avui, va?
3: Doncs Mitch Buchanan.
1: Hola.
3: Home, això és molt estiuenc, eh?
1: Exacte, exacte.
3: Qui l'interpretava a Los Vigilantes de la Playa, David Hasselhoff, fa 74 anys, tot un ídol dels 90. La reialesa europea avui també farà festes d'aniversari. Camila, reina consort del Regne Unit, fa 79 anys. I Felip Joan Fruilà de Marichalar de Borbó, 28. A Alemanya no en tenen de reialesa, però Angela Merkel avui ho farà espelmes, concretament 72. I acabem amb un pack d'artistes. L'actriu Elena Naya fa 51 anys, Salvador Brutons, compositor i director d'orquestra, 67, i Santiago Diego Segura, actor, guionista i director, 61.
1: I el santoral, Mireia.
3: En el santoral català avui se celebra principalment Sant Aleix, patró dels pelegrins. Salutacions a tots aquells que estan fent el camí de Sant Jaume amb aquesta calorada. I a veure si avui també et sorprenc. També Santa Rufina, Generosa, Enodi i Bastina.
1: Bastina.
3: Bastina.
1: Gràcies, Mireia. Passen 2 minuts de 3:15. Cada dia a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
4: Hola, sóc la Paula Jarrín, llibretera de la llibreria Lots de Barcelona, una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. I us vinc a recomanar Quina família més boja Magalí, de la Núria Busquets i la Mariam Benarab, una novel·la gràfica editada per Ànima Llibres, on coneixerem a la Magalí Bonllonguet, que és una mena de terratrèmol que adora el futbol i el formatge. Té una mestra que es diu Pepita, que és un encant. Uns companys una mica peculiars, com en Quim Caragrassa, i odia les mates i les bledes. Però són d'aquells llibres que un cop l'acabes en vols més. I la sort és que la segona part, Visca la revolució, ja la tenim a les llibreries. Bon estiu!
1: Ara mateix passen 2 minuts de 3:15. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir.
8: La seva publicació és d'obligat compliment.
9: I seria positiu per a tots que aquesta etapa se recorriera lo antes possible.
10: Dona per bona la tesi de Peinado i referma que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern.
11: Burnham serà proclamat líder laborista després d'haver-ho intentat el 2010 i el 2015. Dilluns, Starmer presentarà la dimissió al rei Carles III i després el monarca convidarà Burnham a formar govern.
12: Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Arturo Ruiz, cap del departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls.
13: Cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total, o quasi, arribis, a punt d'arribar, te les poses.
1: Aquests són els sons del matí. Ara les paraules del dia amb el Marc Jurado. acatar.
14: Manifestar respecte i submissió envers algú o envers alguna cosa, s'acata o no, la llei divina o, en aquest cas, la judicial. Això és el que els encausats i no amnistiats del procés demanen ara als tribunals espanyols després que la justícia europea hagi avalat la llei, que acatin la decisió i l'apliquin.
1: Proclamar.
14: Publicar solemnament alguna cosa, anunciar-la públicament. Es pot proclamar una llei, la independència d'un estat, o es pot proclamar un nou rei, president o líder polític. Això és el que passarà avui al Regne Unit. Andy Burnham serà proclamat nou líder del Partit Laborista Britànic. Dilluns substituirà Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit.
1: Odissea.
14: Llarg anar d'uns llocs a d'altres abans d'aconseguir el que hom es proposa, un viatge llarg en el que sovintegen les aventures tan adverses com favorables al viatger. No entrem a fer paral·lelismes amb els processos judicials del procés, valgui la redundància, però sí que us expliquem que avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades, l'adaptació cinematogràfica de l'Odissea d'Homer, de la mà de Christopher Nolan.
1: I posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 0,8%.
15: És el percentatge en què es va incrementar la població de Catalunya l'any passat respecte al 2024. És la primera vegada que la natalitat s'incrementa a Catalunya des del 2008. En total, el 2025 hi va haver 54.000 naixements, dels quals 28.000 van ser nens i 26.000 nenes.
1: 266.000.
15: És el nombre de delictes que hi ha hagut a Catalunya els primers 6 mesos de l'any. Això es tradueix en una taxa de 32 delictes per cada 1.000 habitants. Aquesta xifra implica una baixada del 7,6% respecte al mateix període de l'any passat.
1: 84.
15: Són els milions que la Diputació de Barcelona preveu destinar a la renovació de carreteres en la segona fase del Pla de Millora de la Xarxa Viària. La renovació afectaria més de 220 quilòmetres de vies.
1: Ens falten les tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem l'skyline d'una part de Manhattan, una fotografia que hem vist moltíssimes vegades, la dels gratacels de Nova York i el seu perfil amb el cel. El que sorprèn d'aquesta imatge és justament el cel, perquè la ciutat està coberta d'una boira marronosa.
16: Una boira conseqüència dels incendis que hi ha a Canadà i que aquests dies enfosqueixen tot Nova York. Moltes persones, de fet, han optat per recuperar la mascareta i l'alcalde fins i tot ha recomanat limitar el temps que es passa a l'aire lliure. Per cert, una situació que preocupa de cara a la celebració de la final del Mundial de diumenge.
1: A la segona imatge veiem una foto zenital d'una plaça. Al centre hi ha un artista, ajupit, envoltats de diferents materials, per exemple, pots o retalls de colors. Al costat hi ha pintades a terra les cares de dues persones ben reconeixibles. Una és Leo Messi, l'altra és Lamine Yamal.
16: És un artista urbà a Kosovo, acabant de polir els últims detalls d'aquesta obra d'art amb què reprodueix els dos principals protagonistes d'aquesta final del Mundial de Futbol. El passat del Barça contra el present i el futur. Els veurem junts 19 anys després d'aquesta ja històrica fotografia en què Messi banya un recent nascut Lamine Yamal.
1: Per cert, que el New York Times publica aquesta foto. La foto aquesta de Messi banyant a Lamine Yamal ben petitó, la trobem avui al New York Times. En fi, la tercera imatge ens l'envien des dels afores de Betlem i veiem uns nens amb banyador dalt d'un mur a punt de saltar una bassa amb una aigua que aparentment sembla força bruta. Què hi veus, Jordi Brascó?
17: Veig els nens del poble d'Al-Hader gaudint d'un dia assolellat a les piscines naturals de Salomó que daten d'abans de Crist. Avui és un dia tranquil, però en aquesta zona les batudes policials i els atacs dels colons són més que habituals. Israel assegura que les piscines els pertanyen i ja han dissenyat un pla per reformar-les completament.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Un gos militar ha rebut la medalla d'or del Pentàgon després de sobreviure a un atemptat i salvar 47 vides. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia explica la història d'aquest gos militar que es diu Bob, però que a l'exèrcit nord-americà té el nom en clau de K-9 Valor. Diuen d'ell que és tot un heroi nord-americà. La notícia explica que el gos va sobreviure a un atemptat suïcida a l'aeroport de Kabul el 2021, interposant-se entre l'explosió i el soldat ensinistrador que el duia. També diu la notícia que l'explosió va destrossar-li la meitat de la cara, va perdre l'ull i l'orella esquerres i va ser traslladat a Alemanya, on els veterinaris van aconseguir reconstruir-li la mandíbula. La seva gesta va permetre salvar, atenció, 47 vides. És per això, diu la notícia, que ara ha rebut la medalla d'honor del Pentàgon nord-americà. Durant el lliurament d'aquest reconeixement, el soldat gos K-9 Valor va rebre una ovació que va durar més de 8 minuts.
1: I això és real o és fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: La ciberdelinqüència planteja reptes cada vegada més complexos pels professionals de la criminologia i la seguretat. Segons l'Institut Nacional de Ciberseguretat, l'any 2025 es van gestionar més de 122.000 incidents, un 26% més que l'any anterior. Unes dades que evidencien la necessitat d'actualitzar coneixements i competències per prevenir, investigar i donar resposta a les noves formes de criminalitat digital.
20: Estàs compromès amb l'objectivitat i el sentit de la justícia? Amb el grau en Criminologia i Seguretat de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs el mètode i l'anàlisi. Demà treballaràs en la prevenció del delicte. Canvia el teu present, crea el teu futur.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
18: Vinga, va, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que un gos militar rep la medalla d'honor del Pentàgon després de sobreviure a un atemptat i salvar 47 vides és una notícia falsa. Cap gos ha rebut mai als Estats Units la medalla d'honor del Pentàgon. La història d'aquest gos és totalment inventada. Circula, però, per xarxes socials com si fos real. Molta gent l'ha clicada, també l'ha compartida. La imatge del gos que veiem en la notícia que ara circula està feta amb intel·ligència artificial. De fet, té una errada molt evident. La notícia explica que va perdre l'ull esquerre, però al gos de la imatge li falta l'ull dret.
1: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
1: 5 minuts i les 8. Titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Sílvia Comet. El Tribunal Suprem no té pressa, malgrat l'aval de la justícia europea a l'amnistia, que plana el camí pel retorn de Carles Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació als líders independentistes.
14: Els moviments podrien ser més ràpids pel que fa als CDRs acusats de terrorisme. Jordi Turull, Oriol Junqueras i Salvador Illa demanen celeritat.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar.
0: La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
1: Des del Partit Popular, però, avui insisteixen que la sentència no suposa un aval absolut a tot el text de la llei d'amnistia que va aprovar el Congrés.
2: Alberto Núñez Feijóo i José María Aznar, amb tons molt diferents.
22: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos.
23: Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune.
1: Punt i final a la tercera onada de calor.
14: Això el dia que hem sabut que Catalunya està vivint l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Meteocat, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre del que és habitual en aquest període de l'any.
1: I previsió destacada avui al Regne Unit, Andy Barham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic.
2: Pas previ perquè dilluns que ve substitueixi Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit.
1: I l'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes del Festival de Peralada, que avui comença la d'Empordà.
14: El festival celebra 40 anys en una edició que també inclourà música de cambra i de creació contemporània i que s'allargarà fins al 9 d'agost.
1: En 3 minuts arribarem a les 8. Ara mateix val la pena que fem un cop d'ull també a la informació de servei, començant pel temps.
24: Avui serà un dia majoritàriament assolellat, un altre cop un dia calorós, però amb màximes que no passaran dels 38, com amb el 39 graus, potser en algun punt de Ponent o de les Terres de l'Ebre. Sol, potser a la tarda amb alguna nuvolada al Pirineu, potser també amb algun petit ruixat en aquesta zona. Cap de setmana també marcat en general pel sol. Dissabte, amb temperatura fins i tot una miqueta més baixa que la d'avui. Diumenge repuntarà una mica la temperatura màxima. I la setmana vinent sembla que a partir de dijous podríem tenir una normalització de les temperatures.
1: I el trànsit, com el tenim, Clàudia Serra?
25: Doncs a aquesta hora segueixen les retencions a l'AP7 entre Granollers i Parets del Vallès en sentit sud, on, recordem-ho, hi ha hagut un accident. Els vehicles implicats ja són al voral. A Barcelona, intensitat en punts habituals a la ronda, sobretot sentit Llobregat, però, això sí, sense retencions destacades.
1: Dos minuts per arribar a les 8. Cada dia a aquesta hora li dediquem una cançó a algú, al qui vulgueu. Ens ho heu de dir a través d'una nota de veu, al 636-360609. Ens heu de dir qui sou, a qui li dediqueu i per què. És el que ha fet la Mercè, per exemple.
3: Bon dia. Em dic Mercè i voldria felicitar el Jordi, que divendres, dia 17, fa 61 anys. Sisplau, per felicitar-lo, com ell és molt fan del Víctor Manuel, doncs qualsevol cançó que vulgueu, si li voleu posar el Solo Pienso en Ti, que potser és la més coneguda d'ell, doncs seria fantàstic.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 8. Comencem amb el trànsit, equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Retencions a aquesta hora a la P7 entre Granollers i Montornès del Vallès en sentit sud per un accident. Els vehicles implicats ja són al voral. A Barcelona, intensitat en punts habituals a les rondes, sobretot sentit Llobregat, però sense retencions destacades. A Rodalies, nou matí de retards d'uns 20 minuts. A les línies R14 i R13 per robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí.
1: El Tribunal Suprem no té pressa malgrat l'aval de la justícia europea a l'amnistia que plana el camí al retorn de Carles Puigdemont i a l'aixecament de la inhabilitació als líders independentistes. Els moviments podrien ser més ràpids, en canvi, pel que fa als CDRs acusats de terrorisme. Més enllà de celebrar la decisió del TJUE com una victòria, els afectats reclamen precisament que no hi hagi més dilacions a l'hora d'aplicar la llei, una crida a la qual s'ha afegit també el president Illa i el govern espanyol. Toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari Político avança a aquest aspecte de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió que es publica avui. Brussel·les reclama més rigor en els mecanismes per fer front al fenomen. Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc ja està estabilitzat i hi ha preocupació al municipi, sobretot pel fet que hi hagi una persona lliure que pugui estar provocant els incendis. Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès. Un gran incendi a l'Aragó ja ha calcinat més de 7.600 hectàrees prop d'Orés a Saragossa i continua descontrolat. Les flames afecten un perímetre de 60 quilòmetres i han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 6 municipis. Donald Trump posa en dubte la integritat del sistema electoral dels Estats Units i acusa la Xina d'interferir en les eleccions del 2020, en el que qualifica com la més gran vulneració de dades electorals de la història. El president ha acusat les anteriors administracions d'haver amagat aquestes irregularitats. Comença el principal tall per obres de l'estiu del metro de Barcelona. A partir d'avui no hi haurà servei a la línia L1, la vermella, entre Florida i plaça de Sants. Les obres s'allargaran fins al 28 d'agost i deixaran sense servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Els oftalmòlegs alerten que no fer servir ulleres homologades per mirar l'eclipsi total de sol del 12 d'agost pot causar ferides permanents als ulls. Per això demanen que es doni més informació a la població sobre com s'han de protegir. I avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades de l'any, l'adaptació de l'Odissea d'Homer de la mà de Christopher Nolan. Després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, el director pot tornar a definir l'any cinematogràfic.
3: Esports. El Barça podria anunciar les pròximes hores Kadima Adeyemi com a nou jugador. L'extrem va passar a revisió mèdica, mentre que Ter Stegen segueix negociant amb l'Ajax la seva cessió. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. I el Tour de França avui es disputa la 13a etapa, 205 km de mitja muntanya. Tadej Pogacar torna a sortir amb el maillot groc de líder. Ahir triomfa l'esprint per Tim Merlier.
1: I el temps, xafogó, amb alguns núvols baixos avui i humitats elevades, sobretot a la costa. La calor es mantindrà intensa, però com a molt, amb valors que s'acostaran als 39 graus a les zones més càlides de Ponent. La tramuntana afluixarà a l'Empordà, amb una tarda d'algunes nuvolades al Pirineu, però poc importants.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, és divendres 17 de juliol. Repassem les principals notícies i l'agenda del cap de setmana a Castelldefels. La ciutat viurà aquest dissabte una nova edició del Dissabte Solidari que tornarà a omplir la plaça de l'Església d'activitats, música i solidaritat. La jornada reunirà entitats de cooperació i ONGs del municipi amb tallers, degustacions i concerts per promoure els valors de la pau i la solidaritat. A més, durant tot dissabte també hi haurà una campanya de donació de sang a la plaça Neus Català davant la biblioteca. L'Ajuntament tornarà a instal·lar una pantalla gegant per seguir la final del Mundial. Després de l'èxit de la semifinal, aquest diumenge la plaça 3 a Claramunt tornarà a convertir-se en el punt de trobada de l'afició. La festa començarà a les 8 del vespre amb música i animació i a les 9 es retransmetrà en directe la final del Campionat del Món de Futbol. I a l'agenda, aquest cap de setmana, els Jardins del Castell acullen les semifinals de Nous Talents 2026, avui i demà a la tarda. Els artistes seleccionats competiran per aconseguir una plaça a la gran final, que tindrà lloc diumenge a 11:45 del matí al Teatre Plaza. Aquesta tarda, el Centre Cívic Vistalegre acull el taller de fundes de ganxet per a ventalls amb les places ja exaurides. A la mateixa hora, l'Espai del Mar proposa un taller de bijuteria amb macramé, adreçat a totes les persones que vulguin iniciar-se en aquesta tècnica artesanal. També avui, a 7:45 del vespre, torna una nova sessió de Fem Esport als Barris Jove a la platja de Castelldefels i a 9:45 de la nit, el Palm Market oferirà un tribut a Estopa a la plaça de les Palmeres. La programació d'Oci Juvenil a la nit una altra moguda continua aquesta nit i demà amb activitats gratuïtes com són el Laser Tag, futbol, tonificació o la proposta de vincles a la nit a l'Espai Caní Municipal. I de cara a demà dissabte, recordeu altres cites destacades: la Festa Major del barri del Baixador amb activitats familiars, bingo musical, sopar popular i concerts al carrer 514, el dissabte solidari a la plaça de l'Església i la campanya de donació de sang a la plaça Neus Català. Fins aquí el repàs a l'actualitat de Castelldefels. Tornarem amb més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i, com sempre, podeu seguir tota l'actualitat als canals municipals.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
10: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
11: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
10: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
11: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
12: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
0: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Bon dia. Comencem Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest divendres 17 de juliol. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevista sobre els temes que marcaran la jornada del municipi. Al control tenim a Gerard Carreras i us parla la CNI de Marlín. Martín. Tenim per davant dues hores de ràdio per posar-nos al dia de tot el que passa a Castelldefels amb informació i altres continguts que us anirem descobrint al llarg del matí. Doncs si voleu saber-ne més, doncs acompanyeu-nos durant aquestes dues hores perquè us explicarem tota l'actualitat de Castelldefels. Comencem!
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs primer de tot parlarem de la protagonista d'aquest estiu, que ha sigut la Caló, perquè apareix als principals portals d'informació. Que el diari Confidencial s'ha fet ressò de la previsió meteorològica a Castelldefels, elaborada a partir de les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia. Segons aquesta previsió, Castelldefels es manté en alerta groga per temperatures màximes, amb una jornada marcada per valors que poden arribar als 32 graus, però amb una sensació tèrmica que podria acostar-se als 38. La AEMET també apuntava la possibilitat d'alguna tempesta durant la primera meitat del dia, tot i que és amb una probabilitat baixa. La previsió recollida pel mitjà també indicava que el cap de setmana es presentaria estable, amb un predomini de sol o pocs núvols, temperatures que continuaran per sobre els 33 graus. Ja sabem que les hores centrals del dia són les més complicades, però les temperatures elevades durant la nit també estan dificultant el descans i fan que ens costi que el cos tingui més dificultats per recuperar-se. Ja és per això que davant d'aquesta situació, des de Protecció Civil, recorden la importància de seguir les recomanacions d'autoprotecció i fer ús dels recursos que el municipi posa a disposició de la ciutadania per combatre la calor. Des de Protecció Civil expliquen que el principal problema no és només la temperatura d'un dia concret. La calor arriba després de diversos dies consecutius amb màximes elevades i nit especialment càlides. Aquest efecte acumulatiu provoca que el cos tingui més dificultats per recuperar-se, augmenta el risc de problemes de salut, sobretot entre les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques, embarassades, aquelles persones que treballen a l'aire lliure i també, recordem, les mascotes. Una de les situacions més greus que pot provocar aquesta exposició continuada és el cop de calor, una emergència mèdica que es produeix quan el cos deixa de poder regular la seva temperatura. Els principals símptomes són una temperatura corporal molt elevada, mal de cap intens, mareig, nàusees, confusió, respiració accelerada o una pell molt calenta, seca i envermellida. Recordem que si ens trobem davant d'un possible cop de calor, és important actuar ràpidament. Cal portar a la persona en un lloc fresc, a l'ombra, afluixar-li o retirar-li la roba, refrescar-la amb aigua o tovalloles humides i avisar immediatament els serveis d'emergència. Si la persona és conscient, es poden oferir petits glops d'aigua fresca, però si presenta alteracions de consciència o els símptomes són greus, no s'ha de forçar a beure i cal trucar al 112 o bé al 061 Salut Respon. Precisament per ajudar la ciutadania a protegir-se durant aquests episodis, Castelldefels disposa d'una xarxa de refugis climàtics distribuïts pel municipi. Escoltem el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, que ens explicava què és un refugi climàtic i quin és el servei que ofereix a la ciutadania. L'escoltem.
1: Pues un refugio climático es aquel espacio en el que todo el mundo puede asistir y que las temperaturas pues disminuyen y puedas estar en un entorno mucho más acogedor y poderte refugiar, por eso el refugio de las altas temperaturas. Tenemos varios, como bien has dicho, la biblioteca, tenemos el centro cívico, el Frederic Mompou, tenemos también pues las fuentes, tenemos, si no recuerdo mal, creo que son 8 las que tenemos en el municipio y que nos ayudan a que todo el mundo en un momento determinado pues pueda pasar por un espacio público y que tenga ese pues pueda huir o refugiarse de las altas temperaturas.
0: Castelldefels forma part d'aquesta xarxa metropolitana de refugis climàtics i compta amb 5 espais interiors climatitzats, que són l'edifici de la República, el Centre Cívic Frederic Mompou, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, el Centre Cívic Vista Alegre i l'Espai del Mar. I també tenim 2 espais exteriors, que són el Parc del Castell i el Parc de la Muntanyeta. A aquesta xarxa municipal s'hi afegeix enguany la iniciativa impulsada també amb el comerç local, que són els microrefugis climàtics, que són establiments que ofereixen un espai fresc perquè qualsevol persona pugui entrar uns minuts a refugiar-se de la calor sense necessitat de consumir. Escoltem a la tècnica municipal de comerç, Vilma Bianchi,

0: Després ens arriba a nosaltres, validem que aquest comerç és de Castelldefels. No només és per Castelldefels, estem a tota la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona. I res més, una vez que s'ha inscrit, que està validat, li apropem el distintiu i a seguir donant el servei a la gent que...
1: Des de l'Ajuntament també es fa una crida als establiments de Castelldefels perquè s'afegeixin a aquesta iniciativa, que contribueix a ampliar la xarxa d'espais segurs durant els episodis de temperatures extremes. Recordem que els comerços interessats poden adherir-se de manera gratuïta posant-se en contacte amb l'àrea de comerç a través d'aquest telèfon, que el tornem a repetir, que és el 664-33-1468. I ara escoltem a la Vilma Bianchi com ens explica de què es tracta aquesta xarxa de microrefugis. L'escoltem.
0: Doncs aquests espais microrefugis climàtics és molt senzill perquè és establiment que ofereixen un ambient fresc, segur, acollidor durant els períodes de calor, contribuint així al benestar col·lectiu i a l'adaptació del canvi climàtic. En què consisteix? És una forma molt senzilla. Jo estic passejant des de plaça de l'Església cap a la plaça Joan 23 i, mira, fa molta calor, doncs és entrar sense necessitat de fer cap compra, refrescar una mica i poder continuar el camí, no?
1: Protecció Civil recorda que, tot i que aquests avisos per calor s'han repetit durant les darreres setmanes, no s'han de normalitzar. La persistència d'altes temperatures continua representant un risc important per a la salut i per això recomana hidratar-se sovint, evitar l'exposició del sol durant les hores centrals del dia, buscar espais climatitzats sempre que sigui possible i mantenir una atenció especial sobre les persones més vulnerables. I fem un últim recordatori que tots podem posar en pràctica aquests dies. Si tenim un familiar, un veí o una persona gran que viu sola, una simple trucada o una visita per comprovar que es troba tot bé pot ser de gran ajuda durant aquest episodi de calor intensa.
2: Castelldefels desperta.

0: I ara és moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. Bon dia, Sílvia de l'Amo.
1: Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix tenim retencions a l'AP7 entre Parets i Granollers en sentit Tarragona, 4 quilòmetres, i en el cas d'aquesta mateixa via, Barberà en sentit Girona, 2,5. És cert que al matí es presenta de moment tranquil amb la ronda de dalt i la ronda de litoral amb alguns punts de lentitud, però en cap cas com acostuma a passar. I sí que hem de recordar que hi ha l'avaria d'un camió a Santa Maria d'Oló i problemes per un accident a Artesa de Segre, a Artesa de Lleida, disculpeu. Però, com sempre, encara hi ha tres vies afectades pels incendis a Sant Quirze, a Safaja, i per això us demanem aquests dies de calor i també de cada cap de setmana que no baixeu la guàrdia i us mantingueu informats. Molt bon matí.
0: Moltes gràcies, Silvia de l'Amo. Bon dia.
1: Bon dia.

Doncs recordem que l'Ajuntament de Castelldefels ha decretat la prohibició temporal de l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic davant de l'elevat risc d'incendi provocat per aquestes altes temperatures que estàvem comentant i també per l'estat de la sequedat de la vegetació. Aquesta mesura es mantindrà fins al diumenge 19 de juliol, tot i que es podria prorrogar si les condicions meteorològiques continuen sent desfavorables. Això significa que durant aquests dies no

0: No podran utilitzar-se ni petards, coets, bengales, fons ni cap altre article pirotècnic, tant als espais públics com als espais privats a l'aire lliure. Per tant, la prohibició afecta carrers, places, parcs, jardins, platges, terrasses, patis, zones comunitàries i urbanitzacions de tot el terme municipal. Es tracta d'una mesura preventiva que arriba en un context de màxima vigilància. Les altes temperatures, la baixa humitat i la vegetació molt seca fan que qualsevol espurna pugui acabar provocant un incendi. De fet, segons les dades que ens faciliten els agents rurals, 9 de cada 10 incendis forestals que registren a Catalunya tenen origen humà i prop de 4 de cada 10 són conseqüència de negligències, és a dir, són accions que es poden evitar, com ara una burilla mal apagada, una barbacoa no autoritzada o l'ús de material que genera espurnes. A més, en els darrers dies, Catalunya ha hagut d'enfrontar diversos incendis forestals simultanis en plena onada de calor, una situació que ha obligat els serveis d'emergència a mobilitzar nombrosos efectius en diferents punts del territori. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de Castelldefels fa una crida a la responsabilitat ciutadana i recorda que en moments com l'actual, la prevenció és la millor eina per evitar situacions de risc. També des de l'Ajuntament es demana especialment als adults que no permetin que infants i joves facin ús de material pirotècnic mentre aquesta prohibició sigui vigent. I recordem, com sempre, que si algú detecta foc o una columna de fum, cal avisar immediatament al 112 i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. La policia local i Protecció Civil i la resta de serveis municipals vetllaran pel compliment d'aquesta mesura que pot comportar sancions en cas d'incompliment. Al cap i a la fi, de vegades pensem que un petard o una bengala poden semblar inofensius, però amb la calor extrema i la vegetació tan seca com la que tenim aquests dies, qualsevol espurna pot tenir conseqüències molt importants.
1: Castelldefels desperta.

0: del tema natural i la calor, perquè si els últims dies heu estat per l'Olla del Rei, és probable que us hagi sorprès veure alguns peixos morts a l'estany. Una imatge que pot fer pensar que és un problema de contaminació, però segons ens ha explicat l'Ajuntament de Castelldefels, té una explicació ben diferent. Els tècnics municipals de Medi Ambient assenyalen que aquest episodi és conseqüència d'un fenomen natural anomenat eutrofització, que es pot produir durant l'estiu, quan coincideixen altes temperatures amb una manca prolongada de pluges. En aquestes condicions, l'aigua de l'estany es renova molt poc. Com que l'Olla del Rei forma part del sistema de drenatge d'aigües pluvials, depèn en gran mesura de les precipitacions per renovar l'aigua. És quan no plou durant setmanes, quan el nivell baixa per l'evaporació i l'aigua es manté estancada. Aquest escenari afavoreix el creixement d'algues i altres microorganismes. I el problema arriba quan aquestes moren i es descomponen, perquè aquest procés consumeix una gran quantitat d'oxigen dissolt a l'aigua. Si aquest oxigen disminueix per sota dels nivells necessaris, els peixos tenen dificultats per viure. Des del consistori també recorden que hi ha altres factors que poden agreujar aquesta situació, com ara les restes vegetals, els excrements de la fauna o l'aliment que moltes persones hi llencen amb voluntat d'alimentar els animals. Tot plegat incrementa els nutrients presents a l'aigua i afavoreix encara més aquest desequilibri. Per aquest motiu, l'Ajuntament insisteix en la importància de no donar menjar als animals de l'estany, ja que aquesta pràctica pot ser ben intencionada, però pot acabar perjudicant l'ecosistema, sobretot ara amb altes temperatures. Paral·lelament, les brigades municipals continuen retirant els peixos morts per mantenir aquest espai natural en bones condicions. En definitiva, segons els serveis municipals de Medi Ambient, es tracta d'un fenomen natural estretament relacionat amb la calor intensa i la manca de precipitacions d'aquest estiu, i no un episodi de contaminació.
1: Castelldefels desperta.
0: I ara ens fixem com continua transformant-se Castelldefels, perquè més enllà de les actuacions que sovint estem veient al carrer, l'Ajuntament està treballant en diversos projectes per ampliar aquests espais verds i renovar els parcs i continuar fent la ciutat un entorn més sostenible, accessible i agradable per viure. I sobretot ara, amb aquestes altes temperatures, els espais verds ens fan molta falta. De fet, des d'una de les grans propostes que dels últims mesos serà la recuperació de l'espai de Can Aymerich, una actuació que impulsarà l'àrea metropolitana de Barcelona i que està previst que comenci aquest mes de setembre. La idea és recuperar aquest ambient natural perquè esdevingui un nou espai verd de referència per la ciutat. Així ens explicava el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes. L'escoltem.
2: Pasaremos de un parking de camiones, que era lo que estaba haciendo los últimos años, a un grandísimo parque natural que empieza en septiembre. AMB, recordemos que es unos trabajos que se llevan conjuntamente con la AMB, y la AMB de momento nos ha confirmado que ya está licitado y que los trabajos empiezan en septiembre. Por lo tanto, vienen unos tiempos fantásticos para nuestro municipio, porque tendremos un parque muy grande, porque recordemos que va a ser un espacio enorme, ese que se hará en dos fases. Es tan grande que no lo podemos hacer en una sola fase, y se hará en dos fases y con un coste muy elevado. Por eso también una parte grande de realizarla en dos fases es por eso, porque si no la inversión era muy elevada y requería de muchísimo tiempo también.
0: Però quan es parla de medi ambient, no només es tracta de crear nous espais, també és important conservar els que ja tenim. És per això que Castelldefels compta amb un entorn privilegiat entre el mar i el parc del Garraf i diferents zones urbanes, un patrimoni natural que cal protegir davant dels efectes d'aquest canvi climàtic i la pressió sobre el territori. És precisament sobre aquesta riquesa natural i necessitat de preservar-la per futures generacions que també reflexionava el regidor. Escoltem el Pedro Paredes.
2: Castelldefels es un municipio muy rico y es lo que tenemos que seguir manteniendo todos estos puntos de interés. Bueno, también tenemos Canamerí con ese valle que tenemos allí, que ahora lo vamos a reconstruir y vamos a hacer un gran parque natural. Por lo tanto, Castelldefels es muy rica en todos los ámbitos, tenemos que cuidarlo y los más peques esto cada vez lo tienen mucho más claro, que es lo más importante, que desde abajo, de los más pequeñines, cada vez estén más concienciados en la naturaleza y en proteger nuestro medio.
0: Aquesta aposta per una ciutat més verda també es trasllada als barris. De fet, aquests dies ja han començat les obres de remodelació del Parc de Santa Eulàlia de Bellamar i després serà el torn del Parc de la Democràcia. A més, l'espai de les fonts situades darrere de la plaça de la Democràcia es transformarà en una nova zona de jocs d'aigua. Escoltem el Pedro Paredes com ens avançava, com es desenvoluparan aquestes actuacions.
2: Ya han comenzado los trabajos en el Parque de Santa Eulalia de Bellamar. Llevan unos días vallado, perimetrado, y ahora ya, si no estoy equivocado, hoy han empezado ya el desmontaje de los juegos que habían y de todo el mobiliario que había. Esperamos que en los próximos meses, la intención es que esté para el inicio de septiembre, cuando empiecen el cole, sobre todo allí el cole que tiene más cerca, que es el Antonio Gaudí, ya lo puedan disfrutar los primeros semanas en septiembre, y seguidamente de aquel vendrá el parque de la Democracia que hay en la Juan 23. Y en septiembre también, septiembre-octubre, iniciarán los trabajos de las fuentes de la Plaza Democracia, que están justamente debajo de la iglesia. Pues ahí se harán unas fuentes. Actualmente había un espacio con unas fuentes, pero que llevaban muchísimos años sin utilizarse. Pues se va a hacer una remodelación completa y se van a colocar pues unas fuentes muy del estilo que hay en Vista Alegre, que no será una fuente al uso de agua ornamental, digo de fuente ornamental, sino serán de chorros para poderse bañar los más pequeños, con chorritos, será una fuente practicable, no será una fuente únicamente de adorno o ornamental, sino será una fuente para poderse bañar los más jóvenes, así que crearemos un punto también de refugio climático.
0: I aquestes no són les úniques obres que avancen a Castelldefels. Paral·lelament, també continuen diferents actuacions de millora urbana repartides per la ciutat, com la remodelació de diverses rotondes, les obres del pas soterrat de l'estació o els treballs del carrer Barcelona. Escoltem el Pedro Paredes com ens fa un repàs de l'estat de les obres de la ciutat.
2: Pues las obras que están en marcha, las rotondas que estaban remodelándose ya han terminado, quedan acabar ciertas cositas que llegarán en las próximas semanas, pero ya no tiene afectación al tráfico ni impedimentos. El puente soterrado de la estación, en breve ya se colocan los plafones iluminados, en las próximas semanas acabarán de colocarse, por lo tanto, si todo va bien antes de las fiestas mayores, ya estará acabado también el puente de debajo de la estación, el soterrado, el que va por debajo de las vías. Y luego, pues tenemos calle Barcelona, tenemos el parking de la estación de Barcelona también, o el Diagonal, que esas tardarán un poquito más, pero también van a buen ritmo y son obras muy importantes.
0: En definitiva, són projectes que combinen la recuperació d'espais naturals, la renovació dels parcs i la millora de la via pública, amb l'objectiu comú de continuar fent de Castelldefels una ciutat més verda, més sostenible i amb més espais públics pensats perquè la ciutadania els pugui gaudir cada dia i, a més, ara que aquests episodis de calor són cada vegada més freqüents i cada estiu més freqüents. Doncs
1: Castelldefels desperta.

0: És el moment de conèixer el temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb alguns estrats baixos cap a la Catalunya central, també cap al sector central del litoral, amb tendència de que vagi minvant durant ja aquest matí. S'espera un matí força plàcid, dominat per l'ambient assolellat, però sí que de cara a la tarda han de créixer algunes nuvolades cap a l'extrem més nord del Pirineu i aquestes podran deixar algun ruixat, però sobretot ho faran cap a l'extrem més nord, però fins i tot cap a la part francesa, cap al Pirineu francès, qualsevol cas, seria algun ruixat de caràcter feble. D'altra banda, també cal dir que de cara al final del dia tornaran a formar-se alguns núvols a punts del litoral que aniran a més de cara a la matinada i també arribaran de nou alguns núvols amb certa inestabilitat, però seran alts i mitjans i ho faran pel sud del territori. Atenció amb la temperatura màxima, que avui no serà tan alta, farà calor, perquè s'esperen valors de 37-38 graus cap a la zona del Pla de Lleida, que està la més alta cap al Segrià, amb uns 38 graus. No s'han de superar els 40 graus, però 38 graus farà calor, la calor tornarà a ser intensa, però no tant com aquests últims dies, per tant, ens deixa respirar una miqueta més. De cara a demà continuarem amb aquesta tendència i de cara a diumenge ja podria començar a pujar de nou. Anirem parlant, anirem seguint aquesta predicció de cara a les properes actualitzacions. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies.

0: Doncs ara parlem d'un tràmit que afecta a moltes famílies i que sovint també genera molta frustració, i això és el reconeixement de la situació de dependència. No tant per la complexitat del procés, sinó perquè fins ara els terminis podien allargar-se durant mesos, fins i tot prop d'un any o un any i mig abans de poder accedir als serveis o a les prestacions corresponents. Doncs bé, ara l'Ajuntament de Castelldefels ha fet un primer pas per intentar canviar aquesta realitat. Aquesta setmana es va constituir un grup de treball que reunia professionals dels serveis socials municipals, del CAP del Castell i del CASAP de Can Bou, per coordinar-se millor tot el procés. En principi, la idea és molt senzilla, que Salut i Serveis Socials deixin de treballar de manera separada i ho facin conjuntament perquè les persones que necessitin aquest reconeixement no hagin de repetir tràmits ni esperar tant de temps. Així ens ho explicava la responsable del projecte, Susana Castillo, que és la cap de Serveis Socials de Dependència i Gent Gran. L'escoltem.
1: Llavors, tota aquesta reducció que parlàvem, no? Perquè sí que són 18 mesos realment, la mitjana, 18. Sí, la mitjana des que una persona fa una primera sol·licitud fins a que finalment acaba tenint un recurs. És la mitjana de tota Catalunya, sí. Evidentment, no tots els municipis ni tots els territoris tenen la mateixa llista d'espera, però bueno, és farragós i és complex a vegades de fer entendre a la persona que realment té el problema ara i necessita el suport ara. I llavors aquesta reducció del compromís de la Generalitat per implantar en tot el territori de Catalunya de 18 mesos a 2 mesos, 60 dies, és un repte. Sí. És un repte que comportarà molts canvis i que, per una banda, hi ha com dos objectius, no? Reduir aquest temps d'espera per assolir el grau de dependència, i després un altre, que és amb el que ens vam centralitzar-nos aquí a Castelldefels, en poder fer una mirada que sigui la persona al centre i que els professionals ens col·loquem al voltant.
0: Doncs com ens comentava la Susana Castillo, per entendre la importància d'aquest canvi, cal recordar com funcionava actualment aquest procediment. Quan una persona demanava el reconeixement de la dependència, primer s'ha de valorar el seu grau de dependència i més endavant els serveis socials elaboren el programa individual d'atenció conegut com el PIA, que determina quins són els serveis o les prestacions que corresponen. Tot això implica diferents visites, diversos professionals i resolucions per separat. Aquest nou model pretén simplificar aquest recorregut perquè gran part d'aquestes gestions es puguin coordinar en un únic procés. Escoltem la Susana Castillo, cap de Serveis Socials, que ens explica el nou funcionament.
1: Llavors, el que es vol canviar és que la persona es pugui dirigir tant a Serveis Socials, si és que coneix allà i té referència allà i és la seva, el seu professional de referència, o bé als professionals de salut, el seu metge de capçalera, la seva infermera o la treballadora social de l'ambulatori, i poder amb ells valorar prèviament si, passant un cribatge de lo que valoraran la dependència, tindrà o no aquest accés. Si té aquest accés, si diu no, si realment vostè sí que pot otorgar aquest reconeixement de grau, es tramita. I llavors, el que s'elimina totalment és aquesta part que deien de t'envio, té tal, té qual. És, en aquell moment ja enviem a serveis territorials la petició, la sol·licitud i la petició d'aquest capacitat econòmica. I en 20 dies es fa el domicili. Realment, la sol·licitud, en 20 dies s'ha de programar aquesta visita domiciliària conjunta. I al mateix dia es pretén valorar el grau de dependència i fer l'acord PIA, que és l'acord de prestacions. És un repte perquè implica molt poc temps, implica tenir agendes compartides, bueno, és un repte de treball que fins ara no hem fet mai. Llavors, clar, si en un dia, si en 20 dies tu ja tens aquesta previsió de que ja tens un grau i ja has començat a triar quin servei voldràs, se suposa que en 30 dies tindràs la resolució i probablement ja tindràs el servei.
0: Com ens comentava la Susana Castillo, l'objectiu és molt ambiciós. Si el model es desplega tal com està previst, es passaria aproximadament dels 12 mesos actuals als 60 dies. Una diferència molt significativa per la que les persones, precisament en aquesta situació de dependència, necessiten una resposta ràpida. Ara com ara, aquest punt és el punt de partida. Durant els pròxims mesos, els equips implicats definiran com s'implantarà aquest nou sistema de treball a Castelldefels i quins són els protocols que seguiran per la coordinació sigui real i efectiva. Escoltem com la Susana Castillo ens comentava com era el grup de treball.
1: I que aquest grup de treball ens està acompanyant l'Agència per a l'Atenció Integrada Social i Sanitària, que és el de la Generalitat, el Departament de Salut, i ens estan ajudant, doncs, anem a conèixer-nos. I aquest grup va ser això, és la primera sessió d'un treball que s'ha de fer durant els propers mesos per poder fer quin sistema farem a Castelldefels i com volem que aquesta feina repercuteixi en el ciutadà i que al final aquest ciutadà, vagi on vagi, tindrà aquesta atenció i tindrà aquesta agilitat en el procés i que acabi tenint el recurs que necessita en el moment que el necessita.
0: També és una bona oportunitat per recordar què és la dependència. Es tracta del reconeixement que reben les persones que de manera permanent necessiten ajuda d'altres persones per realitzar activitats bàsiques del dia a dia, com vestir-se, alimentar-se, desplaçar-se o mantenir l'autonomia personal. Aquest reconeixement és el que permet accedir a serveis com l'ajuda a domicili, centres de dies, prestacions econòmiques o altres recursos públics de suport. Per això, des de l'Ajuntament, recorden que qualsevol persona que consideri que ella mateixa o un familiar pot trobar-se en aquesta situació es pot adreçar als serveis socials municipals o al seu centre d'atenció primària per rebre més informació i iniciar aquest procediment. Escoltem com ens ho comentava quin era el primer pas la Susana Castillo, cap de serveis socials i de dependència.
1: Adreçar-se o al seu metge o infermera del seu centre de salut o bé demanar cita amb serveis socials en primera acollida i allà li podem explicar tot el procés. Ara mateix, des de fa un mes i mig, la Generalitat ha modificat el sistema de com es demana aquest reconeixement, aquesta valoració de la dependència. Fins ara es feia en paper, amb una sol·licitud, i ara s'ha de fer tot a través de l'IDCAT. Llavors, això, bueno, és més ràpid perquè al final t'estalvies tot aquest temps igual d'introduir-ho manualment al Departament de Drets Socials de la Generalitat, però pot dificultar, no?, que persones que no sàpiguen fer servir l'IDCAT, bueno, nosaltres, si es volen adreçar als nostres serveis, els acompanyarem amb això i també l'oficina de Viladecans també.
0: En definitiva, es tracta d'una iniciativa que busca fer més fàcil un procés que fins ara era llarg i complex. Un treball conjunt entre salut i serveis socials que vol posar les persones al centre i aconseguir que els recursos arribin quan realment es necessiten, reduint esperes i simplificant els tràmits.

0: Doncs recordem ara que ens apropem a les 9, que justament estem en uns dies que els amants del teatre poden començar a estar contents, i també els de la música, perquè tot el que té a veure amb espectacles en directe tornarà a començar a planificar, ja s'ha començat a planificar la propera temporada. El Teatre Plaza presentarà fins a finals d'aquest mes de juliol la nova programació d'arts escèniques, i com a novetat aquest any l'Ajuntament avançarà la presentació i també la venda d'entrades. D'aquesta manera la ciutadania podrà conèixer tota l'oferta abans de les vacances d'estiu i organitzar amb més temps les seves sortides culturals. La decisió també respon a una realitat que s'ha repetit en les darreres temporades amb molts espectacles. S'han registrat una gran afluència de públic i en alguns casos les localitats s'han esgotat amb força antelació. El regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undemal, ens explica els motius d'aquest avançament i fa un primer tast del que oferirà la nova temporada. L'escoltem.
1: Enguany hem volgut adelantar, bueno, avançar realment la sortida de les entrades de la nova temporada de teatre, que la veurem a finals d'aquest mes de juliol, perquè creiem que les propostes de teatre del Teatre Plaza estan sent tot un referent. La veritat és que abans parlàvem que era impossible fer un soldat al teatre i ara estem fent ja pràcticament com algo habitual tenir un soldat al Teatre Plaza. I el que volem és avançar també perquè la gent, abans d'anar-se de vacances, tingui l'oportunitat d'agafar les entrades, també amb els descomptes que té les entrades del nostre Teatre Plaza, i que puguin veure també les propostes que portem enguany. I ja puc avançar, són molt diverses, de totes les edats possibles, i que tindrem moltes sorpreses, evidentment, i que segur que a la gent li agradarà. Finals de juliol ja sortirà totes les propostes, tant hi ha teatre, hi ha música, espectacles infantils, cinema, comèdia, hi ha una varietat molt àmplia, i evidentment també comptant amb les entitats de la nostra ciutat, que mantenim també, reafirmem, continuem, que fem un descans, però continuem amb el Festival Inajena, que també tindrà espai en aquesta nova temporada, i evidentment també totes les actuacions que estan organitzant totes les escoles de la ciutat.
0: La nova temporada mantindrà l'aposta per una programació àmplia i pensada per arribar a públics molt diversos. Hi haurà propostes per als més petits, espectacles familiars, muntatges teatrals, concerts, cinema i d'altres disciplines artístiques que convertiran un cop més el Teatre Plaza en un dels principals punts de trobada de la cultura de la ciutat. Per tant, si sou dels que acostumeu a omplir l'agenda d'activitats culturals davant el curs, valdrà la pena estar pendents en aquests dies que ens queden. Recordem que estem a dia 17 i ens han comentat que seran en aquesta segona quinzena de juliol quan sortirà la venda de les entrades, i val estar pendents. Serà aleshores quan es donarà a conèixer tota la programació i s'obrirà aquesta oportunitat de comprar les entrades i reservar la plaça amb temps per preparar aquest nou curs.
2: Castelldefels Desperta.

0: I també us volíem comentar que si sou d'aquests que no sortiu mai de casa sense la càmera o bé el mòbil a la butxaca, aquesta proposta us pot ben interessar. Ja es troba oberta la nova edició del concurs de fotografia Viu al Parc, que aquest any arriba a la 32a edició i torna a convidar els aficionats a la fotografia a captar la bellesa dels espais naturals del Garraf, Olèrdola i el Foix. Es tracta d'un certamen consolidat organitzat conjuntament per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració del Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels. De fet, la convocatòria acumula més de 3 dècades d'història i cada any reuneix desenes de participants que immortalitzen paisatges, fauna, patrimoni i moments de vida als parcs naturals. En l'edició de l'any passat, per exemple, es van lliurar premis en 2 modalitats i les fotografies guanyadores van formar part d'una exposició oberta al públic a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. El concurs manté 2 categories. La primera, els parcs, que està dedicada a qualsevol fotografia que reflexi el patrimoni cultural o natural o cultural dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Foix. I la segona, la matinal, premiarà les imatges que captin durant la matinal Viu al Parc, prevista per al pròxim 8 de novembre al conjunt monumental d'Olèrdola. Cada participant podrà presentar fins a 3 fotografies per cadascuna de les modalitats, tant en blanc i negre com en color. En total, el certamen repartirà 1.225 euros en premis. I anem a veure com es reparteixen aquests premis. El que és la modalitat als parcs otorgarà un primer premi de 375 euros. I després tindrem un segon de 200 i un tercer de 150. I pel que fa a l'altra categoria, el que fa a la categoria la matinal, els guardons seran de 250, 150 i 100 euros respectivament. Aquestes fotografies es podran presentar fins al 20 de novembre, abans que de les 2 del migdia, a la Regidoria de Cultura situada a la Masia Can Roca del Baix. I com és habitual, el concurs culminarà amb una exposició que reunirà la selecció de les obres participants. El veredicte del jurat i el lliurament dels premis tindran lloc el 3 de desembre a la sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, coincidint amb la inauguració de la mostra. I amb això arribem a les 9.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
2: Castelldefels desperta. Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
3: Bon dia, són les 9.

0: Comencem per saber com se circula aquesta hora carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: A Rodalies, 9 matí de retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13. Durant tota la setmana hi ha hagut retards en aquestes línies degut a un robatori de coure el passat cap de setmana entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. A les carreteres, en general, fluïdesa. Per cert, que les vies tallades aquests últims dies per l'incendi a Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja s'han reobert.
0: El Tribunal Suprem no té pressa, malgrat l'aval de la justícia europea a l'amnistia, que aplana el camí al retorn de Carles Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació als líders independentistes. Els moviments podrien ser més ràpids pel que fa als CDRs, que estaven acusats de terrorisme. Més enllà de celebrar la decisió del TJUE com una victòria, els afectats reclamen precisament que no hi hagi més dilacions a l'hora d'aplicar la llei, una crida a la qual s'han afegit el president de la Generalitat i també el del govern espanyol. Toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari Politico avança aquest aspecte de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió, que es publica avui. Brussel·les reclama més rigor en els mecanismes per fer front al fenomen. Aiguamúrcia, a l'Alcamp, s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals després que ahir es declarés el quart incendi en aquesta zona en poc més d'una setmana. El foc ja està estabilitzat i hi ha preocupació al municipi, sobretot pel fet que hi hagi una persona lliure que pugui estar provocant aquests incendis. Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alcamp i el Penedès. Comença el principal tall per obres de l'estiu al metro de Barcelona. A partir d'avui no hi haurà servei a la línia L1, la vermella, entre les parades de Florida i plaça de Sants. Les obres s'allargaran fins al 28 d'agost i deixaran sense servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Es calcula que el tall afectarà més de 40.000 persones. Andy Burnham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic, que és el pas previ perquè dilluns que ve substitueixi Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit. L'Iran ha atacat bases nord-americanes al Golf en resposta a la sisena nit consecutiva de bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions militars iranianes, que el règim de Teheran calcula que en els últims dies han fet 38 morts i 400 ferits. El Pakistan i la Xina demanen als Estats Units i l'Iran que reprenguin les negociacions. Els veïns desallotjats de fa més d'una setmana per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia L9 del metro han de saber avui si ja poden tornar a casa. Un retorn que dependrà dels resultats de les inspeccions que s'han fet al subsòl dels edificis afectats. I avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades de l'any. És l'adaptació de l'Odissea d'Homer de la mà de Christopher Nolan. Després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, el director pot tornar a definir l'any cinematogràfic. Matt Damon i Robert Pattinson formen part del repartiment, on també hi ha Tom Holland, Anne Hathaway o Zendaya.
2: Esports. El Barça podria anunciar les pròximes hores Karim Adeyemi com a nou jugador. L'extrem va passar i revisió mèdica, mentre que Ter Stegen segueix negociant amb l'Ajax la seva cessió. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que Julián Álvarez seguirà el club matalassé. I el Tour de França avui es disputa la 13a etapa. Seran 205 quilòmetres de mitja muntanya. Tadej Pogacar tornarà a sortir amb el mallot groc de líder. Ahir triomfa l'esprint per Tim Merlier.
0: Pel que fa al temps, xafogó, amb alguns núvols baixos i humitats elevades, sobretot a la costa. La calor es mantindrà intensa, però com a molt amb valors que s'acostaran als 39 graus a les zones més càlides de Ponent. La tramuntana afluixarà a l'Alt Empordà amb una tarda d'algunes nuvolades al Pirineu que seran poc importants.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
4: Renault. coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
10: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
11: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
10: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
11: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
3: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada. Castelldefels Desperta.

0: Doncs comencem aquesta segona hora parlant d'un reconeixement que va molt més enllà de l'àmbit local. L'Ajuntament de Castelldefels ha volgut posar en valor la trajectòria i el compromís de la doctora Alicia Gargantilla, una professional sanitària que ha participat en algunes de les emergències humanitàries més importants dels darrers anys. L'acte, que es va celebrar el passat dimecres 15, es va celebrar al Saló de Plens i va servir per destacar la seva implicació en missions internacionals d'ajuda humanitària, com la desplegada després dels devastadors terratrèmols de Turquia i Síria. Gargantilla és metgessa, especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Garraf i forma part de l'equip START, que és el dispositiu espanyol especialitzat en la resposta sanitària davant de catàstrofes. Durant l'homenatge es va remarcar que aquest reconeixement no només vol distingir la seva trajectòria professional, sinó també la seva dedicació de tots aquells professionals que de manera voluntària deixen la seva feina, la seva família durant uns dies o setmanes per ajudar poblacions afectades pels desastres naturals. El regidor d'Educació i Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, va destacar precisament aquest valor. L'escoltem.
1: L'equip Estar és un equip d'emergències que té la disposició de muntar un hospital de campanya en 48 hores en qualsevol part del món. Llavors és un equip que va formar l'AECID, que és l'Agència Espanyola de Cooperació i Desenvolupament, per posar en marxa un hospital de campanya. El primer que et passa és que t'enteres per les notícies, no? Perquè ja vas a la ràdio, comences a treballar o a la televisió i ja veus que hi ha hagut un terratrèmol important o l'emergència que sigui, i de seguida ells t'envien un missatge Proton, que és un sistema que tenim per poder localitzar tothom, i ja et demanen disponibilitat i et diuen, en aquest cas va ser un dilluns, doncs dimecres ens van dir hem de marxar demà, i et posen en ordre de disponibilitat i tu decideixes, en el cas d'on treballis, si també et deixen marxar, si pots o no. Has de mirar una mica tot, no? Perquè marxar d'un dia per l'altre és molt complicat. Però bueno, nosaltres aquí a l'hospital no em van posar cap problema i bueno, ho vaig solucionar una mica familiarment i li vaig donar el sí. Llavors, un cop dones el sí, ells munten l'equip amb les dues primeres rotacions. Les rotacions són de 15 dies. Llavors, jo vaig decidint a la primera perquè vaig pensar que si tenia la disposició era la més... Bueno, és la que a mi em venia de gust o que a mi familiarment també em venia millor. I un cop dius que sí, ells t'envien un bitllet per anar a Madrid. Nosaltres sortim des de Madrid, tenim a l'hospital muntat en caixes a un hangar de Torrejón de Ardoz. Llavors, nosaltres quedem tots allà en una hora, en un dia en concret, i des d'allà posen un avió que surt de la base militar i sortim tots de cop.
0: Doncs, com haveu pogut comprovar, aquest no era el Ramon Amador. Era Alicia Gargantilla, la galardonada, que ens explicava que era l'equip START. També ens va explicar quin era el muntatge de l'hospital de campanya i quina era la manera de treballar de l'equip. Escoltem.
1: La principal tasca quan arribem allà és per tots igual. O sigui, tenim 48 hores per muntar l'hospital. Llavors és igual, és el mateix a el que vagis a fer. Vull dir, tu arribes allà i et diuen, fan equips i diuen aquest equip munta aquest tros de l'hospital, aquest equip munta els lavabos, aquest equip munta la cuina, perquè al final no només muntem l'hospital, muntem lloc per dormir, lloc per viure, les aigües, hem de potabilitzar l'aigua, buscar punts d'entrada i de sortida, la llum, portem una incineradora pel material. Vull dir que els primers dos o tres dies tots fem el mateix. Hi ha un equip de logistes i un equip de bombers que venen de la Comunitat de Madrid i ells decideixen què és el que hem de fer, on ens hem de posar, i allà ens posem els guants i les botes i d'aigua a lo que vengues. Llavors, quan tenim tot el de fora muntat, ja cada part de l'hospital munta el seu. Pues, les instrumentistes munten el quiròfan amb ajuda d'algun cirurgià, nosaltres muntem tota la tenda de guixos, de traccions, vull dir, cadascú munta el de dins, cadascú munta el seu. I un cop decidim que és l'últim moment per acabar, ho deixem tot enllestit i el dia següent ja obrim les portes. I cadascú ja, llavors sí que cadascú ja... És veritat que moltes vegades necessites més mans en un lloc o en un altre i tothom té capacitat per poder moure's, però la idea és que cadascú té el seu lloc. Llavors, quan arribes allà, el que et xoca és la situació, en primer lloc, la situació que està vivint la gent, no? Que sempre intentem pues, posar una mica de, pues això, de pas, no? Perquè al final tu has de seguir treballant tots els dies de la setmana, 24 hores, i no pots parar a mirar més enllà del que veus, no? Perquè si no, al final no podries fer la feina.
0: La doctora Alicia Gargantilla va formar part del primer contingent de l'equip Star que es va desplaçar a Turquia després dels terratrèmols de l'any 2023, on va treballar durant dues setmanes atenent persones ferides en una de les emergències humanitàries més greus dels últims anys. Posteriorment, tant ella com la resta de l'equip van rebre la Creu al Mèrit Civil en reconeixement a aquesta tasca. Aquest va ser un acte que no va servir només per felicitar la doctora, sinó per recordar la importància de la cooperació internacional i de totes aquelles persones que des de l'àmbit sanitari estan preparades per actuar quan qualsevol racó del món es necessita ajuda urgent.
2: Castelldefels desperta.
0: I continuem amb aquesta onada solidària perquè ara us proposem una cita que any rere any converteix la plaça de l'Església en un gran punt de trobada per la solidaritat. Aquest pròxim dissabte, és a dir, demà, 18 de juliol, torna una nova edició del Dissabte Solidari. Aquesta és una jornada que permet descobrir de ben a prop la feina que fan moltes entitats de Castelldefels en àmbits com la cooperació internacional, la justícia global o l'ajuda a les persones més vulnerables. Durant tota la tarda i fins ben entrada la nit, la plaça s'omplirà d'estants informatius, activitats, tallers, degustacions i propostes per tots els públics. És una manera de donar visibilitat als projectes que sovint treballen durant tot l'any, però que en aquesta jornada tenen l'oportunitat d'explicar-se directament a la ciutadania. El regidor d'Educació i Cooperació i Solidaritat, aquesta vegada sí, el Ramon Amador, ens explica en què consistirà aquesta nova edició.
3: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com hem comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fan nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer, conegui doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible.
0: En aquesta edició hi participaran 9 entitats solidàries del municipi i totes elles compartiran amb els visitants els seus projectes i iniciatives a través d'espais informatius, productes d'artesania i diferents activitats de sensibilització. Però Dissabte Solidari no és només una fira d'entitats. També és una jornada pensada perquè grans i petits puguin participar activament perquè hi haurà, entre d'altres, un taller familiar a càrrec de la Fundació Agbagua per personalitzar bosses de comerç just i diverses activitats que convidaran a reflexionar sobre la cooperació, la solidaritat, d'una manera participativa. Així ho destacava el regidor Ramon Amador.
3: Però bueno, dissabte solidari, les entitats de cooperació del municipi

0: solidària. Escoltem com ens explica el regidor sobre horaris i el programa previst.
1: L'horari serà de 7 a 11, mitja, 12 de la nit. Ja estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers de per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
0: Més enllà de l'ambient festiu, aquesta jornada té un objectiu molt clar i és apropar la feina de les entitats a la ciutadania i recordar que la solidaritat també es construeix des del nostre municipi. Moltes d'aquestes organitzacions desenvolupen projectes de cooperació arreu del món, però també impulsen activitats de sensibilització aquí a Castelldefels. Per això, el Dissabte Solidari és també una oportunitat per conèixer de primera mà aquesta realitat i entendre com amb petits gestos, implicant-nos en alguna entitat, també podem contribuir a construir una societat més justa. Així ens ho resumeix el regidor Ramon Amador. Doncs no tenim aquest tall, però recordem que aquest dissabte, 18 de juliol, la plaça de l'Església tornarà a omplir-se de solidaritat, cultura, música i activitats familiars. Una invitació oberta a tota la ciutadania per conèixer la tasca de les entitats del municipi i compartir una tarda que posa en valor la cooperació, el compromís i la social i la convivència.
2: Castelldefels Desperta.

I no deixem aquesta onada de solidaritat perquè Castelldefels tornarà a demostrar el seu compromís amb la solidaritat. Coincidint amb el dissabte solidari, el Banc de Sang i Teixits instal·larà una unitat mòbil davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, perquè, que és la plaça Neus Català, perquè totes les persones que vulguin puguin venir a donar sang. La cita arriba en un dels moments més delicats de l'any per el tema de les reserves. Durant els mesos d'estiu les donacions sempre acostumen a disminuir perquè moltes persones o són de vacances o canvien les rutines, però els hospitals continuen necessitant la sang cada dia per atendre intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics, accidents o urgències. A més, aquest any les dades de Castelldefels estan lleugerament per sota de les de l'any passat. Fins ara s'han enregistrat una seixantena de donacions menys i també s'han dut a terme menys campanyes, motiu pel qual aquesta jornada extraordinària busca ajudar a recuperar aquestes xifres. Donar sang és un procés senzill que dura aproximadament mitja hora. Els responsables del Banc de Sang recorden que no cal anar en dejú. De fet, és recomanable haver menjat abans, mantenir-se ben hidratat i especialment amb aquestes altes temperatures en aquests dies i portar el DNI. Cada donació pot ajudar a més d'un pacient, ja que la sang es divideix en diferents components que es destinen a tractaments diversos segons les necessitats dels hospitals. La unitat mòbil estarà instal·lada dissabte 18 de juliol, és a dir, demà, davant de la biblioteca, i s'obrirà de 10 del matí a 14 hores i de 5 de la tarda a 9 de la nit. Una nova oportunitat és aquesta perquè

0: Bé, un gest que només ocupa uns minuts es pugui contribuir a salvar moltes vides.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: I ara tornem a connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Moltes gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb alguns estrats baixos cap a la Catalunya central, també cap al sector central del litoral, amb tendència de que vagi minvant durant ja aquest matí. S'espera un matí força plàcid, dominat per l'ambient assolellat, però sí que de cara a la tarda han de créixer algunes nuvolades cap a l'extrem més nord del Pirineu i aquestes podran deixar algun ruixat, però sobretot ho faran cap a l'extrem més nord, però fins i tot cap a la part francesa, cap al Pirineu francès, qualsevol cas, seria algun ruixat de caràcter feble. D'altra banda, també cal dir que de cara al final del dia tornaran a formar-se alguns núvols a punts del litoral que aniran a més de cara a la matinada i també arribaran de nou alguns núvols amb certa inestabilitat, però seran alts i mitjans i ho faran pel sud del territori. Atenció amb la temperatura màxima, que avui no serà tan alta, farà calor, perquè s'esperen valors de 37-38 graus cap a la zona del Pla de Lleida, que està la més alta cap al Segrià, amb uns 38 graus. No s'han de superar els 40 graus, però 38 graus farà calor, la calor tornarà a ser intensa, però no tant com aquests últims dies. Per tant, ens deixa respirar una miqueta més. De cara a demà continuarem amb aquesta tendència i de cara a diumenge ja podria començar a pujar de nou. Anirem parlant, anirem seguint aquesta predicció de cara a les properes actualitzacions. Això és tot de moment.

Castelldefels Desperta. Plans de ciutat pel cap de setmana.

0: Doncs ja estem aquí amb l'agenda cultural, amb la nostra companya Mireia Soler, tècnica de cultura, doncs que ve a repassar amb nosaltres doncs, tot el que hi ha aquest cap de setmana. Molt bon dia, Mireia, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: Bon dia a vosaltres.
0: Doncs a veure, explica'ns, perquè la setmana passada va estar molt moguda amb el tema de les festes del mar i encara no hem parlat amb ningú que ens digui, a veure, que, tu que ho vas viure a primera persona, com va anar?
1: Doncs el balanç és superpositiu, el feedback també de la ciutadania, entitats, tothom està supercontent. És veritat que la calor va ser una mica dura, tot el muntatge, agraïm a tothom que va participar a Performing Arts, que és la productora, no? La producció del desembarcament, brigada, protecció, policia, tots els que vam estar allà, i doncs va sortir tot superbé.
0: Una gran afluència, no? Vam tenir més de 20.000 visitants a la nostra ciutat, va ser de rècord.
1: Exacte, sí, entre el Mercat del Mar, les activitats de la plaça de les Palmeres i el desembarcament, és veritat que hi havia moltíssima gent, sense grans incidents, i doncs agraïm a tothom la visita que vam fer i des del Departament de Cultura estem molt contents amb el resultat.
0: Doncs sí, vam tenir aquí el Leo Piqué, el sotinspector de la policia, ens van comentar que no van haver-hi grans incidències i això és un gran orgull de ciutat, eh?
1: Sí, la veritat que sí, perquè el concert que es va fer el Tardeo aquest de los 90 a la plaça de les Palmeres hi havia moltíssima gent, sí. I al final, doncs mira, va sortir tot bé. També és veritat que teníem lo dels autobusos, no? Aquests gratuïts, i això també ajuda molt, que la gent pugui tornar a casa tranquil·lament. I en general, doncs això, estem supercontents des del departament, que tot va anar superbé, els participants del desembarcament també, moltíssimes gràcies a tots, i doncs vam fer una gran festa.
0: Sí, sí, es va veure tot a les xarxes socials, vam poder veure doncs, el ple absolut del Tardeo que comentaves, o sigui, unes imatges que impressionaven de veure tanta gent, eh? Van ser meravelloses.
1: Mira, i vull aprofitar, sí, per comentar que va ser el primer cop que ho vam fer amb aquest projecte que tenim de les pantalles digitals a la ciutat. Es va poder veure el desembarcament en directe des de les diferents pantalles. Llavors, ser per familiars fins i tot, no?, que estaven a la plaça de l'Església i van veure el desembarcament. No amb so, però bueno, estem molt contents també que es pugui veure, no?, pues per la gent que mobilitat, que no es vol moure fins a la platja, doncs també aquesta oportunitat va sortir i és el primer cop que es va fer així.
0: Doncs em sembla molt interessant tenir doncs, aquesta possibilitat, no? Doncs hi ha gent que no es pot desplaçar o gent molt gran que prefereix donar un passeig. I a més a la plaça de l'Església ara en tenim aquesta ombra.
1: Els tendalls. Sí,
0: exacte,
1: sí.
0: Tenim aquests tendalls doncs, que segurament que qualsevol persona gran que no hagués volgut desplaçar-se podia anar allà a veure una mica doncs, aquest desembarcament,
1: exacte,
0: tan tradicional. Em sembla molt bona iniciativa, segurament es repetirà any rere any perquè sembla molt bona iniciativa.
1: Sí, la veritat que no va ser fàcil, el tema de l'estructura aquesta de poder retransmetre-ho en directe, jo que no en sé d'aquestes coses, es veu que bueno, va ser un muntatge difícil, però al final va sortir i en aquest sentit estem molt contents i donem gràcies al Departament de Comunicació també.
0: Perfecte, doncs m'agrada molt aquesta iniciativa i bueno, ara explica'ns, què ens porta aquest cap de setmana al Departament de Cultura?
1: Aquest cap de setmana tenim la Festa de Barri del Baixador amb diferents propostes, que serà el dissabte 18. Hi ha un concert infantil i després segueixen amb un bingo musical i un sopar popular per acabar amb un concert també. Doncs això, la gent que vulgui anar a la platja un altre cop, hi ha la Festa de Barri al Baixador.
0: I què més tenim a la ciutat?
1: El diumenge tenim les sardanes, que com són les sardanes les ballades d'estiu, el diumenge a les 19:30 a la plaça de l'Església. I després, no és nostra, però està als Nous Talents, que és de joventut, que ho comencen divendres dissabte, no?
0: Sí.
1: I el diumenge acaben al Teatre Plaza. Han hagut de fer aquest canvi.
0: Sí, perquè
1: per la final.
0: Sí, la final de futbol que tindrà,
1: exacte,
0: lloc diumenge per la tarda. Llavors s'ha fet aquest canvi.
1: Exacte,
0: no?
1: Última hora, llavors fa molta calor, llavors passen al Teatre Plaça, faran la final a les 11:30.
0: Sí, de fet, avui divendres i demà dissabte, a les 9, els Jardins dels Castells acullen el que són les semifinals del talent jove. I després la gran final es disputa diumenge, com hem dit, a 11:45, al Teatre Plaça, amb música i... Com a novetat d'aquest any és les actuacions de dansa, perquè
1: exacte.
0: Aquesta nova disciplina no va entrar l'any passat i això és com la novetat d'aquest any.
1: Exacte, o sigui, a part de música també hi ha dansa, o sigui, si algú... veurem dansa, suposo, sí, sí.
0: I, de fet, aquest cap de setmana, a més, en tenim moltes més coses, perquè tenim també el Dissabte Solidari,
1: sí.
0: Que és una gran festa a la plaça de l'Església.
1: Sí. Personalment, a mi m'agrada molt. Ve un grup infantil i després ve el Cicus Carbonell,
0: sí.
1: Per ballar rumbeta, o sigui que també...
0: Sí, i a més és l'oportunitat, no?, d'aquestes entitats, doncs, de donar a conèixer quines són les seves, bueno, la seva tasca i apropar-se també a la ciutadania, perquè sempre és com que queden molt allunyades i és una manera d'apropar-se i donar a conèixer quin és el seu treball.
1: Exacte, i sobretot també pels infants, que fan en petits tallers on expliquen, no?, també pues, a aquest punt, no?, de la centralització i la importància, no?, de tenir present, no?, que no només vivim aquí amb lo dels teixits de la roba, me'n recordo, no?, aquest taller que fan, que et fan mirar l'etiqueta per veure d'on està fet, llavors aquesta consciència, no? I doncs això, convidem a totes les famílies també a que passin per la plaça de l'Església.
0: Exacte, i ja amb la mateixa ona que hem estat parlant també durant aquest matí de solidaritat, també tenim doncs, aquí mateix a la nostra esplanada que tenim aquí a la Neus Català davant de la biblioteca i davant de la ràdio, doncs tindrem el que és la donació de sang. Tindrem el que seria un autobús a la plaça on es recorda que a l'estiu les reserves disminueixen i s'anima tota la ciutadania a venir doncs, i fer un complet, no?, de dissabte, passar a donar sang, després passar pel Dissabte Solidari i fer com un... I després podríem anar a la platja.
1: Exacte.
0: A les festes de l'Abaixador. I també en tenim el Pal Market, que encara que, bueno, que tenim el divendres una actuació de Cacho a Cacho, que serà un tribut d'Estopa, que és avui mateix, i després, dissabte, a 7:45, serà el torn d'un espectacle familiar, que és Encanto Show, amb Maribel, Isabela i Bruno, que és de sobre la pel·lícula aquesta Encanto, de Disney. I seguidament tindrem diumenge a 8:45 el confessionari, que arribarà de l'amada Impro Show, que acompanyarà, bueno, com sabeu, el que és la plaça de les Palmeres, les paradetes que ja tenim acostumades i les food trucks que tenim justament a la plaça de les Palmeres. I en principi em sembla que tenim moltes coses aquest cap de setmana.
1: Sí, és veritat que hi ha moltíssimes propostes diverses, així que tothom busqui a l'agenda,
0: sí.
1: A la pàgina web si no sap què fer i allà veurà totes les propostes.
0: Sí, si no també a les xarxes socials teniu, sempre publiqueu coses per tenir a tota la ciutadania ben informada, no?, de totes els esdeveniments que tenim a la ciutat.
1: Exacte, sí, a Instagram, Castellafels Cultura, que el podeu seguir si voleu, que
0: allà
1: teniu totes les propostes i iniciatives.
0: I encara que no sigui de cultura, també tenim el tema del Mundial, que recordem que enfrontarà a Espanya i Argentina a la final de la Copa del Món de futbol masculí. I bueno, des de les 8 tindrem el que és bueno, una animació com es va fer a la semifinal i bueno, recordem sobretot la importància de celebrar-ho amb civisme perquè serà multitudinari, perquè tenim una gran colònia d'argentins aquí a la nostra ciutat i tenim molts aficionats al futbol que aniran a animar a la Roja, no? com es deia, o sigui que en principi tenim un gran cap de setmana amb moltíssimes coses.
1: Sí. Convidem a tothom, això com deies tu, amb civisme, a participar a totes aquestes activitats.
0: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies,
1: a
0: Mireia,
1: vosaltres.
0: Per poder estar amb nosaltres una vegada més, un divendres més. Fem un repàs de tot el que tenim al cap de setmana a la nostra ciutat.
1: Gràcies, bon cap de setmana.
2: Plans de ciutat pel cap de setmana.

0: Doncs com tal i com hem estat comentant amb la nostra companya Mireia Soler, aquest cap de setmana tenim la Festa Major del Baixador. Serà un cap de setmana per retrobar-se i fer barri. Aquest barri de l'Abaixador torna a celebrar una de les seves cites més esperades de l'estiu i és la Festa Major, que està organitzada per l'Associació de Veïns de l'Abaixador en col·laboració de l'Ajuntament. Oferirà una tarda i una nit plenes d'activitats pensades perquè petits i grans comparteixin una jornada de convivència. Darrere d'aquesta celebració hi ha, però, molta feina prèvia. L'organització comença mesos abans i, si és possible, gràcies a la implicació d'un grup de voluntaris que any rere any treballen perquè surti tot rodó. Escoltem l'Àlex Agramunt de l'Associació de Veïns del Baixador, que ens explica com és la preparació de la festa.
1: Bueno, amb tot el tema de, per exemple, com que s'ha de demanar permisos i tal, comencem ja 3 mesos abans, bueno, més de 3 mesos, per saber si podem comptar amb gent per preparar-la i tal, i llavors, una vegada sabem si podem comptar amb gent, amb veïns i tal, o gent de l'associació, doncs ja la comencem a preparar i a pensar. Però com que més o menys sempre fem el mateix format, som al voltant de 20 persones o així preparant-ho, pues bueno, fem això, no ens compliquem i sempre fem el mateix tipus de festa. Llavors, pues això, sí, uns 3 mesos, però després es demana permisos, s'aprova tot i al final et diria que 3 setmanes, un mes com a molt, molt d'hora és quan comencem ja a posar-nos en sèrio. L'associació de veïns, d'així de l'associació de veïns socis o de la Junta, potser unes 7 o 8 persones, però sempre hi ha aquestes persones properes que cada any hi comptem, que potser són socis o potser són veïns simplement, que al final, per proximitat familiar o d'amistat o de veïns directament, doncs al final ja comptem amb això, amb unes 25 persones que sempre al final, el mateix dia i els dies abans acabem preparant i estan el mateix dia.
0: Més enllà del programa d'activitats, la festa té un objectiu molt clar i és reforçar els vincles entre els veïns. En un barri tan extens com el Baixador, aquesta celebració s'ha convertit en un espai de trobada que permet que moltes persones es coneguin i comparteixin una estona plegades. Tornem a escoltar l'Àlex Agramunt, de l'Associació de Veïns del Baixador, que ens explica doncs, per què serveix aquesta festa de barri.
1: La festa, al final, és acabar sent un desencadenant del que reivindica la gent que viu aquí. Vull dir que sí, és veritat, abans era un barri molt residencial, a segones residències, i vivia poqueta gent. I ara cada vegada, doncs, vull dir que s'ha canviat molt la situació, ara cada vegada hi viu més gent i els estiuejants, doncs, són menys, potser. I la gent que viu, doncs, es passa aquí la resta de l'any. Llavors, com que també és una zona així com molt allargada, diguem, molt, no hi ha un nucli, no hi ha una plaça, la gent es troba a la platja o es troba així, és complicat, no? Fins que ara, per exemple, que hi ha l'Espai del Mar des de fa uns anys, que és una cosa que es va lluitar molt des de l'associació, la veritat és que costa molt trobar veïns o coincidir. Vull dir que al final molts veïns, per exemple, viuen al costat, tenen els veïns al costat i no, i pràcticament ni es coneix molta gent, perquè o són estiuejants o vas a casa a dormir i després de treballar i tal, i llavors, clar, és complicat. I, en canvi, una manera de fer la festa aquesta era una manera de que molts veïns, i s'ha aconseguit, perquè portem molts anys fent-ho, i arrel de la festa, del sopar i tal, molta gent ha coincidit, ha coincidit en aquesta festa i ha acabat fent amistats o vincles molt, molt, molt importants amb persones que pràcticament ni es coneixien. No? I la veritat és que això és una de les coses que és el que preteníem des d'un bon principi que vam començar a fer la festa, a fer el sopar, i s'ha aconseguit i se segueix aconseguint.
0: La programació contemplarà un concert de Los Travesillos, que és un grup format per nens i nenes d'entre 9 i 11 anys de l'Escola Pública Edomar de Castelldefels. Escoltem l'Àlex Agramunt com ens explica sobre l'èxit de l'any passat d'aquest grup musical.
1: El meu fill, amb els seus amiguets de la classe de l'Escola Edomar, el meu fill toca la bateria, té 9 anys, va anar a quart, i després un el seu amiguet toca la guitarra i mira, els pares, ostres, vinga, va, veiem si fem que es trobin i tal. Bueno, total, que una nena al final també es va apuntar, una altra nena, i al final una altra nena que toca la trompeta, vull dir que hem fet un grupet supermaco amb el germà gran d'un d'ells, que els hi fa així com una mestra, i llavors des de farà cosa d'un any, l'any passat ja van tocar, i a la gent li va encantar. És superxulo, perquè ho fan molt bé, perquè toquen molt bé.
0: Després arribarà una altra de les propostes destacades d'aquesta edició i és el bingo musical. Els premis han estat cedits pels establiments de barri, una manera d'implicar el comerç local en la festa i alhora contribuir del seu finançament perquè aquesta celebració es pugui continuar organitzant any rere any. Escoltem l'Àlex Agramunt com us ho explica.
1: Donar a conèixer els comerços del barri per implicar-los i perquè, bueno, perquè al final aquestes festes quan comences a contractar coses i tal, és que acaben sent molt deficitàries. Tot i que reps una part de subvenció de l'Ajuntament, ostres, acaben sent totalment deficitàries. I llavors, bueno, vam pensar en això i, clar, al final, doncs, no sé què val el cartró, perquè això no tinc ni idea, no me n'encarrego jo, però no sé si van dir potser 4 cartrons 5 euros o alguna cosa així, no, por ahí, eh? Uh-huh. I llavors, clar, al final tot el que es recull doncs, serveix per finançar la festa, per...
0: Doncs la jornada continuarà amb el tradicional sopar popular i es tancarà amb el concert del grup Sacatofuà, que posarà el punt i final a una de les festes de barris més consolidades de l'estiu a Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.

0: Doncs aquest diumenge els ulls de milions d'aficionats estaran posats a Nova York. El MetLife Stadium acollirà la gran final del Mundial de Futbol 2026 que enfrontarà les seleccions d'Espanya i d'Argentina en un duel que promet emocions fortes i que també es viurà amb molta intensitat a Castelldefels. I és que la ciutat compta amb una important comunitat argentina que conviu amb una gran afició al futbol, de manera que s'espera una nit molt especial, amb molts seguidors de les dues seleccions compartint una mateixa passió per aquest esport. Després de l'èxit de la retransmissió de la semifinal que va reunir a milers de persones a la plaça Teresa Claramunt, l'Ajuntament tornarà a instal·lar una pantalla gegant perquè la ciutadania hi pugui seguir en directe aquesta cita històrica. La festa, com va succeir en la semifinal, començarà a les 8 del vespre amb música i animació i una hora més tard, a les 9, arrencarà el partit que decidirà el nou campió del món. Més enllà de l'ambient festiu, aquesta final també té un component històric. Tot i que Espanya i Argentina s'han enfrontat en nombrosos amistosos al llarg dels anys, només s'han vist les cares una vegada en una Copa del Món. Aquesta vegada va ser el Mundial d'Anglaterra el 1966 en un partit de la fase de grups que va acabar amb victòria argentina de 2-1. 60 anys després, les dues seleccions tornaran a trobar-se en l'escenari més gran possible, una final mundialista. Des de l'Ajuntament també es fa una crida perquè la celebració sigui cívica, segura, i a recordar que no es podrà accedir al recinte amb ampolles de vidre i que està totalment prohibit utilitzar petards, bengales o qualsevol altre material pirotècnic, tant pel risc d'incendi com per garantir la seguretat de totes les persones assistents. També hi haurà afectacions de trànsit als carrers del voltant de la plaça Teresa Claramunt i a partir de les 7 de la tarda per facilitar el desenvolupament de l'activitat. A més, igual que en altres grans actes multitudinaris de la ciutat, s'instal·larà un punt lila, un espai destinat a prevenir i actuar davant de les possibles situacions de violències masclistes o LGTBI-fòbiques. L'objectiu és que tothom pugui gaudir de la festa en un ambient de respecte, igualtat i convivència. En definitiva, Castelldefels es prepara per viure una nit de futbol que anirà molt més enllà del resultat, una ocasió per compartir emocions, animar cadascú a la seva selecció i demostrar una vegada més que les grans celebracions també poden ser un exemple de convivència i respecte i civisme.
1: Castelldefels Desperta.

0: I tal com hi hem comentat, justament en aquesta festa del futbol, tindrem un punt lila. I què és exactament el punt lila? Doncs mireu, aquest dilluns 20 de juliol la ciutadania tindrà l'oportunitat de conèixer-ho més a prop, perquè el punt lila mòbil de la Generalitat s'instal·larà a la platja de Castelldefels al Passeig Marítim 133. Entre les 4 i les 7 de la tarda. Segons ha informat, l'Ajuntament es tracta d'un servei itinerant impulsat pel Departament d'Igualtat, Feminisme i Feminisme de la Generalitat i té com l'objectiu prevenir de les violències masclistes, les violències LGTBI-fòbiques, però també oferir informació i suport a qualsevol persona que ho necessiti. És important remarcar que aquest aspecte, perquè moltes vegades es pensa que el punt lila només serveix quan ja s'ha produït una agressió, que pot semblar que sigui així, però la realitat és que també és un espai de prevenció, sensibilització i informació, perquè qualsevol persona s'hi pot apropar per resoldre dubtes, informar-se sobre els recursos disponibles o bé rebre orientació davant una situació que li generi incomoditat o preocupació. A més, recordem que l'atenció és gratuïta, confidencial i no cal haver presentat cap denúncia. El servei està format per professionals especialitzades, com psicòlogues, educadores, treballadores socials, preparades per escoltar, orientar i acompanyar tant les persones afectades com el seu entorn. Recordem que quan parlem de violències masclistes no ens referim únicament a agressions físiques. També inclouen conductes com l'assetjament, tocaments no consentits, insults sexistes, el control, les amenaces o qualsevol comportament que vulneri la llibertat o la dignitat d'una persona pel fet de ser dona. I el mateix passa amb les violències LGTBI-fòbiques, que poden manifestar-se en forma d'insults, discriminació, humiliacions, agressions verbals o físiques, o qualsevol actitud de rebuig cap a persones del seu origen, identitat o expressió de gènere o orientació sexual. És precisament per això que els punts liles també treballen amb un altre vessant molt important, que és la sensibilització. L'objectiu és que aquests espais siguin visibles i contribueixin a crear entorns d'oci més segurs on qualsevol persona pugui gaudir-ne de la platja, de les festes o dels esdeveniments públics amb tranquil·litat i respecte. La jornada comptarà, a més, amb una visita institucional de la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, acompanyada de l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, i la regidora d'Igualtat, Cristina Corona, que coneixeran de prop el funcionament d'aquest dispositiu. Així doncs, aquest dilluns 20 de juliol, de 4 a 7 de la tarda, el punt Lila Mòbil serà a la platja de Castelldefels, una oportunitat no només per conèixer els recursos que existeixen davant de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, sinó per entendre que la prevenció, la informació i la implicació de tota la ciutadania són eines fonamentals per construir espais més segurs i respectuosos.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs no volem marxar sense comentar que aquest cap de setmana, com hem comentat, tornarà a convertir-se Castelldefels en l'aparador del talent emergent amb una nova edició dels Nous Talents. Aquest certamen, impulsat per l'Ajuntament, que dona l'oportunitat als joves artistes del municipi de mostrar les seves habilitats davant del públic i d'un jurat. El concurs adreçat als joves d'entre 12 i 35 anys vinculats a la ciutat continua evolucionant i aquest any arriba amb una de les novetats més destacades, que és la incorporació de la modalitat de dansa. Escoltem el regidor de Cultura, Cristian Undamal, que ens explica aquesta edició.
1: Les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques. La competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt... Hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser molt, també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu any, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema indestructible.
0: Però Nous Talents va més enllà de repartir premis. El certamen s'ha convertit en una plataforma perquè molts dels seus participants facin el salt a altres escenaris de la ciutat. Els guanyadors, de fet, no només rebran uns preus econòmics que estan dotats en 1.000 euros, 650 i 350, sinó que també tindran l'oportunitat de formar part de la programació de la Festa Major d'estiu. A més, el concurs també és un espai de trobada entre joves creadors. Durant els dies de competició comparteixen escenari, assajos i experiències, fet que sovint dona peu a noves col·laboracions i a projectes artístics. Les semifinals tindran lloc aquest divendres 17, o sigui, és a dir, avui mateix, dissabte 18 de juliol a les 9 del vespre als Jardins del Castell, mentre que la gran final es disputarà diumenge 19 a les 11:30 del matí al Teatre Plaza, degut a aquest canvi al tema de la pantalla que per veure la selecció. I l'entrada, recordem que és gratuïta en totes les sessions, de manera que qualsevol persona que ho desitgi s'hi podrà acostar, descobrir els nous talents musicals i per primera vegada també de dansa, que comencen a fer-se un lloc dins de l'escena cultural a Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.
0: I ja arribem a la recta final d'aquest Castelldefels desperta. Recordem que Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha parlat la Zeneida Martín. M'acomiado fins dilluns de 9 de 8 a 10 del matí, on farem un altre repàs de l'actualitat aquí a Castelldefels. Gràcies per acompanyar-nos. Us deixem amb el magazín de matinal Així som, de la nostra companya Estefania González. Bon dia i arribem a les 10.

0: Mossos i agents rurals augmenten la presència aigua a Múrcia, l'Alt Camp, davant la preocupació generada pels incendis recurrents dels últims dies. El govern reitera que s'aplicarà mà dura contra els piròmans. A l'Aragó, l'incendi que crema a prop d'Orés, a Saragossa, ja afecta 12.000 hectàrees i té un perímetre de 60 quilòmetres. El foc, encara descontrolat, ha obligat a fer evacuacions preventives. I els veïns desallotjats fa més d'una setmana per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia L9 del metro han de saber avui si ja poden tornar a casa. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Sílvia Paneque només ha apuntat que no hi ha constància de noves esquerdes. La directora de la Guàrdia Civil declara aquest matí com a imputada en el cas Leire la suposada trama per fer descarrilar causes judicials que afecten el PSOE. El jutge vol que aclareixi per què es va reunir diverses vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez i si va actuar contra la unitat d'investigació. Toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari Político avança aquest aspecte de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió que es publica avui. Brussel·les reclama més rigor en els mecanismes per fer front a aquest fenomen. L'Iran ha atacat bases nord-americanes al Golf en resposta a la sisena nit consecutiva de bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions militars iranianes, que el règim de Teheran calcula que els últims dies han fet 38 morts i 400 ferits. El Pakistan i la Xina demanen als Estats Units i l'Iran que reprenguin les negociacions. Andy Burnham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic. És el pas previ perquè dilluns que ve substitueixi Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit. I un estudi internacional en presència catalana demostra que l'actuació sobre la proteïna tau pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Tot i la prudència, perquè es tracta d'una teràpia molt experimental, els experts hi veuen una porta oberta a nous tractaments. I avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades de l'any, l'adaptació de l'Odissea d'Homer, de la mà de Christopher Nolan. Després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, el director pot tornar a definir l'any cinematogràfic. Matt Damon i Robert Pattinson formen part d'aquest repartiment, on també hi ha Tom Holland, Anne Hathaway o Zendaya, entre d'altres.
1: Esports.
2: El mercat de fitxatges marca l'actualitat del Barça en tres noms. Karim Adeyemi podria ser oficialment avui nou jugador blaugrana. Ter Stegen segueix negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam. I el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. I el Tour de França avui es disputa la 13a etapa. Seran 205 quilòmetres de mitja muntanya. Tadej Pogacar tornarà a sortir amb el mallot groc de líder. Ahir triomfa l'esprint per Tim Merlier.
0: I el temps, ambient de plena canícula amb temperatures que arribaran a superar els 30 graus a tot el país i entre els 35 i 39 a l'interior, sol, amb alguns núvols baixos puntuals, sobretot a la costa i al Camp de Tarragona amb una notable sensació de xafogor. I tarda, amb alguns núvols al Pirineu, però poc importants.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb un resum dels temes que centren l'actualitat a aquesta hora a la ciutat. Desactivació de l'alerta per calor intensa dins del Pla de Protecció Civil Municipal de Castelldefels. D'acord amb la darrera informació meteorològica disponible, el període de risc per calor intensa pronosticat pel Servei Meteorològic de Catalunya ha finalitzat, motiu pel qual es procedeix a la desactivació d'aquesta alerta del Pla de Protecció Civil Municipal per calor intensa. Aquesta desactivació, avisen des de Protecció Civil, no significa, però, un final de les condicions meteorològiques exigents. Les temperatures continuaran sent elevades i la sensació de xafogor seguirà sent notable, especialment durant les hores nocturnes, amb previsió de nits tropicals i amb vent poc confortable, que poden dificultar el descans i la recuperació de les persones més sensibles. Per aquest motiu, tot i la desactivació de l'alerta, es recomana mantenir les mesures bàsiques d'autoprotecció i continuar prestant una atenció especial a les persones vulnerables, especialment gent gran, infants i persones amb problemes de salut. El punt Lila Mòbil arriba aquest dilluns a la platja per promoure espais lliures de violències masclistes. La platja de Castelldefels acollirà el 20 de juliol a la tarda de 4 a 7 aquest punt Lila Mòbil del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, un servei itinerant d'atenció, prevenció i sensibilització contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. La jornada comptarà amb la visita institucional de la consellera d'Igualtat i Feminisme, la senyora Eva Menor, que estarà acompanyada per l'alcalde Manu Reyes i la regidora d'Igualtat, Cristina Corona. I des de l'àrea de neteja i el perfil Castelldefels Guapa i Neta a Instagram informen d'una neteja intensiva al barri al Castell Poble Vell. Aquesta neteja es va dur a terme ahir dijous 16 de juliol. Els equips de neteja van dur a terme una nova neteja intensiva al carrer Església entre l'avinguda Manel Girona i els carrers de l'entorn. Una jornada de treball centrada en posar a punt l'espai públic amb actuacions com neteja amb aigua a pressió de carrers, voreres i elements urbans, neteja i manteniment de papereres i contenidors, eliminació de grafits i repintat de zones afectades, retirada d'adhesius i cartells i revisió i neteja d'emburnalls. Aquestes intervencions formen part del calendari de manteniment i neteja que impulsen els diferents barris amb l'objectiu de fer-los més agradables per a tothom. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara!
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
10: Sí, per a tu. Servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
11: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
10: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
11: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
1: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia. Comencem una nova edició de l'Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels. Estem de divendres, per fi arriba ja a finals de setmana, amb aquesta mirada a un nou cap de setmana amb moltíssimes activitats a Castelldefels, com sempre. Aquí no ens aturem. Al control tècnic hi tenim en Gerard Carreras i qui us està parlant és Estefania González. Si ens acompanyeu ja des de fa uns minuts haureu escoltat aquesta finalització de l'alerta per calor, per altes temperatures que encara teníem activa a la ciutat. Igualment, des de Protecció Civil continuen recomanant precaució, especial atenció a les persones vulnerables perquè la calor no acaba. O sigui, acaba l'alerta, però tot i així les temperatures i la xafogó, aquesta humitat extrema que estem tenint, no s'atura tampoc. No s'atura igual que les activitats del cap de setmana. Com cada dia hem preparat aquí per l'Així som, per aquest magazín de Ràdio Castelldefels, un programa amb molta actualitat, amb aquests espais per parlar amb els protagonistes de la ciutat. Parlarem de la prova pilot de transparència en la que participa la nostra ciutat. En parlarem d'aquesta iniciativa europea on a Catalunya només han seleccionat 3 municipis i el nostre entre ells. D'això ens explicarà més la responsabilitat

a la plaça Teresa Claramunt. Ja van viure el dimarts la semifinal, sense incidències destacades. Avui ens portarà un balanç tant d'aquest dispositiu que ja van engegar amb aquesta semifinal com el que estan preparant encara més a màxims per diumenge, perquè s'espera moltíssima assistència. Ja devíeu veure les fotografies, els vídeos d'aquesta semifinal amb milers de persones a la plaça Teresa Claramunt. S'espera el mateix aquest diumenge i més amb aquesta Espanya-Argentina. Ja sabem que a Castelldefels tenim una bona comunitat d'argentins i argentines, així que de ben segur la policia local s'està preparant per aquesta gran quantitat de persones que voldran vibrar amb aquesta final de la Mundial. I al llarg de l'Així Som, avui també trobarem una nova càpsula de salut. Parlarem d'hàbits saludables i del programa Suma Salut, amb l'Albert Cortés, infermer familiar del CASAP Can Bou, que ens farà un repàs a aquests hàbits que potser tenim diàriament i que hauríem de canviar per uns més saludables, no? Doncs estem parlant de fumar, beure, el sedentarisme... De tot això ens donarà consells aquest infermer del CASAP Can Bou. I acabarem l'Així Som fent una nova parada de la nostra, del nostre espai voltant pel comerç. Avui visitarem el Patio Restobar, que el podem trobar a la cantonada de l'Avinguda de la Pineda, amb carrer de Molinot. Doncs moltes gràcies per triar-nos un dia més, per fer-nos companyia al llarg d'aquestes horetes del magazín, i amb això comencem aquesta nova edició de l'Així Som. Vinga, va, molt bon divendres i esperem comptar amb la vostra atenció. Fins ara!

0: Los aniversarios del 2026.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: Avui volem parlar d'un concepte del qual sovint se'n parla molt, però que no sempre és fàcil d'explicar, la transparència. Què vol dir realment que un ajuntament sigui transparent? Com es pot mesurar? I, sobretot, com es pot continuar millorant perquè la ciutadania tingui més garanties que les institucions treballen amb rigor, amb integritat i amb un bon govern? Castelldefels acaba de fer un pas important en aquest àmbit. L'Ajuntament ha estat seleccionat per participar en una prova pilot europea per desenvolupar un sistema d'indicadors de millora en aquest sentit. De fet, només 3 municipis catalans formaran part d'aquest projecte, Corbins, Salou i Castelldefels. Precisament ara m'acompanya una de les persones que coneix aquesta iniciativa. Estem parlant de la Sungrau, cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels, que a més ve directa d'una reunió de treball relacionada amb aquest projecte europeu. Bon dia, Sun, què tal?
1: Bon dia, Estefania, què tal?
0: Doncs abans d'entrar en matèria, vens directament d'aquesta reunió del projecte. Com ha anat? En
1: doncs
0: quin punt esteu?
1: Sí, sí, tot just acabem de... Hem tingut una reunió de 10 a 12. La participació en el projecte, de fet, la vam conèixer, ens la van confirmar la setmana passada, i avui hem tingut la primera reunió de treball on hem coincidit ja amb tots els agents implicats en el desenvolupament del projecte. Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els 3 municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
0: Uh-huh. El projecte ens arriba amb les sigles LOCRIS. Quin objectiu té concretament? Què és el que vol desenvolupar?
1: Doncs sí, mira, disculpeu-me pel meu anglès. LOCRIS vol dir Local Corruption Risk and Integrity Indicator System. Això bàsicament el que ens acosta és a el ciutadà, vull dir, tots nosaltres sabem, no, la importància de la lluita anticorrupció, la importància de la integritat en els municipis, no només en els municipis, sinó a totes les administracions. Històricament venim d'un dels últims 20 anys, d'un espai, d'una societat en la que hem anat impulsant instruments de control de la integritat de les administracions. En aquest context, no, d'una certa vida, d'una certa història, no, hi ha d'aquests instruments, una, no, de les qüestions que es posa de manifest és com estamos midiendo el uso d'aquests indicadors, no? Recordem de que estem parlant d'integritat, no? De com nos comportamos quan nos miren i quan no nos miren, no? Que això ha estat una expressió que ha sortit a la reunió d'avui i que he pensat, mira, apúntatela perquè li explicarem a la Estefania, no? Perquè quan algú es pregunta què és la integritat, al final només és això, que ens comportem darrere de les càmeres com quan les càmeres ens enfoquen, no? Uh-huh. Doncs com et deia, els últims anys hem tingut, doncs, un impuls molt important, com no podia ser d'una altra manera, en instruments legislatius sobretot, que l'Ajuntament de Castelldefels, a més, jo crec que sempre ha estat capdavanter, sempre ha cregut molt en aquesta qüestió i ha desplegat, jo crec que amb molta diligència, no? Estem parlant de plans de mesures antifrau, de mapes de riscos de corrupció, estem parlant de sistemes d'informació davant de la possibilitat de trobar-se amb un incompliment normatiu flagrant. És a dir, nosaltres hem cregut, l'Ajuntament ha cregut des del principi, des de les primeres normes i instruments, els hem implantat. Però què succeeix a la pràctica? No? Que hi ha un factor molt important, no? Que és el retiment de comptes, no? Que està molt vinculat també a la integritat. És com explico a la ciutadania, no? Què estoy midiendo, cómo lo estoy midiendo i l'impacte que té a la meva organització. Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? Com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no? Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem. Doncs com protegim a les persones quan volen denunciar. És a dir, tenim un sistema prou segur, prou solvent, li estem prestant l'atenció que mereix i estem protegint a l'informant com correspon, com es tracta la meritocràcia, no? És a dir, com es contracta personal, com es gestiona un cop integrat a la casa, i altres qüestions relacionades, no?, amb aquest àmbit de la integritat, que si bé, com et deia, l'Ajuntament de Castelldefels els controla i els executa amb diligència màxima, sí que és veritat que no hi ha una bateria d'indicadors compartit. Amb això, que es posa damunt de la taula en el projecte, que això només és un pilot. Al final som tres ajuntaments, com tu deies, no? Som Corbins, som Salou i Castelldefels, i el que estem fent és reunir-nos amb òrgans de control, amb possibles òrgans de control, com pot ser una oficina antifrau, o com entitats municipalistes, no?, que al final coneixen tots els intríngulis, no?, de tots els municipis o de bona part dels municipis, com és l'Associació Catalana de Municipis. Hi ha un òrgan no supramunicipal, sinó supranacional, per assentar les bases del que ha de ser un sistema comú a tota Espanya. És a dir, perquè la participació, jo he tingut una microreunió avui només amb l'Espai Català, però això s'està reproduint, com et deia, tant a València com a Andalusia. I això què farà al final? Per això jo crec que és important la nostra participació i ens posa en valor, no? Perquè al final el que farem serà, fruit d'aquesta experiència, d'aquests 3, 6, 9 municipis en total, es crearà una bateria d'indicadors on tots els municipis espanyols es podran veure reflexats quan controlen la seva integritat. I avui, en aquesta reunió, hem assentat les bases d'aquest començament per al treball, saps?
0: Uh-huh. I com seran les passes que continuaran aquesta primera reunió de treball? Com s'arribarà a tenir aquesta bateria? També s'està plantejant ja que estigui una vegada tot definit, quedi oberta per la ciutadania, també per la seva consulta?
1: Doncs en aquest moment el que es planteja és un treball intern. En aquest moment les oficines antifrau, que són partner del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no? amb la Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes. És a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no?, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres, no? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no? Si em permeteu l'expressió, no? Que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Jo abans venia amb un company del servei, amb el tècnic de transparència, i venia dient-li que al final això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no?, això ho vivim molt en molts àmbits, eh? El legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric, no? Fa una norma, doncs la llei de grups d'interès o la llei pues relacionada amb els alts càrrecs o la llei de protecció del denunciant, o anem legislant, no? Però moltes vegades la pràctica diària, no?, és la que es queda una miqueta més a contrapeu, no? Doncs nosaltres en aquest moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà, doncs, detectar dificultats, per exemple, no?, per fer el seguiment d'algunes qüestions, no?, per controlar, doncs, agendes polítiques, relacions amb lobbies, no?, la relació amb el lobby. Doncs la Generalitat de Catalunya està preparant un avantprojecte relacionat a l'activitat d'influència pública, no?, com ens influeixen els tercers, no?, com influeixen els nostres càrrecs i com podem ser curosos amb aquesta influència. Doncs tot això és el que s'anirà treballant en una primera fase. Després d'això sí que es començaran a treure conclusions, no? És a dir, què m'ha contat Castelldefels, què m'ha contat Corbins, què m'ha contat Salou i tota la resta de companys espanyols que hi participen. I a partir d'aquí es veurà quines necessitats es desprenen en termes d'integritat, que evidentment s'ha evolucionat molt, s'ha treballat molt, però en ocasions només fa falta veure la televisió per pensar que res funciona, no? I no és que res funcioni, no? Sinó que de vegades, no? Doncs els controls encara han de ser més austers, no? Encara han de ser més profuns, més aviat. I és aquí on estem. A futur, doncs, veure una mica, no? Com funciona aquesta prova pilot, com funciona aquest testeo, potser es comenci a obrir el ventall a altres municipis i fins i tot per què no, com deies, no? S'implica la ciutadania perquè testi una mica, no? Aquest llistat de valors que acaben extraient-se d'allà. Sí, sí.
0: Però tot just estem a l'inici. Hem de recordar que la candidatura es va presentar a través de l'Associació Catalana de Municipis. Per tant, fem una mica així de recordatori també, no només del que està per venir a futur, sinó de com es va encetar tot això, com va sorgir aquesta proposta de presentar Castelldefels, aquesta prova pilot.
1: Doncs Castelldefels, com bé dius, va ser l'Associació Catalana de Municipis, qui en un moment donat rep aquesta crida a la pròpia oficina antifrau, que a la seva vegada l'havia rebut, no?, de l'organisme europeu, i pensa en alguns municipis que per la seva inèrcia, per la seva trajectòria, no?, que jo crec que això també ens reconeix d'alguna manera, poden ser susceptibles de participar. Nosaltres veníem, a més, tot just havíem acabat, o havíem acabat feia uns mesos, un projecte amb l'Associació Catalana de Municipis, que era una observació dels nostres instruments d'integritat. Nosaltres havíem volgut, i això sí que havia estat una demanda nostra, participar d'aquest projecte de l'Associació Catalana de Municipis l'any passat, en el que li donava consistència al nostre sistema d'integritat. És a dir, feia una observació profunda del nostre pla de mesures antifrau, del nostre sistema interdiformació, del nostre codi ètic dels alts càrrecs, és a dir, feia una observació profunda dels nostres instruments i de la seva governança per ajudar-nos a ser millor, no? Que al final nosaltres a transparència portem la transparència, el bon govern i la qualitat, no? I al final la qualitat el que ens porta és a ser cada vegada millors. I nosaltres som coneixedors d'aquest projecte de la CM i aixequem la mà i diem, escolta, volem, no? Volem que ens miris el nostre sistema d'integritat. Fruit d'aquesta relació, que ja et comento que va ser un èxit perquè treballar amb l'Associació Catalana de Municipis és una delícia, doncs es van crear unes sinergies i unes dinàmiques de treball que van permetre que en el moment en què li diuen a la CM, escolta, digue'm uns quants municipis, doncs quan pensen els municipis de 50.000 habitants, pensen uns quants, i d'aquests els postula davant la Comissió Europea, que és qui finalment tria a Castelldefels com a un dels referents d'aquest tamany per aquest projecte.
0: Doncs amb això hem situat l'Associació Catalana de Municipis, però també dintre del que m'estaves explicant, Assun, has mencionat l'OCDE, que és un organisme internacional de cooperació i desenvolupament econòmic de referència. Què aporta que sigui precisament aquest organisme qui lideri el projecte?
1: Doncs mira, una de les qüestions que resultaven realment més atractives del projecte era la implicació, era el naixement, no?, des de la Unió Europea, no?, perquè moltes vegades en el món local, tot i que no sóc una experta en la matèria ni molt menys, no?, doncs de vegades les ajudes van de baix a dalt, no?, és a dir, nosaltres fem una crida, no?, sabem, no?, que existeixen una bateria de suports, no?, perquè els suports existeixen, i nosaltres, no?, anem de baix cap a dalt. En aquesta ocasió ha estat la pròpia Comissió Europea, no?, que li ha dit a la OCDE, no?, perquè ells ja van fer, o sigui, tenen un manual d'integritat, l'Organització de la Cooperació per al Desenvolupament Econòmic, té un manual d'integritat que ara ha fet uns 5 anys aproximadament, jo crec que és l'any 2020, si no n'ha de fer 6, té un manual d'integritat, i aleshores quan la Unió Europea es planteja anar una mica més enllà, no?, pues fa la crida a la OCDE, que diu, escolta, tu que tienes ese manual, anem a veure com posar-lo a la pràctica, no? I quan diuen anem a posar-lo a la pràctica, doncs la OCDE agafa aquells que són garants de la integritat i de la lluita anticorrupció, com són determinades oficines antifrau, i a partir d'aquí tot cau en cascada. De la OCDE anem a l'oficina antifrau, de l'oficina antifrau a la entitat municipalista i de l'entitat municipalista al municipi. És així com arriba.
0: Doncs de tot aquest circuit ens queda per explicar el paper de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
1: Sí, ells realment han de ser, o sigui, en aquest moment que iniciem ara, que és anem a veure, no?, quins indicadors tenim, com els recollim, com d'efectius són, quins problemes ens plantegen, si realment serveixen per un retiment de comptes, si realment serveixen per un control real, l'Oficina Antifrau ens ha d'ajudar. Al final serà un... com un consultor. És a dir, l'oficina antifrau ens ajudarà a resoldre tots els dubtes que se'ns plantegin. No? Quan jo tingui davant meu, no?, l'avaluació de com es tracten a Castelldefels els conflictes d'interès i tingui una pregunta que no acabo d'entendre o vulgui fer algun matís o vulgui fer un... Perquè jo avui a la reunió plantejava, no?, que hem de tenir capacitat propositiva, no? O sigui, que els municipis en aquest sentit hem de ser propositius, que som els que tenim el dia a dia. Doncs quan tingui aquestes inquietuds serà el meu primer company de paraula, per dir-ho així, serà l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sí, sí. Mm-hmm.
0: I quan ens explicaves la feina, què és el que haurà de fer exactament Castelldefels en aquesta col·laboració de crear els indicadors, de proposar, de transferència de coneixement, li posaves un èmfasi també en aquest aspecte, no?, entre els municipis que participen. Més enllà de tot això, va també més enllà de transparència? O sigui, estic parlant amb tu, Asun, que ets de la unitat de transparència, però també l'Ajuntament està enmig d'un procediment d'agilització dels tràmits, simplificació, són paraules molt clau, entren en joc altres departaments, altres àrees també dins d'aquest projecte?
1: Jo el que penso és sempre s'ha de considerar que el bon govern, és a dir, el bon govern, la integritat, és transversal a tota l'organització. Això ho veiem reflexat molt en els mapes de riscos, que això és molt tècnic, no? Però bàsicament un mapa de riscos és un sistema d'alertes de coses que poden succeir a l'Ajuntament on pot existir algun tipus de desajust, no? On poden passar coses que fruit del malentès o potser d'una mala praxi, no?, et pugui importar a llocs on no has d'arribar. No? Això és un mapa de riscos, és un sistema d'alerta. Doncs jo sempre explico que el bon govern, o sigui, que la mostra que el bon govern és transversal és veure un mapa de riscos. Passeja per l'urbanisme, passeja per els recursos humans, per la contractació, per les subvencions, passeja per espais absolutament transversals i capdals en un municipi. Això a la pràctica què implica? Que una avaluació de riscos i un projecte com el que ens trobem davant ara mateix permetrà evidenciar fissures, si existeixen, o potser no existeixen a Castelldefels, però Castelldefels caurà en què és possible que existeixin fissures en molts altres camps. I això ens porta a veure quins són els nostres processos interns. I dintre dels nostres processos veure les mancances, veure si doncs, hi ha un excés documental que mareja i que fa perdre la informació. És a dir, ens farà parar, si bé no és l'objectiu d'un projecte d'aquest tipus, no?, és avaluar riscos d'integritat, com es tracten i com els instruments s'estan implantant, si són efectius o no, si bé és això, secundàriament, no per ser secundari és menys important, no? però ens posarà de manifest, no?, en este passeo deficiències existents en els procediments i eines de millora i com abordar-los. I això és simplificació, i això és claredat, i això és parlar bé, parlar senzill. I bueno, jo crec que tot això, i espero a més, perquè és objectiu del nostre servei, contribuirà a fer aflorar això i poder tenir, doncs, com a mínim, saber-ho. Que saber-ho jo crec que és un primer pas per solucionar-ho, no? I aquí estem.
0: Uh-huh. I si ara haguessis de fer una fotografia de l'estat actual de Castelldefels, ja començaves l'entrevista també explicant-nos les millores que s'han anat implementant els darrers anys. Ara mateix, en la situació que estem, quins diries que són els principals reptes que tenim sobre la taula?
1: Jo et diria que hem de passar, no Castelldefels, a més, jo crec que hem de passar a... hem d'aterrar els instruments. O sigui, hem de passar d'una norma que obliga a tenir uns instruments, a estimar-nos aquests instruments, a fer-los conèixer, a fer-los formar part del nostre dia a dia. No? Jo crec que el gran repte és com governar les eines que tenim al nostre abast. No? I davant d'això, Castelldefels ha fet molt camí, evidentment, perquè precisament estem en aquest projecte perquè hem fet bon camí, però sí que ens queda encara camí per recórrer. No? I jo crec que el gran repte és entendre que tenim ja implantat i que ens falta doncs, per poder retre comptes com cal, no? Per fer la traçabilitat de les qüestions, no? Perquè, per exemple, no? Tenim un codi ètic implantat i que es compleix fil per randa, però no sé, davant d'una declaració d'interessos, no? Les comparatives dels interessos entrants i els interessos sortints són suficientment clares. Vull dir, cadascun dels nostres instruments ens porta a preguntes, no? Doncs jo crec que el repte és anar resolent i contestant totes aquestes preguntes que ens plantegen cadascun dels nostres instruments, com ara t'he dit, doncs, una declaració de béns i interessos, que al final és un microelement d'un sistema d'integritat, saps? Mm-hmm.
0: I ja per acabar, també pensant ara en les persones que ens estan escoltant, la transparència és una feina poc visible i també és una feina que involucra la ciutadania, perquè de fet des de la unitat de transparència teniu una bústia, també teniu aquest contacte sempre amb les peticions, amb les consultes que fa la ciutadania.
1: Cert, nosaltres, i a més és un element que també es valorarà, o sigui, al final la transparència, l'activa, que és el nostre portal de transparència, no? Que el nostre portal de transparència, aprofito i faig la cunya, no? Que al que es pot accedir des de la web municipal, és un portal que té unes 70.000 visites a l'any. Sí, és com si tots nostres ciutadans hubieran entrat almenys una vegada en el portal de transparència l'any passat. Vull dir que és un element molt utilitzat. El que volia dir que tant la transparència activa amb el portal de transparència com la passiva, no? Que és aquest espai que dius on la gent ens pot demanar informació, ens pot fer qualsevol petició d'allò que estigui a la nostra disposició i li haurem de lliurar sense cap motivació, és a dir, simplement pel fet de jo lo tengo i debo dar-lo, no? Això és la transparència màxima. Solo porque lo tengo no es solo mío, és a dir, al final la transparència gira molt entorn aquesta opacitat abans, no? Que semblava que les administracions tenien un dato i era solo d'ells i era molt costoso, no? O sigui, la transparència ha democratitzat l'accés a la informació, ha fet que el dato no sea mío, sinó que sea nuestro, no? I aquest salt és molt important i ha fet que el ciutadà també s'empoderés, no? I és un dels elements, el primer element que ens han explicat avui, que avaluarem per la integritat, és la transparència activa i passiva. I no és baladí, no és baladí perquè que jo te dé tot el que tengo, o sigui, no se m'ocorre nada más transparente, no? Doncs en això ja la nostra pràctica ja té molts anys de vida. Nosaltres vam ser pioners, vull dir, la norma és del 14, però van haver uns anys, no? en què les administracions ens van haver d'adaptar. Nosaltres el 17 ja teníem constituït, o ja teníem com a mínim creada la figura del tècnic de transparència, i del 2007 aquí hem donat passos de gegant, no? Doncs aquesta ha estat una dels pilars principals en els que s'ha basat el nostre servei des del 2017, i ara fa uns anys que hem obert aquest camp, no? El tema del bon govern, la integritat, etc., com no pot ser d'altre modo.
0: Mm-hmm. Doncs és un grau, amb això ja hem esgotat el temps que teníem per l'entrevista. És un grau, cap de la unitat de transparència de l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies per atendre'ns aquí al magazín Així Som i per explicar-nos en detall aquest projecte europeu Locris, del que anirem fent seguiment, perquè tot just s'enceta, tot just venies d'aquesta primera reunió i estarem pendents de les novetats que vagin sorgint i el paper important de Castelldefels en aquest projecte d'àmbit europeu que s'ha de compartir també a l'àmbit nacional amb aquesta bateria d'indicadors.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
0: A tu, molt bon dia.
2: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ja són les 11.

0: El govern de Pedro Sánchez anima Carles Puigdemont a tornar a Catalunya després de la sentència de la justícia europea, encara que la policia l'acabi detenint. Des de Junts, Jordi Turull l'acusa de miserable i adverteix al PSOE que la sentència de l'amnistia no refà ponts amb els socialistes. La directora de la Guàrdia Civil declara aquest matí com a imputada en el cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar causes judicials que afecten el PSOE. El jutge vol que aclareixi per què es va reunir diverses vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez i si va actuar contra la unitat d'investigació. Mossos i agents rurals augmenten la presència aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, davant la preocupació generada pels incendis recurrents de l'última setmana. El govern reitera que s'aplicarà mà dura contra els piròmans. A l'Aragó, l'incendi que crema prop d'Urés, a Saragossa, ja afecta 12.000 hectàrees i té un perímetre de 60 quilòmetres. El foc, encara descontrolat, ha obligat a fer evacuacions preventives. Un estudi internacional en presència catalana demostra que l'actuació sobre la proteïna tau pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Tot i la prudència, perquè es tracta d'una teràpia molt experimental, els experts hi veuen una porta oberta a nous tractaments. Els veïns desallotjats fa més d'una setmana per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro han de saber avui si poden tornar a casa seva. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Sílvia Paneque només ha apuntat que no hi ha constància de noves esquerdes. Donald Trump posa en dubte la integritat del sistema electoral dels Estats Units i acusa la Xina d'interferir en les eleccions des del 2020, en el que qualifica com la vulneració més gran de dades electorals de la història. La Xina respon que això no té fonament i que no actuen mai així. L'Iran ha atacat bases nord-americanes al Golf en resposta a la sisena nit consecutiva de bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions militars iranianes. El règim de Teheran calcula que els últims dies aquestes incursions han fet 38 morts i 400 ferits. El Pakistan i la Xina demanen als Estats Units i l'Iran que reprenguin les negociacions.
1: Esports.
2: El mercat de fitxatges marca l'actualitat del Barça amb tres noms. Karim Adeyemi podria ser avui oficialment nou jugador blaugrana. Ter Stegen continua negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam i el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que Julián Álvarez continuarà al club matalasser. A la segona divisió de futbol, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. I en ciclisme, el Tour de França, avui es disputa la 13a etapa. Seran 205 quilòmetres de mitjana muntanya. Tadej Pogacar tornarà a sortir amb el maillot groc de líder. Ahir, triomfa l'esprint per Tim Merlier.
0: I pel que fa al temps, ambient de plena canícula amb temperatures que arribaran a superar els 30 graus a tot el país i entre els 35 i els 39 a l'interior. Sol amb alguns núvols puntuals baixos, sobretot a la costa i al Camp de Tarragona, amb una notable sensació de xafogor. Tarda amb alguns núvols al Pirineu, però seran poc importants.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, ara al butlletí informatiu Castelldefels. Avui fem un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. Castelldefels tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en l'escenari del talent jove amb una nova edició de Nous Talents, el certamen que promou la creativitat i l'expressió artística dels i les joves de la nostra ciutat. Les semifinals són aquest vespre de divendres 17 de juliol i també dissabte 18 de juliol als Jardins del Castell a les 9. Els participants seleccionats pujaran a l'escenari per mostrar les seves propostes davant del públic i del jurat amb l'objectiu d'aconseguir una plaça per a la gran final. Aquesta serà el diumenge 19 de juliol a 11:45 del migdia al Teatre Plaza. El Baixador celebra la seva festa major aquest dissabte. Música, gastronomia i activitats per a tota la família protagonitzaran aquesta nova edició de la festa major del barri del Baixador, organitzada per l'Associació de Veïns del Baixador amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels. La festa arrencarà a 8:15 del vespre amb el concert infantil de Los Traviesillos, una proposta adreçada al públic familiar que donarà el tret de sortida a la celebració. Posteriorment hi haurà un bingo musical i un sopar popular. i la ciutat tornarà a celebrar demà el dissabte solidari, aquest 18 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església. La jornada, organitzada pel Consell Municipal de Pau i Solidaritat, convida la ciutadania a conèixer de prop la feina que desenvolupen les entitats del municipi en l'àmbit de la cooperació internacional, la justícia global i la solidaritat. Durant tota la tarda i al vespre hi haurà parades d'entitats amb informació sobre els seus projectes, activitats d'artesania, degustacions i propostes participatives. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Aquest dissabte el barri del Baixador torna a vestir-se de festa amb una de les cites més tradicionals de l'estiu a Castelldefels. Música en directe, activitats familiars, un sopar popular i moltes ganes de retrobar-se protagonitzaran una nova edició d'aquesta festa de barri del Baixador. Per conèixer com s'ha preparat aquesta jornada i convidar tothom a participar-hi, ens acompanyarà per telèfon l'Àlex Agramunt, membre de l'Associació de Veïns del Baixador. Àlex, molt bon dia, benvingut a Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, gràcies, igualment.
0: Per començar, ara que arriba ja la tenim aquí a tocar, aquesta festa de barri del Baixador, amb quines sensacions l'afronteu aquest any?
1: Bé, bueno, com sempre amb moltes ganes que arribi el dia i tal, i una miqueta sempre com a última hora, corre cuita, acabem d'arreglar les quatre coses que falten per tenir la festa preparada, vaja. Però bueno, bé, amb moltes ganes, la veritat és que és molt xulo.
0: Uh-huh. Organitzar una festa com aquesta no es pot improvisar gens. Quan comenceu? Quan la va començar a preparar?
1: No. Bueno, amb tot el tema de, per exemple, com que s'ha de demanar permisos i tal, comencem ja 3 mesos abans, bueno, més de 3 mesos, per saber si podem comptar amb gent per preparar-la i tal, i llavors una vegada sabem si podem comptar amb gent, amb veïns i tal, o gent de l'associació, doncs ja la comencem a preparar i a pensar. Però com que més o menys sempre fem el mateix format, som al voltant de 20 persones o així preparant-ho, pues, bueno, fem això, no ens compliquem i sempre fem el mateix tipus de festa. Uh-huh. Llavors, pues, això, sí, uns 3 mesos, però després es demana permisos, s'aprova tot i al final et diria que 3 setmanes, un mes com a molt, molt d'hora és quan comencem ja a posar-nos en sèrio.
0: Mm-hmm. Mencionaves que sou unes 20 persones implicades perquè tot surti bé en aquesta festa de dissabte. Les 20 persones sí. Sou de l'entitat? S'ha sumat també de gent del barri que està col·laborant?
1: No, de l'associació de veïns, d'així de l'associació de veïns socis o de la Junta, potser unes 7 o 8 persones, però sempre hi ha aquestes persones properes que cada any hi comptem, que potser són socis o potser són veïns simplement, que al final, per això, per proximitat familiar o d'amistat o de veïns directament, doncs al final ja comptem amb això, amb unes 25 persones que sempre al final, el mateix dia i els dies abans, acabem preparant, vull dir, preparant i estan el mateix dia. Mm-hmm, perquè, clar. Bueno, és que si no, al final és complicat. No és una cosa que sigui preparar-ho entre 3 i després el mateix dia entre 4 o 5. No, es necessita gent i llavors, doncs, bueno, sí, al final això, unes 25 persones i tal, sí.
0: Exacte, organitzar tota la programació, el que oferiu al llarg d'aquest vespre de dissabte, doncs no, el que dèiem, sí. No es pot improvisar, no és gens fàcil, s'ha de coordinar
1: sí,
0: i és d'agrair aquesta col·laboració veïnal.
1: Sí, més que res és el mateix dia, Vull dir, per la preparació, com que més o menys ho tenim per la mà, perquè sempre fem el mateix format, més o menys ens n'acabem ocupant 4 persones, com el qui diu. Mm-hmm. Però el dia de la festa sí que és veritat que si es prepara sopars i està així com pendent de les coses i tal, sí que és bastant més merder de feina. Llavors, bueno, doncs aquí sí que és quan els veïns o tal, bueno, sí, els veïns o familiars, doncs acaben responent i sí, és molt guai, són molta gent i tothom d'aquí del barri i llavors, bueno, la veritat és que és un dia molt xulo.
0: Uh-huh. Ja que estem parlant d'aquesta col·laboració de les persones del barri també que fan possible que el dissabte doncs, tot surti perfecte, com definiries l'esperit del barri? Perquè quan es parla del Baixador, moltes persones el relacionem amb la platja, amb l'estiu, però hi ha molt més, no? O sigui, quin és l'esperit que marca el barri del Baixador? I les festes?
1: Sí, clar. Sí, bueno, la festa al final és acabar sent un desencadenant del que reivindica la gent que viu aquí. Vull dir que sí, és veritat, abans era un barri molt residencial, a segones residències, i vivia poqueta gent, i ara cada vegada, doncs, vull dir que s'ha canviat molt la situació, ara cada vegada hi viu més gent i els estiuejants, doncs, són menys, potser, i la gent que viu, doncs, es passa aquí la resta de l'any. Llavors, com que també és una zona així com molt allargada, diguem, no hi ha un nucli, no hi ha una plaça, la gent es troba a la platja o es troba així, és complicat, no? Fins que ara, per exemple, que hi ha l'Espai del Mar des de fa uns anys, que és una cosa que es va lluitar molt des de l'associació, la veritat és que costa molt trobar veïns o coincidir, vull dir que al final molts veïns, per exemple, viuen al costat, tenen els veïns al costat i no... i pràcticament ni es coneix molta gent, perquè o són estiuejants o vas a casa a dormir i després de treballar i tal, i llavors, clar, és complicat. I, en canvi, una manera de espera, perdona, perquè està passant el xat darrere.
0: Ah, vale, no s'escolta gaire, no pateixis.
1: Bueno, doncs això, el que deia, al final, fer la festa aquesta era una manera de que molts veïns, i s'ha aconseguit, perquè portem molts anys fent-ho, i arrel de la festa, del sopar i tal, molta gent ha coincidit ha coincidit en aquesta festa i ha acabat fent amistats o vincles molt, molt, molt importants amb persones que pràcticament ni es coneixien, no? Uh-huh. I la veritat és que això és una de les coses que és el que preteníem des d'un bon principi que vam començar a fer la festa, a fer el sopar, i s'ha aconseguit i se segueix aconseguint. Vaja, que cada any hi ha trobades noves, diguem.
0: Exacte. Doncs, Àlex, això que ens dius, no? Que és una festa que més enllà de només passar-ho bé, també amb aquest objectiu, aquesta mirada de fer barri, de que la gent es conegui. I a més, repassant la programació, també heu pensat en totes les edats, no? Perquè hi ha diferents activitats. Comencem per la primera, la dels més petits, no? Aquesta, perquè, bueno, mirant aquí ara, al principi, el que teniu és un concert de Los Traviesillos, que és un grup infantil.
1: Sí, mira, no és perquè vulgui treure aquí pit d'orgull o de padre, però és el meu fill, amb els seus amiguets de la classe, de l'Escola d'Humar. El meu fill toca la bateria, té 9 anys, va anar quart, i després un el seu amiguet toca la guitarra, i mira, els pares, ostres, vinga, va, veiem si fem que es trobin i tal. Bueno, total, que una nena al final també es va apuntar, una altra nena, i al final una altra nena que toca la trompeta. Vull dir que hem fet un grupet supermaco amb el germà gran d'un d'ells, que els hi fa així com de mestre, i llavors des de farà cosa d'un any, l'any passat ja van tocar, i a la gent li va encantar. És superxulo, perquè ho fan molt bé, perquè toquen molt bé, però a part d'això, perquè tenen aquest desparpajo, diguem, de nens de 9 o 10 anys, que és una passada, la veritat.
0: Ostres,
1: aquest any no ens ho vam pensar, dic, no, han de tornar a tocar, no és perquè sigui el meu fill, però és que la gent
0: també,
1: li va encantar.
0: Que també,
1: és
0: òbviament. És
1: superxul, que també, evidentment, però no, és només per això, és que ho fan molt bé i et dic, i a la gent li va encantar, vamos, és que ho van petar.
0: Molt bé, Àlex, llavors, doncs, sí, això no ho sabia.
1: Sí, mira.
0: M'agrada la proposta.
1: Coses que a vegades surten... Sí, mira, surten així com una miqueta... Ah, ostres, fem que toquin els nens. I ara ja és com... Bueno, els nens tocaran sempre. Vull dir, ja s'ho fixa. Fins que es facin grans o fins que ells vulguin, vaja.
0: A més, això és una iniciativa molt maca. D'aquestes coses que s'han perdut i que més aviat veiem a les pel·lícules d'Estats Units que fan els típics grups musicals, no? I aquí això,
1: sí,
0: malauradament...
1: No. Doncs pues mira, a l'escola, nosaltres, a l'Escola d'Humar, crec que són 3 o 4 grupets d'aquesta edat, ja.
0: Sí?
1: No diré que hem sigut els primers, però sí, ens han deixat una miqueta de precedent. Sí,
0: ostres,
1: sí, tenen...
0: Doncs...
1: Ja ho feien fa un temps i ara, mira, ara sembla que es torna... Mm-hmm. I, de fet, un altre grup de l'escola ens va dir, ai, a veure si els podríem posar i tal, i ostres, és que ho tenim bastant ple, però ojo que no fem allò un festival de música infantil de cara.

0: quin tipus de música toquen? Fan versions de grups així coneguts o què els hi agrada?
1: Sí, fan algunes versions. Crec que tenen dues cançons que són d'ells, que són pròpies, que són així molt xules.
0: Però molt bé.
1: Però després sí, fan versions, fan una versió d'un grup que es diu La Clica, que és de música així infantil, però molt animada, així una mica rock i tal. Crec que en fan una o dues d'aquests. I després fan una altra versió d'un grup que es diu Zo, de l'Ax en Busto. Em sembla que fan l'Empordà, de Sopa de Cabra, també. I un altre de, no sé com es diuen, que és un grup així que és en anglès, però ells han traduït la cançó, o sigui, ells han canviat la lletra de la cançó, i no sé si la fan en català o en castellà, però bueno, és una cançó així més popera d'un grup anglès. És que ara no me'n recordo, no m'ho facis dir.
0: Tenen un bon repertori.
1: Sí, fan 6 o 7 temes. Sí, fan 6 o 7 temes. I en tenen alguna més, però no la veuen encara, creuen que no estan massa preparada i no la voldran tocar. Però bueno, que fan 6 temes, em sembla, això segur.
0: Ostres, que, tenen entre 9 i 10 anys. M'ha encantat aquest moment que diuen no la veuen encara preparada i l'estan acabant de treballar. I hem de pensar l'edat que tenen, preparant la cançó, sent conscients de que encara no la volen.
1: Sí, clar. No, si no la veuen que no la tenen preparada, no la volen tocar. Això ho tenen claríssim. Vull dir, però també tenen el que els hi fa de professor d'aquest grupillo, que és el germà gran del guitarrista. I, clar, és un xaval que toca la bateria, toca la guitarra, toca molts instruments, és molt bo i té molta gràcia pels nens. Vull dir que al final han fet un vincle superxulo i llavors ell també, com que els hi aconsella, doncs aquesta no la feu, o aquesta sí. I llavors, bueno, també doncs, els assessora, diguem.
0: Doncs amb aquest concert serà el tret de sortida de la festa major del barri del Baixador. Això serà 8:15 del vespre. A continuació hi haurà també un bingo musical, amb premis de comerços del barri, per cert,
1: Sí, un bingo normal, diguem, el clàssic, el tradicional, i després també farem algun cartró, o sigui, potser fem 2 partides de bingo normal i una de bingo musical, que és el primer any que ho fem, però ja l'any passat algunes persones ens ho van dir, que deien que era molt xulo i tal, i aquest any, doncs mira, ho provarem, veiem com surt. Però bueno, diuen que és molt guai, que és molt xulo. En lloc de ser números, sona una cançó i si la tens, doncs t'has d'aixecar, ballar-la o cantar-la, vaja, i tachar la cançoneta, diguem.
0: A més,
1: això del... I llavors, amb comerços del barri. Això sí. Bueno, del barri hi ha algun que és de fora, però sí, gairebé tots són d'aquí, el barri.
0: Sí, això et volia preguntar, no? Una manera d'implicar també el teixit comercial a la celebració.
1: Sí, totalment, totalment. I, bueno, sí, és per això, per donar a conèixer els comerços del barri, per implicar-los, i perquè, bueno, perquè al final aquestes festes, quan comences a contractar coses i tal, és que acaben sent molt deficitàries. Tot i que reps una part de subvenció de l'Ajuntament, ostres, acaben sent totalment deficitàries. I llavors, bueno, vam pensar en això i, clar, al final, doncs, no sé què val el cartró, perquè això no tinc ni idea, no me n'encarrego jo, però no sé si van dir potser 4 cartrons 5 euros o alguna cosa així, no, por ahí, I llavors, clar, al final tot el que es recull doncs serveix per finançar la festa.
0: Exacte, i que pugui continuar a fer-se any rere any, perquè si no... Clar.
1: Sí, exacte.
0: I després de tot això arribarà un dels moments més esperats, aquest sopar popular, que ja ens el mencionaves, que és un sopar que permet fer aquest vincle també entre les persones, un moment així de calma, d'àpat, no? És un àpat compartit a la festa de barri.
1: Sí. És una de les parts. Al final, el sopar, vull dir, que no et diré que és el de menys, però al final és això. Està molt bé, és molt important, però al final l'important és tota la jornada i tota la jornada el mateix dia, tot concentrat allà i amb totes les activitats que fem, vaja.
0: I ja la nit acabarà música en directe. Quin grup portareu en aquesta festa de barri del Baixador?
1: El grup es diuen Saca Tufuà, que són un grup també d'aquí, Castelldefels. Fan versions així de rock i... Bueno, fan un repertori molt divers, que està molt vall. També són gent de per aquí i, clar, evidentment, doncs, com que són veïns i són d'aquí i tal, al final no ens cobren res i, vull dir, toquen per afinitat, per ser d'aquí del barri, de ser veïns i... I llavors això també ens ajuda, clar. Contractar un grup que potser sigui més conegut i que porti molta gent, però que ens cobrin, jo què sé jo, 1.000 euros, doncs, ostres, clar, ja contractem l'equip de so, l'equip de llums i ostres, mira, això ens estalvia molts diners i ens estalvia preocupacions, ja. Llavors, la veritat és que aquest grup ho fa molt bé.

0: saca tu foie i a més són d'aquí.
1: Molt bé, i amb aquestes versions de rock. Molt bé. Això sí, serà dos quarts d'11 de la nit, aquestes versions de rock amb Saca tu foie, i ja serà al final, sí, al final d'aquesta Festa Major 2026. Voldria acabar, Àlex, demanant-te una mica, tu com a membre de l'Associació de Veïns, que treballeu al llarg de tot l'any, ara amb aquest moment tan visible, no? Aquestes festes, les estimades festes de barri que anem celebrant al llarg de l'estiu, quins són els sí, principals projectes o reivindicacions que actualment teniu des de l'entitat de veïns?
0: Ara s'està treballant molt, que ho porta el Francesc, un veí d'aquí, està treballant molt, i des de fa molt de temps, perquè ho té molt, molt treballat, un projecte que és la remodelació, o sigui, la remodelació del passeig. Perquè la veritat és que el passeig marítim, però el rodat, per on van els cotxes, ha quedat bastant, diguem, obsolet, perquè no s'ha acabat de reformar del tot, s'ha anat fent així com pedaços, no hi ha arbres, no hi ha bancs, i és com una cosa que des de l'associació sempre s'ha reclamat. I ara mateix, en aquest sentit, això i les dunes de la platja, el manteniment de les dunes i tal, és una de les coses que s'estan treballant més. Però també et diria que intentar posar parcs infantils, no hi ha masses espais, però ni que estigui a la platja, sobretot el tema de les ombres, perquè amb la calor que està fent i amb la calor que ens espera que ha d'anar augmentant al llarg dels anys, doncs és una cosa que preocupa, no? Però, bueno, sí, això, el del passeig, les dunes, i sobretot també una cosa això, parcs infantils que no n'hi ha aquí a part les zones, que n'has d'anar al barri de Llominetes o allà al Vaixell Pirata, o t'has de lluny una miqueta, i la veritat és que tampoc és una cosa que no tenim.
1: I Àlex, ja per acabar també, amb altres entitats, quan hem anat parlant, ha sortit a col·lació el tema del relleu generacional. Com ho valoreu des de la vostra entitat? Com està funcionant tot?
0: Bueno, sí, la veritat és que potser a l'hora d'organitzar-ho, sí que som sempre els mateixos, pràcticament, i sí que hi ha potser gent que és una miqueta més gran, però, bueno, jo tinc 43 anys i després hi ha gent més jove que jo. No és una cosa que... Potser no és el principal problema de l'associació, sinó que seria que sempre som els mateixos. Mm-hmm. I sempre, quan estem en plena organització, ostres, sempre acabem sent els 4 o 5 que portem tot i acabes una miqueta saturat, però després, bueno, arriba el dia, la veritat, et trobes amb els veïns i les veïnes i així, acabes fent una jornada molt xula i se t'oblida. I surt tot relativament bé, sempre hi ha cosetes, però al final sempre ho acabem tirant endavant i la gent s'ho acaba passant molt bé i llavors, bueno, doncs, te n'acabes oblidant de les coses dolentes i ja penses en de cara l'any que ve. Et diria que el relleu generacional, no, hi ha gent més jove que nosaltres, hi ha xavals de 20 i pico d'anys que al final, el mateix dia, acaben venint i acaben pencant com els que més. I després això, els meus fills aquests de 10 anys, 12 anys, veïns, que també el mateix dia, doncs, a la seva manera, també volen ajudar i ens veuen que els adults ens hi posem i ells també s'hi posen. No sé si d'aquí uns anys ho tiraran ells endavant, tant de bo, però,
1: esperem que sí. Bueno, exacte.
0: Sí, esperem que sí, perquè ells ja més ja s'han implicat molt més aquí la vida, o sigui, el barri, el poble. Vull dir, jo entenc que sí. Bueno, és el que ens intentem transmetre a nosaltres també.
1: Doncs Àlex Agramunt, membre de l'Associació de Veïns del Baixador, gràcies per atendre's aquesta estoneta aquí a Ràdio Castelldefels. Esperem que ens hagi escoltat gent també, no només del barri del Baixador, de ciutadania de Castelldefels,
0: sí,
1: que s'animi a apropar-se.
0: Sí, evidentment.
1: I a col·laborar també per altres anys. Si som del barri, doncs a veure si animem a aquesta col·laboració, a formar part del teixit de l'associació.
0: Això
1: també
0: mateix.
1: I a sumar, per continuar treballant també en tots els projectes que ens has fet una mica de pinzelades, no? De com està avançant la feina que feu, i sobretot ara aquesta mirada, aquest dissabte que fareu aquesta Festa Major de barri al carrer 514.
0: Això.
1: Des d'aquí desitjar-vos molt d'èxits i seguirem de prop
0: moltes
1: la trajectòria
0: gràcies
1: de Los Traviesillos, eh? M'ha agradat molt aquesta
0: sí,
1: iniciativa.
0: Sí, apunta't el nom. Si veig que canvien de nom, ja us trucaré per dir-vos que potser canvien de nom, perquè aquestes coses també les fan, però sí.
1: Clar, va evolucionant. Doncs Àlex, moltíssimes gràcies i molt bon dia, que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: El lunes a las 8
1: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
2: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a banksang.net/donar.
3: Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
4: Mariona, enhorabona. M'agrada molt com us ha quedat la botiga.
5: Oi que sí? És més gran que l'altra i la decoració és més actual.
4: Sí, a mi aquest estil de decoració m'encanta. Us va bé aquí?
5: Doncs sí. La veritat és que arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. Aquest carrer és més comercial i hi passa més gent.
3: A punt de sal. En català, l'expressió arran de vol dir com a conseqüència de. Per exemple, arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. O bé, vaig canviar de feina arran del nou horari i no arrel de. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat.

0: Castelldefels els tornarà a viure aquest diumenge una gran festa del futbol, després de l'èxit de la pantalla gegant de dimarts, recordem aquesta semifinal. L'Ajuntament repetirà l'experiència a la plaça 3 a Claramunt per veure aquest partit decisiu davant l'Argentina. Per garantir que la jornada transcorri amb normalitat, la policia local ha preparat un dispositiu especial de seguretat. En volem conèixer tots els detalls amb el sotsinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué. Bon dia, Leo.
1: Bon dia, Estefania.
0: Abans de parlar de diumenge, fem balanç del que vam viure el dimarts, com va anar, quin va ser el resultat des de la policia local del dispositiu que havíeu preparat?
1: Doncs mira, com vam preveure l'última intervenció, crec que va ser el dilluns, doncs el dimarts finalment va guanyar la selecció espanyola, no? I va ser un dia de molta intensitat, de molta celebració, i en principi doncs, bé, va haver-hi tot el que s'ha desenvolupat dins el que és el descampat on està la pantalla gegant, no? Tot el dispositiu que s'ha de fer. Estem força contents perquè realment no va haver-hi cap incident greu, sí que va haver-hi gent mullada perquè llançaven la celebració, doncs hi havia gent que llançava begudes i coses, però que entren dintre del normal, però no vam tenir ni cap baralla, ni cap incident, ni cap agressió, que és el que ens preocupa sempre. I després de quan va finalitzar el partit, amb una situació doncs, d'eufòria col·lectiva, pràcticament la gent que estava ja estava molt, molt contenta, doncs sí que va haver-hi algun incident per part d'una minoria, com sempre, una minoria que sempre s'encarrega, desgraciadament, de donar la nota. I en concret, doncs, bueno, s'han d'allà alguns vehicles, gent, a més era gent que anaven a buscar menors que estaven allà, i he parlat amb alguns pares i m'han comentat, no? Diu, que pena que íbamos a recoger nuestros hijos y nos tardaban el coche, no? O nos hacían subir las ventanillas, coses d'aquest tipus, simpleries d'aquestes que no aporten res de bo. I després, una mica més greu, va ser doncs, el trencament d'algun vidre en algun autobús a la zona de Constitució, i tenim constància també de trencament d'algun vidre d'algun aparador. No? Hi ha coses molt desagradables que no tenien que haver succeït i que d'alguna forma es entristeixen perquè considerem que era un dia molt xulo de celebració i no perquè ho aprofitem quatre energúmenos per fer el salvatge.
0: Mm-hmm. Fruit també d'aquestes petites incidències de final de partit, doncs ara us esteu preparant per la gran final del Mundial aquest diumenge, on clar, és el partit més esperat, ja vam tenir molta afluència de persones a la semifinal, aquí cal esperar que serà el mateix mínim i més podria ser. Per tant, des de policia local, quin dispositiu esteu preparant en aquesta ocasió?
1: Doncs mira, jo m'atreveria a dir que estem preparant un dispositiu de màxims perquè... Primer perquè és una final d'un Mundial, que des del 2010 no havíem arribat a cap, no? És un fet important, molt transcendental, la qual cosa doncs, la gent està supercontenta, superalegre, amb ganes de gaudir-ho, i després també no podem oblidar que estem jugant davant d'Argentina, no? L'Argentina, que és un país jo considero germà, i que està defensa encara més on realment la colònia d'argentins és tremenda, no? Històricament, no? Una població argentina molt, molt important, i doncs, bueno, són dues aficions que ho viuen i considerem que, clar, vull dir, quan es deixem portar una mica pel sentiment, doncs pot haver-hi cert risc. Aleshores, com jo te deia, ho estem preparant un dispositiu de màxims efectius, estem parlant de entre Mossos i policies locals podem ser unes 40 persones directes al lloc, més a més el que se pot mobilitzar, que pot ser molt més, evidentment, esperem que no calgui de cap forma. També tindrem protecció civil col·laborant com sempre, tindrem ambulàncies i tindrem qualsevol cosa que faci falta en aquell moment, que la gent que vagi a gaudir d'aquest moment històric allà a Teresa Claramunt, que tingui clar que la policia local i l'Ajuntament i totes les institucions estaran pendents de la seva seguretat i de garantir-los un bon dia en la part que ens transcendeix i l'altra part ja serà el resultat del partit.
0: Uh-huh. I en concret, quins cossos i quins efectius tindrem sobre el terreny a la plaça 3 a Claramunt aquest diumenge?
1: Doncs mira, nosaltres farem el dispositiu com la semifinal, farem un filtratge inicial, hi haurà quatre entrades, aprofito per dir a la gent que vulgui anar, que no s'ho prengui mal, simplement és algo de seguretat que tenim que implementar, és a dir, hi haurà quatre entrades on realment hi estarem policies fent un filtratge i no deixarem passar cap botella de vidre, ja aprofito per dir que si algú porta vidre que li prendrem, l'hauran d'abocar un contenidor, perquè està prohibit llançar el vidre com a seguretat, perquè no puguin haver llançaments posteriors, no?, d'algun desaprensiu, alguna persona estigui en condicions, i qualsevol objecte que creiem de risc, no? Evidentment, cap arma blanca, per descomptat, ni aunque sea per apelar una avellana, ni una poma, ni cap pal, ni res semblant, no? Vull dir, això ho farem un filtratge inicial, tothom que entrarà a Teresa Claramunt passarà per aquest filtratge, I després...
0: Perdona, et faig un incís, perquè també dins d'aquest filtratge tampoc es podrà entrar amb bengales, no es pot fer, per tota aquesta limitació que tenim al municipi, fins al diumenge inclòs.
1: Sí, recordem que estem en una situació crítica de risc d'incendi forestal, que per desgràcia, dia tras dia, que estem fent, ja vam patir a Gavà fa uns dies uns, que és notícia diària amb els incendis, que no se pot utilitzar pirotècnia, aviso, no es deixem portar per l'alegria, si fos el cas, no se poden llançar bengales ni pirotècnia, perquè a la millor la llancem aquí, pot acabar en un camp, pot encendre's i se'ls pot complicar molt, molt. Us vull recordar, com tu bé dius, Estefania, de que no se pot fer servir pirotècnia per cap celebració d'aquest tipus. I, però, de més, nada, el intentar controlar els accessos, que la gent pugui entrar amb garantia amb aquest recinte. Després hi haurà una vigilància perimetral de policial, i per evitar qualsevol altercado, i si tinguem que actuar, evidentment actuaríem en conseqüències, sense cap problema.
0: Per tant, tenim aquestes quatre entrades controlades i el total d'agents que estaran a la plaça Teresa Claramunt, quan seran?
1: A Teresa Claramunt estarem com a mínim de la policia local 25, com a mínim, 25, diguem, treballant directament i uns altres disponibles. També disposarem de presència de Mossos, que aprofito per agrair la seva col·laboració, com sempre, imprescindible. Disposem de furgones d'arro, d'ordre públic, simplement d'una manera d'usasòria, si calgués, que esperem que no calgui que actuen, i les furgones d'ordre públic estan preparades, vull dir, aquest fet, aquesta final és a tot arreu, se celebra a Gavà, Viladecans, molts municipis, i ningú estem exempt de tenir algun incident, no? Aleshores, les furgones d'ordre públic de l'arro de Mossos d'Esquadra estaran disponibles depenent de la necessitat de cada municipi. Per exemple, doncs, potser si estan aquí i aquí està cosa tranquil·la, igual tenen que marxar a Sant Vicenç o a Gavà o on calgui, i tant de bo no calgui a cap lloc, no? Però sí que tenim un dispositiu bastant proporcionat considerem per garantir en condicions normals, evidentment, sempre i quan doncs, la gent se comporti amb civisme i aquells grups reduïts que aprofiten aquesta eufòria col·lectiva per fer-me malifetes queden arraconats i no puguin fer de les d'ells.
0: També estareu en coordinació amb Protecció Civil de Castelldefels, amb SEM i, a més, comptarem amb lavabos també a la plaça.
1: Sí, incrementem, crec que ara hi havia 8 policlínics de lavabos d'aquests portàtils, hem incrementat amb 4 més, per tal que puguin oferir servei suficient a la gent que esperem, i després Protecció Civil també, evidentment, col·laborarà per qualsevol incident que pugui sorgir. Insisteixo, és un dispositiu de màxims del que posem. També vull dir recordar que la policia local venim d'una situació d'un Sant Joan, d'un Tour de França, d'una Festa del Mar, d'una semifinal, vull dir, d'una saturació de serveis. Donarem compliment, com sempre, però que sigui veritat que tenim una acumulació de serveis, perquè bueno, estem a l'estiu i Castelldefels doncs, a l'estiu és un no parar.
0: I si Espanya acaba proclamant-se campiona del món, és previsible que hi hagi celebracions encara més multitudinàries al final del partit. Com us esteu preparant per aquesta final? Hi ha canvis respecte a la celebració de dimarts?
1: Doncs mira, sí n'hi ha canvis perquè el que s'ha implementat és una actuació d'un DJ al final del partit. Evidentment, si Espanya perd, potser el DJ es quedi amb poca afluència. Si Espanya guanya... Bueno, se pot quedar amb afluència la gent argentina, clar, vull dir que al final estem parlant de que som un municipi on les proporcions d'aficionats argentins i espanyols, doncs en molt moments en alguns llocs poden estar molt, molt igualats. Aleshores, doncs, aquest DJ quedarà ja a la plaça per donar servei d'oci a qui s'hi vulgui quedar, la qual cosa, vull dir, pot continuar la festa allà fins a que vulguin, vale? La idea és que la gent que vulgui celebrar-ho no tingui que anar al poble, se poden quedar allà tranquil·lament, allà no es molesta ningú i poden fer la seva celebració aquell dia inolvidable, que és el que esperem que sigui, doncs sense cap problema en conseqüència. Si la gent opta per anar pel centre, doncs farem talls per protegir tot el que és el trànsit, tant a la gent que vagi pel centre de que no puguin ser embestits per algun vehicle, recordem que de tant en tant, doncs alguna vegada a algun conductor presa de la por o de la desconeixença ha fet algun acceleró i s'han dut per davant gent, no? I això ho hem d'evitar. És a dir, aquests talls se faran per protegir a la gent que pugui anar pels carrers de celebració com també a la gent que vull dir, va amb el seu vehicle i té dret a no patir cap aturada ni cap pressió, no? Aleshores, hem previst diferents talls depenent de l'envergadura que pugui tenir el tema i la veritat és que protegirem tota la zona del centre de trànsit i serem lliure. També aprofito per dir que els autobusos no passaran pel centre, per Constitució. Avança hem parlat amb ells i han de fer rutes alternatives per evitar els llocs on, que puguen ser més calents. I així han de posar, quan segueix la pregunta, és doncs, on agafo l'autobús, si el voler agafar bé la Constitució, i m'estan dient de que em treuen la parada, doncs en principi abans ha de posar a cada parada, a cada aturada de seus vehicles, una aturada alternativa on la gent se pugui adreçar el més prou possible per tal de fer servir el transport públic, que també volem dir que és el més interessant fer servir el transport públic. Si algú ve de fora, doncs té l'estació molt a prop i els autobusos doncs, també funcionaran igualment, però evitarem la zona centre per evitar riscos.
0: Uh-huh. Aquesta darrera explicació venia del pensament de què passarà si Espanya guanya cap a final de la celebració, però el que ens estàs mencionant de tots els talls de trànsit comencen abans, de fet, a partir de les 7 de la tarda, no?
1: Sí, ja he dit que hi ha diferents nivells de tall de trànsit. Els primers que farem a les 7 de la tarda són per perimetrar el que és la plaça Teresa Claramunt, que és el lloc on se du a terme l'acte. No? Allà volem salvaguardar que la gent pugui arribar, vull dir, amb aquestes calors la gent segurament arribarà a tothom a última hora, a les 8, 8 i quart, tal. Doncs a partir de les 7 nosaltres ja farem un tall per garantir que no hi hagi trànsit en aquesta zona. I la resta de talls són aleatoris i seran depenent de les circumstàncies que vagin donant. És a dir, si la gent, doncs, la celebració té lloc a Teresa Claramunt i no hi ha grups que s'adrecin al centre tallant carrers ni fent alguna cosa d'aquest tipus, doncs no caldria tallar. Però nosaltres estem preparats a màxim i si grups se dirigeixen al centre i amb un concepte de celebració una mica desproporcionat, no? Doncs intenten doncs, aturar vehicles i fer alguna pressió sobre conductors, doncs anirem fent talls necessaris com calgui, fins al punt que podem tallar tota la Constitució. Disposem de mitjans ara mateix per tallar tota la Constitució i adreçar tot el trànsit per fora del municipi.
0: I a més de la seguretat ciutadana, el partit, aquesta emissió amb la gran pantalla que tindrem a la plaça Teresa Claramunt, s'instal·larà un punt lila. Quin paper té aquest servei dins d'un esdeveniment d'aquestes característiques?
1: Doncs el punt lila ja com ja va ser habitual des de fa uns quants anys, ja cada acte multitudinari on se concentra molta gent jove i sempre hi ha un risc d'algun tipus d'agressió sexual, com pot ser tocaments o el que sigui, doncs aquest punt lila el tenim allà adreçat enfront de l'institut, enfront del CERT, i la funció que fan és informativa, sobretot pedagògica, per tal de donar cobertura també a possibles persones que puguin tenir alguna pressió, se van donant doncs, algun tipus d'informació, algun tríptic, i és una forma de dissuadir de que si algú té una intenció sexual, doncs que estigui fora. Nosaltres també donem protecció a Punt Lila, la policia local estem amb ells, i qualsevol constància que ells tinguessin, que alguna persona, alguna noia s'adreçés amb ells explicant-los algun tipus d'alteració, algun tipus d'agressió, d'immediatament actuarem la policia perquè estaríem parlant d'un delicte i caldria actuar en conseqüència.
0: Mm-hmm. Doncs Leo, ja per acabar, em sembla que ja hem repassat tot aquest dispositiu a màxims que ens has estat explicant i només ens agradaria demanar-te un missatge final per enviar als veïns i veïnes de cara a gaudir amb seguretat d'aquesta gran celebració i que no hi hagi després que lamentar cap incidència. Doncs quines serien les recomanacions finals que faries perquè la ciutadania gaudeixi d'aquesta manera responsable la gran festa que esperem arribi amb Espanya com a avançadora?
1: Doncs el que ens agradaria des de la policia és que n'hi hagués un final amb una victòria de la selecció espanyola, que la gent ho gaudeixi, se deixi portar pels seus sentiments d'eufòria d'una manera controlada, que l'alegria d'alguns o eufòria d'alguns no sigui en detriment d'uns altres, que no cal aturar vehicles per gaudir, per gritar, per saltar, no cal interactuar amb ningú, sinó amb la gent que pensa com tu en aquell moment i que hi ha molta gent que de vegades no coincideix amb els nostres sentiments. Per exemple, pot haver-hi, si es donés l'hipotètic cas, que esperem que sigui guanyi Espanya, doncs podem pagar un vehicle argentí, a la millor aquella persona està molt, molt, molt tocada, no? Perquè ha perdut la seva selecció. Hem de ser conscients de respectar sempre a l'altra part, de gaudir sense límits, sempre i quan siguin el respecte a la resta, no? A la resta i als materials. No tenim que trencar res, no s'ha de fer cap malifeta. La idea és que el dilluns, si venim aquí a parlar, o el dimarts, o quan sigui, puguem parlar d'una gran celebració, d'un dia inolvidable, com va ser el de 2010 del gol d'Iniesta, no? Esperem que estem parlant, tots ho recordem i sabem on estàvem en aquell moment. Doncs tant de bo tota la gent que estigui a Teresa Claramunt, d'aquí molts anys recordi que va viure aquest Mundial a Teresa Claramunt, que el va gaudir d'una forma superintensa, superemotiva, sense cap incident.
0: Doncs esperem que sí, que diumenge visquem una gran festa del futbol, una gran festa acompanyada del que ens has estat explicant, Leo Piqué, a una celebració segura, cívica, respectuosa. Hem de tenir en compte que la festa començarà a partir de les 8 del vespre amb animació a la plaça 3 a Claramunt i després ja arribarà la gran retransmissió i tota aquesta informació que ens has facilitat, tenint en compte que a partir de les 7 de la tarda hi haurà talls de trànsit, aquests desviaments dels autobusos, els controls d'accessos, que hi haurà 4 punts per entrar de manera segura i amb aquest control, doncs, per exemple, no es permet accedir amb ampolles de vidre, com ens explicaves, tot el tema de pirotècnia, doncs tot això, que la ciutadania ho tingui molt en compte, que puguem gaudir de manera segura i que, com bé deies, si dilluns, dimarts fem aquest balanç de nou amb tu, Leo, aquí a la ràdio, que tot sigui fantàstic, que hagi anat sense incidències destacables i, sobretot, això, que esperem que tinguem bones notícies del paper d'Espanya a aquesta gran final. Amb això, Leo Piqué, sotsinspector de la Policia Local de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estoneta aquí a Ràdio Castelldefels i molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre, Estefania.
0: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12. A aquesta hora, els veïns desallotjats fa més d'una setmana per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro han de saber si ja poden tornar a casa seva. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera Sílvia Paneque només ha apuntat que no hi ha constància de noves esquerdes. El govern de Pedro Sánchez anima Carles Puigdemont a tornar a Catalunya després de la sentència de la justícia europea, encara que la policia l'acabi detenint. Des de Junts, Jordi Turull l'acusa de miserable i adverteix al PSOE que la sentència de l'amnistia no refà ponts amb els socialistes. La Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona viurà la transformació més important des dels Jocs Olímpics del 1992. Aena invertirà 153 milions d'euros en unes obres que s'allargaran fins més enllà del 2030. L'icònic mural de Joan Miró es traslladarà a la TU, però encara no s'ha decidit ni com ni quan fer-ho. Mossos i agents rurals augmenten la presència a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, davant la preocupació generada pels incendis recurrents dels últims dies. El govern reitera que s'aplicarà mesura contra els piròmans. I a l'Aragó, l'incendi que crema a prop d'Orés, a Saragossa, ja afecta 12.000 hectàrees i té un perímetre de 60 quilòmetres. El foc, encara descontrolat, ha obligat a fer evacuacions preventives. Donald Trump posa en dubte la integritat del sistema electoral dels Estats Units i acusa la Xina d'interferir en les eleccions del 2020, en el que qualifica com la vulneració més gran de dades electorals de la història. La Xina respon que això no té fonament i que no actuen mai així. L'Iran ha atacat bases nord-americanes al Golf en resposta a la sisena nit consecutiva de bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions militars iranianes que el règim de Teheran calcula que els últims dies han fet 38 morts i 400 ferits. El Pakistan i la Xina demanen als Estats Units i l'Iran que reprenguin les negociacions. La directora de la Guàrdia Civil declara aquest matí com a imputada en el cas Leire la suposada trama per fer descarrilar causes judicials que afecten el PSOE. El jutge vol que aclareixi per què es va reunir diverses vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez i si va actuar contra la unitat d'investigació. Un estudi internacional en presència catalana demostra que l'actuació sobre la proteïna tau pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Tot i la prudència, perquè es tracta d'una teràpia molt experimental, els experts hi veuen una porta oberta a nous tractaments. I l'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes del Festival de Peralada, que començarà avui a l'Alt Empordà. El festival celebra 40 anys en una edició que també inclourà música de cambra i de creació contemporània i que s'allargarà fins al 9 d'agost.
2: Esports.
3: L'actualitat del Barça se centra en quatre noms. Karim Adeyemi podria ser avui oficialment nou jugador blaugrana. Ter Stegen continua negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam. Julián Álvarez continuarà al club matalasser, segons declaracions del president de l'Atlètic de Madrid. I Frenkie de Jong i el seu entorn decidiren avui si passa per quiròfan per superar els seus problemes del genoll dret. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més, mentre que el Tour de França avui es disputa la 13a etapa. Seran 205 quilòmetres de mitjana muntanya. Tadej Pogačar tornarà a sortir amb el maillot groc de líder. I en bàsquet, Agustín Noval torna al Barça després d'un any de la seva cessió al bàsquet Manresa.
1: Ens queda el titular del temps, un temps que avui és assolellat amb alguns núvols al Pirineu i al Baix Ebre, risc de xàfecs locals al massís dels Ports i al Ripollès. La calor serà intensa aquesta tarda i amb xafogó també, si bé no assolirem els 40 graus enlloc. Al Pla de Lleida es poden donar valors màxims de 36 a 38 graus.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa local. Castelldefels es prepara per la final del Mundial. Després de l'èxit de la retransmissió de la semifinal, que va reunir milers de persones a la plaça 3 a Claramunt, l'Ajuntament tornarà a instal·lar una pantalla gegant aquest diumenge 19 de juliol perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final del Campionat del Món de Futbol Masculí. La mort de peixos a l'Olla del Rei respon a causes naturals. L'episodi està relacionat amb el procés d'eutrofització de les aigües, un fenomen biològic habitual a l'estiu o en períodes de sequera. Els serveis municipals i l'àrea de medi ambient ja està treballant per retirar els peixos morts al llarg del dia d'ahir i avui. I el Palm Market torna aquest cap de setmana a Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull una nova setmana d'activitats com el cinema a la fresca, música en directe i programació ben variada, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Aquest divendres 17 de juliol tenim la nit entre palmeres amb un tribut a Estopa, Cacho a Cacho, a partir de 9:45 de la nit. El dissabte 18 de juliol, Encanto Show, Maribel, Isabela i Bruno, Tina Eventos, a partir de 8:45 del vespre. I el diumenge, una estrena, es tracta d'Impro Show a les nits entre palmeres, a partir de 8:45 del vespre. I fins aquí el repàs informatiu del butlletí Castelldefels. Avui, d'aquí una hora, és el torn de l'informatiu amb les notícies destacades d'aquesta jornada en detall. Fins ara!
2: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Castelldefels, així som. Càpsules de salut.
1: Què tal? Seguim a l'Així Som. Ara toca el torn de les càpsules de salut de cada divendres a Ràdio Castelldefels. Tenim amb nosaltres Albert Cortés, infermer familiar i comunitari del CAP Can Bou, per parlar-nos del programa Suma Salut i de com aconseguir canvis en tres hàbits clau per la nostra salut: fumar, beure i l'activitat física. Bon dia, Albert. Benvingut i gràcies per portar-nos aquesta nova càpsula informativa de salut.
2: Bon dia. Jo sóc l'Albert, sóc l'infermer de l'CAP Can Bou, i és el nostre centre d'atenció primària d'aquí de Castelldefels, un dels dos. I avui vinc de parlar-vos del programa Suma Salut.
1: Què és aquest programa? Quin és l'objectiu que té dins de l'atenció primària comunitària?
2: El programa Suma Salut, el seu objectiu principal és, a través de la prevenció d'hàbits, reduir la mortalitat, principalment en l'alimentació, el tabac i l'alcohol. Són en intervencions no farmacològiques, sobretot.
1: En què es diferencia aquest programa amb altres programes que ja estan en marxa?
2: És un programa que el que fa és petits canvis de la vida diària, com per exemple són l'activitat física, beure menys, fumar menys, que cada persona va integrant dintre de la seva mesura possible.
1: Veiem que dins d'aquest programa de Suma Salut s'han integrat quatre programes específics. Ja estaves parlant, fumar, beure, activitat física. Aquests programes concrets són atenció primària sense fum, beveu menys, activitat física saludable i també alimentació saludable. Què implica, què significa aquesta integració de quatre programes tant per a professionals com tu, com també per als pacients, les persones que se'ns estan escoltant?
2: Sí, aquests programes es fan sempre que tu vas a una consulta d'infermeria, et preguntaran si beus, si fumes, l'activitat física, el que menges. Això és essencial en una consulta d'infermeria. Des de la nostra posició és donar, el que es tracta el Suma Salut és canvis no farmacològics per aconseguir una vida més saludable. Pel pacient integrar tot el que seria una millora general del seu estat de salut, reduint l'alcohol, el tabac, etc.
1: Faig un incís. Realment, amb aquestes preguntes de si beus, si fumes, les pacients són sincers? Si realment...
2: són sincers, normalment sí, perquè a part la gent és molt conscient de que fumar i beure i menjar fatal està malament. Tothom és conscient. Normalment no ens ho amaguen. I a part tenim un registre, si tu cada cop que vens amb mi apunto, fumes 14 cigarretes i el dia següent que vinguis potser fumes 12. És un plus per a aquesta persona perquè veu un input positiu a les nostres intervencions que anirem fent.
1: I aquest input positiu es tradueix en millores també emocionals, a part de beneficis de salut, però també aquesta part emocional.
2: Correcte, clar. Que jo et feliciti per una cosa que portes fumant 20 anys o bevent 20 anys, no ho has aconseguit mai, no has aconseguit baixar mai de pes, sempre és positiu, també és psicològic.
1: Sí, sempre necessitem aquest reforç, correcte, aquest acompanyament, clar. Què és el que feu realment per aconseguir aquests canvis en els hàbits que estàvem comentant, fumar, consum d'alcohol i activitat física. Específicament, passem a parlar de fumar. Quines són les estratègies o els consells que doneu dins d'aquest programa de Suma Salut per aconseguir abandonar aquest hàbit o com, si més no, com dius, com a mínim, anar-lo reduint?
2: Jo, principalment, m'agrada una intervenció del tabac sobre fer-li preguntes al pacient de realment això et cal, què en pensa la teva família, no tens ningú que t'ajudi. Per exemple, és molt fàcil deixar de fumar, poso grans cometes, quan sol fumar una persona al domicili, té un bon suport familiar. Llavors, intentem jugar, i almenys intento jugar amb això, i dir-li, escolta'm, si tu ara estàs fumant 3 cigarretes, i si en fumessis 0, què t'aporten, no? I després, clar, hi ha casos més grans on porto fumant un paquet al dia des de fa 20 anys, llavors sí que és més complicat. Llavors aquí, ja sé que he dit que no són farmacològiques les intervencions del Suma Salut, però sí que hi ha programes per deixar de fumar on hi ha un fàrmac i és molt efectiu, la gent està molt contenta, així que si esteu escoltant això i teniu algun dubte, teniu problemes per deixar de fumar, endavant, estem aquí a Can Bou per ajudar-vos.
1: Jo no he estat mai fumadora, o sigui que no puc parlar des de l'experiència, però sí que al meu grup d'amistats sí que he conegut gent que ho ha passat molt malament.
2: Correcte.
1: Realment és molt difícil, o sigui que no m'estranya que s'hagi de necessitar aquest suport farmacològic, perquè per molt... O sigui que no ens hem de culpar tampoc, no? Les persones que veuen que han fumat tant, doncs després jo crec que hi ha com aquest estigma també de no ho estic aconseguint, no? O amb les xarxes socials, que molta gent com que fa aquesta, aquest mirall de ai, mira que fàcil ho he fet, mira que bé em va la vida ara, no? Però és difícil també i també cal tenir cura d'un mateix, no? I aquesta, també aquesta perspectiva empàtica.
2: Tenen aquesta por de ser doncs, jutjats de què pensem, de que perquè porten 20 anys doncs, són uns dèbils o no tenen les ganes suficients, però simplement a vegades venint amb la consulta i el que he dit, doncs, el reforç positiu, ja de veure que a poc ho vas disminuint, ja és un gran canvi per ells.
1: I també a les persones, passem ara a parlar del consum d'alcohol, a les persones que tenen dificultats per reduir el consum d'alcohol, com els podeu ajudar també des de la part de professionals de la salut?
2: Amb alcohol, principalment, el que fem és apuntar doncs, les UVs, és una mesura de grams d'alcohol, una cosa ja més tècnica, però el que fem és mesurar-los i amb això doncs, ens dona... el consum que fa aquest pacient. Llavors, doncs, també al final cada pacient és un món i no et cauen tots sota la mateixa branca. Però podem abordar-los des d'atenció primària, però evidentment els casos més greus doncs, es poden derivar al CAS. El CAS és el centre d'addiccions. Doncs allà sí que hi ha un reforç més farmacològic i en professionals doncs, experts en el tema d'addiccions.
1: Aquí estava pensant també el mateix, ho vaig portant així com una mica a les experiències que podem tenir a com l'alcohol ara forma part, ja fa temps que forma part d'aquest consum social que ja està tan habitual, no? I no sé si realment al final hi ha persones que poden considerar això també com una addicció que necessitin l'alcohol en qualsevol trobada social per trobar-se millor i per estar més distesos o... Fins a quin punt, no? És complicat, no?, trobar com aquest punt
2: clar,
1: límit.
2: O sigui, realment, una addicció a l'alcohol has de veure... Doncs, és una, faríem com una escala amb això, amb les UVs que t'he dit, i valorar el grau de...
1: D'addicció.
2: No, d'addicció, no.
1: De consum.
2: De consum.
1: De consum.
2: Correcte. I amb això faríem... Com dir-ho?
1: Una escala,
2: Bueno, situaria en un punt... Primer ens organitzaríem bé amb si ets un bevedor de risc, baix risc, abstèmia, etc. Però una addicció a l'alcohol, simplement al cap de setmana, a nivell social, no es considera una addicció. Tu perquè ho necessitis per veure, sortir amb els companys, no es considera una addicció. Fer dos cerveses al cap de setmana no és una addicció. I també està com... Hi havia molt...

0: de les morts a nivell mundial són causades pel sedentarisme i la inactivitat física. O sigui, un bon canvi a nivell físic, els beneficis són infinits. O sigui, a nivell de tensió arterial, obesitat, dislipèmia, diabetis, etc, etc. O sigui, canvis que són simplement sortir a caminar 15, 20 minuts, mitja hora cada dia. O sigui, increïble. O sigui, els beneficis són desproporcionats, sol amb això.
1: I a part d'aquest consell de sortir a caminar cada dia, que hem de tenir constància, de fet amb els mòbils també hi ha, no? Ja fa temps que surt aquest, quantes passes has fet, quants quilòmetres, perquè hi és un recordatori constant de ens hem de moure cada dia.
0: Correcte.
1: Quins consells pràctics, més enllà d'aquest primer, donaries perquè la gent sumi moviment, la gent que al final diu és que estic molt ocupada durant el dia i no trobo el moment, què podem fer, com podem animar-los i animar-los a fer aquests exercicis diaris i quin tipus de consell donaries?
0: És veritat que molts cops diem no tinc temps per això, no tinc temps per l'altre, però simplement per el fet de sortir, no dic ni córrer, ni gimnàs, ni sortir en bicicleta, però ara a gent de Castelldefels, un passeig marítim amunt i avall, què tardem?
1: No et sabria dir ara,
0: Bueno, clar, si anem fins a Gavà, clar, però sortir a caminar, simplement. Si no et surts tu amb algú que t'acompanyi, amb la teva parella, amb el teu gos, un amic, jo el que faig, m'agafo els auriculars de música i me'n vaig a passejar després de treballar, perquè si no sí que arribes a casa i asseus i aquí s'ha acabat el dia. Llavors, jo el que recomano és el temps per mitja horeta, de veritat, no és res. Si no és res i els beneficis superen aquest mitja horeta que perds anant a...
1: I tant que sí, i tant que sí. El que comentes, tenim la sort aquí a Castelldefels i avui, de fet, des de l'estudi estem veient el sol que està sortint. Tenim la sort de tenir el passeig marítim, tenim la sort de tenir la muntanya,
0: exacte,
1: també. O sigui, que sortir, animar-nos a sortir. I, de fet, és això, és trencar la barrera de començar. Perquè una vegada que comences ho vas notant també,
0: notes,
1: no? O sigui, bueno, jo també, com a persona, que vaig estar un temps que realment em va tirar molt el sedentarisme. I comences a notar que, ai, ara em fa mal la cama, ara, tal. I quan comences a fer l'esport, quan trenques aquest moment de dir he d'agafar la motxilla, he d'anar a fer tal, després et notes millor.
0: I és el fet de tu quan surts a caminar mitja horeta, 35 minuts, arribes a casa i dius m'he cansat, però es passa aquest cansament momentari i et notes un subidon d'energia, no? És que és això, la gent, jo crec que estem molt acostumats a aquest país al sedentarisme. I després doncs, tot això doncs, desenvolupant obesitat, diabetis, etc, etc. Però provar-ho, de veritat, no costa res.
1: I més...
0: És gratuït.
1: Sí, i tant, exacte. O sigui, no cal inscriure's a un gimnàs,
0: no.
1: Que aquí a Castelldefels tenim molts, òbviament, però no és necessari. O sigui, amb sortir a caminar, mantenir-se actiu, complementar el sortir a caminar, amb sortir amb amics. No? Aquestes sortides, també el que deies de sortir, si no, doncs amb el gos a donar una passejada, o sigui, tenim d'opcions moltes.
0: O petits canvis, en comptes d'agafar el cotxe per anar a comprar a peu, la bicicleta, o sigui, hi ha mil canvis superpetits que aporten un gran benefici.
1: Bueno, i de fet, si surts a peu a comprar a prop, doncs
0: ja
1: també fomentem...
0: Pesos.
1: Fas passos i fomentem el comerç local. O sigui,
0: també.
1: Aquí guanyem tots.
0: Sí, sí. Home, clar.
1: Sí, sí. Doncs realment, l'activitat física, clar, si li sumes també als altres hàbits que estàvem comentant, fumar i consum d'alcohol, doncs ja...
0: La meva recomanació és sempre 25 minutets, mitja horeta caminant, cada dia. O sigui, no et dic que facis una marató i fumar zero, i l'alcohol el mínim possible. O sigui que sempre tots fem la cervelleta al cap de setmana i no hi ha cap problema, però que no denigria més.
1: Exacte. I ara, tornant ja al Cap Can Bou, que recordem, estem, per si us acabeu de connectar a Ràdio Castelldefels, estem parlant amb l'Albert Cortés, ell és infermer familiar i comunitari del Cap Can Bou. Ens estava parlant del programa Suma Salut, que es porta aquí en aquest cap municipal local de Castelldefels, i com aconseguir canvis en tres hàbits clau per la nostra salut. Ara aterrem això al Cap Can Bou. Com es treballa des d'aquí amb altres serveis també i recursos comunitaris per potenciar aquest programa de Suma Salut?
0: Aquest programa passa sobretot per infermeria. Però des d'infermeria, si veiem un cas que no podem abordar per X o per Y, som un equip multidisciplinar, que vol dir que

0: són molts. Són molts diferents professionals, i si infermeria se li queda el cas gran, doncs pot passar el cas a medicina, i medicina fer la derivació a psiquiatria, a centre d'addiccions. Tenim nutricionista, tenim fisio, o sigui, tenim uns molts bons professionals que es poden ajudar en qualsevol cosa.
1: Uh-huh. I com s'activa aquest programa? Vull dir, tu vas a la consulta i llavors, doncs, el que deies, de les típiques primeres preguntes de si fumes, si beus, si fas activitat esportiva, i a partir d'aquí, doncs, també veieu, no, el que deies, aquesta escala, no, de tot plegat.
0: Això es fa sempre, o sigui, des d'infermeria sempre, sempre, sempre et preguntarem l'activitat física, el fumar i el beure. Llavors, doncs, depèn de les escales que fem, doncs veiem quin cas estem tractant. Si beus molt, si fumes molt, si l'activitat física és nul·la, doncs des d'aquí decidim també. Jo no puc directament derivar al psiquiatre perquè beguis tres birres al dia, però tu també t'has de posar el teu... tenir la iniciativa. O sigui, això, principalment, aquests canvis són tenir-ne ganes i ser conscient de que ho vols deixar. Jo no et puc obligar a fer menys.
1: Ara recordava també que parlaves de que sempre pregunteu sobre la xarxa que tenen, el seu suport. En els casos, us heu trobat amb casos de persones que no tenen suport, i com s'aborda en aquests casos? Perquè deu ser molt més complicat.
0: En aquests casos, per exemple, el que deia de l'equip multidisciplinar, tenim treball social. Per aquests casos, doncs, manca de suport familiar, gent gran que està sola, etc.
1: Clar, és un projecte que ha de ser transversal entre els diferents serveis.
0: Tenim psicòleg també. Sí, clar. Tenim de tot.
1: Doncs ja sabeu, us podeu apropar al Cap Can Bou si teniu dubtes, preocupacions entorn a aquests tres hàbits clau que determinen la nostra salut. Ja per acabar, Albert, quin consell donaries o missatge final a les persones que ens estan escoltant avui, si estan pensant això mateix, a millorar en algun d'aquests hàbits?
0: Jo crec que no hi ha pregunta ridícula que ens pugueu fer, que estem aquí per, doncs, per ajudar-vos, que no hi ha problema que no us puguem ajudar, intentar ajudar-vos, que no tingueu por a demanar ajuda, i que el primer pas és demanar ajuda, i de tot se surt.
1: Doncs sí, doncs amb aquestes paraules acabem aquesta càpsula de salut. Recordem que hem estat amb Albert Cortés, infermer familiar i comunitari del CAP Can Bou. Moltes gràcies, Albert, per estar aquí a una nova càpsula de salut. Doncs vinga, tornarem la setmana vinent amb més informació de salut local aquí a Castelldefels.
2: Càpsules de salut.
3: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les Havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels, així som.

I fins aquí l'Així Som d'avui divendres. Quina alegria pel cos, eh? Que arriba ja el cap de setmana. Un cap de setmana marcat, com sempre, per molta activitat a la ciutat de Castelldefels i, a més, amb aquest gran dispositiu, si ens heu acompanyat al llarg d'aquest Així Som, aquest magazín de Ràdio Castelldefels, hem parlat amb policia local sobre aquest dispositiu que tenen preparat per diumenge, aquesta gran final del Mundial, que podem viure en directe amb aquesta pantalla gegant a la plaça Teresa Claramunt. A més d'aquesta entrevista amb policia local, esperem haver-vos apropat un dia més tota l'actualitat de Castelldefels, haver-vos descobert també iniciatives, projectes i persones que contribueixen a fer ciutat. Per exemple, hem parlat amb l'Assun Grau, la responsable de transparència de l'Ajuntament, sobre aquesta iniciativa europea, on a Catalunya només han estat seleccionats 3 municipis, Castelldefels entre ells. Ens hem acostat també a les festes del Baixador amb l'Àlex Agramunt de l'Associació Veïnal del Baixador, una d'aquestes cites imprescindibles d'aquest dissabte al vespre. També hem parlat de salut amb les habituals càpsules de salut dels divendres, on hem parlat d'hàbits saludables i del programa Suma Salut amb l'Albert Cortés, infermer familiar del CASAP Can Bou. I entremig de totes aquestes entrevistes, alguns altres temes que hem anat abordant al llarg d'aquestes 3 horetes del magazín, també hem fet els habituals butlletins informatius de cadascuna de les hores en punt per mantenir-nos ben informats i informades de tota l'actualitat que cal conèixer de Castelldefels. Amb això jo crec que estem més que llestos i llestes per gaudir del cap de setmana, per acabar de passar un bon divendres aquí a la nostra estimada ciutat, i tornarem de nou amb una nova edició de l'Així Som ja el dilluns. Us desitgem molt bon cap de setmana. Desitgem també des de Ràdio Castelldefels molta sort a la nostra selecció. A veure si el diumenge ens enduem aquest Mundial i sobretot també que gaudim amb molta seguretat i de manera responsable, com ens feia aquesta crida des de policia local. També recordem que ha finalitzat l'alerta de protecció civil per la calor diurna que hem estat visquent aquests darrers dies amb aquesta tercera onada d'altes temperatures a Castelldefels. Igualment, també precaució des de protecció civil. Ens recorden que encara no afluixen tampoc del tot les temperatures ni l'aixafugó. Així que a cuidar-nos aquest cap de setmana, i el dilluns tornem aquí a l'Així Som, a Ràdio Castelldefels, la vostra ràdio de confiança. Vinga, bon cap de setmana i fins ben aviat!

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 17 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. La plaça Teresa Claramunt tornarà a ser aquest diumenge l'epicentre del futbol a Castelldefels. Després de l'ambient que es va viure durant la semifinal del Mundial, l'Ajuntament instal·larà novament una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final del Campionat del Món masculí que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. Aquest dissabte, Castelldefels tornarà a demostrar el seu esperit solidari amb una jornada que combinarà la tasca de les entitats socials amb una nova campanya de donació de sang. La plaça de l'Església acollirà una nova edició del Dissabte Solidari, mentre que el Banc de Sang fa una crida a la ciutadania perquè contribueixi a mantenir les reserves durant els mesos d'estiu. Descobreix els nous talents 2026 aquest cap de setmana. Castelldefels tornarà a donar protagonisme al talent emergent amb una nova edició de Nous Talents, el certamen juvenil que aquest cap de setmana celebrarà les semifinals als Jardins del Castell i la gran final diumenge al Teatre Plaza. El concurs va adreçat a joves d'entre 12 i 35 anys vinculats a la ciutat, incorpora enguany com a principal novetat una categoria de dansa que s'afegeix a la tradicional competició musical. Festa Major a l'Abaixador, un cap de setmana de festa i convivència al barri. El barri de l'Abaixador es prepara per viure aquest cap de setmana una nova edició de la seva Festa Major, organitzada per l'Associació de Veïns de l'Abaixador amb col·laboració de l'Ajuntament. La jornada oferirà activitats per totes les edats amb l'objectiu de fomentar la convivència i reforçar els vincles entre el veïnat. Comencem.

0: Després de l'ambient que es va viure durant la semifinal del Mundial, l'Ajuntament instal·larà novament una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final del Campionat del Món de Futbol Masculí que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. El partit començarà a les 9 del vespre, però les activitats arrencaran una hora abans amb música i animació. La previsió és que, igual que dimarts, milers de persones es concentren a la plaça Teresa Claramunt per seguir aquest partit històric. Per aquest motiu, s'ha preparat un ampli dispositiu de seguretat. A més, la gran afluència prevista a Castelldefels compta amb una important comunitat argentina, fet que fa especialment rellevant per garantir una bona convivència entre les dues seleccions. Ho explica Leo Piqué, sotinspector de la policia local de Castelldefels. L'escoltem.
1: Doncs mira, jo m'atreveria a dir que estem preparant un dispositiu de màxims. De màxims perquè, primer perquè és una final d'un Mundial, que des del 2010 no hi hem arribat a cap, no? És un fet important, molt transcendental. La qual cosa, doncs, la gent està supercontenta, superalegre, amb ganes de gaudir-ho. I després també no podem oblidar que estem jugant davant d'Argentina, no? L'Argentina, que és un país jo considero germà i que està defensa encara més on realment la colònia d'argentins és tremenda, no? Històricament, no? D'una població argentina molt, molt important. I doncs, bueno, són dues aficions que ho viuen i considerem que, clar, vull dir, quan es deixem portar una mica pel sentiment, doncs pot haver-hi cert risc. Aleshores, com jo te deia, ho estem preparant un dispositiu de màxims efectius. Estem parlant de, entre Mossos i policies locals, podem ser unes 40 persones directes al lloc, més a més el que se pot mobilitzar, que pot ser molt més, evidentment, esperem que no calgui de cap forma. També tindrem Protecció Civil col·laborant, com sempre, tindrem ambulàncies i tindrem qualsevol cosa que faci falta en aquell moment, que la gent que vagi a gaudir d'aquest moment històric allà a Teresa Claramunt, que tingui clar que la policia local i l'Ajuntament i totes les institucions estaran pendents de la seva seguretat i de garantir-los un bon dia en la part que ens transcendeix i l'altra part ja serà el resultat del partit.
0: Per accedir a la plaça s'establiran 4 punts de control. Els agents revisaran els accessos per impedir l'entrada d'objectes que puguin representar un risc per la seguretat de les persones. Leo Piqué ens explica com funcionarà aquest dispositiu.
1: Nosaltres farem el dispositiu com la semifinal, farem un filtratge inicial, hi haurà 4 entrades, aprofito per dir a la gent que vulgui anar, que no s'ho prengui mal, simplement és algo de seguretat que tenim que implementar. És a dir, hi haurà 4 entrades on realment hi haurà, estarem policies fent un filtratge i no deixarem passar cap botella de vidre, ja aprofito per dir que si algú porta vidre que li prendrem, l'hauran d'abocar un contenidor, perquè està prohibit llançar el vidre com a seguretat, perquè no puguin haver llançaments posteriors, no?, d'algun desaprensiu, alguna persona estigui en condicions, i qualsevol objecte que creiem de risc, no? Evidentment, cap arma blanca, per descomptat, ni aunque sea per apelar una avellana, ni una poma, ni cap pal, ni res semblant, no? Vull dir, això ho farem un filtratge inicial, tothom que entrarà a Teresa Claramunt passarà per aquest filtratge.
0: Entre les principals recomanacions també hi ha la prohibició d'utilitzar petards, bengales o qualsevol altre material pirotècnic, una mesura especialment important davant l'elevat risc d'incendi forestal. Escoltem en Leo Piqué.
1: Sí, recordem que estem en una situació crítica de risc d'incendi forestal, que per desgràcia dia tras dia, que este de fet ja vam patir a Gavà fa uns dies que és notícia diària amb els incendis, que no se pot utilitzar pirotècnia, aviso, no es deixem portar per l'alegria, si fos el cas, no se poden llançar bengales ni pirotècnia, perquè a la millor la llancem aquí, pot acabar en un camp, pot encendre's i se'ns pot complicar molt, molt.
0: El dispositiu comptarà amb agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i serveis sanitaris preparats per garantir que la jornada es desenvolupi amb normalitat. Leo Piqué detalla els recursos previstos.
1: A Teresa Claramunt estarem com a mínim de la policia local 25, com a mínim, 25, diguem, treballant directament i uns altres disponibles. També disposarem de presència de Mossos, que aprofito per agrair la seva col·laboració, com sempre, imprescindible. Disposem de furgones d'Arro, d'ordre públic, simplement d'una manera dissuasòria, si calgués, que esperem que no calgui que actuen, i les furgons de l'ordre públic estan preparades, vull dir, aquest fet, aquesta final és a tot arreu, se celebra a Gavà, Viladecans, molts municipis, i ningú estem exempt de tenir algun incident, no? Aleshores, les furgones de l'ordre públic de l'Arro, de Mossos d'Esquadra, estaran disponibles depenent de la necessitat de cada municipi. Per exemple, doncs, la millor, si estan aquí i aquí està cosa tranquil·la, igual tenen que marxar a Sant Vicenç o a Gavà o on calgui, i tant de bo no calgui a cap lloc, no? Però sí que tenim un dispositiu bastant proporcionat per, considerem, per garantir en condicions normals, evidentment, sempre i quan doncs, la gent se comporti amb civisme i aquells grups reduïts que aprofiten aquesta eufòria col·lectiva per fer malifetes queden arraconats i no puguin fer de les d'ells.
0: Com en altres esdeveniments multitudinaris, també s'instal·larà un punt lila per prevenir i actuar davant de qualsevol situació de violència masclista o LGTBI-fòbia. En parla en sotsinspector de la policia, Leo Piqué.
1: Doncs el punt lila, ja com ja va ser habitual des de fa uns quants anys, ja cada acte multitudinari on se concentra molta gent jove i sempre hi ha un risc d'algun tipus d'agressió sexual, com pot ser tocaments o el que sigui, doncs aquest punt lila el tenim allà adreçat en front de l'institut, en front del CERT, i la funció que fan és informativa, sobretot pedagògica, per tal de donar cobertura també a possibles persones que puguin tenir alguna pressió, se van donant doncs, algun tipus d'informació, algun tríptic, i és una forma de dissuadir de que si algú té una intenció sexual, doncs que estigui fora. Nosaltres també donem protecció a punt lila, la policia local estem amb ells, i qualsevol constància que ells tinguessin, que alguna persona, alguna noia s'adreçés amb ells explicant-los algun tipus d'alteració, algun tipus d'agressió, d'immediatament actuarem la policia perquè estaríem parlant d'un delicte i caldria actuar en conseqüència.
0: Des de la policia local i l'Ajuntament es fa una crida perquè la final es visqui com una gran festa esportiva amb respecte entre aficions i civisme tant dins com fora de la plaça. Leo Piqué adreça aquest missatge a tota la ciutadania. L'escoltem.
1: El que ens agradaria des de la policia és que n'hi hagués un final amb una victòria de la selecció espanyola, que la gent ho gaudeixi, se deixi portar pels seus sentiments d'eufòria d'una manera controlada, que l'alegria d'alguns o eufòria d'alguns no sigui en detriment d'uns altres, que no cal aturar vehicles per gaudir, per gritar, per saltar, no cal interactuar amb ningú, sinó amb la gent que pensa com tu en aquell moment, i que hi ha molta gent que de vegades no coincideix amb els nostres sentiments. Per exemple, pot haver-hi, si es donés l'hipotètic cas, que esperem que sigui guany Espanya, doncs podem pagar un vehicle argentí, a la millor aquella persona està molt, molt, molt tocada, no?, perquè ha perdut la seva selecció. Hem de ser conscients de respectar sempre a l'altra part, de gaudir sense límits, sempre i quan siguin el respecte a la resta, no? A la resta i als materials. No tenim que trencar res, no s'ha de fer cap malifeta.
0: A partir de les 7 de la tarda hi haurà afectacions al trànsit als carrers de l'entorn de la plaça Teresa Claramunt. L'objectiu és que la final del Mundial torni a convertir Castelldefels en un gran espai de trobada on l'esport i la convivència siguin els veritables protagonistes. Aquest dissabte, Castelldefels viurà una nova jornada dedicada a la solidaritat amb dues iniciatives que compartiran protagonisme. La plaça de l'Església acollirà una nova edició del Dissabte Solidari, mentre que la plaça Neus Català, davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, serà l'escenari d'una nova campanya de donació de sang del Banc de Sang i Teixits. Una oportunitat per conèixer la tasca de les entitats solidàries de la ciutat alhora contribuir a salvar vides amb un gest que només dura uns minuts. El Dissabte Solidari, organitzat pel Consell Municipal de Pau i Solidaritat, reunirà una desena d'entitats que treballen durant tot l'any en projectes de cooperació internacional, educació i justícia global. Ho explica en Ramon Amador, regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat.
2: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, són, no, tampoc tenen vacances. O sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fem nosaltres normalment a la feina o a l'escola. No? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional. I llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer, conegui doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible.
0: La jornada començarà a les 7 de la tarda i combinarà activitats familiars, estants informatius i actuacions musicals pensades per acostar la solidaritat a tota la ciutadania. Ramon Amador destaca també la programació prevista i posa en valor la feina que desenvolupen les entitats del municipi. L'escoltem.
2: L'horari serà de 7 a 11:30, 12 de la nit. Ja estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
0: A pocs metres de la plaça de l'Església, la plaça Neus Català acollirà una unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits. La campanya arriba en un moment especialment important, ja que durant els mesos d'estiu les donacions acostumen a baixar mentre les necessitats dels hospitals es mantenen. Amb una sola donació es pot ajudar fins a 3 persones. Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits, explica la situació actual de reserves.
3: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius i llavors això també repercuteix a les reserves i a bueno, les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins a setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
0: A Castelldefels les donacions també han disminuït respecte a l'any passat i aquesta campanya extraordinària vol contribuir a recuperar aquestes xifres. Marta Coca detalla la situació al municipi.
3: Doncs a Castelldefels hem fet aproximadament unes 60 donacions menys que l'any passat, en aquest mateix període. I si mirem el número de campanyes, hem fet 5 campanyes menys que l'any passat. Amb aquesta proposta de recuperar una miqueta aquestes xifres, aquestes donacions que no hem pogut aconseguir, aprofitem aquest dissabte solidari el dia 18 i posarem la unitat mòbil aquí a la plaça de la biblioteca. Intentarem entre tots recuperar una mica i aconseguir una bona campanya.
0: La unitat mòbil estarà oberta de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. Hi poden donar sang les persones entre 18 i 70 anys que gaudeixin de bona salut i portin el DNI. Abans de la donació es fa una breu entrevista mèdica per comprovar que es compleixen tots els requisits. Ho recorda Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits.
3: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques, potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més del nivell d'hemoglobina, la tensió i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill, a l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui en unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic, són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però bueno, molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri, hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem, i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar, i el DNI també és molt important portar-lo.
0: Dues iniciatives que comparteixen un mateix esperit solidari i que aquest dissabte convertiran el centre de Castelldefels en un punt de trobada per ajudar els altres, ja sigui coneixent la feina de les entitats o fent una donació de sang que pot arribar a salvar fins a 3 vides. El regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, destaca el certamen que ha consolidat com un espai on, més enllà de les competicions, els artistes poden compartir experiències i crear noves col·laboracions en el certamen Nous Talents. L'escoltem.
4: Les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques. La competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt... Hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat vam provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser molt, també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu guany, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema Indestructible.
0: En aquesta nova edició de Nous Talents hi participaran 18 propostes musicals i 7 de dansa, una xifra que converteix aquesta convocatòria en una de les més nombroses dels darrers anys. Les semifinals tindran lloc divendres i dissabte a les 9 del vespre als Jardins del Castell, mentre que la final se celebrarà diumenge a 2:15 del migdia al Teatre Plaza. Els guanyadors de cada categoria rebran premis econòmics i també l'oportunitat d'actuar a la pròxima Festa Major d'estiu. Cristian Undamal explica que la incorporació de la dansa amplia les disciplines representades i consolida el Castell com un escenari de referència per al talent local. L'escoltem.
4: Hi ha 18 participants, que també és un rècord històric del Nous Talents, 18 participants que comptaran amb la categoria música, i 7 propostes de dansa que també, com per començar en primer any, no està gens malament, i de tots els estils. Tenim bandes solistes i de dansa, tenim propostes de contemporani, amb fusió, dansa urbana, espanyol, tenim hip-hop, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i la veritat és que, com deien, no, les categories dels premis, el primer premi serà 1.000 euros amb més l'actuació de Festa Major, tant de categoria dansa i de la música, i ho veurem en un lloc molt emblemàtic, que ja tots els artistes l'any passat ja els va agradar i creiem que és un espai màgic, que és el castell de la nostra ciutat, no?
0: Més enllà dels premis, el certamen busca donar continuïtat als artistes de la ciutat. Els guanyadors passen a formar part de la programació cultural municipal i poden actuar en diferents espais de Castelldefels al llarg de l'any. Segons destaca el regidor de Cultura i Joventut, aquest és el principal objectiu del concurs: oferir el

0: i Margaria Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany i que, evidentment, el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins a la següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
1: L'entrada tant de les dues semifinals com la final és gratuïta i oberta a tota la ciutadania que podrà descobrir les noves veus i propostes artístiques de Castelldefels. El barri de l'Abaixador es prepara per viure aquest cap de setmana una nova edició de la seva Festa Major, organitzada per l'Associació de Veïns de l'Abaixador amb col·laboració de l'Ajuntament. La jornada oferirà activitats per a totes les edats amb l'objectiu de fomentar la convivència i reforçar els vincles entre el veïnat. La celebració és possible gràcies a la feina que l'entitat organitzadora i el voluntariat desenvolupen durant els mesos per preparar tots els detalls de la festa. Escoltem l'Àlex Agramunt de l'Associació de Veïns de l'Abaixador.
2: Bueno, amb tot el tema de, per exemple, com que s'ha de demanar permisos i tal, comencem ja 3 mesos abans, bueno, més de 3 mesos, per saber si podem comptar amb gent per preparar-la i tal, i llavors una vegada sabem si podem comptar amb gent, amb veïns i tal, o gent de l'associació, doncs ja la comencem a preparar i a pensar. Però com que més o menys sempre fem el mateix format, bueno, som al voltant de 20 persones o així preparant-ho, pues, bueno, fem això, no ens compliquem i sempre fem el mateix tipus de festa. Llavors, pues, això, sí, uns 3 mesos, però després es demana permisos, s'aprova tot i al final et diria que 3 setmanes, un mes com a molt, molt d'hora és quan comencem ja a posar-nos en sèrio. L'associació de veïns, d'així de l'associació de veïns socis o de la Junta, potser unes 7 o 8 persones, però sempre hi ha aquestes persones properes que cada any hi comptem, que potser són socis o potser són veïns simplement, que al final, per això, per proximitat familiar o d'amistat o de veïns directament, doncs al final ja comptem amb això, amb unes 25 persones que sempre al final, el mateix dia i els dies abans acabem preparant, vull dir, preparant i estan el mateix dia.
1: Més enllà de les activitats, la Festa Major s'ha consolidat com un punt de trobada per als veïns en un dels barris més extensos de la ciutat, afavorint que les persones es coneguin i comparteixin una jornada festiva. Escoltem l'Àlex Agramunt de l'Associació de Veïns.
2: La festa al final és acabar sent un desencadenant del que reivindica la gent que viu aquí. Vull dir que sí, és veritat, abans era un barri molt residencial, les segones residències, i vivia poqueta gent. I ara cada vegada, doncs, vull dir que s'ha canviat molt la situació, ara cada vegada hi viu més gent i els estiuejants, doncs, són menys, potser. I la gent que viu, doncs, es passa aquí la resta de l'any. Llavors, com que també és una zona així com molt, molt allargada, diguem, molt, no hi ha un nucli, no hi ha una plaça, la gent es troba a la platja o es troba així, és complicat, no? Fins que ara, per exemple, que hi ha l'Espai del Mar des de fa uns anys, que és una cosa que es va lluitar molt des de l'associació, la veritat és que costa molt trobar veïns o coincidir. Vull dir que al final molts veïns, per exemple, viuen al costat, tenen els veïns al costat i no, i pràcticament ni es coneix molta gent, perquè o són estiuejants o vas a casa a dormir i després de treballar i tal, i llavors, clar, és complicat. I, en canvi, una manera de fer la festa aquesta era una manera de que molts veïns, i s'ha aconseguit, perquè portem molts anys fent-ho, i arrel de la festa, del sopar i tal, molta gent ha coincidit, vull dir, ha coincidit en aquesta festa i ha acabat fent amistats o vincles molt, molt, molt importants amb persones que pràcticament ni es coneixien, no? I la veritat és que això és una de les coses que és el que preteníem des d'un bon principi que vam començar a fer la festa, a fer el sopar, i s'ha aconseguit i se segueix aconseguint.
1: La programació començarà amb l'actuació de Los Travesillos, un grup format per nens i nenes d'entre 9 i 11 anys de l'Escola Pública Edu Mar de Castelldefels, que repetiran després d'una bona acollida de l'any passat. Una altra de les propostes destacades serà el bingo musical, una activitat que compta amb la col·laboració dels establiments de barri que aporten els premis i contribueixen així a fer possible l'organització de la festa. La jornada

es completarà amb el tradicional sopar popular i el concert del grup Sacatufuà, que posarà el punt i final d'una nova edició d'una celebració que any rere any continua sent una de les cites més arrelades de l'estiu dels barris de Castelldefels.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, divendres 17 de juliol a Castelldefels. La plaça Teresa Claramunt torna a ser aquest diumenge l'epicentre del futbol a Castelldefels. Després de l'ambient que es va viure durant la semifinal del Mundial, l'Ajuntament instal·larà novament una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final del Campionat del Món masculí de futbol masculí que confrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. Aquest dissabte, Castelldefels tornarà a demostrar el seu esperit solidari amb una jornada que combinarà la tasca de les entitats socials amb una nova campanya de donació de sang. La plaça de les Palmeres acollirà una nova edició del Dissabte Solidari, mentre que el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania perquè contribueixi a mantenir les reserves durant els mesos d'estiu. Aquest cap de setmana descobreix els nous talents de 2026. Castelldefels tornarà a donar protagonisme al talent emergent amb una nova edició de Nous Talents, el certamen juvenil que aquest cap de setmana celebrarà les semifinals als Jardins del Castell i la gran final diumenge al Teatre Plaza. El concurs, adreçat a joves d'entre 12 i 35 anys, vinculats a la ciutat, incorpora enguany com a principal novetat una categoria de dansa que s'afegeix a la tradicional competició musical. I la Festa Major del Baixador, un cap de setmana de festa i convivència al barri. El barri prepara per viure aquest cap de setmana una nova edició de la seva Festa Major, organitzada per l'Associació de Veïns de l'Abaixador amb col·laboració de l'Ajuntament. La jornada oferirà activitats per a totes les edats amb l'objectiu de fomentar la convivència i reforçar els vincles del veïnat. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. En Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins dilluns.

0: néixer és Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització Full Hybrid E-Tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Les dades són cada vegada més importants per prendre bones decisions també a l'administració pública. Saber com evoluciona la població, quins serveis necessita un municipi, com es compara amb altres ciutats similars o quins recursos té disponibles pot marcar la diferència a l'hora de planificar el futur. Amb aquesta voluntat, la Diputació de Barcelona continua ampliant i millorant el Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, una plataforma pública que permet consultar i analitzar informació dels 311 municipis de la demarcació. Per conèixer millor què aporta aquesta plataforma i com pot ajudar municipis com el nostre, com Castelldefels, avui es acompanya en conversa telefònica la gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, la senyora Nicolasa Pérez Sánchez. Nico, molt bon dia i gràcies per atendre la trucada de Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia. En primer lloc, doncs, moltes gràcies per l'oportunitat de parlar del nostre centre d'anàlisi. I us explico una mica l'origen. El 2021 nosaltres vam fer com un repositori de tots aquells serveis que presten els municipis, dels 311 de la província de Barcelona. Aquí tenim els obligatoris, mínims obligatoris, els obligatoris per tant de població, per normativa sectorial i altres que vam considerar d'interès. És a dir, arriba el 5G, arriba, tenen entitat financera, caixer, o aquells que són estructurals que no tenim una llista a la normativa que ens digui, però sense que aquests no poden prestar els serveis. Per exemple, la plantilla, els habilitats nacionals, secretari interventor, la comptabilitat, el padró d'habitants i també recull qui presta aquest servei, si és el propi ajuntament o a la Diputació, la Generalitat, serveis socials o consells comarcals. Una vegada hem tingut tot això amb dades fiables i de dades obertes, el que hem fet aquesta transformació ara és donar un pas més. És a dir, tenim les dades imprescindibles, dades fiables, i el que havíem de saber és tenim la dada, però què significa respecte de què? I és aquesta la transformació que fem del centre d'anàlisi. El que estem fent és un coneixement col·lectiu i amb indicadors, de manera que l'Ajuntament o qualsevol ciutadà, però sobretot és una eina per poder planificar, pot saber, tinc una població envellida o no, però respecte de què? Està creixent, no està creixent, la renda... es tracta de tenir dades per la presa de decisions. Uh-huh. Aquest és el marc, diguem-ne.
0: És una plataforma que és més que un repositori de dades. És una eina de govern amb aquestes és característiques que ens explicaves.
1: Exacte. Uh-huh. O sigui, una vegada teníem tot el repositori, el que hem fet és treure indicadors perquè pugui servir al govern de qualsevol ajuntament a prendre decisions, perquè es pot equiparar, i nosaltres el que estem aquí d'entrada hem fet és qualsevol ajuntament, hi ha els indicadors respecte dels 10 municipis similars, l'indicador mateix respecte de la comarca a la qual pertany i respecte de tota la província. Amb aquests indicadors, que no vol dir que siguin millors o pitjors, sinó que pot prendre decisions en aquest sentit.
0: Uh-huh. I a la pràctica ens podries posar un exemple de com pot utilitzar, per exemple, un alcalde, un regidor o un equip tècnic d'un ajuntament quan han de planificar polítiques públiques, com poden fer servir l'eina i aquesta comparativa, com els hi pot afegir valor als ajuntaments?
1: Doncs mira, un exemple seria, si tu tens un índex de població molt envellit, doncs tu has de projectar, o l'equip de govern, per dir, doncs, amb aquest índex de població tan envellit, potser no necessitaré tants llars d'infants i necessitaré residències. Es tracta de poder tenir aquestes dades per poder veure quina és la política pública que voldré implantar a mig termini i llarg termini.
0: Uh-huh. A més, una de les...
1: Aquesta és important, diguem.
0: Uh-huh. Una de les novetats també que informàveu fa pocs dies des de la Diputació de Barcelona sobre la vostra plataforma, aquest centre d'anàlisi de serveis municipals, és que ara es poden generar els informes, els gràfics, els mapes i les taules descarregables. Quin valor afegeix també a aquest nou recurs?
1: Doncs que ja pots, l'equip de govern, o qualsevol ciutadà, però sobretot està destinat a l'equip de govern, al descarregar-se l'informe, doncs és una part ja d'allò que vulgui fer, ho té en un informe amb una qualitat. Vale? I el detall de les taules també hi és i es pot descarregar, vale? Perquè tot és en obert.
0: Mm-hmm. O sigui, clar, que... estic pensant també, Nico...
1: Això també ens serveix a nosaltres, eh? També, mm-hmm. perquè si nosaltres hem d'anar amb algun ajuntament que fem assistència, ens podem descarregar totes les dades perquè, com que ha vist de primeres, està sortint unes dades del municipi. Vale? L'hem marcat la comarca, els habitants, el pressupost, la plantilla. Vale? I nosaltres també ens descarreguem aquests informes i el portem quan hem de fer algun tipus d'assistència concreta.
0: Uh-huh. Estic pensant també ara, Nico, que precisament aquests dies, i ja fa temps, eh? Portem uns anys amb un pla director aquí a Castelldefels que s'està implementant el projecte Smart City, i ara fa uns dies sortia una darrera notícia que a la ràdio vam estar parlant sobre el projecte i ens explicaven des de l'Ajuntament aquesta importància d'unificar les dades. I clar, entenc que si des dels ajuntaments, també a diferents municipis, nosaltres parlem del nostre cas propi, no? Però s'està treballant en aquesta gestió de les dades, en unificar els criteris en què tot estigui en un mateix punt, si des de Diputació oferiu aquesta plataforma i oferiu l'opció que tot sigui descarregable, això facilita que després es pugui unificar amb les dades que ja compta l'Ajuntament, que no quedi per una banda les dades que poden consultar a la vostra plataforma i per altra les dades que l'Ajuntament està treballant en el seu dia a dia. D'aquesta manera jo crec que ajudeu, no? a unificar.
1: Sí, i a més, ara en l'últim trimestre, ara que ja tenim la plataforma, i a més que és amable de gestionar, de navegar, i ha enviat al nostre diputat i vicepresident segon de la Diputació i diputat de la nostra àrea una carta a tots els alcaldes i alcaldesses en el qual nosaltres el que oferim és inserir la plataforma nostra, o sigui, l'enllaç amb la capa visual i comunicativa que tenim, en totes les webs municipals. De manera que no caldrà anar a la web de la Diputació, sinó que directament l'enllaç des de la pròpia web de l'Ajuntament el derivarà cap aquí.
0: Perfecte. I a més, estic recordant també un altre dels elements que heu afegit a la vostra plataforma, és una prestatgeria virtual amb estudis i recursos formatius. Sí. Aquí, clar, quin paper juga la formació dels càrrecs electes en una administració cada vegada que s'ha de basar més en les dades?
1: Sí, però ja nosaltres hem fet en aquesta prestatgeria, si heu visitat, tenim, per exemple, hem posat, quan ara s'ha aprovat l'Estatut dels Municipis Rurals d'Especial Atenció, doncs un apartat dedicat específicament en aquests municipis, que el que està és bevent del propi centre, però perquè hi puguin anar. O amb aquesta problemàtica que haureu sentit del tema de les habilitats, que és imprescindible en qualsevol ajuntament, doncs també tenim aquestes dades. I aquesta formació no és que sigui de les dades, sinó el que ens estem oferint, que enllacem amb la pròpia plataforma que tenim a la direcció de formació, de cara a les properes eleccions, que entrarà doncs, electes, alguns electes nou, és quin àmbit en la seva matèria, què és el que cal conèixer. Vale? Després ja pots anar a les dades, però primer oferim en aquesta prestatgeria aquest recurs formatiu o autoformatiu. Mm-hmm. I com ara... veus també, si navegues per la plataforma, quan hi ha serveis també i vas a les taules, doncs quina norma és la que s'aplica per cada cas. No?
0: Perfecte. I fent una mica també d'històric de la plataforma, ens explicaves, Nico, que la plataforma es va posar en marxa en 2021 i va ser el 2023 quan la plataforma es va obrir i des de llavors està oberta a qualsevol persona, o sigui, qualsevol persona que ens estigui escoltant, la ciutadania, i pot entrar, pot navegar, pot buscar Castelldefels, pot buscar un altre municipi i trobar totes aquestes dades. Per què era important? Perquè va néixer en 2021 adreçada a professionals i després ja es va obrir a qualsevol persona. Per què era important fer aquest canvi que no quedés restringida?
1: Primer, perquè aquesta era la idea inicial, de tenir obert. Primer havíem de fer un testeig amb tècnics. Uh-huh. I ja, una vegada fet, pensa que arribar a tenir la dada, què significa la dada, encara que nosaltres ho recollim tot de dades obertes, per exemple, ens vam trobar a l'inici, quan treballàvem, quines són les instal·lacions municipals esportives, per exemple. Nosaltres ho anem a buscar a dades obertes de la Generalitat. I al descarregar, això s'ha de depurar, perquè, per exemple, la Generalitat, a les seves dades obertes, considera que instal·lacions esportives són els espais de les escoles. Però això no és una instal·lació esportiva d'acord amb la normativa municipal. Vale? Llavors, això s'ha depurat. Una vegada feta aquesta depuració, ja la vam posar al web en obert. Com a repositori.
0: I d'aquesta manera, aquest tipus d'eines contribueixen a reforçar la confiança de les institucions i també la transparència de l'administració.
1: Exactament, exactament. Aquesta és la idea bàsica. És a dir, tots hem de tenir accés a allò que fem des de l'administració, no? Perquè el que estem fent és per la ciutadania. I la ciutadania és com retre comptes de què estem fent. No? Una altra qüestió important, jo crec, és que si heu navegat, a vegades, quan, per exemple, algun municipi diu em falta un servei, o es detecta que no té aquell servei, o que l'indicador està per sota, si Diputació de Barcelona, en el seu catàleg de serveis, que és una eina molt important d'assistència als ajuntaments dintre de la xarxa de governs locals, doncs directament et diu, Diputació t'ofereix aquest recurs, sempre que sigui i s'inclogui en els requisits que té l'Ajuntament i que demana el recurs, i si està en termini de demanar-ho. I directament l'Ajuntament pot anar al porta el català que serveix per fer la petició, si vol. Aquesta eina també serveix a la Diputació de Barcelona perquè traient doncs, quines podrien ser les mancances que trobem en serveis als ajuntaments, de dir, doncs, hi ha molts... Pot també dirigir quina és l'acció o l'oferta que pot fer la Diputació. Vale? O sigui, és una eina que serveix a tothom, en realitat com si fos un 365.
0: Clar, és una eina que al final també permet millorar la col·laboració, perquè detecteu, com ens expliques, detecteu les necessitats i podeu plantejar no només l'Ajuntament, la ciutadania, hi ha beneficis per tothom, també per Diputació, per aquesta mirada en detall a cadascun dels municipis i plantejar millor aquestes polítiques públiques que estàvem explicant.
1: Exactament. D'això es tracta.
0: I si fem aterrar l'entrevista al territori, hi ha algun indicador de Castelldefels que els hagi cridat especialment l'atenció?
1: No, pensa que nosaltres el que estem oferint és no fem judici de valor. ¿Vale? És a dir, un ajuntament pot dir, mira, és que la meva densitat de població és molt elevada, no? En el cas de Castelldefels. Però això és bo o és dolent? Nosaltres no entrem en si és bo o és dolent. Oferim la dada. I aquí sí que és veritat que hem vist que el cens d'activitats no ens consta i hem oferit doncs, el recurs que ofereix la Diputació en el cas de Castelldefels. També s'ha de dir que algun ajuntament ha mostrat per què no fiquem aquesta dada, però hem de tenir una dada que sigui de dada oberta o accessible i que es pugui actualitzar de forma automàtica. Vale? Si veus el navegar per sobre de qualsevol dels ítems que tenim, allà s'està dient d'on traiem la font, les dades, i quina és l'última actualització d'aquella dada. Perquè el centre s'actualitza cada dia. I llavors va a buscar a les diferents fonts i si estan actualitzades, ho canvia la dada. Per exemple, el cens de població i habitatges, això es treu de l'IDESCAT i la dada última que té és del 2025.
0: Doncs, precisament, abans d'entrar a l'entrevista, estàvem consultant aquestes dades de Castelldefels. Sí que hem vist alguns indicadors interessants, sense, exacte, com ens estava explicant Nico, no, l'indicador el que ens diu és una dada objectiva, no hi ha un judici de valor, perquè això, òbviament, és ja la feina del propi municipi qui, amb tot el seu context, podrà extreure les conclusions oportunes i també, doncs, com per exemple, l'exemple que ens posaves tu mateixa també a l'inici, doncs, si es detecta un índex amb llit, doncs apostant al futur per més residències, no? O si és el contrari, per cases d'infants o el que pertoqui. En el cas concret de Castelldefels, en termes de creixement en els darrers 5 anys, hem crescut per sobre de... El nostre ritme de creixement és per sobre de municipis similars o a la comarca. I també un altre punt que ens ha cridat l'atenció és el de la població més jove. O sigui, aquests són alguns dels detalls que podem extreure d'aquesta plataforma.
1: Sí. A veure, nosaltres posem que us surt la mitjana més jove en la comparativa. Clar, posem més jove perquè 42 i algo, bueno, un pot considerar que és més jove o no, però en realitat en l'indicador és que és més jove que els altres. I és una qüestió a tenir en compte, perquè permet un relleu generacional.
0: Sí, a més, sí, exacte. I ara que comentes relleu generacional, després hi ha aquesta altra opció de fer una mirada general del municipi, que et surten tots els indicadors clau i et surten amb el vermell, verd, segons si creix, si baixa, no? O sigui, tens una comparativa, o sigui, una mirada més general del municipi. I aquí parlava doncs, que tenim una densitat de població més elevada que els municipis comparables, aquesta població relativament jove i el que precisament ens apuntaves, Nico, aquest relleu generacional més favorable. També parla del pes del turisme i la situació laboral relativament favorable. Tot això en comparació amb municipis de població i nivell de despesa similars. Aquest és, per exemple, un dels beneficis, una d'aquestes pantalles que podem extreure de la vostra plataforma i que ens dona aquesta mirada general. I fins i tot també hi ha un apartat que menciona aquí empreses per 1.000 habitants, o sigui, et permet veure la comparativa d'empreses i d'establiments turístics, també posa.
1: Sí, sí, sí. Realment, la informació és molt valuosa de cara als governs municipals. Molt, molt valuosa. Aquí hem posat densitat de població en vermell, que no vol dir que sigui un problema, vol dir que, atenció, que la densitat és molt elevada. Si la població és jove i ha de créixer, doncs són qüestions que ha de valorar l'equip de govern de futur.
0: Clar, per anticipar-se a les necessitats que ens arriben. Per exemple, en habitatge, en equipaments, mobilitat, els serveis públics en general.
1: Sí. En general, l'aigua, tot, perquè s'ha de veure el conjunt de la població. I és bo també saber què teniu al voltant o què té un ajuntament al voltant perquè poden també sumar sinergies. Vale? Al cap i a fi no estem sols, ni els municipis, sumar sinergies.
0: I mirant ara ja cap al futur de la plataforma, perquè tot just ens arribava aquesta informació per part vostra, la Diputació de Barcelona, que s'estava actualitzant, ja hem mencionat, va néixer en 2021, el 2023 va ser quan ja es va obrir també com a eina oberta a tothom, a tota la ciutadania, més enllà només de l'àmbit professional de l'administració. I ara, quin és el repte de futur que teniu sobre la taula? Teniu previsió de noves funcionalitats o nous indicadors?
1: Sí. Tenim... La previsió és incrementar indicadors i l'altra és, nosaltres ara posem, mira, et pots comparar, nosaltres fem la comparativa amb aquests 10 municipis similars, però la idea i el que tenim ja, estem treballant, és que l'Ajuntament digui, bueno, jo em vull comparar doncs, a tal Ajuntament, que pugui triar els ajuntaments de la comparativa. Perquè potser al seu municipi turístic, doncs, potser comparar-se amb Rubí, té similituds pressupostàries o de població, però no té aquesta altra característica. I l'Ajuntament pot dir, mira, doncs aquest és el següent pas que nosaltres volem donar. A part de crear doncs, una xarxa de referents, no? Tant d'administracions com de tècnics. Vale? Perquè el que volem és que sigui i es converteixi en una plataforma que ja ho és de coneixement, però de transferència de coneixement. Aquesta és la fita que anem incorporant de tots els serveis que tenim, que ja té la plataforma, doncs anar incrementant els indicadors i facilitar als ajuntaments que puguin triar amb qui es volen comparar, també. Els ajuntaments o la ciutadania, no?
0: Doncs ja per acabar, des de la teva experiència treballant al servei dels governs locals, quina és la principal transformació que està vivint avui dia el municipalisme?
1: Doncs la principal transformació jo crec que és que hem de fer front doncs, a tot aquest canvi que es produirà de la forma de fer les coses amb la intel·ligència artificial, que ja la tenim, la fem servir quasi bé dia a dia, però això tindrà una incidència molt més gran. I hi haurà una part també molt important que no hem de perdre de vista, és que cada vegada la ciutadania demandarà més o necessitarà una atenció directa, també. I el que és molt important, i jo crec que això li toca als governs supramunicipals, com la Diputació, és que aquelles qüestions que siguin molt estructurals dels ajuntaments ho pugui fer la pròpia Diputació per delegació de l'Ajuntament, evidentment. I així els ajuntaments poden fer més el que és la prestació directa de serveis. Per exemple, En els municipis que són de molt poca estructura, parlo de fins a 5.000 habitants, Diputació fa directament la nòmina d'aquests municipis. Tenen molt pocs treballadors i que es puguin dedicar a fer aquesta part o la comptabilitat. I ells poden dedicar-se a altres qüestions. Crec que s'ha de sumar eficiència i aprofitar doncs, el supramunicipalisme que hi ha, sigui diputacions o consells comarcals.
0: Sí, perquè concretament en tenim 98 de 112 municipis rurals de les comarques de Barcelona que es consideren municipis rurals d'especial atenció. Exactament què ens implica aquesta terminologia? És el que ens estaves explicant ara d'aquest suport extra que dona la Diputació.
1: Exacte, sí. Clar, significa, i en aquests la pròpia normativa, encara que ha de desenvolupar, ho recull, però Diputació ja ho fa, no? És a dir, en aquests municipis, nosaltres, per exemple, la part estructural, el que diem serveis generals en un ajuntament, no? Seria, doncs, fem la nòmina, la fem nosaltres, som les seves mans, per dir-ho d'una manera, o el padró d'habitants, el fem fins a 30.000 habitants. Vale? O sigui, la persona es va empadronar a l'Ajuntament, però tot l'intercanvi amb l'INE ho fem des de Diputació. O la comptabilitat, el delegat de protecció de dades, fer les webs, el portal de transparència. Tot això en aquests municipis de menor número d'habitants i estructura l'Ajuntament, doncs s'ha de fer economies d'escala. Això ja ho fa la Diputació. El seu ADN és fer aquesta assistència, no? I, a més, aquestes són prestacions continuades, eh? No és que s'hagi de demanar cada vegada.
0: I en el cas nostre de Castelldefels, doncs el que contem és el que també ens explicaves, aquests recursos del catàleg de serveis de la Diputació que ajuden a orientar les estratègies de cooperació i aquest suport que feu amb els ajuntaments i que ara doncs, encara tenen més ajuda amb aquest centre d'anàlisi de serveis municipals que us permet detectar i avançar-vos a oferir els recursos necessaris en el catàleg de serveis.
1: Exacte. I a l'Ajuntament... Clar, a l'hora que hi ha un servei que potser té disponible un recurs, en lloc de, o millor buscar en el catàleg, que són 300, més de 300 recursos que es donen als ajuntaments, doncs directament li surt el que està relacionat amb aquell ítem i pot anar i demanar-ho.
0: Ah, directament a la plataforma, quan està consultant les dades, ja li surt vinculat i ho troba tot clar, molt més ràpid, molt més eficient.
1: Sí. Sí. I també tenim una bústia per suggeriments, observacions, el que sigui. I si, per exemple, un ajuntament diu, mira, no tenim aquest indicador a la plataforma, però voldríem saber d'algun tema en concret, sempre que siguin serveis municipals, que ho tenim, els tenim tots, ja us ho dic, nosaltres també li faríem aquesta assistència.
0: Perfecte. Doncs Nico Pérez, gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels per ajudar-nos a descobrir que darrere d'una plataforma de dades hi ha molt més que números.
1: Exacte, hi ha molt més que números.
0: Molt més, molt
1: més.
0: Jo
1: us animo a tothom a entrar, mirar i si voleu fer suggeriments, nosaltres encantats perquè és una millora i és, doncs, ens cal el coneixement col·lectiu.
0: I aquesta bústia la trobaran directament ja al Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals.
1: Al Centre d'Anàlisi.
0: A la vostra pàgina web, al CASM. Molt bé. Doncs sí. Moltíssimes
1: gràcies. I properament,
0: gràcies.
1: Directament ho tindreu a la web del vostre ajuntament.
0: Exacte, correcte, que a l'entrevista ens has comentat que justament s'ha fet aquests dies l'enviament a l'Ajuntament, per tant, de seguida ho trobarem també vinculat i es farà també aquesta comunicació. Hem començat amb aquesta primera entrevista des de Ràdio Castelldefels i continuarem informant també de les dades que podem extreure d'aquest centre d'anàlisi de serveis municipals de la Diputació de Barcelona, que ens permet a la ciutadania i als professionals del món local visualitzar, analitzar i comparar els serveis públics dels 311 municipis de la demarcació. Amb això ja sí que acabem l'entrevista. Nico Pérez, gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local, moltíssimes gràcies pel teu temps.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I molt bon dia, que vagi molt bé i fins la propera.
1: Molt bon dia i fins la propera.

0: a fons.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. La inversió de l'Estat a Catalunya es queda en el 8,6% del que inverteix a totes les autonomies. Madrid rep més del doble que Catalunya. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: L'any passat, l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. És menys de la meitat del que el mateix Estat va invertir a Madrid i el percentatge més baix des de l'any 2015, Joan Bota.
2: Són dades que el govern espanyol ha enviat aquest migdia als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés a aquesta emissora.
0: Més detalls, Pilar García.
3: Doncs dit d'una altra manera, la inversió de l'Estat a Catalunya va ser de menys de la meitat de l'aportació de l'economia catalana a l'espanyola. I si ho comparem amb Madrid, és a l'inrevés. Va rebre el 21% de tota la inversió quan el seu pes en l'economia espanyola està per sota.
0: És la notícia d'un dia marcat, encara, ara també per la ressaca de la llum verda que la justícia europea va donar ahir a amnistiar els líders del procés.
2: El govern espanyol ha sortit avui a animar Carles Puigdemont a tornar, tot i el risc de ser detingut. Ha estat en boca del ministre de Transports, Òscar Puente, que en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya argumenta.
4: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara y que me detenga.
0: Bé, doncs Junts per Catalunya troba miserables i frívoles aquestes paraules d'Òscar Puente.
2: És la resposta del secretari general del partit, Jordi Turull, que al matí de Catalunya Ràdio subratlla que els avenços en l'aplicació de l'amnistia no tornen a costar la seva formació al PSOE. Des d'Esquerra, Oriol Junqueras demana precisament recompondre la relació PSOE-Junts per esgotar la legislatura.
5: A veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert.
6: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles.
0: A tot això, toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya per la corrupció política. Quines són els retrets, Brussel·les, Bruno Fortea?
7: La Comissió Europea avisa de la poca regulació dels lobbies i demana a Madrid que creï un registre públic de grups de pressió per saber quines entitats o persones miren d'influir en les decisions polítiques. També reclama més reformes per garantir la transparència en les declaracions de béns dels polítics i més normes per evitar conflictes d'interessos entre els càrrecs públics i el sector privat.
0: De tornada a Catalunya, més concretament a Barcelona, els veïns de 6 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc al barri del Putxet encara hauran d'esperar uns dies més per poder tornar a casa seva. Anem cap al Putxet. Joan Garcia.
8: Retorn molt esglaonat i diríem que de moment només fins al primer replà. Correspon a dos dels tres blocs del carrer Sant Gervasi de Cassoles, on els tècnics certifiquen totes les garanties pel retorn dels veïns. Pilar Díaz, delegada del govern a Barcelona.
9: Serà un retorn parcial, el retorn de dos dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 10 dies.
8: Hi haurà ajuts econòmics pels comerciants i pels veïns desallotjats.
0: I el perill d'incendis es modera a Catalunya a les portes del cap de setmana. Tot i això, una trentena de municipis estan en risc extrem.
2: A l'Aragó, un incendi a Orés, a la província de Saragossa, ja ha cremat més de 12.000 hectàrees. Hi ha 6 municipis evacuats. El fum és visible des de punts del Camp de Tarragona i la Plana de Lleida.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Amb la final del Mundial de Futbol i amb el futur de Julián Álvarez.
10: Que té un nou entrebanc pels interessos del Barça. El director general de l'Atlètic de Madrid, Gil Marín, diu que no acceptaran cap oferta per Julián.
11: No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
10: Tot això passa dos dies que Julián jugui la final del Mundial de Futbol entre Argentina i Espanya. Anirem fins a Nova York, al Catalunya Migdia, per saber com es prepara la ciutat amb la Sònia Germà i el Roger Busa.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. A l'AP7 tenim densitat en sentit sud a Sant Cugat del Vallès, derivat d'un accident que hi ha hagut a primera hora. A Martorell també en sentit sud i a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. A Barcelona força intensitat en trams intermitents de les rondes, a aquesta hora ja en totes dues direccions. I també d'accés a la ciutat per la B20, a Santa Coloma i la C58 i la C33 a Montcada, tot cap al nus de la Trinitat.
0: Per cert, sobre mobilitat, si sou usuaris de la línia 1 del metro de Barcelona, la vermella, des d'avui i fins al dia 28 d'agost s'ha tallat aquesta línia entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. Han quedat sense servei, doncs, les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les alternatives, la línia 5 del metro, la blava, Ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació Rambla Just Oliveres. També hi ha un autobús que cobreix el tram afectat.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: A veure com es presenta el temps aquesta tarda i al cap de setmana. Dani Ramírez, bon dia.
14: Bon dia. Es presenta molta calor, però de moment no parlem d'onada de calor, no parlem de pic de calor. Avui 37, 38 a Lleida, en punts de l'Empordà, ara mateix Cabanes, també el Priorat, arriben als 36, 38, déu-n'hi-do. Doncs demà serien 39 a la zona de Lleida i diumenge 40-41 en aquest sector. Cap de setmana de sol, de calor intensa, de xafogor, se'n va una mica aquesta calitja de pols sahariana, però vaja, no ens en lliurem d'aquest estiu fort que continuarà almenys fins dimecres, 4 o 5 dies més. Probablement dijous, falta una mica encara, doncs baixi la temperatura. Però de moment, 4 o 5 dies de molta calor i algun ruixadet de tarda, per exemple, avui al Ripollès, poca cosa, també cap als ports, demà al Pirineu Oriental, i diumenge a la tarda algun ruixat més probable a la Cerdanya, Ripollès i Alta Garrotxa.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol a les diferents autonomies, mentre que va destinar a Madrid el 21%. Dit d'una altra manera, Catalunya va captar menys de la meitat del pes de l'economia catalana a la del conjunt de l'Estat, mentre que Madrid en va rebre per sobre. Són les dades que l'executiu ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3CAT Info, Pilar García.
3: L'Estat va invertir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és, com dèiem, gairebé el 9% del total de diners que va destinar a totes les autonomies en obres i serveis que són de la seva competència, com ara Renfe. És el percentatge més baix d'inversió a Catalunya en una dècada. I si ho comparem amb el pes de l'economia catalana en l'espanyola, doncs està molt per sota, perquè és del 19%. I això és un clàssic, s'ha anat repetint any rere any. El Premi Gros se l'emporta a Madrid. L'Estat hi va invertir més de 3.200 milions d'euros, el 21% de tot el que es va gastar, i el pes de Madrid en la riquesa espanyola doncs està lleugerament per sota. I si ho comparem amb altres autonomies, el País Valencià, Andalusia i Galícia també van rebre més recursos que Catalunya en xifres absolutes, per bé que, tret de Galícia, també estan per sota del que porten el conjunt de l'economia espanyola.
0: Mentrestant, la sentència de la justícia europea, que vam conèixer ahir i que avala la llei d'amnistia, lluny de reconduir les relacions entre el govern de Pedro Sánchez i Junts per Catalunya, ha servit per distanciar-los encara més. El detonant han estat unes declaracions del ministre Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar a Catalunya avui mateix. Junts ha qualificat aquestes paraules de miserables, Jordi Corbalan.
15: El ministre de Transports ha convidat Carles Puigdemont a fer el pas de tornar i encarar-se als tribunals encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
4: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo, pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
15: La resposta des de Junts ha estat immediata. El secretari general del partit, Jordi Turull, a través d'X, ho ha qualificat de miserable i frívol. Una estona abans de les declaracions del ministre que ara sentíem, Turull ja deixava clar al matí de Catalunya Ràdio que encara que l'amnistia avanci, no es pensa en replantejar el trencament de les relacions amb el PSOE.
5: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleix una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
15: Gairebé a la mateixa hora, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria de la investidura per desencallar les principals carpetes pendents, inclosa la dels pressupostos.
6: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos. Va más allá del PSOE y va más allá de Junts.
15: Per cert, que en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras també ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després de la sentència d'ahir.
0: I precisament el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Lluís Puig, exiliat pel referèndum de l'1 d'octubre, creu que el Tribunal Suprem estarà cometent un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia després de l'aval d'ahir de la Justícia Europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, que podreu sentir íntegrament aquest vespre, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que acabi la legislatura.
16: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Precisament la Comissió Europea fa un toc d'atenció a l'estat espanyol i l'avisa que calen més mesures per evitar els casos de corrupció. Una de les reformes més urgents que li demana és que reguli millor la funció dels lobbies. Tot plegat mentre la justícia investiga el nucli del PSOE i quin paper jugava l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
7: Hola, bon dia. La Comissió, que és el govern europeu, reclama a Madrid que creï un registre públic de lobbies per saber quines entitats o persones miren d'influir en les decisions polítiques, reunint-se, per exemple, amb els càrrecs públics. Sobre ells, sobre els alts càrrecs espanyols, Brussel·les reclama garantir més transparència en les seves declaracions de béns. Són els documents on els polítics indiquen quin és el seu patrimoni. I aquí, la Comissió Europea lamenta que el Congrés espanyol no hagi endurit, diu, les sancions per als polítics que incloguin informació falsa o incompleta en aquestes declaracions de béns. Juntament amb això, la Comissió Europea també reclama més reformes per evitar conflictes d'interessos entre els càrrecs públics i el sector privat. I tot això ho diu en un informe anual que analitza l'estat de dret, en quina situació es troba l'estat de dret, en aquest cas a Espanya, però també en cada país europeu. Doncs bé, en el cas espanyol, sobre l'amnistia, la llei d'amnistia, hi passa una mica de puntetes, només l'esmenta en un punt on pren nota, diguéssim, que s'ha aprovat aquesta llei i que comença a aplicar-se. Això un any després que la Comissió Europea critiqués l'amnistia, considerés de fet que era una autoamnistia perquè l'havia negociat el govern espanyol amb els partits polítics independentistes. Doncs bé, ara, en roda de premsa, el comissari europeu de justícia, Michael McGrath, s'acaba de referir a aquesta amnistia l'endemà de l'aval de la justícia europea. Diu que Brussel·les, després de les crítiques d'ara fa un any, ara respecta la sentència d'ahir.
17: Que
7: respecta les sentències dels tribunals de justícia, que en pren nota i miraran com es desenvolupa. Més enllà d'això, a l'informe de l'Estat de Dret, la Comissió Europea torna a reclamar al govern espanyol que els jutges participin, triïn, com a mínim, una part dels membres del Consell General del Poder Judicial. Per acabar, aplaudiments també a Espanya per els progressos, diu, que està fent a l'hora de garantir la independència del fiscal general i per reformar la llei de secrets oficials.
0: I ja que parlem sobre corrupció, la directora de la Guàrdia Civil ha negat davant del jutge del cas Leire que exercís pressions per frenar investigacions contràries al PSOE o que afectaven l'entorn de Pedro Sánchez. I ha dit que se sentia víctima de Santos Cerdán, ex número 3 del partit, i de les clavegueres del PSOE. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
18: Bon dia, una declaració de gairebé dues hores com a investigada en què ha contestat tothom. Mercedes González ha negat davant del jutge Santiago Pedraz que limités l'acció dels investigadors de casos com el del germà de Pedro Sánchez. Ha reconegut dues de les tres trobades amb Leire Díaz de les que parla la UCO, però ha assegurat que la segona la va tallar en sec quan l'exmilitant li va demanar restituir en el càrrec un comandant suspès per estar imputat en el cas Coldo. Segons expliquen fons presents a la declaració, ha relatat que no sabia que Leire Díaz anava de la mà de Santos Amsterdam, si ho hagués sabut, ni s'hauria assegut, assegurat, perquè tenia molt mala relació amb el llavors número 3 del PSOE. Ha dit, fins i tot, que és una damnificada de la trama i que està a la llista de víctimes de Santo Amsterdam. A la mateixa hora, però, al Senat i davant de polítics, el DAO de la Guàrdia Civil, el màxim responsable operatiu, negava també qualsevol pressió. Manuel Llamas, com ja va fer davant del jutge Pedrat fa 24 hores, ha reconegut que sí, que va demanar a responsables de l'UCO que no s'accedissin a les causes polítiques perquè la instrucció, recorda, l'ha de dirigir el jutge.
17: Aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quien lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden.
18: Ha dit que no coneix de res a Leire Díaz i que per tot plegat no pensa dimitir ni que vagi a judici.
0: És un quart de tres. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
19: Catalunya Migdia.
20: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
21: Sona Qashqai e-Power.
20: I el 0% TAE.
21: Que estrena un Nissan.
20: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
24: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
25: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
26: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
1: Catalunya migdia.
0: Passa un minut d'un quart de tres. I hem de tornar a Madrid amb una última hora perquè s'acaba de fer públic un informe de la UCO, de la Guàrdia Civil, sobre quin és el patrimoni que tenia Santo Amsterdam. Com dèiem, és una última hora que s'acaba de saber. Dani Sainz de Aja, Madrid, bon dia.
27: Bon dia, sí, és un informe de més de 160 pàgines que estem llegint, però que a mode de resum la Guàrdia Civil conclou que van trobar als comptes de Santo Amsterdam més de 18.000 euros en efectiu d'origen desconegut entre els anys 2014-2017 i també gastos, despeses de targeta i disposicions en efectiu, diners en efectiu, coincidint en l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre de Transports i també durant l'etapa en què l'empresa Acciona Construcció contractava amb aquest ministeri. Per tant, és un informe extens que estem llegint i que la Guàrdia Civil aparentment conclou que hi havia diners en efectiu en els comptes de Santo Amsterdam sense justificar.
0: Doncs aquest és el primer titular, diguem-ne, que tenim d'aquest informe, que ens acaba d'arribar, com aquell qui diu, i el Dani Sainz de Aja se l'està llegint i, per tant, segur que tindrem temps per buscar més notícies, més titulars, que us explicarem al Catalunya Migdia. Dani, fins ara.
27: Fins ara.
0: Aquest dilluns només podran tornar a casa seva els veïns de dos dels 8 edificis evacuats des de fa 10 dies per un esvoranc al Putxet provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Es fa, doncs, un retorn esglaonat i és possible que la setmana que ve ho puguin fer els d'altres immobles de la mateixa zona. Unitat mòbil a Barcelona. Joan García, bon dia. No tenim a punt aquesta comunicació amb el Joan García.
28: Hola,
0: sí. Ara sí, Joan,
28: sí.
0: Endavant.
28: Dèiem això, que retorn de moment només al 25% dels edificis i que a partir de dilluns i certificat en mà tornaran els veïns 12 habitatges i es podran reobrir 4 locals. Ho ha concretat la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz.
29: En aquest moment podem avançar el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies. Pel que fa a l'acompanyament a les famílies, dimarts vinent el govern prendrà un acord en què treballarem de manera separada tant la part dels comerciants com la part del veïnat.
28: Pels edificis del carrer Teodoro a Madrid caldrà esperar encara uns dies més per a garantir una estabilitat que autoritzi el retorn, tot i que en el cas d'un bloc pot ser cosa d'una setmana. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de la Generalitat.
30: L'edifici número 54... té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans del pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident, i hem comprovat que el moviment és correcte. Però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
28: El govern activarà una línia d'emergència d'ajuts econòmics a comerciants perquè puguin assumir despeses ordinàries, bàsicament de salaris i lloguers, i també un fons de compensació pels veïns, 300 que han hagut de marxar. Són les mesures anunciades quan avui fa 10 dies de l'esfondrament, havent-se comprovat al terreny que no hi ha problemes estructurals a cap edifici.
0: Segons el cos d'agents rurals, Catalunya afronta el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa als incendis forestals. De fet, tot i que han rebaixat a més de la meitat les poblacions que estan en risc, es mantenen 33 municipis d'11 comarques diferents en perill extrem d'incendi. De la seva banda, els bombers de la Generalitat adverteixen que tota la humitat que s'havia acumulat per les pluges de l'hivern i la primavera ja ha desaparegut, Miquel Jarque.
2: Tot i que en general les condicions meteorològiques han millorat, aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, Tarragona, les Terres de l'Ebre, Catalunya Central i el Vallès. Hi ha tres espais naturals tancats, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera, i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Les tres onades de calor han ressecat molt el sotabosc i bona part de l'arbrat, que ja s'ha convertit en combustible, pot cremar. Ho ha subratllat Antoni Mur, inspector en cap del cos d'agents rurals, en una entrevista a aquesta emissora.
3: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
2: Pel que fa als 5 incendis en 8 dies a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, Mur assegura que les investigacions avancen amb la hipòtesi principal de la participació d'un piròman.
3: És la hipòtesi principal i sobre la que estem treballant amb intensitat de Mossos d'Esquadra. Hem de veure el resultat d'aquestes investigacions durant els propers dies. Hi ha hagut focus d'incendis nous en zones on en principi no tenien res a veure. Per tant, és una hipòtesi plausible i sobre la que s'està treballant.
2: Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix període de l'inici de la campanya de l'any passat.
0: Doncs precisament a l'Aragó, un incendi a Orés, al nord de Saragossa, continua descontrolat. Ja ha cremat més de 12.000 hectàrees. L'evolució de les flames ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. A hores d'ara, ja és l'incendi més gran que ha produït aquest any a tot l'estat, Cristian Roldán.
4: Sobre el terreny, actualment hi estan treballant 450 efectius dels bombers i una vintena de mitjans aeris amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergència, la UME. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha advertit fa tan sols uns minuts que el vent segueix empenyent el foc i ampliant la superfície cremada.
5: El cambio de viento lo que está haciendo en este momento es ampliar todavía más el perímetro y hacer que haya todavía más hectáreas de las que se han quemado que se estén quemando.
4: Tot plegat fa que la previsió per la tarda segueixi sent complicada i la prioritat dels bombers ara és evitar que el foc arribi a nuclis urbans. Tot i això, les flames ja han afectat 10 habitatges d'un dels 6 municipis que s'han evacuat.
8: Les cases s'han salvat, la població també, però tot el demà s'ha ardido.
9: Nos saltaron a todos los vecinos un aviso, unos pitidos muy grandes de que teníamos que desalojar con mucho miedo y ganas de que todo se solucionara pronto.
4: El fum produït per l'incendi és ben visible des de diferents punts de Catalunya, com ara Lleida i Tarragona.
0: Donald Trump posa el focus en la seguretat electoral a menys de 4 mesos dels comicis de mig mandat als Estats Units. En un discurs a la Nació, ha tornat a posar en dubte la victòria de Biden l'any 2020 i, a més, ara ha assenyalat el règim de Pequín, una acusació que el portaveu de la diplomàcia xinesa ha rebutjat de ple.
10: Les afirmacions rellevants fetes per la part nord-americana són pures invencions i difamacions malicioses que fa temps que s'ha demostrat que són declaracions sense fonament. La Xina ha defensat constantment el principi de no interferència en els afers interns. No té cap interès en les eleccions.

0: prepara el terreny per si les coses no li surten bé. Com a còmplices de la manipulació, el president nord-americà ha citat Corea del Nord, l'Iran, Rússia i, al capdavant de tot, la Xina, país al que acusa d'haver vulnerat les dades personals de 220 milions d'electors als Estats Units. Trump assegura que els governs que l'han precedit han amagat la informació als ciutadans.
1: També és xocant que aquesta informació tan important ha estat encoberta i amagada de la gent americana, la nostra bonica i grandiosa gent americana.
0: I com exemples d'estats que considera que s'han beneficiat de les ingerències o que directament són corruptes, ha citat Nevada, Nova Jersey o Michigan. Pel que fa a aquest darrer estat, ha explicat què va passar a la ciutat de Detroit a les darreres eleccions.
1: Els documents demostren que alguns representants electorals van admetre davant d'agents de l'FBI que havien registrat electors amb els noms d'altres persones, que havien registrat persones que no existien i que havien rebut targetes regals en funció del nombre de sol·licituds que havien processat. En altres paraules, això va ser cobrar, participar i fer trampes.
0: Per cert, que les grans principals cadenes nord-americanes, amb l'excepció de Fox News, han optat per no emetre el discurs de Trump, cosa que l'ha dut a amenaçar-les amb la cancel·lació dels drets d'emissió. La documentació publicada es pot consultar al portal de la Casa Blanca.
2: I Andy Burnham ha quedat confirmat avui com el nou líder del Partit Laborista Britànic, en l'últim pas abans de convertir-se dilluns en el primer ministre del Regne Unit en substitució de Keir Starmer. El futur premier britànic ha promès mantenir l'essència i la unitat del laborisme per combatre l'extrema dreta del partit de Nigel Farage a l'alça en intenció de vot. Londres, Quim Olivares, bon dia.
3: Hola, bon dia. El futur primer ministre britànic ha promès portar esperança a tots els britànics i tornar a posar les persones en el centre de la presa de decisions. Pel nou líder laborista, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va privatitzar i concentrar en poques mans. Ara Burnham promet un nou camí amb un govern que defensi l'essència laborista. Sentim-lo.
4: Si no tenim prou control públic sobre el cost dels productes essencials, com podem tenir control sobre la inflació, la despesa pública i la resta de l'economia? Si volem una economia i un país que funcionin per a totes les persones i llocs, llavors cal un nou camí.
3: També ha promès un procés de reindustrialització i de retorn del poder a les comunitats locals amb un partit laborista que treballa per tothom i evita les divisions internes. Això sí, sense oblidar el suport als negocis.
4: No us equivoqueu, seré un líder pro-empresarial del Partit Laborista com vaig ser un alcalde pro-empresarial de Manchester. Canviem els llocs junts i, com a part d'això, més poder per reindustrialitzar.
3: Diu que impulsarà el retorn del poder a les comunitats per tornar a aixecar el país, ja sigui arreu d'Anglaterra, Escòcia, Gales o Irlanda del Nord. Burnham ha reconegut que encara no ha decidit quins seran els membres del govern que l'acompanyaran aquí a Downing Street a partir de dilluns que ve.
2: Més coses, falten 3 minuts per arribar a 3:45. Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més CO2 del previst fins ara a canvi de fer més inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment, Jordi Baró.
4: Brussel·les ha presentat avui una revisió del sistema de comerç d'emissions de la Unió Europea, la principal eina climàtica. El sistema obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió per poder alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Amb la reforma presentada avui, se l'entirà el ritme anual de reducció d'emissions previst fins ara. A la pràctica, es permetrà a la indústria que pugui emetre més tones de CO2 i durant més anys. La Comissió Europea defensa que no es comprometen els objectius climàtics. Bobka Hoekstra és l'eurocomissari de Clima.
5: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
4: Brussel·les ha finalment accedit a ser més flexible amb l'emissió de CO2 davant la pressió d'indústries i també de països com Itàlia o Polònia que es queixaven que el full de ruta previst afectava la competitivitat.
2: I precisament sobre descarbonització sempre hi posem molt el focus en l'aviació. Bé, doncs, aquí a Barcelona, la terminal 2 de l'aeroport es remodelarà i es reobrirà el mòdul A, que ara només s'utilitza per arribades. També es vol traslladar el mític mural de Joan Miró a la terminal 1, Mireia Sala.
6: Es tracta d'una remodelació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2030.

0: 31. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A.
1: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modifica la xarxa de pistes ni s'afegeixen portes d'embarcament. Ara la T2 aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, és a dir, 20 milions de passatgers anuals. Els tècnics estan estudiant la manera de traslladar l'emblemàtic mural de Joan Miró a la T1 de forma segura, però encara no hi ha data per fer-ho.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, lamenta que el curs escolar començarà amb una nova convocatòria de vaga per part d'alguns sindicats i defensa el dret a l'educació dels infants. La consellera diu que és una data sensible pels canvis que afronten molts alumnes i destaca la importància que el primer dia de classe vagi bé. Sara Canyeter.
3: Sí, Niubó diu que és conscient que es manté el malestar entre els docents, però descarta reobrir la negociació amb els sindicats, com li tornava a reclamar aquesta setmana USTEC, i defensa que el curs va acabar amb la signatura de 2 acords després de mesos de negociacions i que ara vol escoltar altres veus.
4: Venim d'un curs doncs, que ha estat conflictiu, que ha estat intens, i des d'aquest punt de vista el vam acabar amb l'acord, amb 2 acords que van ser fruit d'una negociació llarga amb els sindicats, i pensem, per tant, que ara és el moment doncs, de poder escoltar altres veus, com les que estem fent, equips directius, famílies, també docents, i a partir d'aquí doncs, convertir aquesta escolta en millores doncs, que es puguin constatar ja en aquest inici del proper curs.
3: La consellera ha fet aquestes declaracions des de Bellver de Cerdà, on avui s'ha reunit amb representants de les famílies, direccions de centre i docents del Servei Territorial de l'Alt Pirineu Aran en el marc d'aquest procés de trobades amb la comunitat educativa que va engegar fa unes setmanes.
2: Un estudi internacional demostra que si s'actua sobre la proteïna tau que s'acumula al cervell, es pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en una fase inicial. Aquesta investigació, impulsada per la multinacional Biogen i amb participació de AC Alzheimer Center, obre una nova via per frenar la progressió d'aquesta malaltia, Marriera.
5: La teràpia experimental anomenada Diranersen ha permès veure que la reducció de la proteïna tau alenteix el deteriorament cognitiu, sobretot entre les persones que han rebut dosis baixes de tractament. Un avenç important que obre la porta de nous tractaments que es podrien combinar amb els dos fàrmacs que ataca les plaques beta-amiloides per alentir també aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, director adjunt de la unitat d'assaig clínic d'AC Alzheimer Center.
6: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, lecanemab i donanemab per amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
5: Aquest nou tractament s'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. Caldrà esperar almenys un any i mig fins que es faci un estudi més ampli en fase 3 abans que pugui ser una realitat. Pel que fa als dos fàrmacs aprovats fa un any i mig a Europa, de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar a casa nostra. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir, en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost que tenen aquests fàrmacs.
2: I ja que parlem de salut, els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població, sobretot de la Costa Daurada i especialment als turistes de pas, per tal que puguin contemplar amb seguretat l'eclipsi total de sol que tindrem a Catalunya, al sud del país, sobretot el dia 12 d'agost. Alerten els oftalmòlegs que no fer servir ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls, Mònica Mas.
7: Sí, des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes que vindran de vacances sense saber que hi ha un eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
8: S'hauria de fer alguna campanya de publicitat o informant sobre aquest perill, inclús facilitant la en diversos idiomes, no?, i adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
7: El doctor Ruiz ens dona recomanacions i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat el sol.
8: Però les fases parcials són les més perilloses perquè irradien més energia. Fer pauses de manera intermitent, hidratar-nos els ulls, no enfocar el sol si no tenim les ulleres posades, si ens traiem un moment, bueno, tampoc excedir-nos massa.
7: I recorda que sense ulleres adequades mirar l'eclipsi és perillós perquè pot danyar la retina i reduir-nos la visió de manera permanent.
2: I una cosa més abans de la cultura, perquè la reconstrucció de l'emblemàtic Pont del Petroli a Badalona, malmès pel temporal Glòria ara fa 6 anys, encara a la recta final. Avui s'ha traslladat la plataforma flotant de grans dimensions que farà possible executar els treballs per via marítima. Les obres, que tenen un cost de més de 4 milions d'euros, s'allargaran, això sí, fins a finals d'any. Badalona, Toni Fortesa.
9: La plataforma flotant de 30 metres de llarg ja ha quedat instal·lada davant el Pont del Petroli després d'un trasllat d'un quilòmetre i mig per mar des del port de Badalona. L'operació ha culminat aquest matí amb l'ancoratge de l'estructura que servirà de base perquè els operaris puguin treballar sobre el mar durant tota la rehabilitació. Daniel Gràcia és regidor d'Urbanisme de Badalona.
10: El que fa aquesta pontona és poder muntar el Pont del Petroli com si fos un Lego. Arribaran les peces que s'han estat fabricant durant els darrers mesos i el que faran és reconstruir-ho.
9: La pontona ha arribat fins aquí transportant al damunt una grua de 250 tones que serà l'eina principal per executar els treballs de rehabilitació sobre el pont. David Aguilar és enginyer de l'àrea d'espai públic de l'AMB.
11: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua de 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar.
9: Amb la plataforma ja ancorada, les obres entren en la fase més complexa. La previsió és que els treballs acabin a finals d'any i que el Pont del Petroli pugui tornar a obrir al públic abans que acabi aquest 2026.
2: Passant 5 minuts de 2:15, moment per la cultura, que, sent divendres, comencem per les estrenes. Tell me what you remember. A wife? I especialment aquesta, perquè avui arriba als cinemes una de les estrenes més esperades de l'any, l'adaptació que ha fet Christopher Nolan de l'Odissea d'Homer. Després que la seva anterior pel·lícula, Oppenheimer, s'endugués 7 Oscars, aquesta Odissea ja és una de les favorites a l'edició de l'any que ve dels Premis de Hollywood, Marc Garriga.
12: Nolan és un cineasta èpic i la seva Odissea ho és de forma superlativa. La història la coneixem de sobres, però mai ningú l'havia filmat amb aquesta humanitat ni amb una intenció intel·lectual tan evident. No és casual que l'hagi adaptat quan els valors de la nostra civilització trontollen, igual que va fer Odisseu o Ulisses enganyant els troians amb el seu cavall. Res és gratuït i Nolan, ambiciós com sempre, firma un film tècnicament fascinant, narrativament insuperable i absolutament commovedor. A més, cal sumar-hi un repartiment amb uns sensacionals Matt Damon i Robert Pattinson, a qui acompanyen Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron i Zendaya, entre d'altres. També s'estrena Possession Infernal en Llames, un nou capítol d'aquesta saga que ha anat oscil·lant amb el temps entre el terror més sagnant i l'humor més negre. Aquí troba l'equilibri adequat, amb escenes salvatges, rodades de forma brillant i els tocs de comèdia justos per alleugerir una història d'una trobada familiar demoníaca que acaba com el Rosari de l'Aurora. Completen les novetats la irregular comèdia espanyola Ni contigo ni sin mi, d'on només se salva Gorka Ochoa, Omaha, una esplèndida i crua road movie basada en fets reals que trenca el cor mentre troba els ulls a la cara B del somni americà, i Hombres de Acero, un bon drama carcerari britànic, no gaire original però molt ben construït.
2: I no deixem de parlar de cinema, perquè, com cada any, el cinema català estarà ben representat al pròxim Festival de Sant Sebastià. Hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més en presència catalana destacada.
12: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Conxa d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco Minutos Más, del cineasta de Viladecans Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal, amb un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo, creada per Isabel Peña, la mà dreta de Rodrigo Sorogoyen. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras, de Daniel Monzón, i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la societat, continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, que participarà a la secció New Directors, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Roche Rouge, del francès Bruno Dumont. Tot això a partir del 18 de setembre.
2: I ara anem de festivals. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana arrencarà aquest vespre al Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània. Girona, Fèlix Martín.
13: La cita d'avui és a l'Església del Carme de Peralada, amb peces de Puccini, Verdi i Chilea d'una banda i Gounod i Massenet de l'altra, interpretades per la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamin Bernaima. Per tant, avui, lírica, però en els pròxims dies també hi haurà dansa i muntatges d'estrena, com el cicle de cançons Diària d'una madre o bé l'òpera Estètica i massacre de Carles Prat. Això ho ha destacat el director artístic del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
14: Aquest sempre és el segell del festival, la lírica i la dansa, i l'esperit de festival ha de ser presentar al públic i fent-nos confiança, doncs, que visqui experiències noves de descoberta. Aquest és l'esperit genuí de ser festival.
13: I de la programació d'aquests 40 anys, també aquests dies a Peralada, hi seran, per exemple, Sílvia Pérez Cruz, que farà dos concerts, també hi serà Jordi Savall o el trio Fortuny.
2: I un altre festival. Perquè a les Terres de l'Ebre ja ha començat Eufònic, el festival de referència en les arts sonores i audiovisuals. Un any més, i ja en van 15, convertirà els espais naturals en protagonistes dels espectacles programats. Tarragona, Jordi Barranca.
15: Una triple inauguració amb un concert, una acció visual i una d'alumini que ha servit per començar la 15a edició del certamen. 9 de les 10 instal·lacions se situen en post al Montsià. Un exemple és l'espectacle a partir d'un orgue de tubs centenaris activat robòticament de l'artista canadenc Navid Navab al Centre d'Arts Lopat. Entre les localitzacions hi ha autèntics tresors naturals. Vicent Fiblan és el director.
16: És com que les propostes que Eufònic, els espais naturals, no són escenaris, són part actiu del programa. Bosch de Ribera acollirà des de la performance de Robin Cervant, artista dins del projecte Confluence entre Quebec i Catalunya, que és un projecte de 3 anys, és el segon artista que ve, estirà presentant-ho allà, la proposta Covision de Loren Moffat, Xoek i Jaume Vidal, i després Ullals de Baltasar com a espai on diguem, també hi ha actuació. Però...
15: Eufònic s'allarga fins diumenge quan acabarà amb dues actuacions a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona.
2: Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
2: Aquest cap de setmana, bona part del món estarà pendent del que passi diumenge a Nova York.
17: Perquè diumenge l'Argentina de Messi i l'Espanya de Lamine es juguen ser els nous campions del món.

0: I a Catalunya Ràdio podreu viure diumenge aquesta cita esportiva tan important. De seguida us ho expliquem, de seguida saludem els enviats especials a Nova York per saber com es viuen aquestes hores prèvies a les concentracions dels finalistes. Però abans, aquest matí hi ha hagut novetats amb el cas Julián Álvarez. Perquè l'Atlètic de Madrid s'enroca i diu públicament que no vendran Julián Álvarez. Ramon Salmurri.
1: L'Atlètic de Madrid tensa la corda fins al punt, Laia, que sembla ja una situació gairebé irreversible, un punt de no retorn. A veure, Laporta ha insistit els darrers dies amb això de l'oferta amb data de caducitat de 100 milions d'euros per part del Barça i defensant la posició inamovible del club blaugrana. Doncs avui, Gil Marín, director general de l'Atlètic de Madrid, ha sortit a posar punt i final a les especulacions sobre Julián Álvarez.
2: La voluntat del club és clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
1: Són declaracions als propis mitjans del club, per tant, organitzades pel propi Atlètic de Madrid. Unes declaracions que no es queden aquí, sinó que, a més, asseguren que això el Barça ja ho sap, ja en té constància, i que Joan Laporta està actuant de cara a la galeria.
2: Conozco a Jan lo suficiente como para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular, y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta mantener esta relación con aficionados y con medios, pero él sabe perfectamente que Julián no va a jugar en el FC Barcelona la próxima temporada.
1: A partir d'aquí, Laia, quina és la posició del Barça? Doncs bé, de portes endins reconeixen que és un fre a aquestes negociacions, tot i que el Barça no tira la tovallola. Defensen que el desig del jugador és vestir la samarreta del Barça i entenen que l'Atlètic de Madrid no voldrà un jugador descontent. Però, en qualsevol cas, admeten que és una posició molt dura la del club matalasser.
0: Doncs veurem com segueix aquest serial Julián Álvarez, però de moment la novetat d'avui és que l'Atlètic de Madrid públicament, com sentíeu, ha dit que no vendrà Julián Álvarez i que no acceptarà cap oferta, per molt milionària que sigui, per Julián Álvarez. Avui, per cert, el Barça encara, Salmurri, esperem l'anunci de Adeyemi i també la decisió sobre la lesió de De Jong.
1: Exacte. A veure, pel que fa a Adeyemi, a l'espera, com dius, d'aquest anunci oficial, la signatura de contracte del futbolista ja és un fet i som a l'espera, doncs, que, com explicaves ahir al Tot Costa, s'acabin de polir els serrells amb el Borussia Dortmund. Ja està tot tancat i tot acordat, però és només una qüestió burocràtica i quan sigui tot definitiu, doncs el Barça ho podrà fer oficial i així el jugador ja es podrà incorporar a les ordres de Hansi Flick. Avui era la idea, però encara no ha pogut ser. I a tot això, pendents de la decisió de Frenkie de Jong, avui el Barça ha citat el futbolista a la Ciutat Esportiva per intentar convèncer el jugador que la millor opció que té és passar pel quiròfan. Però aquesta és una decisió que ha d'acabar prenent el propi Frenkie i que, de moment, a hores d'ara, encara no ha pres.
0: Ara, Mundial. Ara sí, s'acaba el Mundial amb el partit número 104, un Mundial llarguíssim, que pot coronar l'Argentina com a tetracampiona o bé Espanya com a bicampiona del món. L'equip espanyol fa dos dies que és a Nova Jersey preparant aquesta final i Roger Busà, un dels enviats especials de Catalunya Ràdio al Mundial, ahir va arribar també l'altre finalista, l'equip argentí.
3: Sí, l'Argentina va arribar ahir aquí a Nova York amb Leo Messi al capdavant. Farà avui el seu primer entrenament per preparar aquesta gran final. En canvi, per la selecció espanyola serà el segon en el qual estarem molt pendents de si s'entrena o no amb el grup Lamine Yamal, que ahir no ho va fer, amb aquest embenat a la cuixa, va fer treball al marge per culpa d'aquestes molèsties que no l'han d'impedir jugar diumenge. Avui dia d'entrenaments i també dia de prèvies. Dos dies abans de la final sentirem els dos seleccionadors, Luis de la Fuente i Lionel Scaloni, que parlaran avui i no demà, que és el dia abans del partit, com és habitual, perquè la FIFA vol que demà el focus estigui posat en el partit pel tercer i quart lloc, que jugaran França i Anglaterra. També la FIFA ha canviat altres tradicions, com ara que aquestes rodes de premsa no siguin a l'estadi de la final, com també és habitual. No seran, per tant, a Nova Jersey, sinó a la ciutat de Nova York, en un centre de convencions a l'oest de Manhattan, on durant la setmana s'hi celebra el Fanatics Fest, que és un programa que compta amb activitats oficials relacionades amb el Mundial. Doncs bé, les rodes de premsa que es faran aquí i també, com a novetat, hi podran accedir aficionats que prèviament hagin comprat entrada a un preu de $70, la més barata, i amb la possibilitat de, naturalment, no fer cap pregunta, però sí veure-les com a espectadors i, fins i tot, poder fer-se fotos amb personalitats convidades. Per cert, ja sabem qui xiularà aquesta final de diumenge. Serà l'àrbitre eslové Slavko Vincic, un dels àrbitres més ben valorats per la UEFA i que ha dirigit fins ara 3 partits en aquest Mundial.
0: La final del Mundial de diumenge jugarà al MetLife Stadium a Nova Jersey, només a uns 8 quilòmetres a l'oest de Manhattan, de Nova York. És un camp amb un aforament per a 82.500 espectadors. Dimecres ja vam parlar del preu desorbitat de les entrades, ho vam fer amb la Sònia Gelmà, l'altra enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial. Hi ha 48 hores que jugui aquesta final. Hi ha ambient de Mundial a Nova York, Sònia?
4: Sí, n'hi ha hagut durant tot el Mundial, ni que sigui perquè llocs emblemàtics com el Rockefeller Center tenen pantalles per poder veure els partits i estan ambientats amb temàtica de Mundial. Però sí, hi ha força ambient perquè els argentins ja es van deixar notar a Times Square la mateixa nit que la selecció s'hi va classificar. Hi ha una colònia important a Nova York i els que eren a Atlanta estan arribant a poc a la ciutat. L'esperança per igualar per part de la selecció espanyola haurà de ser l'aficionat neutral que els hi doni suport, però ho tenen difícil. No sabem amb qui anirà l'alcalde de Nova York, Zoran Mandani, que ell deia que no volia pronunciar-se sobre les seves preferències. En tot cas, troba increïble la història de la fotografia de Messi i la minya Valdara fa 18 anys, fins al punt que d'inici no va creure que fos real.
5: Em considero un expert en tecnologia i capaç de diferenciar entre una imatge generada per IA i una de real. Però vaig pensar que la foto de Messi i Lamine Yamal era IA. No sé si heu vist la imatge, però a Lamine Yamal ho van triar entre diversos nens per una foto en què se'l veia a la banyera quan era petitó mentre Lionel Messi ho banyava. Hi ha una foto entre Messi i Lamine Yamal quan era un nadó mentre ho banyen. I ara aquests dos es trobaran diumenge a l'estadi de Nova York, Nova Jersey, i és increïble. New York City and New Jersey, and it's
4: pretty incredible. L'alcalde de Nova York està entusiasmat amb aquesta final i el que significa per la seva ciutat, malgrat que tècnicament l'estadi sigui a Nova Jersey, serà present a la final. També confirmada la presència del president dels Estats Units, Donald Trump, que a més serà qui lliuri la Copa del Món al campió. Pel que fa als presidents d'Espanya i Argentina, s'espera la confirmació de Pedro Sánchez, que si finalment hi és, no haurà de saludar Javier Milei, perquè el mandatari argentí ha decidit no viatjar per una càbala. Ha vist que fins ara tots els partits a Los Olivos, a la residència presidencial, li sortien bé i no ho vol canviar. Veient el preu de les entrades, si no fos perquè aquest nivell de convidats no paga, diríem que això que s'estalvia, perquè la web oficial de la FIFA encara ven entrades per la final al mòdic preu de $8.000, les més barates. Espanya arriba a la seva primera final des del 2010 i per qui ha volgut tirar la casa per la finestra pot anar tornant a viure el mateix dia per gairebé 9.000 euros, amb entrada, això sí. En fi, que la FIFA preparat a més una cerimònia de clausura que serà una entrada que costarà diners però s'amortitzarà perquè la cerimònia de clausura comença una hora i mitja abans de l'inici del partit amb participació de figures com Post Malone, Laura Pausini, Tom Cruise o Robbie Williams i Shakira, Madonna, Coldplay també podrien participar al show del descans que tot i que la FIFA no ho ha confirmat oficialment podria allargar-se molt més de l'habitual amb una interrupció d'una mitja hora a l'estil de la Super Bowl. Dos espectacles que empitjoraran l'estat d'una gespa de New Jersey que ja està en qüestió. De fet, durant aquest Mundial hi ha hagut queixes de diversos equips.
0: Doncs entre actuació i actuació es jugarà un partit de futbol, una final, una Argentina-Espanya. Qui guanyarà? És una pregunta que té una resposta complicada i que hi ha poca gent que la pugui respondre ara mateix. Ricard Torquemada, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Tu tampoc, bé, potser sí que podries... No, tu tampoc, però el que farem amb tu és posar dades per dades d'aquest partit per veure com arriben tots dos equips i les dues seleccions a aquesta final. D'entrada, quines són les dades col·lectives que més defineixen cada selecció?
6: Mira, parlem de la màxima golejadora del Mundial, que és Argentina, i la mínima golejada del Mundial, que és la selecció espanyola. Això després té alguna explicació, perquè Espanya no és la mínima golejada perquè sigui una selecció defensiva, però sigui una selecció que té molt control, guarda molt la pilota, i això fa que li arribin poc. Argentina ha fet 19 gols, Espanya n'ha fet 13. Si anem a la categoria de gols esperats, Argentina té un 1,24 i Espanya un 0,87. És a dir, Argentina ofensivament és millor, tant en la dada absoluta com en la dada relativa. Espanya només ha rebut un gol, Argentina 7, és a dir, Espanya és molt superior en la dada defensiva.
0: Si mirem registres individuals, a veure, de gols i assistències, crec que hi ha un nom que el tenim tots molt clar, que destaca, i sobretot si parlem de l'Argentina.
6: Sí, home, el nom del Mundial. Un noi nou que es diu Leo Messi, que ha fet 8 gols i 5 assistències. És el màxim golejador, igualat amb Mbappé, veurem què passa en el tercer quart lloc i la final, i no és el màxim assistent perquè Olise n'ha fet 6, però vaja, és a tocar, i per tant a una passada d'igualar-lo. A Espanya els números ofensius tornen a ser més discrets, el màxim golejador és Oyarzabal, que n'ha fet 5, i els màxims assistents són dos catalans, Cucurella i Dani Olmo, que han donat 2 passades de gol. Per cert, deixa'm afegir, Laia, que en el apartat de possessió de pilota és molt curiós perquè Espanya té un 58% i Argentina un 55%, per tant, estem parlant de 2 seleccions que necessiten la pilota i la tenen més que el rival, però Argentina ha fet més passades que Espanya. Això m'ha creat molt l'atenció. És veritat que ha jugat 2 pròrrogues, però Argentina ha fet 4.772 passades i Espanya 4.592, dos equips clarament proactius.
0: Quina és la columna vertebral de cada equip?
6: Doncs mira, l'Argentina molt fàcil. El porter Dibu, Martínez, els dos centrals que no es toquen, el Cuti Romero i Lisandro. Al mig camp, Paredes, Enzo Fernández i McAllister. Tot i que Paredes va entrar tard al Mundial per algunes molèsties físiques, aquest mig camp ja no el toca Scaloni, encara que sacrifiqui altres coses. I Messi, que és el punt... diríem, convergent de tot el que fa l'Argentina. Espanya és bastant semblant. Unai Simón, els dos centrals també, Cubarsí i Laporte, que no es toquen. En el cas d'Espanya és d'afegir Cucurella, insubstituïble. Només un migcampista, Rodri, perquè Fabián ha entrat per Pedri, Dani Olmo ara ja és estructural, però no va acabar de ser titular en tots els partits de la fase de grups. I la davantera de capçalera de Luis de la Fuente també és la de sempre. Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena.
0: I dues dades més ràpides. El recurs que més fan servir des de la banqueta?
6: A la selecció espanyola, la carta Mikel Merino, que els hi va servir per guanyar Portugal als últims minuts i guanyar Bèlgica als últims minuts, per evitar la pròrroga. I a l'Argentina, atenció, perquè un jugador que era titular s'ha convertit en el millor recurs de la banqueta. És la carta Lautaro. Lautaro va aparèixer als últims minuts del quart de final contra Bèlgica i va rematar la classificació per semifinals amb un gol i va fer el gol que ha passat a la història a la centrada de Messi que va eliminar Anglaterra. Va començar a titular, després Julián s'ha quedat la plaça de titular, però la carta Lautaro és un recurs argentí per guanyar partits.
0: I t'atreveixes amb un percentatge de favoritisme per Argentina i Espanya?
6: Espanya 55, Argentina 45.
0: Ui.
6: Cada cop el vaig reduint més, eh? Si vaig començar clara favorita, diumenge a les 7, 50-50.
0: 50-50, bé, doncs. Diumenge a les 9 es juga aquesta final, Argentina-Espanya, una final que podreu viure a Catalunya Ràdio amb un club de la mitjanit especial. Doncs aquesta final, que serà diumenge, però demà és que juga el penúltim partit del Mundial. És un França-Anglaterra, que hauria pogut ser perfectament la final del Mundial, però que és el partit pel tercer i quart lloc i es jugarà a les 11 de la nit al Hard Rock Stadium de Miami. Francesc Ripoll.
5: Sí, després de perdre contra Espanya i Argentina, francesos i anglesos s'enfrontaran per guanyar el bronze d'aquest Mundial, un partit que, segons explica Thomas Tuchel, el seleccionador d'Anglaterra, fa nosa, però que afrontaran amb professionalitat.
7: Nobody of these players.
8: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem professionalment, és clar. Of course.
5: I deixa'm d'altra banda, diu que vol que el seu equip ho doni tot.
9: Hi ha beaucoup de déçus, forcément.
10: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot. I així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
9: De la competició.
11: Un partit que pot ser també decisiu per la bota d'or del Mundial. Mbappé i Messi tenen 8 gols, són els màxims golejadors. Haaland amb 16 no té opcions. Kane i Bellingham amb 6, Dembélé amb 5. Podrien col·locar-se com a màxims golejadors abans de la final de diumenge.
0: 4 minuts i les 3 de la tarda. Petita pausa i seguim.
12: Catalunya migdia. Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en Business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial en un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
13: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Boí Taüll, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
14: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
13: Tota la informació a boitaüll.cat.
14: Boí Taüll, muntanyes d'adrenalina.
15: Vine al Graditeo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graditeofestival.com. Organitzen Esport i El Periódico amb el patrocini de Cupra.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: El Tour de França avui torna a la muntanya.
19: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: Etapa ja en marxa. Isaac Vilalta, situació ara mateix?
1: Mira, ara mateix queden encara 123 quilòmetres per al final de l'etapa. Avui es puja un port de tercera i el balon d'Alsàcia de primera a 25 quilòmetres de meta. Ara mateix una fuga molt poderosa, 37 ciclistes amb gent de tots els equips importants pràcticament, i amb gent important com Tom Pidcock. A 45 segons un grupet perseguidor on hi és Mats Pedersen, i a gairebé 4 minuts el pilot amb tots els homes importants de la General.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I l'últim minut per repassar altres qüestions del dia. Montserraia?
3: Sí, primer amistós de l'Espanyol de futbol demà al camp de l'Olot, a la capital de la Garrotxa, 8 del vespre. Pel que fa al Girona, ha anunciat avui la renovació per una temporada més de David López, cinquena temporada al club gironí. El Sabadell ha confirmat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa de Primera Federació. En bàsquet, Ubal, Agustín Ubal, torna al Barça, on es va formar quan va arribar de l'Uruguai amb només 16 anys. Agustín Ubal és aler, però també pot jugar d'escorta i fins i tot de base. I abans de deixar el Barça el 2022, va arribar a debutar fins i tot a primer equip de la mà de Jessica Vicius. La sisa joventut està a punt de tancar el fitxatge d'un aler pivot que es podria fer oficial entre demà i demà passat.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva a les 7. Tot costa, amb entrevista amb Eric García i tota la prèvia de la final del Mundial, i també tot el que ha passat avui amb Julián Álvarez a les 11 al Club de la Mitjanit. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
4: Són les 3.
5: Catalunya Migdia.
4: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara ens hem fixat en totes les dades de la inversió de l'Estat a les diferents autonomies. A Catalunya, aquesta inversió es queda en el 8,6%. És menys de la meitat de la que rep Madrid, tot i que els dos territoris tenen contribucions força iguals a l'economia espanyola. Les dades surten del Ministeri d'Hisenda, que les ha comunicat avui als diferents grups parlamentaris. També hem sentit el govern espanyol afirmant que Carles Puigdemont hauria de tornar, tot i el risc de ser detingut. Ho ha dit el ministre Òscar Puente. Junts per Catalunya troba aquestes declaracions de Puente miserables, frívoles i immorals. I també hem connectat amb el barri del Putxet, de Barcelona. Allà, la majoria dels veïns desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro continuaran sense poder tornar a casa seva encara uns dies més. Hi ha una minoria que pot tornar-hi, però la majoria encara haurà d'esperar uns dies. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
6: Doncs parlem d'una altra de les informacions que us hem avançat a mig informatiu, perquè és quan l'hem coneguda, que és que la Guàrdia Civil ha conclòs que Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports en l'etapa de José Luis Ábalos. Aquests diners eren els que va rebre de Servinavar, és l'empresa relacionada amb Cerdán i que tenia com a principal font d'ingressos la constructora Acciona. La Guàrdia Civil ha investigat els comptes de Santos Cerdán i del seu entorn familiar i afirma, en un informe de més de 160 pàgines, que entre el 2014 i el 2023 van guanyar 324.000 euros d'aquesta empresa de Servinavar, tant en concepte de sous com d'ingressos a compte. L'etapa de més benefici, diu la Benemèrita, coincideix amb el que va haver-hi durant l'etapa ministerial de José Luis Ábalos del 2019 al 2023, moment també en què aquesta constructora Acciona va ser adjudicatària de diversos contractes sota la lupa dels investigadors. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres joves d'entre 18 i 22 anys acusats d'agredir indiscriminadament altres joves a Barcelona la matinada del 5 de juliol. En unes imatges que van fer-se virals a les xarxes, els responsabilitzen de diversos delictes contra la integritat moral de les víctimes i lesions lleus. Hi ha un quart implicat que es va presentar davant la policia per declarar voluntàriament i un cinquè pendent de localitzar, però amb una ordre de detenció. Doble acció repressiva a Rússia contra la dissidència. S'ha multat amb 1.000 rubles un polític rus que va intentar presentar-se a les presidencials fa 2 anys per haver publicat un vídeo on hi havia una imatge de l'opositor Alexei Navalny. Les autoritats li han penjat l'etiqueta d'agent estranger. D'altra banda, l'agència TASS diu que un blogger anti-Putin ha estat detingut a l'endemà de publicar que el president rus seria detingut aquesta tardor i que el seu poder es deteriorava ràpidament. Ilya Remelso, que abans era molt favorable al Kremlin, va difondre al març un manifest contrari a Putin. I 50 escriptors, entre ells les catalanes Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero, participaran a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com a país convidat sota el lema Confluències. Entre el 4 i el 13 de setembre, el programa espanyol vol promoure el sector en tota la seva pluralitat geogràfica i lingüística. Ho ampliem des de Barcelona amb la Montse Camps.
7: El pavelló espanyol ocuparà 500 metres quadrats i la proposta vol ser una trobada entre cultures, llengües i tradicions. Entre els 50 escriptors, 4 catalans, Carlos Zanón, Marc Colell, Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat la importància que hi hagi diversitat lingüística.
8: En la presència de la nostra a les fires internacionals del llibre, portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada, perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no? I per tant, evidentment, hi haurà una presència molt, molt destacada també d'autors catalans.
7: La fira és una de les més importants del món dins del seu àmbit i cada any rep uns 700.000 visitants.
6: I un últim apunt, els bombers acaben de donar per controlat l'últim incendi que hi ha hagut a Aiguamúrcia. Recordeu que en aquesta zona també s'està buscant un possible piròman perquè van apareixent de manera recurrent columnes de fum i, per tant, focs, i els veïns estan molt preocupats per aquesta situació. La notícia ara mateix és que l'últim incendi s'ha donat per controlat, els bombers, però, i continuen treballant amb 7 dotacions.
4: Passant gairebé 5 minuts a les 3.
9: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
4: Des d'ara i fins a les 4, amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda.
4: La Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
11: Molt bona tarda.
4: I Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
12: Bona tarda.
4: La Isabel està escandalitzada amb el vostre outfit, amb la vostra manera de vestir.
11: Bueno, però això ja comença a ser recurrent. Cada divendres em trobo amb la mateixa situació. Començarem a mesurar la llargària de les bermudes.
4: Però va a més, perquè la setmana passada era un correcte. I avui ja són dos.
11: I la setmana passada eren dos.
4: No, crec que era un, no?
10: No, també era curtet.
11: Eren dos,
10: forma part tot del mateix plan.
11: Aquí, el Iu, el qual no ha saludat encara, però
4: ara ja ho podem fer, però que tindrem la sintonia. Perquè està desitjant que el saludis tu mateixa per saludar.
11: El
4: Iu
11: i jo
4: som
11: els únics que aguantem aquí la compostura. Bueno, però
10: compostura,
11: tu estàs dintre de casa.
10: El llibre d'estil de compostura de La Vanguardia.
11: No, que no n'hem de cens. No, estem parlant de decència, no es mesura per la roba.
4: Hi ha una informació que no sé si controles, perquè crec que has arribat quan ja havia estat desvetllada i, per tant, te l'has perduda, i és que Pere Rossinyol, aquesta d'aquí, no és la cita més important que té aquesta tarda.
10: No, perquè tinc un campionat de ping-pong i per això vinc preparat.
4: Porta les pales de ping-pong a la motxilla.
10: És cert, tot això.
11: Són en propietat o en cooperativa?
10: No, en propietat. Propietat. Però vivim en una economia mixta.
13: Però ping-pong normal o sobre patins?
10: No. Normalíssim, que ja té el seu bastant.
4: Ja té el seu què que digui ping-pong i no digui tenis taula.
11: M'agradaria saber contra qui jugues.
10: És normatiu tenis taula? Perdó, que no ho sabia, això. I ping-pong és un barbarisme.
4: De la meva època d'esports, i per tant igual ara estic una mica en fals, però de la meva època d'esports és tenis taula és esport, i per tant és el que es competeix, els Jocs Olímpics, etc. I el ping-pong és aquell passatemps que al càmping amb els amics algú pot fer, diguem-ne. Jo no sé si
11: fas ping-pong.
10: Ping-pong. Propietat.
12: El tenis i les pales.
4: Molt bé. Dit això, no sé si pots millorar-ho entre les bermudes i el ping-pong o a veure quin tema proposes.
13: I aquí sóc al final, juntament amb la Isabel, que estem mantenint una mica la línia, perquè aquí la gent està venint ensenyant les cuixes. És una cosa que, no sé, bé. Jo vaig haver de suportar la setmana passada mofes i befes diverses, que després Mas, com diria el Núñez, massa comentat, que venia amb Americana,
4: sí.
13: Veu fer mofa, veu fer befa, i, bueno, nostre senyor que tot ho veu...
4: Però t'ho vam fer bastant a la cara, eh?
13: Sí, no, això ho teniu, una altra cosa no. I quan vaig marxar no vull saber-ho.
4: Et diré una cosa, després a la tarda,
13: sí,
4: algú em va enviar una fotografia de com estaves actuant.
13: Ah, sí?
4: És a dir, entre el públic... Hi havia algú
13: actuant,
4: que va fer una foto i me la va enviar.
10: Ostres.
13: Sí, bueno, Coldplay, i després ja anava jo, anava per aquest ordre.
4: I vaig confirmar que efectivament t'havies posat l'Americana per tal d'actuar.
13: És correcte. Bé, doncs avui us explicaré una història que direu, com m'ha dit aquest matí a la il·lustre director d'aquest... anava a dir humil espai, no, no és humil espai perquè és lideratge absolut i tal. M'ha dit, i on vols anar a parar? Doncs jo us ho diré quan apliqui la història...
14: Jo a vegades em passa, perquè quan proposa els temes dic molt bé, i això on ens portarà?
13: Quan expliqui la història diré, bueno, i on vols anar a parar?
11: A parar del periodisme.
13: La història... Sí, bueno, podria ser... Sí, d'alguna manera, quan anava reflexionant sobre on volia anar a parar, m'ha vingut alguna cara... Ah. D'algun pimpomista il·lustre i d'allò. Mira, és un cas que ens va passar fa... devien ser fa 3 setmanes, allò que surts a passejar un cap de setmana, en aquest cas pel meu humil poble, que té una rambla, que hi ha molts bars i hi ha moltes terrasses. I allò que vas passejant i vas badant i vas comentant la jugada i de sobte veus un grup de gent i dius, hòstia, se te van els ulls. I anem en aquell grup de gent i era dues taules grans amb bastanta gent i bastantes begudes, en aquest cas cerveses, a la taula i s'havien aturat d'alguns vianants també perquè una de les persones que estava en aquella taula estava inconscient, hòstia, estava asseguda i estava, com es diria en llenguatge tècnic, manyeco. Estava allà que no es movia. I li anaven, hi havia una senyora que del grup, que era gent d'uns 50, més o menys, o sigui, gent jove, segons el meu criteri, segons la meva edat, i li anava donant copets com intentant que reaccionés. Clar, feia molta calor, pensava que home li havia fet un cop de calor, no ho sé. Li anava donant copets i li vam dir, escolti, vol que li ajudem amb alguna cosa? Truquem amb, no sé, una ambulància, no sé què. I eren francesos i més o menys ens vam entendre, van dir, no cal. Bueno, no cal, aquest senyor està aquí fatal, no? No cal. I la resta de la gent que estava a la taula estava absolutament ignorant del que estava... Només li feia cas la senyora, diguéssim. Uh-huh. I aquell senyor ja immòbil, absolutament, no es movia, feia mala cara, ja diguem-ho, feia mala cara. I els altres no, continuaven amb la seva història i tal. Bueno. I llavors ve el cambrer i diu, no, ja, jo ja he trucat a una ambulància, diu, perquè això no ho veig clar. Bueno, total, vam dir, bueno, si no, pues, escolti, marxem. I vam anar caminant i al cap d'una estona vam sentir la sirena. Per tant, vam dir, mira, ja ve l'ambulància. I després vam sentir a mesura que ens allunyàvem, vam sentir una segona sirena. Vam dir, mira, ara ve una altra ambulància, vol dir que algú passa. Perquè novament hi ha ambulàncies que fan, allò, diguéssim, coses a l'engròs, i després, si és una cosa molt especialitzada, ve una gent més especialitzada, no? Total, que bla, bla... I llavors vam fer tot el passeig i vam tornar per l'altra banda d'aquest passeig, que hi ha la via del tren pel mig, de l'R1. I vam dir, hòstia, anem a mirar, aviam, com està allà el lloc aquell on hem deixat... I vam mirar i continuaven les mateixes persones fotent-se cerveses allà en la terrassa, en aquelles dues taules... I, evidentment, el senyor Mañeco ja no hi era. Per tant, vam deduir que se l'havien dut l'ambulància. Mm. I, hòstia, i què deu haver passat? Allò que et quedes intrigat. Ara estic pensant, i on vol anar aquest tio? Doncs per això ho deia a l'inici.
14: Des de les 9 del matí que penso això.
13: Sí. I espera't que... I quan acabi d'explicar-ho, tots direu... Pues... Bueno, total, que allò que et quedes amb la cosa... I la setmana següent, que vam sortir un altre cop a fer un tomb, vam dir, hòstia, anem a preguntar-li al cambrer, aviam si identifiquem el cambrer i li preguntem com va acabar la història. Anem cap allà, mirem, hòstia, el cambrer, hola, te'n recordes la setmana passada que aquí un senyor es va quedar? Diu, sí, ho vaig trucar jo, ja, vas trucar tu. Què va passar? No, que va tenir un ictus. Va tenir un ictus i va venir una ambulància, després va venir una segona ambulància, aquests que no són ben bé ambulàncies, són uns cotxes una mica així, no són un Twingo, vull dir, i que venen metges especialitzats, i esclar, quan vam veure que era un codi ictus, doncs devia venir el metge, no sé què tal, se'l van endur i no sabem què ha passat. I vam dir, hòstia, però el que és fort és que els col·legues en tot es van quedar allà. Diu, sí, es van quedar molta estona després, molta estona, es van quedar hores aquí, vinga, cerveses i tal i qual, i no sé què. I, esclar, el primer que penses és, hòstia, amb amics així, escolti, vull dir, més val anar, no sé...
14: No deixis que un ictus t'aixafi la cervesa, és el lema, eh?
13: Clar, i a partir d'aquí penses, o sigui, però com pot ser que no reaccionis, com pot ser que passis d'ell, com pot ser que se l'emportin amb una ambulància i els altres es quedin hores i hores i hores allà tan tranquil·lament, i és clar carregues contra aquests, no? Però llavors penses, i aquí és on vull anar a parar, que moltes vegades... jutgem a la gent i actuacions de la gent sense tenir tota la informació. I en aquest cas semblaria evident que sí, que els col·legues van passar de tot i tal, però i si Resulta que aquest senyor de l'ictus estava prenent una medicació i els amics li van dir, t'has de prendre la medicació. El tio va dir, no me la prenc, no vull saber res, no passo de tot i si m'agafo un ictus rebento perquè estic fart de viure. No sé què. Els amics van dir, pues, mira, escolta, fot el que vulguis i ja t'espavilaràs. Aquesta és una possibilitat, per què no? O no sé, o qualsevol altra possibilitat. No ho sé, perquè de vegades hem sabut històries que hem tret unes conclusions que eren absolutament allunyades de la realitat. I amb tota aquesta història, a part de la cosa de què va passar, que no va deixar de passar, això, que de vegades amb zero informació, perquè la nostra informació era, vam passar, vam veure un senyor, vam marxar, vam sentir unes sirenes de llum, vam tornar, aquells senyors hi eren, vam preguntar al cambrer una setmana després, i no tenim cap informació, no sabem res, no sabem si realment al final era un ictus o no, no sabem si era un cop de calor que va colar com a ictus. Jo conec casos de gent que li han detectat ictus a urgències i resulta que no ho era, que era un bacteri al cervell, imagina't. Vull dir, per tant, això, i lluny al periodista, amb el periodisme, que moltes vegades jutgem, analitzem, critiquem, menysprem actituds, persones, però no tenim tota la informació, per tant, és molt barat dir aquestes coses. I avui en dia, i ara ja faré el boomer, amb això de les xarxes, això es multiplica per mil, no? I així, aquí és on volia anar a parar. I ara direu...
14: No, a veure, espero...
13: T'ha quedat llarg, eh?
14: Quin comentari... provoca amb els tres. El Pere està a punt de fer-lo, eh?
10: No, sí, no, perquè crec que la conclusió és molt bona, no? I és, vull dir, la història és un pretext sempre per arribar a una conclusió que jo crec que és molt pertinent, encara que sembli elemental.
13: És sobretot, molt amable, eh?
10: Sobretot els que venim de poble, diguem, no? En què sempre hi ha, doncs, hi ha una tendència, suposo que la ciutat és el mateix, eh? Però a criticar a partir de mals entesos, a partir d'una pila de coses que no, diguem, que no són fets i que es creen tots uns castells de mala maror i d'embolics que no tenen sentit, no? I és un consell molt absurd, el que has arribat, molt elemental i molt, que sembla molt bàsic, però que val la pena explicitar-lo, perquè no sol passar. O sigui que, xapó, sí, és una història, una història que et serveix per fer una moralina amb la qual hi estic d'acord. Per tant, molt bé.
13: M'ho està dient algú amb pantalons curts, vull dir, sí, que això té molt més mèrit.
10: Que tu no saps per què porto els pantalons curts, ja t'he explicat que és que perquè m'he d'anar a jugar a ping-pong,
14: ja m'estàveu
10: criticant, no, i tinc tota la justificació i ja
13: com
10: està.
13: Com jo la setmana passada, per què dures una americana? Doncs, bueno, tota una explicació. Llavors, tenim tendència a anar pel broc gros i diem... Bueno, potser d'una explicació. Ara em mira...
11: És que m'ha
13: clavat els ulls.
11: Estava intentant imaginar quina justificació, què justificaria que els altres continuessin allà fotent-se cerveses més enllà de continuar, més enllà de la cervesa, diguéssim. I no en trobo cap, diguéssim, per molt que...
10: A mi se m'acudeixen moltes, però no les vull dir perquè semblaria poc respectuós. Estem parlant d'una situació, diguem, delicada, però se m'acudeixen diverses, eh? Però que semblarien acudits.
11: No, dic que...
10: A diverses motivacions,
11: sí,
10: diguem.
11: No, sí, però dic que no se m'acudeix cap que justifiqui que ningú...
10: A mi sí, se m'acudeixen, però prefereixo no dir-les per no semblar poc respectuós amb el cas, que és complicat.
13: Vam arribar a la conclusió... Us
14: esteu embolicant tots plegats molt.
13: Quan vam tornar a passar. Sí que és veritat que la senyora que estava com donant-li copets i que no reaccionava, sí que no hi era en el grup. És a dir, hi havia una persona
14: que l'acompanyés.
13: L'ambulància no pot...
11: Ens has donat tota la informació. Si no, si ja ha marxat un...
13: Esclar, no sé.
14: Una persona que estava assentada.
13: Potser no es coneixien, també.
14: I potser compartien taula, o jo què sé, però no es coneixien. Per tant,
13: ho
14: és una altra...
11: Llavors, la informació que ens està oferint... Ens està demanant que opinem sobre una informació que ja és parcial.
14: I no en sap res més. Ara, també, a mi m'ha suggerit una cosa, això que has dit, de com d'estrany, no? O sorprenent pot ser que compartissis taula, encara que no siguis amic, i algú li estigui passant alguna cosa, objectivament greu, perquè acaba venint una ambulància, i no expressis, no?, una mínima empatia o preocupació o simplement curiositat per veure què està passant, no?
13: És com vam pensar això, però vam dir, home, si jo estic a una taula amb algú que no conec de res i es queda desmaiat, o sigui, que no reacciona, no sé què, jo em preocupa. O sigui, jo que no estava en aquella taula i passava per allà, el primer que vaig dir, escolti, necessiten alguna cosa, truquem una ambulància, no sé, és la reacció que tens, no?
14: Però això és un comportament, perdó, bastant, bastant de comunitat petita, de poble, perdó, eh? A la ciutat, jo no sé si us passa, però sortim al carrer amb una mena de pantalla de protecció i veus coses
15: que frapen i passes davant de situacions que frapen i tu vas amb el pilot automàtic d'allò on vas i crec que ha generat una certa immunitat a aquelles coses que podrien afectar-te i no t'afecten, no? De situacions que veus i perceps, o fins i tot veient la tele, no? Vull dir, hi ha una sobrecàrrega de situacions en la que tu, doncs, per defensar-te, potser tens un mecanisme de defensa, que és el de ho miro, però no em canviarà el pla que tinc al dia, molt menys és un pla de prendre unes cerveses amb uns amics, no? Això pot estar passant, també. Pot estar passant. No sé si és el cas o no, però pensava que referir-se a això, no? Que al final dius, home, si jo tinc un pla fet i a més vull fer una cervesa i estimar els amics i estic a gust, no m'ho canviarà qualsevol cosa, encara si li tu ets d'un amic, no?
13: Hòstia, això és fotut. Bueno, fotut. Mira, jo la setmana passada, parlant per telèfon, ja estava a l'ombra perquè fa una calor, no sé si ho sabíeu que fa calor. Al final, els mitjans de comunicació som útils. Cada dia obrim la informació dient avui fa calor perquè la gent no ho sap, està a casa i no ho sap, i ho diem. Doncs estava allà parlant per telèfon allà a l'ombra, no sé què, i hi havia una senyora acompanyat d'un senyor que creuava en el carrer i la senyora va caure i estava a punt de posar-se el semàfor vermell. Vam aparèixer, jo vaig penjar la trucada, però ens vam trobar tres persones aixecant de seguida la senyora parant el trànsit i no sé què, tal. Bueno, però això és una reacció. Vaja, crec que és normal.
10: Però una cosa és ajudar algú que s'ha fet mal.
13: Deia per això...
15: Però la curiositat és purament voyeur, eh? O sigui, mires, però no t'impliques.
13: Hòstia, però jo vaig veure aquella senyora que ja n'ha vist al carrer,
15: miro,
13: l'autobús per sobre i se sent xaf.
15: Estic d'acord, però tu, a mínim que vas per Barcelona, veus situacions en les que hi ha gent que observa més que una altra cosa. Potser amb curiositat i defenaria, eh? Però observa, però a implicar-se hi ha uns pocs només, que acaben fent el gest de fer alguna cosa, com una senyora gran o un nen...
11: Té un cost d'implicar-se.
10: Sí, sí, de vegades veus aquell que diu, no, tira, és igual, passa.
15: Ni t'explico al metro,
11: si ets tu qui truca a l'ambulància... A l'ambulància no truques al 112.
13: Sí,
11: T'han de trucar tres vegades, t'has d'identificar altres tres vegades.
15: Sí, sí, sí.
11: O sigui, que no és que diguis, bueno, és que...
15: No, ni t'explico una situació mínimament complicada al metro. Algú que, jo què sé, està fent una mica, no sé... Està generant una certa violència en el context, que no sigui física o no hi ha agressivitat, però hi ha una mena de... La gent s'ho mira, baixa el cap, va a una altra banda...
10: Intenta evitar, sí.
15: Intenta
10: no entrar-hi, sí. A mi, de tot plegat, el que em queda la conclusió és que si mai vull escriure un llibre o una sèrie, us llogaré com a guionistes, perquè d'una única cosa heu tret 25 teories.
13: Ja ens hem quedat.
11: I les que no sabem, que el Pere
10: s'ha guardat per no ser...
16: No, hi ha dit una que aquest home potser ja tenia lictus abans i els altres es van assentar a la taula.
11: Sí, clar, perquè tu vas...
10: No ho sabem. Ja veig que tot va millorant.
15: Seiem aquí, que aquest marxarà ràpid.
10: Exacte. Aquest té pressa per marxar.
11: Que no molestarà.
15: Doncs que aquest se l'emporta.
13: Sí, a més, la conversa que tindran no ens carregarà
10: aquest,
13: gaire.
10: Exacte,
13: no.
10: Aquest parla poc.
15: Hem acabat traspassant la llum.
10: Gràcies i bona tarda. Passant 20 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
17: Catalunya migdia. Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
18: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
19: I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
17: Catalunya migdia.
23: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
24: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
25: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
24: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
26: Hi ha una cabra que acaba de parir.
27: Ara mateix.
24: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
26: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
24: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
28: L'estiu és tu.
24: Catalunya Ràdio.
28: La llum dins dels meus ulls.
17: Som 3K.
28: L'estiu ets tu.
24: L'estiu ets tu.
28: Quan em mires...
0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: D'aquí a 7 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Miquel Àngel Escobar. El dia que hem conegut que la inversió de l'Estat a Catalunya baixa l'any 2025 i només representa el 8,6% de la inversió de l'Estat a totes les autonomies. La inversió a Catalunya és més de dues vegades inferior a la que ha rebut Madrid, un 21%. Mentre que la contribució al PIB és pràcticament la mateixa. Catalunya suposa el 19% del PIB espanyol i Madrid el 20%. Són les dades que el govern espanyol ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3Cat Info. Catalunya també ha rebut menys inversió que el País Valencià, que ha obtingut un 11% d'inversions, mentre que el seu PIB és del 9%. A Galícia i Andalusia s'ha rebut un 10% cadascuna. És especialment beneficiós per Galícia

0: seva, com per exemple Renfe. Saludem Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra. Professor Casasnovas, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, tingueu.
0: Què li semblen aquests números?
1: A veure, per buscar-li una cosa positiva, que a l'Estat no li toca altre remei que posar en evidència el que, a través d'altres maneres, que és la balança fiscal, molts han anat denunciant. Ara ja és explícit i notori. Destaquen coses, eh? De la inversió de l'Estat el 25 va ser de 32.000 milions. Regionalitzen quasi bé la meitat. Vol dir que l'esforç de territorialització no es dona. D'aquesta meitat, la nota de la Generalitat posa negret els destacats, també és ben curiós, perquè diu que del 23 al 24, en termes nominals, la cifra augmenta. El que no diu és que del 24 al 25 la cifra nominal no augmenta, sinó que baixa. I com heu dit molt bé, quan el 23, que és la data que... Per fer una composició mitjana més interessant, 23-25, per allò de que el 25 no marqui, si tu te mires el que representava Madrid, com heu dit, respecte de Catalunya, ja abans, el 23-25, aquesta mitjana era doble Madrid per Catalunya. Actualment, després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Llavors, jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat. Perquè les xifres aquestes d'inversió, si pensàssim en el quadre macroeconòmic de les inversions que ha de fer Catalunya, les pròpies, el mínim que hauria de saber és totes aquestes empreses que actuen sobre Catalunya, quines són els seus pressupostos d'execució. Difícilment pots coordinar el quadre macroeconòmic de l'impacte que tindran les inversions en el teu país quan la meitat ja ni es territorialitzen i del que es territorialitza a tu no toca ni la meitat del que et correspon per població. Llavors, la part positiva, com dic, és que ja hi ha un reconeixement explícit després de molts anys, alguns de picar pedra.
0: Clar, perquè aquests números, que queden molt en l'àmbit teòric i que, per tant, a vegades sembla que siguin difícils d'aterrar, però, clar, això deu ser un fre per l'economia catalana, és a dir, perquè, a més, no són fruit d'un any, sinó que, com vostè deia, ja és una constant des de fa molts anys, i això suposa que l'economia catalana no es pugui desplegar com s'hauria de desplegar.
1: Exacte. I no és només per l'impacte global, sinó per la pròpia coordinació. Si algú fos responsable de veritat del quadre macroeconòmic de l'economia catalana, voldria saber què pensa executar en aire, què pensa executar cada any ports, què pensa executar ADIF, perquè, per exemple, les dades que tenim augmenta el 24 ADIF, però Renfe i AVE baixen. Vull dir, quina coordinació pot tenir la nostra consellera de transports o d'inversió pública en general sense saber què acabaran executant totes aquestes empreses públiques que actuen sobre el territori? I fixem-nos que estem parlant de les inversions d'aquests 32.000 milions al 25, de les quals se'n territorialitzen només la meitat, i de aquesta meitat només un 8%, 8,6% arriba a Catalunya. Anem a veure en tota la resta de despesa que l'Estat fa sobre el territori, despeses de serveis, despesa corrent, que continuen sense tenir llum i taquígrafs del que és l'impacte sobre el dèficit fiscal.
0: Hi pot haver alguna explicació per aquesta diferència que no sigui política o és una voluntat política?
1: Jo, sincerament, en els darrers temps hem estat mirant en l'Administració General de l'Estat, l'IGAE, si es podria fer si es podria trobar una lògica de l'actuació de la, no només de les inversions, també de la despesa corrent. I al final acabes amb una valoració política que tampoc pots dir que es correspongui en què el partit del govern, l'Estat, és el mateix que el de Catalunya i, per tant, es vol tenir a bé. A veure, les empreses públiques responen a criteris diferents, que l'únic que pot dir és que es coordinen molt malament o mínimament amb el que són les inversions que s'han de fer a Catalunya, de serveis que incideixen sobre Catalunya. I penseu que no tenim AENA en tot això, eh? AENA és el gran distorsionador i no està dintre d'aquesta inversió que ara s'està territorialitzant.

0: realitzant. Per tant, és mala peça per a algú que sigui responsable del conjunt de l'economia productiva del país.
1: Quan sentim que Madrid va com un tro, que a Madrid l'economia creix, clar, podríem dir que va dopada, entre cometes, amb aquestes xifres, a més, constants?
0: Madrid ho té tot a favor. L'únic que no em pot treure superàvit és de ports de l'Estat, perquè de moment no tenen port. És a dir, quan la inèrcia domina i els criteris de funcionament prioritzen algunes comunitats per sobre d'altres, jo, de fet, pensava avui que aquestes xifres, l'únic que pot anar bé per Catalunya, per la Generalitat, en aquest moment, pel govern, és per mostrar commiseració quan es demana un finançament autonòmic nou, de que no se queixin tant dels privilegis que té Catalunya, perquè aquestes dades mostren que en tema almenys d'inversió no tan sols és un privilegi, sinó que és realment una sangria.
1: I per Catalunya tenir aquestes xifres de manera sostinguda en el temps, què implica?
0: Per mi, el que he comentat al principi, des del 2013 tinguem el 25, després de tot el que s'ha dit de Catalunya, que volia espoliar Espanya, etc., tinguem la xifra més baixa de la sèrie, des del 2013 al 25, vol dir dues coses, que per una banda la inèrcia de l'Estat fa la seva feina, i també vol dir per l'altra banda que tots els qui lluiten políticament contra això de moment no s'estan ensortint gens.
1: Professor Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda, tingueu.
1: Les xifres són molt contundents i l'explicació que ens ha fet del professor López Casasnovas també. No sé com ho veieu.
2: Jo el que no sé és on està la notícia, diríem, que parlàvem de periodisme, no? Quan una cosa... ens hem de preguntar què passa, després de tants anys preparant de dècades, te n'adones que hi ha dos elements, no? Un, que és estructural. Segurament forma part de la pròpia lògica de com s'ha construït o com s'està construint l'Estat, que necessita un pol central fort i que domini, sotmeti econòmicament, estigui per davant de la resta. Això ha trigat molts anys i al final, en certa mesura, estan aconseguint en Barcelona o en Catalunya. No? Ja està en un punt més en el PIB quan històricament Barcelona o Catalunya havia estat per davant. I després, perquè al final aquest element estructural, que jo crec que també té una lògica de deep state, acaba condicionant tots els governs. Ja sigui el Partit Popular o ja sigui el PSOE. I també a Catalunya, perquè això ha passat amb governs de Convergència, amb governs tripartits, amb governs del PSC, i ha donat crisis enormes. L'última, evidentment, la que a partir del 2010, doncs, una mica encadena allò del procés. Per tant, és com una pedra a la sabata que no pots treure, que no tens manera, i que al final la gent s'hi acostuma, el que passa que a la llarga doncs està generant efectes absolutament perniciosos per a l'economia catalana, per l'esforç dels catalans, per la seva fiscalitat, des del punt de vista del retorn que pugui tenir. I, clar, al final, jo crec que això doncs augura, quan sigui, doncs una altra crisi potent, política, que, bueno, que ja veurem com es dona i quins elements té, quins requeriments, però aquesta qüestió de base, que està sempre en el problema, diguem-ne, català amb Espanya, doncs ressorgirà, perquè a més estem assistint en un moment en què, quan això passa, però els serveis funcionen i més o menys el país tira, dius, no ho sé, és injust, és que ara a sobre no funciona res. I no funciona res, l'economia no tira, la classe mitjana catalana s'està empobrint, i això al final genera un caldo cultiu que ves per on peta.
3: Bueno, és que aquí preguntaves a Miquel Àngel on està la notícia. La notícia és la persistència del greu. Ja,
2: sí, sí, tot clar.
3: I la notícia també és que facin públic aquests números després de molts mesos en què el Ministeri d'Hisenda, que inicialment els feia públics cada semestre a través de la seva web, decidís deixar de publicar-los i, per tant, semblava que si no veies els números, aquest greuge...
1: No existia.
3: El greuge comparatiu de l'execució pressupostària entre Catalunya i Madrid no existia. I ara, a més, ho fa de manera... vehicular, o sigui, envia al Congrés, com dient, i que a veure si despistem una mica més. Dels números que explicava el professor López Casasnovas, clar, la meitat del que s'executa a Catalunya és a DIF. I tenim el servei de rodalies que tenim. De manera que, efectivament, també, fins i tot allà on s'estan posant diners, tampoc s'està oferint un servei de qualitat, un servei públic de qualitat al ciutadà. I llavors, efectivament, acabava el professor dient que els grups que estaven fent més o intentant forçar una execució més alta del pressupostària no s'estaven en sortint. I la pregunta, efectivament, és si totes aquestes eines que s'han anat inventant en els últims anys, tipus allò l'encàrrec de gestió, la creació d'empreses mixtes per l'execució, si això soluciona el problema, perquè sí, com deia el professor, el problema és que no hi ha control sobre el que executen les empreses públiques més enllà del que s'executi directament des dels ministeris de manera territorialitzada, doncs hi ha un forat negre que s'extreu el control no només de l'autonomia receptora o de la comunitat receptora, sinó també del govern de torn.
4: Sí, jo la dinàmica d'anàlisi de sempre en funció de les balances fiscals, és a dir, com que porto tant, he de rebre tant. És una cosa que sempre m'ha semblat contraproduent i que no, o sigui, perquè jo crec que és molt més raonable tenir una planificació que en funció de les necessitats s'inverteixi sense tenir en compte què ha portat cadascú. Ara bé, dit això, òbviament, si amb una perspectiva del temps, que això crec que és indiscutible, t'adones que sempre van en la mateixa direcció i que hi ha una estructura d'estat que jo crec que amb aquestes xifres, que òbviament no només aquestes xifres, però que, deia la Isabel, les tornen a publicar, crec que no és casualitat que hi ha un ministre d'Hisenda valencià que és una comunitat fins i tot més perjudicada pel sistema de finançament que la pròpia Catalunya, i hi ha una pila de comunitats, no només Catalunya. Catalunya és una entitat, una comunitat autònoma molt perjudicada, però hi ha moltes altres comunitats autònomes també molt perjudicades. Doncs el que deia és que això és reflex d'una construcció de l'Estat, que aquestes alçades crec que no hi ha cap dubte de que respon a un projecte polític. Això és un debat de 200 anys, i que en els últims anys, sobretot des de l'arribada de l'Aznar a la Moncloa, ara ja fa 26 anys, de l'any 96, perdó, 30 anys, doncs que encara va tenir més embranzida aquestes grans dinàmiques que després costen de moderar o de canviar quan guanyes un govern. Òbviament això no és cap excusa, però hi ha una gran dinàmica en aquest país que hi ha un projecte hipercentralitza, hi ha una pila d'entitats, de comunitats autònomes o de nacionalitats, o el que en vulguem dir, perjudicades, i òbviament hi ha un projecte alternatiu en aquesta visió d'estat tan centralista que en els últims 200 anys ha governat poques vegades i que quan governa, doncs, és molt difícil canviar aquestes inèrcies. I crec que les dades són suficientment dures i fortes i explícites com perquè aquest marc, amb independència, sí, com és en el meu cas, que em sembla contraproduent analitzar des d'un punt de vista l'economia amb els temes de balança fiscal, però quan hi ha aquesta recurrència, doncs és evident que aquest país, doncs, no té el millor disseny possible i que això és molt difícil de canviar i que és molt important que es faci.
3: És que ni tan sols que recorre les balances fiscals, podria compartir aquesta reflexió que fas, però és que en el cas de l'execució pressupostària no cal recórrer a les balances fiscals.
4: Tens raó.
3: Ni a la comparativa Madrid-Barcelona, ni a tot aquest tipus de referències que són molt més visuals o que són molt més fàcils d'entendre per la ciutadania. Es tracta de complir compromisos adquirits al Congrés davant de la ciutadania.
4: Sí, sí.
3: O sigui, si s'aprova una llei com són els pressupostos, que ens vam cansar i ens hem passat la vida dient que és la principal llei de cada any, malgrat ara ja ens és igual, perquè també ens han fet creure que es governa millor sense pressupostos, són compromisos adquirits any rere any incomplerts. I això no només reforça, depenent dels que compleixis o dels que no compleixis, no només reforça aquesta visió d'un estat, d'un determinat disseny de l'estat, no? Evidentment molt més centralista que perifèric i tot això, sinó que reforça la desafecció de la ciutadania cap als seus polítics, que saben perfectament que no compliran els compromisos adquirits. I podem parlar de les grans xifres, però és que al final estem parlant de la rotonda de la carretera tal, estem parlant de coses que afecten i molt el dia a dia de la ciutadania i que queda a sota, aquest volum de xifres i aquests percentatges. Però és que si els polítics no són capaços de complir els seus compromisos votats i refrendats en llei, any rere any...
2: Però Isabel, és que no és que no compleixin els compromisos en Catalunya o a molts altres. És que en el cas de Madrid, en termes d'execució pressupostària o d'inversions, sí, supera el 100% del que ha pressupostat. I això cada any, com això que parlàvem, no? El doble, aportant el mateix PIB amb una població semblant, el doble d'inversió.
3: Però Miquel Àngel...
2: I un altre any, i un altre any... És que passa alguna cosa, no?
3: Que sí, si no... Dono la raó, però el que dic és que fins i tot traient de sobre aquest tipus de comparatives, que són les que realment s'entenen i les que et porten a fer aquest tipus de reflexions, el que fan és no complir. Llavors, quina justificació poden tenir els socis d'aquests governs, siguin quins siguin, per continuar donant suport a determinades polítiques quan saben que no es compleixen?
4: Però en aquest sentit, del que explica l'Isabel, jo crec que hi ha una part que hem contribuït els periodistes, i ja no estic criticant en general, sinó jo a mi mateix, perquè jo també ho he fet moltes vegades, que ha fet, diguem, que l'aprovació dels pressupostos es converteixi en un acte purament publicitari, propagandístic, no? S'aproven uns pressupostos, això no ho estic pas elogiant, o sigui, em sembla horrorós. S'aproven uns pressupostos amb finalitats publicitàries. I els periodistes normalment ho explicàvem, ho expliquem com si això fos la veritat. Ho hauria de ser la veritat, però com explica la Isabel, des de fa molts anys, quan després vas a l'execució, doncs no té res a veure amb els pressupostos que s'han aprovat. No només amb els temes, diguem, de territorials, que Catalunya rep menys i Madrid rep més del que es considerava estètic presentar, perquè com que els pressupostos es presenten de manera publicitària, doncs queda malament que Madrid pugi tant i Catalunya tingui tan poc. Però és que això passa amb totes les altres partides.
2: Per l'execució després ho arreglen, no?
4: Sí, però passa amb totes les altres partides. Quan s'ensenyen els pressupostos, sembla que seran els més socials de la història, que hi haurà gasto per ensenyament, per habitatge, no sé què, defensa poquíssim. Quan dos o tres anys després es pot veure l'execució, que això ja els periodistes normalment ja ho fan menys, i insisteixo que no estic criticant els companys.
3: No, ho fan menys i t'amaguen les dades.
4: Sí, però sempre hi ha la possibilitat en molts altres casos, com a els gastos de defensa, les despeses en ensenyament, doncs quasi sempre, quan vas a l'execució, les coses guais són molt menys i les coses que no interessa han rebut molt més. I això, en part, crec que és conseqüència també, la culpa és els que volen presentar uns pressupostos publicitaris, però si haguéssim sigut una mica més punyents, insisteixo per última vegada que no estic criticant a ningú sinó a mi mateix, perquè jo me n'he fet uns farts d'explicar lo interessants que són aquests pressupostos i després no anar a mirar tres anys després que no tenien res a veure amb la publicitat que ens van vendre.
2: En tot cas, no se li pot criticar a aquells que no donen suport als pressupostos si ho fan amb l'argument de que els anteriors no s'han complert. I que els anteriors tampoc, i que els anteriors tampoc, i així successivament, no? Al final dius, home, si tu plafes un plantejament per alguna raó un any o dos anys, pot oscil·lar. El que no pot ser és que de manera reiterada una comunitat que es pot comparar perfectament en població i PIB entre com Catalunya i Madrid tinguin comportaments des de vista de la inversió i de l'execució de la inversió tan diametralment oposats. Aquí hi ha una voluntat de castigar alguns o d'afavorir en excés a uns altres, i això té conseqüències econòmiques i socials.
1: I el que em sembla encara més... que a mi crida més atenció és que fent això aconsegueixen instal·lar el relat contrari. Sí, perquè sí. Si tu parles amb ciutadans d'altres comunitats autònomes i la sensació que tenen allà és que no, és que els catalans s'estan enduent els diners amb dos mans. Com aquell qui
2: sí,
1: diu.
2: Perquè mai ho diuen de Madrid.
1: No, exacte.
2: Mai ho diuen
1: de Catalunya.
2: Ho diuen de Catalunya, no ho diuen de Madrid.
1: Catalunya és més beneficiada, i això sí que a vegades sobta, però vaja. Queden 17 minuts per arribar a les 4. Segur que d'això en seguirem parlant, i fa la sensació que això no s'arreglarà d'avui per demà, i veurem si s'arregla mai. Tampoc no s'ha arreglat d'avui per demà un altre problema que afecta la ciutat de Barcelona. Dilluns que ve només podran tornar a casa seva els veïns de 2 dels 8 edificis evacuats des de fa 10 dies per l'esvoranc al Putxet, a Barcelona, provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro. Les autoritats han decidit fer un retorn esglaonat i és possible que la setmana que ve puguin tornar els veïns dels altres immobles de la zona, però insistim que és probable perquè ara mateix no està confirmat. Per tant... clar, això que en teoria havia de ser un parell de dies, ja en fa ben bé 10... i de moment dilluns tornaran alguns, que no tots.
3: És un exemple més de la precipitació de determinades autoritats per tapar no només l'esvoranc, sinó també l'esvoranc de confiança que genera l'esvoranc. Perquè, efectivament, ens van dir que un parell de dies els veïns estarien a casa, la setmana passada van dir que una setmana més, i ara continuem sense tenir notícies. Em sembla bé que retardi tot el que sigui necessari per garantir la seguretat de les persones, i si les esquerdes hi són i no i continuen apareixent, és normal que es prenguin totes les mesures de seguretat, però també farien bé en no minimitzar els problemes, perquè després el que passa és que queden en evidència. I per molts dies que passin i el Pere digui que els periodistes ens en oblidem d'anar a comprovar com està el tema, crec que el fet de que hi hagi aquest esvoranc a Barcelona i tants veïns desallotjats de casa seva durant tants dies, crec que mereix un exercici de transparència i de realisme a l'hora de manifestar quines són les previsions. Perquè si no n'hi ha de previsió, doncs no la manifestis.
2: La política sap que al final hi ha coses i coses, però algunes, si es gestionen prou bé la immediatesa, acaben tenint un impacte efímer, no? Perquè l'esvoranc es tapa i se suposa que el problema ja està resolt i aleshores ja has de gestionar les famílies que han de tornar després a casa, no? I això, bueno, doncs al final, 2 setmanes després ningú se'n recorda, perquè mentre estan passant 1.000 coses més. I això sap la política perfectament. A partir d'aquí intenten fer allò, tapar el forat i res més, i després tot el que té a veure amb fer-los tornar i assegurar, no sé, allò que s'hagi d'assegurar allà, no? Sóc un geòleg. Doncs, bueno, ja tranquil·lament ja ho anirem fent, no? I ja fa 2 setmanes o una, no? Que aquelles persones estan allà. O no estan a casa, s'ha millor dit, no? I estic d'acord que cal una mica més de serietat, una mica més d'explicar què ha passat realment, perquè això ha degut de un immens important, i assegurar que, home, la gent té un horitzó per poder tornar a casa. Perquè, si no, em sembla molt poc respectuós per tota la gent que ho ha patit i que aquestes coses poden passar. Vull dir que no és que no hagin d'existir els errors, però un cop han passat, home, has d'entomar la crisi amb la màxima empatia, la màxima serietat i transparència per, d'alguna manera, minimitzar al màxim l'impacte que s'ha de tenir sobre persones.
1: El que diuen des del departament és que, per sobre de tot, hi posen la seguretat i que, per tant, òbviament, no deixaran tornar ningú sense tenir la certesa absoluta que allà no hi ha cap perill. I després que els terminis dels 2 dies i tot plegat, que no els va posar el departament, que en tot cas el van posar doncs, els mitjans de comunicació arran del que es deien els tècnics. Però
3: arran del que deia algú, vull dir, no ens inventem, diguéssim. Jo és que no paro de pensar en una senyora, una veïna d'un dels edificis, crec que del primer que van desallotjar, que quan li van dir que desallotgés, va dir que s'esperessin, que anava a dutxar-se, que no sortia al carrer de qualsevol manera. Doncs menys mal, diguéssim, no? que van donar temps a la gent a agafar les seves coses i han pogut entrar amb el control dels bombers per anar a buscar pertinences personals, però realment o posen un horitzó, o l'horitzó és no sabem quan tornareu i mirem de gestionar-ho d'una altra manera, però no, el que no pot ser és que donin la imatge o ofereixin la imatge de que això aniria relativament ràpid o seria relativament senzill i després veiem que no és així.
4: Però és en veritat tot això que esteu dient, jo crec que l'horitzó, pel que ha dit l'Òscar, l'està posat, no? O sigui, cada 2 dies, o sigui, no recordo tècnicament com ho has dit, però ja estem ja amb un horitzó que ha sigut 2 setmanes més tard.
1: Dilluns
4: que
1: tornen 2 dels 8, es tornen els veïns de 2 dels 8 edificis i s'espera que la setmana que ve puguin tornar tots, però això és un s'espera, eh?
4: Sí, però sí,
3: que no passi. S'esperava que tornessin tots, sí, la setmana passada.
4: Sí, però també quan va començar semblava que s'imposava un marc analític en què estàvem amb un Carmel 2. I no té res a veure.
3: No.
5: Això ràpidament.
4: No. Bueno, no.
5: Ja veure que
4: no. Perdó, sí.
1: Entre altres coses, per la manera com s'està fent aquest túnel, que no té res a veure amb la manera com es feia el túnel.
4: No té res a veure, però hi va haver el primer dia, hi havia sobretot alguns mitjans que parlaven ja del tripartit, com si el tripartit, recordant la imatge del tripartit i no sé què, no sé quantos, i hi havia un intent de posar un marc de que la disbauxa era un Carmel 2. No és així, estem en el mateix marc del primer dia i en comptes de tornar a casa en una setmana, doncs igual es tornen 3. Però vull dir, aquesta gent jo crec que ha estat atesa, sempre hi ha coses millorables, tenen un horitzó de tornada, es pot fer millor, però sempre en aquest marc de que això no és un Carmel 2 i de que aquí, diguem, la prudència no em sembla una mala pràctica i La cosa és, no, serem 15 dies més del que estava previst. D'acord, però estem parlant d'això, eh? De que estan 15 dies més del que havien previst i mentrestant estan ben atesos en un altre lloc. Doncs tant de bo aquests 15 dies no hagués calgut, tant de bo des del principi fos clar ja en el mateix moment l'horitzó, però crec que al final l'horitzó i el que ha passat doncs no deixa de ser una cosa relativament ben portada amb aquest gap de que, bueno, 15 dies, que no estic minimitzant, però que no estem en un horitzó del Carmel que en el principi molta gent o alguna gent va intentar col·locar com si fos el marc d'actuació i no té res a veure.
1: 10 minuts i seran les 4. Mentrestant, encara ressona la decisió d'ahir del TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El govern espanyol vol fer evident que la justícia europea ha donat per bona la llei d'amnistia i ha arribat avui a proposar que Carles Puigdemont torni a Catalunya, tot i que el detinguin. Si ahir el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demanava als tribunals que apliquessin la llei, avui un altre ministre, en aquest cas Òscar Puente, ha llançat aquesta idea en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya.
5: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga...
1: Lo tiene a huevo, és la frase que...
6: Una altra cosa.
1: I mis cares a la taula com si hagués dit una altra cosa. No, ha dit lo tiene a huevo. Des de Junts per Catalunya, el secretari general Jordi Turull ha respost de seguida, ha acusat el ministre de ser un miserable, un frívol, i ha insistit que el seu partit no es replantejarà el trencament de relacions amb el PSOE, tot i que l'amnistia vagi pel bon camí. No sé què us sembla aquesta frase d'Òscar Puente.
4: És que jo crec que l'Òscar Puente està parlant en termes del PSOE. És a dir, el PSOE està començant a plantejar i ell és la persona, diguem, l'avantguàrdia d'aquest discurs, de que hi ha l'ofert, de que hi ha un pols del poder judicial, de que... i per tant està en aquest marc. No és que estigui... entenc la recepció d'aquest missatge per part de Junts, de veure-ho com una provocació cap a ells, però en realitat està en un marc de dir aquí hi ha un problema gravíssim per la justícia, si el tornen i detenen el Puigdemont, s'evidenciarà aquesta barbaritat d'aquesta insurrecció del poder judicial. I això està en aquest marc de Madrid i de determinats sectors del PSOE, que ha decodificat per Junts, com si això fos un dardo contra Junts, doncs vol dir una altra cosa. I que entenc que si es decodifica així, s'emprenyin, no? Però que crec que en la intenció del ministre està aquest marc de confrontació global contra el poder judicial insurrecte.
3: Sóc incapaç de fer aquesta lectura generosa de les paraules.
1: Quan escoltes l'entrevista, el que ve a dir Òscar Puente és que vingui, que el detinguin, que llavors demanarà la habeas corpus i de seguida el trauran. No sé si ja, però a la presó ja anirà,
3: diu,
1: i qui té garanties?
3: Això no? Ho diu, qui ho diu? Òscar Puente, president del Tribunal Suprem?
1: No,
3: clar. Vale.
4: No, ho diu un dirigent que creu que el poden posar també a la presó qualsevol dia pel tema dels morts de l'accident de tren, que hi ha alguna premsa ja ho ha apuntat. Que hi haurà querelles contra ell per negligència, o sigui, ho diuen algú que està en aquest marc.
2: Jo crec que a mi són unes declaracions que m'han sorprès una mica. Primer perquè, en el fons, parlar de que vingui i et detinguin, és veritat, són un punt frívol, no? Crec que ho he dit.
3: No, perdona, més frívol encara quan dones lliçons de lideratge.
2: Exacte, no? Però m'ha semblat com
3: si
2: dir...
3: Si jo fos ell, seria...
2: Com si anar a la presó fos una cosa que, bueno, pues, mira, no tinc res a fer aquesta tarda, doncs vaig a la presó, no? Però a banda, també m'han sorprès perquè confirmen, i jo pensava que al PSOE no li acabava de convenir això, aquest marc de màxima polarització. No? Jo tinc la sensació que des del PSOE volen conflictivitzar amb el Partit Popular i amb l'ultradreta en un terreny fonamentalment ideològic, no? De polítiques socials, de llibertats i aquestes coses que el PSOE quan es posa en campanya doncs ho fa prou bé, no? I en aquest marc de polarització amb un Vox una mica desmarxat li anava bé, no? Clar, si Puigdemont ve... Arriba el dia que sigui, que tingui clar segurament doncs, que no passarà això, que diu que no passaria res, que és anar a la presó. Vull dir, està clar que es destaca d'això, perquè el Suprem es posiciona, cosa que ja veurem. Jo tinc la sensació que això despertarà, també activarà determinats discursos de l'ultradreta espanyola.
4: Però
2: per tant, això jo crec que no li anava bé, però potser sí que els hi va bé, en aquesta lògica de polarització.
4: Amb la lògica del poder judicial contra el poder legítim del Parlament i de les urnes.
6: No, però perquè situa el poder judicial al costat de l'ultradreta, que és exactament on està, la cúpula del poder judicial.
3: Però si vols polaritzar...
1: I el que es faci és fer-ho amb la presó d'un altre.
3: És el que anava a dir jo. No pots fer servir a Carles Puigdemont d'hostatge de la teva polarització, diguéssim. Perquè si realment hi ha coses que són insostenibles, aquesta n'és una. És la frase també del ministre. Hi ha coses que són insostenibles.
4: Però fa molts anys
6: que són insostenibles. Sostenibles, ara, perquè hi ha però la, de,
3: o sigui,
6: la Unió Europea.
3: Les preguntes que tenim sobre la taula després de la decisió d'ahir del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és quan torna Carles Puigdemont i qui gestionarà aquest retorn? Qui gestionarà des de la Moncloa aquest retorn? I qui té l'espita per decidir com es vehicula aquest calendari és, per una banda, el Tribunal Suprem i, per una altra banda, Pedro Sánchez. Segurament el senyor Òscar Puente té més informació que nosaltres sobre quan han de ser les eleccions generals o no han de ser les eleccions generals. Però és una partida que s'està jugant entre, efectivament, el poder judicial i el poder, en aquest cas executiu, i el legislatiu, amb els líders independentistes com a hostatges.
4: Però si tu vols
3: anar... Llavors, molta empatia no demostra Òscar Puente per després anar a reclamar que Junts continuï donant suport a la majoria d'investidura.
4: També hi ha l'estil personal enutjós de l'Òscar Puente, que juga un paper determinat en el govern i que no s'ha de prendre la part pel tot i tot el que vulgueu. Però insisteixo que, òbviament, si demà arribés el president Puigdemont i el detinguessin, pel món i per la justícia i per Europa i per tothom, quedaria, jo crec que molt reforçada, la idea de que la justícia espanyola hi passa algú. Amb independència, diguem, de si això... Qui carrega els cossos d'això?
3: Però ja passava abans, però passava abans que les coses li passessin al PSOE.
4: Després d'una sentència com la del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en què ha avalat l'amnistia, i que, per tant, no hi ha dubte per Europa, que l'amnistia és correcta, constitucional, etc. Que el beneficiat teòric de l'amnistia arribés a Espanya i fos detingut, òbviament, jo no crec que això sigui una bona proposta i menys fet d'aquesta manera que ho ha fet l'Òscar Puente. Però òbviament, això seria un cop fortíssim contra la justícia espanyola que ajudaria, en aquest marc de polarització que estem dient, a dir... hi ha un poder judicial a Espanya que no és normal.
1: Per tant, això és el que li interessa al govern espanyol.
4: I entenc que també els independentistes.
6: Bueno, però és que aviam, els independentistes...
4: Entenc que els independentistes consideren que han sigut víctimes d'una repressió que Europa no ha acreditat.
6: I els de Podem...
4: Sí, el bloc d'investidura.
6: Està clar.
4: Bueno, per tant, no és tan absurd políticament. Una altra cosa és com es planteja, si és viable, si sembla un xuleta que està dient, que està donant, que està ficant-li el dit a l'ull... Tot això, estic d'acord, però que en el fons aquí hi ha una proposta política de fort recorregut i de fort impacte, crec
3: Pere,
4: que també és veritat.
3: Estem d'acord que si hem de donar totes aquestes explicacions no és reeixida la proposta.
4: La manera de formular-la, sens dubte
6: no.
4: Jo
6: des del punt de vista de l'anàlisi del que vol el PSOE, que és màxima polarització, el PSOE, fonamentalment, perquè és el que s'està jugant d'alguna manera les eleccions, no? I que passaran quan passin de l'any vinent, no? I, per tant, en aquesta lògica... Però jo estava convençut que necessitava un altre tipus de polarització, que era ideològica, no? Aquella de... Bueno, doncs que ve l'ultradret és carregar els drets i el estat del benestar...
4: Jo crec que estem en un altre escenari.
6: I és evident que això és un escenari que, vist així, també li pot sumar. El que passa que, insisteixo, si en el cas que... dubtosament el president Puigdemont li fes cas al president, a l'Òscar Puente.
4: Òbviament.
6: I entrés per reportar i fos detingut, aquí genera una polarització que no sé si afavoriria el PSOE.
4: El PSOE creu que sí.
6: No sé, perquè el PSOE en aquest aspecte també està bastant trencat, des del punt de vista de l'amnistia.
4: L'amnistia té el suport de la majoria del Congrés dels Diputats. L'amnistia
6: sí,
4: no és una cosa que afavoreix els independentistes.
6: L'amnistia és un element que va causar fortíssim debat dintre del PSOE.
4: I que va guanyar clarament, la línia del Pedro Sánchez.
6: Però
4: i que les enquestes diuen que els espanyols estan a favor de l'amnistia.
6: Hi ha gent encara poderosa dintre del PSOE, que això no veu gens clar.
4: La gent poderosa dintre del PSOE, que això no ho veu gens clar, quan hi ha un Consell Federal, doncs és un.
6: Bueno... El PSOE, a dintre hi ha molta cosa que no està gens d'acord amb això.
4: No
6: el president Illa doncs no fa tants anys deia ni amnistia ni nada d'això.
4: I el president deia mai pactarem amb els 250.
1: En moltes enquestes, bona part dels votants del PSOE no estaven d'acord amb la llei d'amnistia.
4: Però ara sí. Al començament no.
6: Ara sí.
4: Perquè han vist que ha sigut molt útil.
6: On? Ni les, ni les balances fiscals, oi, el reencuentro. No,
4: estem parlant d'una cosa prepolítica.
6: Sí, home, sí, que és que no hauria...
4: ha sigut molt útil.
6: És que mai no hauria d'haver estat judicialitzat, clar.
1: Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
4: A vosaltres.
3: Adéu.
6: Fins la propera.
1: Ho deixem aquí, arriben les notícies de les 4 i després, ja ho sabeu, la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu amb el Roger Canandell i la Marta del Corn. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
7: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb un resum dels temes que centren en l'actualitat a aquesta hora a la ciutat. Desactivació de l'alerta per calor intensa dins del Pla de Protecció Civil Municipal de Castelldefels. D'acord amb la darrera informació meteorològica disponible, el període de risc per calor intensa pronosticat pel Servei Meteorològic de Catalunya ha finalitzat, motiu pel qual es procedeix a la desactivació d'aquesta alerta del Pla de Protecció Civil Municipal per calor intensa. Aquesta desactivació, avisen des de Protecció Civil, no significa, però, un final de les condicions meteorològiques exigents. Les temperatures continuaran sent elevades i la sensació de xafogó seguirà sent notable, especialment durant les hores nocturnes, amb previsió de nits tropicals i amb vent poc confortable, que poden dificultar el descans i la recuperació de les persones més sensibles. Per aquest motiu, tot i la desactivació de l'alerta, es recomana mantenir les mesures bàsiques d'autoprotecció i continuar prestant una atenció especial a les persones vulnerables, especialment gent gran, infants i persones amb problemes de salut. El punt Lila Mòbil arriba aquest dilluns a la platja per promoure espais lliures de violències masclistes. La platja de Castelldefels acollirà el 20 de juliol a la tarda de 4 a 7 aquest punt Lila Mòbil del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, un servei itinerant d'atenció, prevenció i sensibilització contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. La jornada comptarà amb la visita institucional de la consellera d'Igualtat i Feminisme, la senyora Eva Menor, que estarà acompanyada per l'alcalde Manu Reyes i la regidora d'Igualtat, Cristina Corona. I des de l'àrea de neteja i el perfil Castelldefels Guapa i Neta a Instagram informen d'una neteja intensiva al barri al Castell Poble Vell. Aquesta neteja es va dur a terme ahir dijous 16 de juliol. Els equips de neteja van dur a terme una nova neteja intensiva al carrer Església entre l'avinguda Manel Girona i els carrers de l'entorn. Una jornada de treball centrada en posar a punt l'espai públic amb actuacions com neteja amb aigua a pressió de carrers, voreres i elements urbans, neteja i manteniment de papereres i contenidors, eliminació de grafits i repintat de zones afectades, retirada d'adhesius i cartells i revisió i neteja d'embornalls. Aquestes intervencions formen part del calendari de manteniment i neteja que impulsen els diferents barris amb l'objectiu de fer-los més agradables per a tothom. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
9: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
11: Castelldefels.

Molt bon dia. Comencem una nova edició de l'Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels. Estem de divendres, per fi arriba ja a finals de setmana, amb aquesta mirada a un nou cap de setmana amb moltíssimes activitats a Castelldefels, com sempre. Aquí no ens aturem. Al control tècnic i tenim en Gerard Carreras, i qui us està parlant és Estefania González. Si ens acompanyeu ja des de fa uns minuts, haureu escoltat aquesta finalització de l'alerta per calor, per altes temperatures, que encara teníem activa a la ciutat. Igualment, des de Protecció Civil continuen recomanant precaució, especial atenció a les persones vulnerables, perquè la calor no acaba. O sigui, acaba l'alerta, però tot i així les temperatures i la xafogor, aquesta humitat extrema que estem tenint, no s'atura tampoc. No s'atura igual que les activitats del cap de setmana. Com cada dia hem preparat aquí a Per l'Així som, per aquest magazín de Ràdio Castelldefels, un programa amb molta actualitat, amb aquests espais per parlar amb els protagonistes de la ciutat. Parlarem de la prova pilot de transparència en la que participa la nostra ciutat. En parlarem d'aquesta iniciativa europea on a Catalunya només han seleccionat 3 municipis i el nostre entre ells. D'això ens explicarà més la responsable de transparència de l'Ajuntament a Sungrau. Ens acostarem a les festes del Baixador amb l'Àlex Agramunt de l'Associació Veïnal del Baixador. És una d'aquestes cites imprescindibles del cap de setmana. Ja sabeu, unes cites que cal agrair perquè són fruit d'aquesta col·laboració de veïns i veïnes de cadascun dels barris. Estem arribant ja a la recta final d'aquestes festes. Aquest dissabte gaudirem de les festes del Baixador al llarg del vespre i després ja només ens queda el barri dels Canyars al setembre. Avui també ens visitarà Leo Piqué, sotinspector de la policia local, per parlar-nos del dispositiu que ja tenen preparat per la gran final del Mundial aquest diumenge a la plaça Teresa Claramunt. Ja vam viure el dimarts la semifinal sense incidències destacades. Avui ens portarà un balanç tant d'aquest dispositiu que ja van engegar amb aquesta semifinal com el que estan preparant encara més a màxims per diumenge, perquè s'espera moltíssima assistència. Ja devíeu veure les fotografies, els vídeos d'aquesta semifinal amb milers de persones a la plaça Teresa Claramunt. S'espera el mateix aquest diumenge i més amb aquesta Espanya-Argentina. Ja sabem que a Castelldefels tenim una bona comunitat d'argentins i argentines, així que de ben segur la policia local s'està preparant per aquesta gran quantitat de persones que voldran viure amb aquesta final de la Mundial. I al llarg de l'Així som, avui també trobarem una nova càpsula de salut. Parlarem d'hàbits saludables i del programa Suma Salut, amb l'Albert Cortés, infermer familiar del CASAP Can Bou, que ens farà un repàs a aquests hàbits que potser tenim diàriament i que hauríem de canviar per uns més saludables, no? Doncs estem parlant de fumar, beure, el sedentarisme... De tot això ens donarà consells aquest infermer del CASAP Can Bou. I acabarem l'Així som fent una nova parada de la nostra, del nostre espai voltant pel comerç. Avui visitarem el Patio Restobar, que el podem trobar a la cantonada de l'Avinguda de la Pineda, amb carrer de Molinot. Doncs moltes gràcies per triar-nos un dia més, per fer-nos companyia al llarg d'aquestes horetes del magazín. I amb això comencem aquesta nova edició de l'Així som. Vinga, va, molt bon divendres i esperem comptar amb la vostra atenció. Fins ara!

0: Los aniversarios del 2026.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: sigui transparent, com es pot mesurar i, sobretot, com es pot continuar millorant perquè la ciutadania tingui més garanties que les institucions treballen amb rigor, amb integritat i amb un bon govern. Castelldefels acaba de fer un pas important en aquest àmbit. L'Ajuntament ha estat seleccionat per participar en una prova pilot europea per desenvolupar un sistema d'indicadors de millora en aquest sentit. De fet, només 3 municipis catalans formaran part d'aquest projecte, Corbins, Salou i Castelldefels. Precisament ara m'acompanya una de les persones que coneix aquesta iniciativa. Estem parlant de la Songrau, cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels, que a més ve directa d'una reunió de treball relacionada amb aquest projecte europeu. Bon dia, Assun, què tal?
1: Bon dia, Estefania, què tal?
0: Doncs abans d'entrar en matèria, vens directament d'aquesta reunió del projecte. Com ha anat? En quin punt esteu?
1: Sí, tot just acabem hem tingut una reunió de 10 a 12. La participació en el projecte, de fet, la vam conèixer, ens la vam confirmar la setmana passada, i avui hem tingut la primera reunió de treball on hem coincidit ja amb tots els agents implicats en el desenvolupament del projecte. Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els 3 municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
0: Uh-huh. El projecte ens arriba amb les sigles LOCRIS. Quin objectiu té concretament? Què és el que vol desenvolupar?
1: Doncs sí, mira, disculpeu-me pel meu anglès. LOCRIS vol dir Local Corruption Risk and Integrity Indicator System. Això bàsicament el que ens acosta és el ciutadà, vull dir, tots nosaltres sabem, no, la importància de la lluita anticorrupció, la importància de la integritat en els municipis, no només en els municipis, sinó a totes les administracions. Històricament venim d'un dels últims 20 anys, d'un espai, d'una societat en la que hem anat impulsant instruments de control de la integritat de les administracions. En aquest context, no, d'una certa vida, d'una certa història, no, hi ha d'aquests instruments, una de les qüestions que es posa de manifest és com estamos midiendo el uso d'aquests indicadors, no? Recordem que estem parlant d'integritat, no? De com nos comportamos quan nos miren i quan no nos miren, no? Que això ha estat una expressió que ha sortit a la reunió d'avui i que he pensat, mira, apunta-te-la, Assun, perquè li explicarem a la Estefania, no? Perquè quan algú es pregunta què és la integritat, al final només és això, que ens comportem darrere de les càmeres com quan les càmeres ens enfoquen, no? Uh-huh. Doncs, com et deia, els últims anys hem tingut, doncs, un impuls molt important, com no podia ser d'una altra manera, en instruments legislatius, sobretot, que l'Ajuntament de Castelldefels, a més, jo crec que sempre ha estat capdavanter, sempre ha cregut molt en aquesta qüestió i ha desplegat, jo crec, que amb molta diligència, no? Estem parlant de plans de mesures antifrau, de mapes de riscos de corrupció, estem parlant de sistemes d'informació davant de la possibilitat de trobar-se amb un incompliment normatiu flagrant. És a dir, nosaltres hem cregut, l'Ajuntament ha cregut des del principi, des de les primeres normes i instruments, els hem implantat. Però què succeeix a la pràctica? No? Que hi ha un factor molt important, no? Que és el retiment de comptes, no? Que està molt vinculat també a la integritat. És com explico a la ciutadania, no? Què estoy midiendo, cómo lo estoy midiendo y el impacto que té a la meva organització. Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà, al ciutadà i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? Com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no? Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem. Com protegim a les persones quan volen denunciar. És a dir, tenim un sistema prou segur, prou solvent, li estem prestant l'atenció que mereix i estem protegint a l'informant com correspon, com es tracta la meritocràcia, no? És a dir, com es contracta personal, com es gestiona un cop integrat a la casa, i altres qüestions relacionades, no?, amb aquest àmbit de la integritat, que si bé, com et deia, l'Ajuntament de Castelldefels els controla i els executa amb diligència màxima, sí que és veritat que no hi ha una bateria d'indicadors compartit. Amb això, que es posa damunt de la taula en el projecte, que això només és un pilot. Al final som tres ajuntaments, com tu deies, no? Som Corbins, som Salou i Castelldefels, i el que estem fent és reunir-nos amb òrgans de control, amb possibles òrgans de control, com pot ser una oficina antifrau, o com entitats municipalistes, no?, que al final coneixen tots els intríngulis, no?, de tots els municipis o de bona part dels municipis, com és l'Associació Catalana de Municipis. Hi ha un òrgan no supramunicipal, sinó supranacional, per assentar les bases del que ha de ser un sistema comú a tota Espanya. És a dir, perquè la participació, jo he tingut una microreunió avui només amb l'Espai Català, però això s'està reproduint, com et deia, tant a València com a Andalusia. I això què farà al final? Per això jo crec que és important la nostra participació i ens posa en valor, no? Perquè al final el que farem serà, fruit d'aquesta experiència, d'aquests 3, 6, 9 municipis en total, es crearà una bateria d'indicadors on tots els municipis espanyols es podran veure reflexats quan controlen la seva integritat. I avui, en aquesta reunió, hem assentat les bases d'aquest començament per al treball, saps?
0: Mm-hmm. I com seran les passes que continuaran aquesta primera reunió de treball? Com s'arribarà a tenir aquesta bateria? També s'està plantejant ja que estigui una vegada tot definit, quedi oberta per la ciutadania, també per la seva consulta?
1: Doncs en aquest moment el que es planteja és un treball intern. En aquest moment les oficines antifrau que són partner del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no?, amb la Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes. És a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no?, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres, no? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no? Si em permeteu l'expressió, no? Que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Jo abans venia amb un company del servei, amb el tècnic de transparència, i venia dient-li que al final això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no?, això ho vivim molt en molts àmbits, eh? El legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric, no? Fa una norma, doncs la llei de grups d'interès o la llei relacionada amb els alts càrrecs o la llei de protecció del denunciant, o anem legislant, no? Però moltes vegades la pràctica diària, no?, és la que es queda una miqueta més a contrapeu, no? Doncs nosaltres en aquest moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà, doncs, detectar dificultats, per exemple, no?, per fer el seguiment d'algunes qüestions, no?, per controlar, doncs, agendes polítiques, relacions amb lobbies, no?, la relació amb el lobby. Doncs la Generalitat de Catalunya està preparant un avantprojecte relacionat a l'activitat d'influència pública, no?, com ens influeixen els tercers, no?, com influeixen els nostres càrrecs i com podem ser curosos amb aquesta influència. Doncs tot això és el que s'anirà treballant en una primera fase. Després d'això sí que es començaran a treure conclusions, no? És a dir, què m'ha contat Castelldefels, què m'ha contat Corbins, què m'ha contat Salou i tota la resta de companys espanyols que hi participen. I a partir d'aquí es veurà quines necessitats es desprenen en termes d'integritat, que evidentment s'ha evolucionat molt, s'ha treballat molt, però en ocasions només fa falta veure la televisió per pensar que res funciona, no? I no és que res funcioni, no? Sinó que de vegades, no? Doncs els controls encara han de ser més austers, no? Encara han de ser més profuns, més aviat. I és aquí on estem. A futur, doncs veure una mica, no? Com funciona aquesta prova pilot, com funciona aquest testeo, potser es comenci a obrir el ventall a altres municipis i fins i tot per què no, com deies, no? S'implica la ciutadania perquè testi una mica, no? Aquest llistat de valors que acaben extraient-se d'allà. Sí, sí.
0: Però tot just estem a l'inici. Hem de recordar que la candidatura es va presentar a través de l'Associació Catalana de Municipis. Per tant, fem una mica així de recordatori també, no només del que està per venir a futur, sinó de com es va encetar tot això, com va sorgir aquesta proposta de presentar Castelldefels, aquesta prova pilot.
1: Doncs Castelldefels, com bé dius, va ser l'Associació Catalana de Municipis, qui en un moment donat rep aquesta crida a la pròpia oficina antifrau, que a la seva vegada l'havia rebut, no?, de l'organisme europeu, i pensa en alguns municipis que per la seva inèrcia, per la seva trajectòria, no?, que jo crec que això també ens reconeix d'alguna manera, poden ser susceptibles de participar. Nosaltres veníem a més, tot just havíem acabat, o havíem acabat feia uns mesos, un projecte amb l'Associació Catalana de Municipis, que era una observació dels nostres instruments d'integritat. Nosaltres havíem volgut, i això sí que havia estat una demanda nostra, participar d'aquest projecte de l'Associació Catalana de Municipis l'any passat, en el que li donava consistència al nostre sistema d'integritat. És a dir, feia una observació profunda del nostre pla de mesures antifrau, del nostre sistema interdiformació, del nostre codi ètic dels alts càrrecs, és a dir, feia una observació profunda dels nostres instruments i de la seva governança per ajudar-nos a ser millor, no? Que al final nosaltres a transparència portem la transparència, el bon govern i la qualitat, no? I al final la qualitat el que ens porta és a ser cada vegada millors. I nosaltres som coneixedors d'aquest projecte de la CM i aixequem la mà i diem, escolta, volem, no? Volem que ens miris el nostre sistema d'integritat. Fruit d'aquesta relació, que ja et comento que va ser un èxit perquè treballar amb l'Associació Catalana de Municipis és una delícia, doncs es van crear unes sinergies i unes dinàmiques de treball que van permetre que en el moment en què li diuen a la CM, escolta, digue'm uns quants municipis, doncs quan pensen els municipis de 50.000 habitants, pensen uns quants, i d'aquests els postula davant la Comissió Europea, que és qui finalment tria a Castelldefels com a un dels referents d'aquest tamany per aquest projecte.
0: Mm-hmm. Doncs amb això hem situat l'Associació Catalana de Municipis, però també dintre del que m'estaves explicant, Assun, has mencionat l'OCDE, que és un organisme internacional de cooperació i desenvolupament econòmic de referència. Què aporta que sigui precisament aquest organisme qui lideri el projecte?
1: Doncs mira, una de les qüestions que resultaven realment més atractives del projecte era la implicació, era el naixement, no?, des de la Unió Europea, no?, perquè moltes vegades en el món local, tot i que no sóc una experta en la matèria ni molt menys, no?, doncs de vegades les ajudes van de baix a dalt, no?, és a dir, nosaltres fem una crida, no?, sabem, no?, que existeixen una bateria de suports, no?, perquè els suports existeixen, i nosaltres, no?, anem de baix cap a dalt. En aquesta ocasió ha estat la pròpia Comissió Europea, no?, que li ha dit a la OCDE, no?, perquè ells ja van fer, o sigui, tenen un manual d'integritat, l'Organització de la Cooperació per al Desenvolupament Econòmic, té un manual d'integritat que ara ha fet uns 5 anys aproximadament, jo crec que és l'any 2020, si no n'ha de fer 6, té un manual d'integritat, i aleshores quan la Unió Europea es planteja anar una mica més enllà, no?, pues fa la crida a la OCDE, que diu, escolta, tu que tienes ese manual, anem a veure com posar-lo a la pràctica, no? I quan diuen anem a posar-lo a la pràctica, doncs la OCDE agafa aquells que són garants de la integritat i de la lluita anticorrupció, com són determinades oficines antifrau, i a partir d'aquí tot cau en cascada, no? De la OCDE anem a l'oficina antifrau, de l'oficina antifrau a la entitat municipalista i de l'entitat municipalista al municipi. Mm. És així com arriba.
0: Doncs de tot aquest circuit ens queda per explicar el paper de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
1: Sí, ells realment han de ser, o sigui, en aquest moment que iniciem ara, que és anem a veure, no?, quins indicadors tenim, com els recollim, com d'efectius són, quins problemes ens plantegen, si realment serveixen per un retiment de comptes, si realment serveixen per un control real, l'Oficina Antifrau ens ha d'ajudar. Al final serà un, com un consultor. És a dir, l'oficina antifrau ens ajudarà a resoldre tots els dubtes que se'ns plantegin. No? Quan jo tingui davant meu, no?, l'avaluació de com es tracten a Castelldefels els conflictes d'interès i tingui una pregunta que no acabo d'entendre o vulgui fer algun matís o vulgui fer un... Perquè jo avui a la reunió plantejava, no?, que hem de tenir capacitat propositiva, no? O sigui, que els municipis en aquest sentit hem de ser propositius, que som els que tenim el dia a dia. Doncs quan tingui aquestes inquietuds serà el meu primer company de paraula, per dir-ho així, serà l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sí, sí.
0: I quan ens explicaves la feina, què és el que haurà de fer exactament Castelldefels en aquesta col·laboració de crear els indicadors, de proposar, també de transferència de coneixement, li posaves un èmfasi també en aquest aspecte, no?, entre els municipis que participen. Més enllà de tot això, va també més enllà de transparència? O sigui, estic parlant amb tu, Assun, que ets de la unitat de transparència, però també l'Ajuntament està enmig d'un procediment d'agilització dels tràmits, simplificació, són paraules molt clau. Entren en joc altres departaments, altres àrees també dins d'aquest projecte?
1: Jo el que penso és, sempre s'ha de considerar que el bon govern, és a dir, el bon govern, la integritat, és transversal a tota l'organització. Això ho veiem reflexat molt en els mapes de riscos, que això és molt tècnic, no? Però bàsicament un mapa de riscos és un sistema d'alertes de coses que poden succeir a l'Ajuntament on pot existir algun tipus de desajust, no? On poden passar coses que fruit del malentès o potser d'una mala praxi, no?, et puguin portar a llocs on no has d'arribar. No? Això és un mapa de riscos, és un sistema d'alerta. Doncs jo sempre explico que el bon govern, o sigui, que la mostra que el bon govern és transversal és veure un mapa de riscos. Passeja per l'urbanisme, passeja per els recursos humans, per la contractació, per les subvencions, passeja per espais absolutament transversals i capdals en un municipi. Això a la pràctica què implica? Que una avaluació de riscos i un projecte com el que ens trobem davant ara mateix permetrà evidenciar fissures, si existeixen, o potser no existeixen a Castelldefels, però Castelldefels caurà en què és possible que existeixin fissures en molts altres camps. I això ens porta a veure quins són els nostres processos interns. I dintre dels nostres processos veure les mancances, veure si doncs, hi ha un excés documental que mareja i que fa perdre la informació. És a dir, ens farà parar, si bé no és l'objectiu d'un projecte d'aquest tipus, no?, és avaluar riscos d'integritat, com es tracten i com els instruments s'estan implantant, si són efectius o no, si bé és això, secundàriament, no per ser secundari és menys important, no?, però ens posarà de manifest, no?, en este passeo deficiències existents en els procediments i eines de millora i com abordar-los. I això és simplificació, i això és claredat, i això és parlar bé, parlar senzill. I bueno, jo crec que tot això, i espero a més, perquè és objectiu del nostre servei, contribuirà a fer aflorar això i poder tenir, doncs, com a mínim, saber-ho. Que saber-ho jo crec que és un primer pas per solucionar-ho, no? I aquí estem.
0: Uh-huh. I si ara haguessis de fer una fotografia de l'estat actual de Castelldefels, ja començaves l'entrevista també explicant-nos les millores que s'han anat implementant els darrers anys. Ara mateix, en la situació que estem, quins diries que són els principals reptes que tenim sobre la taula?
1: Jo et diria que hem de passar, no Castelldefels, a més, jo crec que hem de passar a... hem d'aterrar els instruments. O sigui, hem de passar d'una norma que obliga a tenir uns instruments, a estimar-nos aquests instruments, a fer-los conèixer, a fer-los formar part del nostre dia a dia. No? Jo crec que el gran repte és com governar les eines que tenim al nostre abast. No? I davant d'això, Castelldefels ha fet molt camí, evidentment, perquè precisament estem en aquest projecte perquè hem fet bon camí, però sí que ens queda encara camí per recórrer. No? I jo crec que el gran repte és entendre que tenim ja implantat i que ens falta doncs, per poder retre comptes com cal, no? Per fer la traçabilitat de les qüestions, no? Perquè, per exemple, no? Tenim un codi ètic implantat i que es compleix fil per randa, però, no sé, davant d'una declaració d'interessos, no? Les comparatives dels interessos entrants i els interessos sortints són suficientment clares. Vull dir, cadascun dels nostres instruments ens porta a preguntes, no? Doncs jo crec que el repte és anar resolent, i contestant totes aquestes preguntes que ens plantegen cadascun dels nostres instruments, com ara t'he dit, doncs, una declaració de béns i interessos, que al final és un microelement d'un sistema d'integritat, saps? Mm-hmm.
0: I ja per acabar, també pensant ara en les persones que ens estan escoltant, la transparència és una feina poc visible i també és una feina que involucra la ciutadania, perquè de fet des de la unitat de transparència teniu una bústia, també teniu aquest contacte sempre amb les peticions, amb les consultes que fa la ciutadania.
1: Cert, nosaltres, i a més és un element que també es valorarà, eh? O sigui, al final la transparència, l'activa, que és el nostre portal de transparència, no? Que el nostre portal de transparència, aprofito i faig la cunya, no? Que el que es pot accedir des de la web municipal, és un portal que té unes 70.000 visites a l'any. O sigui, és com si tots nostres ciutadans hubieran entrat almenys una vegada en el portal de transparència l'any passat. Vull dir que és un element molt utilitzat. El que volia dir que tant la transparència activa amb el portal de transparència com la passiva, no? Que és aquest espai que dius on la gent ens pot demanar informació, ens pot fer qualsevol petició d'allò que estigui a la nostra disposició i li haurem de lliurar sense cap motivació, és a dir, simplement pel fet de jo lo tengo i debo darlo, no? Això és la transparència màxima. Solo porque lo tengo no es solo mío, és a dir, al final la transparència gira molt entorn aquesta opacitat abans, no? Que semblava que les administracions tenien un dato i era solo de ellos i era molt costoso, no? O sigui, la transparència ha democratitzat l'accés a la informació, ha fet que el dato no sea mío, sinó que sea nuestro, no? I aquest salt és molt important i ha fet que el ciutadà també s'empoderés, no? I és un dels elements, el primer element que ens han explicat avui, que avaluarem per la integritat, és la transparència activa i passiva. I no és baladí, no és baladí perquè que jo te de todo lo que tengo, o sigui, no se me ocurre nada más transparente, no? Doncs en això ja la nostra pràctica ja té molts anys de vida. Nosaltres vam ser pioners, vull dir, la norma és del 14, però van haver uns anys, no? en què les administracions ens van haver d'adaptar. Nosaltres el 17 ja teníem constituït, o ja teníem com a mínim creada la figura del tècnic de transparència, i del 2007 aquí hem donat passos de gegant, no? Doncs aquesta ha estat doncs una dels pilars principals en els que s'ha basat el nostre servei des del 2017, i ara fa uns anys que hem obert aquest camp, no? Al tema del bon govern, la integritat, etc., com no pot ser d'altre modo.
0: Mm-hmm. Doncs és un grau, amb això ja hem esgotat el temps que teníem per l'entrevista. És un grau, cap de la unitat de transparència de l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies per atendre'ns aquí al magazín Així Som i per explicar-nos en detall aquest projecte europeu Locris, del que anirem fent seguiment, perquè tot just s'enceta, tot just venies d'aquesta primera reunió i estarem pendents de les novetats que vagin sorgint i el paper important de Castelldefels en aquest projecte d'àmbit europeu que s'ha de compartir també a l'àmbit nacional amb aquesta bateria d'indicadors.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
0: A tu, molt bon dia.
2: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, ara al butlletí informatiu Castelldefels avui fem un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. Castelldefels tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en l'escenari del talent jove amb una nova edició de Nous Talents, el certamen que promou la creativitat i l'expressió artística dels i les joves de la nostra ciutat. Les semifinals són aquest vespre de divendres 17 de juliol i també dissabte 18 de juliol als Jardins del Castell a les 9. Els participants seleccionats pujaran a l'escenari per mostrar les seves propostes davant del públic i del jurat amb l'objectiu d'aconseguir una plaça per a la gran final. Aquesta serà el diumenge 19 de juliol a 12:45 del migdia al Teatre Plaza. El Baixador celebra la seva festa major aquest dissabte. Música, gastronomia i activitats per a tota la família protagonitzaran aquesta nova edició de la Festa Major del barri del Baixador, organitzada per l'Associació de Veïns del Baixador amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels. La festa arrencarà a 8:15 del vespre amb el concert infantil de Los Traviesillos, una proposta adreçada al públic familiar que donarà el tret de sortida a la celebració. Posteriorment hi haurà un bingo musical i un sopar popular. I la ciutat tornarà a celebrar demà el dissabte solidari, aquest 18 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església. La jornada, organitzada pel Consell Municipal de Pau i Solidaritat, convida la ciutadania a conèixer de prop la feina que desenvolupen les entitats del municipi en l'àmbit de la cooperació internacional, la justícia global i la solidaritat. Durant tota la tarda i al vespre hi haurà parades d'entitats amb informació sobre els seus projectes, activitats d'artesania, degustacions i propostes participatives. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Aquest dissabte, el barri del Baixador torna a vestir-se de festa amb una de les cites més tradicionals de l'estiu Castelldefels. Música en directe, activitats familiars, un sopar popular i moltes ganes de retrobar-se protagonitzaran una nova edició d'aquesta festa de barri del Baixador. Per conèixer com s'ha preparat aquesta jornada i convidar tothom a participar-hi, ens acompanyarà per telèfon l'Àlex Agramunt, membre de l'Associació de Veïns del Baixador. Àlex, molt bon dia, benvingut a Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, gràcies, igualment.
0: Per començar, ara que arriba ja la tenim aquí a tocar, aquesta festa de barri del Baixador, amb quines sensacions l'afronteu aquest any?
1: Bé, bueno, com sempre, sempre amb moltes ganes de que arribi el dia i tal, i una miqueta sempre com a última hora, correcuita, acabant d'arreglar les quatre coses que falten per tenir la festa preparada, vaja. Però bueno, bé, amb moltes ganes, la veritat és que és molt xulo.
0: Uh-huh. Organitzar una festa com aquesta no es pot improvisar gens. Quan comenceu? Quan la va començar a preparar?
1: Bueno, amb tot el tema, per exemple, com que s'ha de demanar permisos i tal, comencem ja 3 mesos abans, bueno, més de 3 mesos, per saber si podem comptar amb gent per preparar-la i tal, i llavors una vegada sabem si podem comptar amb gent, amb veïns i tal, o gent de l'associació, doncs ja la comencem a preparar i a pensar. Però com que més o menys sempre fem el mateix format, som al voltant de 20 persones o així preparant-ho, doncs, bueno, fem això, no ens compliquem i sempre fem el mateix tipus de festa. Mm-hmm. Llavors, doncs això, sí, uns 3 mesos, però després es demana el permisos, s'aprova tot i al final et diria que 3 setmanes, un mes com a molt, molt d'hora és quan comencem ja a posar-nos en sèrio.
0: Mm-hmm. Mencionaves que sou unes 20 persones implicades perquè tot surti bé en aquesta festa de dissabte. Les 20 persones sí. Sou de l'entitat, s'ha sumat també de gent del barri que està col·laborant?
1: No, de l'associació de veïns, d'així de l'associació de veïns socis o de la Junta, potser unes 7 o 8 persones, però sempre hi ha aquestes persones properes que cada any hi comptem, que potser són socis o potser són veïns simplement, que al final, per proximitat familiar o d'amistat o de veïns directament, doncs al final ja comptem amb això, amb unes 25 persones que sempre al final, el mateix dia i els dies abans, acabem preparant, vull dir, preparant i estan el mateix dia. Mm-hmm, perquè, bueno, és que si no, al final és complicat. No és una cosa que sigui preparar-ho entre 3 i després el mateix dia entre 4 o 5. No, es necessita gent i llavors, doncs, bueno, sí, al final això, unes 25 persones i tal, sí.
0: Exacte, organitzar tota la programació, el que oferiu al llarg d'aquest vespre de dissabte, doncs no, el que dèiem, sí. No es pot improvisar, no és gens fàcil, s'ha de coordinar
1: sí,
0: i és d'agrair aquesta col·laboració veïnal.
1: Sí, més que res és el mateix dia, vull dir, per la preparació, com que més o menys ho tenim per la mà, perquè sempre fem el mateix format, més o menys ens n'acabem ocupant 4 persones, com aquí diu. Mm-hmm. Però el dia de la festa sí que és veritat que si es prepara sopars i està així com pendent de les coses i tal, sí que és bastant més merder de feina. Llavors, bueno, doncs aquí sí que és quan els veïns o tal, bueno, sí, els veïns o familiars, doncs acaben responent i sí, és molt guai, són molta gent i tothom d'aquí del barri i llavors, bueno, la veritat és que és un dia molt xulo.
0: Mm-hmm. Ja que estem parlant d'aquesta col·laboració de les persones del barri també que fan possible que el dissabte doncs, tot surti perfecte, com definiries l'esperit del barri? Perquè quan es parla del Baixador, moltes persones el relacionem amb la platja, amb l'estiu, però hi ha molt més, no? O sigui, quin és l'esperit que marca el barri del Baixador? I les festes?
1: Sí, clar. Sí, bueno, la festa al final és acabar sent un desencadenant del que reivindica la gent que viu aquí. Vull dir que sí, és veritat, abans era un barri molt residencial, a segones residències, i vivia poqueta gent, i ara cada vegada, doncs, vull dir que s'ha canviat molt la situació, ara cada vegada hi viu més gent i els estiuejants, doncs, són menys, potser, i la gent que viu, doncs, es passa aquí la resta de l'any. Llavors, com que també és una zona així com molt allargada, diguem, molt... No hi ha un nucli, no hi ha una plaça, la gent es troba a la platja o es troba així, és complicat, no? Fins que ara, per exemple, que hi ha l'Espai del Mar des de fa uns anys, que és una cosa que es va lluitar molt des de l'associació, la veritat és que costa molt trobar veïns o coincidir. Vull dir que al final molts veïns, per exemple, viuen al costat, tenen els veïns al costat i no... i pràcticament ni es coneix molta gent, perquè o són estiuejants o vas a casa a dormir i després de treballar i tal, i llavors, clar, és complicat. I, en canvi, una manera de espera, perdona, perquè està passant el xat darrere.
0: Ah, vale. No s'escolta gaire, eh? No pateixis.
1: Bueno, doncs això, el que deia, al final, fer la festa aquesta era una manera de que molts veïns, i s'ha aconseguit, perquè portem molts anys fent-ho, i arrel de la festa, del sopar i tal, molta gent ha coincidit, vull dir, ha coincidit en aquesta festa i ha acabat fent amistats o vincles molt, molt, molt importants amb persones que pràcticament ni es coneixien, no? Uh-huh. I la veritat és que això és una de les coses que és el que preteníem des d'un bon principi que vam començar a fer la festa, a fer el sopar, i s'ha aconseguit i se segueix aconseguint. Vaja, que cada any hi ha trobades noves, diguem.
0: Exacte. Doncs, Àlex, això que ens dius, no? Que és una festa que més enllà de només passar-ho bé, també amb aquest objectiu, aquesta mirada de fer barri, de que la gent es conegui. I, a més, repassant la programació, també heu pensat en totes les edats, no? Perquè hi ha diferents activitats. Comencem per la primera, la dels més petits, no? Aquesta, perquè, bueno, mirant aquí ara, al principi, el que teniu és un concert de Los Traviesillos, que és un grup infantil.
1: Sí, mira, no és perquè vulgui treure aquí pit d'orgull o de padre, però és el meu fill, amb els seus amiguets de la classe, de l'Escola d'Omar. El meu fill toca la bateria, té 9 anys, va anar quart, i després un el seu amiguet toca la guitarra, i mira, els pares, ostres, vinga, va, veiem si fem que es trobin, i tal. Bueno, total, que una nena al final també es va apuntar, una altra nena, i al final una altra nena que toca la trompeta, vull dir que hem fet un grupet supermaco amb el germà gran d'un d'ells, uh-huh, que els hi fa així com una mestra, i llavors, des de farà cosa d'un any, l'any passat ja van tocar, i a la gent li va encantar. És superxulo, perquè ho fan molt bé, perquè toquen molt bé, però a part d'això, perquè tenen aquest desparpajo, diguem, de nens de 9 o 10 anys, que és una passada, la veritat.
0: Ostres,
1: i llavors,
0: doncs,
1: bueno, aquest any no ens ho vam pensar, dic, no, han de tornar a tocar, no és perquè sigui el meu fill, però és que a la gent li va encantar.
0: Que també, òbviament.
1: Que també, evidentment, però no, és només per això, és que ho fan molt bé i et dic, i a la gent li va encantar, vamos, és que ho van petar.
0: Molt bé, Àlex, llavors, doncs, sí, això no ho sabia.
1: Sí, mira.
0: M'agrada la proposta.
1: Coses que a vegades surten... Sí, mira, surten així com una miqueta... Ah, ostres, fem que toquin els nens. I ara ja és com... Bueno, els nens tocaran sempre. Vull dir, ja s'ho fixa, fins que es facin grans o fins que ells vulguin, vaja.
0: A més, això és una iniciativa molt maca, d'aquestes coses que s'han perdut i que més aviat veiem a les pel·lícules dels Estats Units que fan els
1: totalment
0: típics grups musicals, no? I aquí això,
1: sí,
0: malauradament...
1: No. Doncs pues mira, a l'escola, nosaltres, a l'Escola d'Omar, crec que són 3 o 4 grupets d'aquesta edat, ja.
0: Sí?
1: No diré que hem sigut els primers, però sí, ens han deixat una miqueta de precedent. Sí,
0: ostres,
1: sí, tenen...
0: doncs...
1: ja ho feien fa un temps i ara, mira, ara sembla que es torna... Mm-hmm. I, de fet, un altre grup de l'escola ens va dir, ai, a mi si els podríem posar i tal, i dic, ostres, és que ho tenim bastant ple, però... Ojo, que no fem allò un festival de música infantil de cara a propers anys.
0: Doncs mira, apuntadíssim, apuntadíssim que contactarem amb l'Escola d'Omar per fer i veure, bueno, si el grup, si ja tenen experiència del concert de l'any passat, potser s'animen també al grupet a venir aquí a la ràdio i que parlem amb ells, eh? M'agrada la idea, o sigui, de donar ressò a aquesta iniciativa.
1: Sí, perquè nosaltres cada vegada que hi ha festa a l'escola, cada vegada que hi ha algun això, els col·loquem allà i toquen a l'escola, han tocat 3 o 4 vegades aquí també, després vam portar a tocar en un altre lloc també, vull dir que sí, com que les famílies també són motivats amb la música i tal, també alguns toquem alguns instruments, doncs els mirem de col·locar, sempre, mm-hmm, i ho fan molt bé, la veritat és que és molt xulo.
0: Quin tipus de música toquen? Fan versions de grups així coneguts o...? Què els agrada?
1: Sí, fan algunes versions... Crec que tenen dues cançons que són d'ells, que són pròpies, que són així,
0: ostres,
1: molt xules.
0: Però molt bé.
1: Però després, sí, fan versions. Fan una versió d'un grup que es diu La Clica, que és de música així infantil, però molt animada, així una mica rock i tal. Crec que en fan una o dues d'aquests. I després fan una altra versió d'un grup que es diu Zoo, de l'Ax en Busto. Em sembla que fan l'Empordà, de Sopa de Cabra, també. I un altre de, no sé com es diuen, que és un grup així, que és en anglès, però ells han traduït la cançó, o sigui, ells han canviat la lletra de la cançó, i no sé si la fan en català o en castellà, però bueno, és una cançó així més popera d'un grup anglès. És que ara no me'n recordo, no m'ho facis
0: sí,
1: dir.
0: No, tenen un bon
1: però,
0: repertori.
1: Bueno, sí, fan 6 o 7 temes. Sí, fan 6 o 7 temes. I en tenen alguna més, però no la veuen encara, creuen que no estan massa preparada i no la voldran tocar. Però bueno, que fan 6 temes, em sembla, això segur.
0: Ostres,
1: la veritat és que,
0: i
1: bueno,
0: tenen entre 9 i 10 anys, m'ha encantat aquest moment, que diuen, no la veuen
1: tots
0: encara preparada i l'estan acabant de treballar, eh?
1: Ah, sí,
0: i hem de pensar l'edat
1: totalment.
0: Que tenen, eh? Preparant la cançó,
1: sí,
0: sent conscients
1: sí.
0: de que encara
1: bueno,
0: no la volen...
1: Sí, clar, clar, no, si no la veuen que no la tenen preparada, no la volen tocar. Això ho tenen
0: mm-hmm.
1: claríssim.
0: Mm-hmm.
1: Vull dir, però també tenen el que els hi fa de professor d'aquest grupillo, que és el germà gran del guitarrista, i clar, és un xaval que toca la bateria, toca la guitarra, toca molts instruments, és molt bo i té molta gràcia pels nens, vull dir que al final han fet un vincle superxulo, i llavors ell també, com que els hi aconsella, doncs aquesta no la feu, aquesta sí... I llavors, bueno, també
0: doncs,
1: és assessora, diguem.
0: Doncs amb aquest concert serà el tret de sortida de la festa major del barri del Baixador. Això serà 8:15 del vespre. A continuació hi haurà també
1: sí.
0: un bingo musical, amb premis de comerços del
1: Fem
0: barri,
1: bingo,
0: per cert, eh?
1: Sí, un bingo normal, diguem, el clàssic, el tradicional, i després també farem algun cartró, o sigui, potser fem 2 partides de bingo normal i una de bingo musical, que és el primer any que ho fem, però ja l'any passat algunes persones ens ho van dir, que deien que era molt xulo i tal, i aquest any, doncs mira, ho provarem, aviam com surt. Però bueno, diuen que és molt guai, que és molt xulo. En lloc de ser números, sona una cançó i si la tens, doncs t'has d'aixecar, ballar-la o cantar-la, vaja, i t'aixar la cançoneta,
0: sí.
1: diguem.
0: A més, això
1: I,
0: del...
1: I sí, amb comerços al barri.
0: Mm-hmm.
1: Això sí. Bueno, del barri hi ha algun que és de fora, però sí, gairebé tots són d'aquí el barri.
0: Sí, això et volia preguntar, no? Una manera d'implicar també el teixit comercial a la celebració.
1: Sí, totalment, totalment. I, bueno, sí, és per això, per donar a conèixer els comerços del barri, per implicar-los i perquè, bueno, perquè al final aquestes festes, quan comences a contractar coses i tal, és que acaben sent molt deficitàries. Tot i que reps una part de subvenció a l'Ajuntament, ostres, acaben sent totalment deficitàries. I llavors, bueno, vam pensar en això i, clar, al final, doncs, no sé què val el cartró, perquè això no tinc ni idea, no me'n carrego jo, però no sé si van dir potser 4 cartrons 5 euros o alguna cosa així, no, por ahí, eh? I llavors, clar, al final tot el que es recull pues, serveix per finançar la festa, per
0: Exacte,
1: per
0: i que
1: això,
0: pugui continuar a fer-se any rere any,
1: sí,
0: perquè si no... Clar.
1: Sí, exacte.
0: I després de tot això, arribarà un dels moments més esperats, aquest sopar popular, que ja ens el mencionaves, que és un sopar que permet fer aquest vincle també entre les persones, un moment així de calma,
1: sí.
0: d'àpat, no? És un àpat compartit a la festa de barri.
1: Sí, sí, sí. És una de les parts. Al final, el sopar, vull dir, que és, no et diré que és el de menys, però al final és això. Està molt bé, és molt important, però al final l'important és tota la jornada i tota la jornada el mateix dia, tot concentrat allà i amb totes les activitats que fem, vaja.
0: I ja la nit acabarà música en directe. Quin grup portareu en aquesta festa de Barri del Baixador?
1: El grup es diuen Saca Tufuà, que són un grup també d'aquí, Castelldefels. Fan versions així de rock i... Bueno, fan un repertori molt divers, que està molt guai. També són gent de per aquí i, clar, evidentment, doncs, com que són veïns i són d'aquí i tal, al final no ens cobren res i, vull dir, toquen per afinitat, per ser d'aquí del barri, de ser veïns i... I llavors això també ens ajuda, clar. Contracta un grup que potser sigui més conegut i que porti molta gent, però que ens cobrin, jo què sé jo, 1.000 euros, doncs, ostres,
0: clar,
1: ja
0: no,
1: contractem
0: no
1: l'equip de so, l'equip de llums i ostres, mira, això ens estalvia molt, molt, bueno, ens estalvia molts diners i ens estalvia preocupacions, diguem. Llavors, la veritat és que aquest grup ho fa molt bé, Saca Tufuà, i a més són d'aquí.
0: Molt bé, i amb aquestes
1: doncs,
0: versions
1: millor,
0: de rock.
1: Tu.
0: Molt bé.
1: Això sí,
0: serà 11:15 de la nit, aquestes versions de rock amb Saca Tufuà, i ja serà el final d'aquesta festa major 2026. Voldria acabar, Àlex, demanant-te una mica, tu com a membre de l'Associació de Veïns, que treballeu al llarg de tot l'any, ara amb aquest moment tan visible, no? Les estimades festes de barri que anem celebrant al llarg de l'estiu, quins són els principals projectes o reivindicacions que actualment teniu des de l'entitat de veïns?
1: Ara s'està treballant molt, que ho porta el Francesc, un veí d'aquí, està treballant molt, i des de fa molt de temps, perquè ho té molt, molt treballat, un projecte que és la remodelació, o sigui, la remodelació del passeig. Perquè la veritat és que el passeig marítim, però el rodat, per on van els cotxes, ha quedat bastant, diguem, obsolet perquè no s'ha acabat de reformar del tot, s'han anat fent així com passos, no hi ha arbres, no hi ha bancs, i és com una cosa que des de l'associació sempre s'ha reclamat. I ara mateix, en aquest sentit, això i les dunes de la platja, el manteniment de les dunes i tal, és una de les coses que s'estan treballant més. Però també et diria que intentar posar parcs infantils, no hi ha massa espais, però ni que sigui a la platja, sobretot el tema de les ombres, perquè amb la calor que està fent i amb la calor que ens espera que ha d'anar augmentant al llarg dels anys, doncs és una cosa que preocupa, no? Però bueno, sí, això, lo del passeig, les dunes, i sobretot també una cosa això, un parc infantils que no n'hi ha aquí a part les zones, te n'has d'anar al barri de Llominetes o allà al Vaixell Pirata o t'has de lluny una miqueta, i la veritat és que tampoc és una cosa que bueno, això que no tenim.
0: I Àlex, ja per acabar, també amb altres entitats, quan hem anat parlant, ha sortit a col·lació el tema del relleu generacional. Com ho valoreu des de la vostra entitat? Com està funcionant tot?
1: Bueno, sí, la veritat és que potser a l'hora d'organitzar

0: La gent s'ho acaba passant molt bé i llavors, bueno, pues, te n'acabes oblidant de les coses dolentes i ja penses en de cara a l'any que ve. Et diria
1: Molt
0: que el relleu generacional, no, hi ha gent més jove que nosaltres, hi ha xavals de 20 i pico d'anys que al final, el mateix dia, acaben venint i acaben pencant com els que més. I després això, el meu fill, aquests de 10 anys, 12 anys, veïns, que també el mateix dia, doncs, a la seva manera, també volen ajudar i ens veuen que els adults ens hi posem i ells també s'hi posen. No sé si d'aquí uns anys ho tiraran ells endavant, tant de bo, però,
1: esperem que sí.
0: Bueno,
1: exacte.
0: Sí, esperem que sí, perquè ells ja més ja s'han implicat molt més aquí la vida, o sigui, el barri, el poble. Vull dir, jo entenc que sí. Bueno, uh-huh. És el que ens intentem transmetre nosaltres també.
1: Uh-huh. Doncs Àlex Agramunt, membre de l'Associació de Veïns del Baixador, gràcies per atendre's aquesta estoneta aquí a Ràdio Castelldefels. Esperem que ens hagi escoltat gent també, no només del barri del Baixador, de la ciutadania de Castelldefels,
0: sí.
1: Que s'animi a apropar-se.
0: Sí, sí, evidentment.
1: I a col·laborar també, per altres anys. A més, si som del barri, doncs a veure si animem a aquesta col·laboració, a formar part del teixit de l'associació també
0: mateix.
1: I a sumar, per continuar treballant també en tots els projectes que ens has fet una mica de pincelades, no? De com està avançant la feina que feu i sobretot ara aquesta mirada aquest dissabte que fareu aquesta festa major de barri al carrer 514.
0: Això.
1: Des d'aquí desitjar-vos molt d'èxits i seguirem de prop
0: moltes
1: la trajectòria
0: gràcies.
1: De Los Traviesillos, eh? M'ha agradat molt aquesta
0: sí,
1: iniciativa.
0: Sí, apunta't el nom. Si veig que canvien de nom ja us trucaré per dir-vos que potser canvien de nom perquè aquestes coses també les fan, però sí,
1: clar,
0: queda
1: va evolucionant.
0: Nom,
1: doncs Àlex, moltíssimes gràcies i molt bon dia, que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: El lunes a las 8
1: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas. El programa de viajes de Radio Castelldefels.
2: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a banksang.net/donar.
3: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
4: Mariona, enhorabona. M'agrada molt com us ha quedat la botiga.
5: Oi que sí? És més gran que l'altra i la decoració és més actual.
4: Sí, a mi aquest estil de decoració m'encanta. Us va bé aquí?
5: Doncs sí. La veritat és que arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. Aquest carrer és més comercial i hi passa més gent.
3: A punt de sal. En català, l'expressió arran de vol dir com a conseqüència de. Per exemple, arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. O bé, vaig canviar de feina arran del nou horari i no arrel de. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Castelldefels tornarà a viure aquest diumenge una gran festa del futbol, després de l'èxit de la pantalla gegant de dimarts, recordem aquesta semifinal. L'Ajuntament repetirà l'experiència a la plaça 3 a Claramunt per veure aquest partit decisiu davant l'Argentina. Per garantir que la jornada transcorri amb normalitat, la policia local ha preparat un dispositiu especial de seguretat. En volem conèixer tots els detalls amb el sotsinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué. Bon dia, Leo.
1: Bon dia, Estefania.
0: Abans de parlar de diumenge, fem balanç del que vam viure el dimarts, com va anar, quin va ser el resultat des de la policia local del

0: dispositiu que havíeu preparat?
1: Doncs mira, com vam preveure l'última intervenció, crec que va ser el dilluns, doncs el dimarts finalment va guanyar la selecció espanyola, no? I va ser un dia de molta intensitat, de molta celebració, i en principi doncs, bé, va haver-hi tot el que s'ha desenvolupat dins el que és el descampat on està la pantalla gegant, no? Tot el dispositiu que s'ha de fer. Estem força contents perquè realment no va haver-hi cap incident greu. Sí que va haver-hi gent mullada perquè llançaven la celebració, doncs hi havia gent que llançava begudes i coses, però que entren dintre del normal, però no van tenir ni cap baralla, ni cap incident, ni cap agressió, que és el que ens preocupa sempre. I després de quan va finalitzar el partit, amb una situació doncs, d'eufòria col·lectiva, pràcticament la gent que estava ja estava molt, molt contenta, doncs sí que va haver-hi algun incident per part d'una minoria, com sempre, una minoria que sempre s'encarrega, desgraciadament, de donar la nota, i en concret, doncs, bueno, s'han d'allà alguns vehicles, gent, a més era gent que anaven a buscar menors que estaven allà, i he parlat amb alguns pares i m'han comentat, no? Diu, que pena que íbamos a recoger nuestros hijos y nos tardaban el coche, no? O nos hacían subir las ventanillas, coses d'aquest tipus, simpleries d'aquestes que no aporten res de bo. I després, una mica més greu, va ser doncs, el trencament d'algun vidre en algun autobús a la zona de Constitució, i tenim constància també de trencament d'algun vidre d'algun aparador. No? Hi ha coses molt desagradables que no tenien que haver succeït i que d'alguna forma es entristeixen perquè considerem que era un dia molt xulo de celebració i no perquè ho aprofitem quatre energúmenos per fer el salvatge.
0: Mm-hmm. Fruit també d'aquestes petites incidències de final de partit, doncs ara us esteu preparant per la gran final del Mundial aquest diumenge, on clar, és el partit més esperat, ja vam tenir molta afluència de persones a la semifinal, aquí cal esperar que serà el mateix mínim i més podria ser. Per tant, des de policia local, quin dispositiu esteu preparant en aquesta ocasió?
1: Doncs mira, jo m'atreveria a dir que estem preparant un dispositiu de màxims perquè... Primer perquè és una final d'un Mundial, que des del 2010 no havíem arribat a cap, no? És un fet important, molt transcendental, la qual cosa doncs, la gent està supercontenta, superalegre, amb ganes de gaudir-ho, i després també no podem oblidar que estem jugant davant d'Argentina, no? L'Argentina, que és un país jo considero germà i que està defensa encara més on realment la colònia d'argentins és tremenda, no? Històricament, no? Una població argentina molt, molt important. I doncs, bueno, són dues aficions que ho viuen i considerem que, clar, vull dir, quan es deixem portar una mica pel sentiment, doncs pot haver-hi cert risc. Aleshores, com jo te deia, ho estem preparant un dispositiu de màxims efectius. Estem parlant de, entre Mossos i policies locals, podem ser unes 40 persones directes al lloc, més a més el que se pot mobilitzar, que pot ser molt més, evidentment, esperem que no calgui de cap forma. També tindrem protecció civil col·laborant, com sempre, tindrem ambulàncies i tindrem qualsevol cosa que faci falta en aquell moment, que la gent que vagi a gaudir d'aquest moment històric allà a Teresa Claramunt, que tingui clar que la policia local i l'Ajuntament i totes les institucions estaran pendents de la seva seguretat i de garantir-los un bon dia en la part que ens transcendeix i l'altra part ja serà el resultat del partit.
0: Uh-huh. I en concret, quins cossos i quins efectius tindrem sobre el terreny a la plaça Teresa Claramunt aquest diumenge?
1: Doncs mira, nosaltres farem el dispositiu com la semifinal, farem un filtratge inicial, hi haurà quatre entrades, aprofito per dir a la gent que vull anar, que no s'ho prengui mal, simplement és algo de seguretat que tenim que implementar, és a dir, hi haurà quatre entrades on realment hi haurà estarem policies fent un filtratge i no deixarem passar cap botella de vidre, ja aprofito per dir que si algú porta vidre que li prendrem, l'hauran d'abocar un contenidor, perquè està prohibit llançar el vidre com a seguretat, perquè no puguin haver llançaments posteriors, no?, d'algun desaprensiu, alguna persona estigui en condicions, i qualsevol objecte que creiem de risc, no? Evidentment, cap arma blanca, per descomptat, ni encara sigui per apel·lar una avellana, ni una poma, ni cap pal, ni res semblant. No? Vull dir, això ho farem un filtratge inicial. Tothom que entrarà a Teresa Claramunt passarà per aquest filtratge. I després...
0: Perdona, et faig un incís, perquè també dins d'aquest filtratge tampoc es podrà entrar amb bengales, no es pot fer, per tota aquesta limitació que tenim al municipi, fins al diumenge inclòs.
1: Sí, recordem que estem en una situació crítica de risc d'incendi forestal, que per desgràcia, dia tras dia, Castelldefels ja vam patir a Gavà fa uns dies uns, que és notícia diària amb els incendis, que no se pot utilitzar pirotècnia, aviso, no es deixem portar per l'alegria, si fos el cas, no se poden llançar bengales ni pirotècnia, perquè a la millor millor la llancem aquí, pot acabar en un camp, pot encendre's i se'ls pot complicar molt, molt. Vull recordar, com tu bé dius, Estefania, de que no se pot fer servir pirotècnia per cap celebració d'aquest tipus. Mm-hmm. I, però, de més, nada, intentar controlar els accessos, que la gent pugui entrar amb garantia en aquest recinte. Després hi haurà una vigilància perimetral de policial, i per evitar qualsevol altercado, i si tinguem que actuar, evidentment actuaríem en conseqüència, sense cap problema.
0: Uh-huh. Per tant, tenim aquestes quatre entrades controlades i el total d'agents que estaran a la plaça Teresa Claramunt, quants seran?
1: A Teresa Claramunt estarem com a mínim de la policia local 25, com a mínim, 25, diguem, treballant directament i uns altres disponibles. També disposarem de presència de Mossos, que aprofito per agrair la seva col·laboració, com sempre, imprescindible. Disposem de furgones d'Arrow, d'ordre públic, simplement d'una manera d'usessòria, si calgués, que esperem que no calgui que actuen, i les furgones d'ordre públic estan preparades, vull dir, aquest fet, aquesta final és a tot arreu, se celebra a Gavà, a Viladecans, molts municipis, i ningú estem exempt de tenir algun incident, no? Aleshores, les furgones d'ordre públic de l'Arrow, de Mossos d'Esquadra, estaran disponibles depenent de la necessitat de cada municipi. Per exemple, doncs, la millor, si estan aquí i aquí està cosa tranquil·la, igual tenen que marxar a Sant Vicenç o a Gavà o on calgui, i tant de bo no calgui a cap lloc, no? Però sí que tenim un dispositiu bastant proporcionat per garantir en condicions normals, evidentment, sempre i quan doncs, la gent se comporti amb civisme i aquells grups reduïts que aprofiten aquesta eufòria col·lectiva per fer malifetes queden arraconats i no puguin fer de les d'ells.
0: Mm-hmm. També estareu en coordinació amb Protecció Civil de Castelldefels, amb SEM i, a més, comptarem amb lavabos també a la plaça.
1: Sí, incrementem, crec que ara hi havia 8 policlínics de lavabos d'aquests portàtils, hem incrementat amb 4 més, per tal que puguin oferir servei suficient a la gent que esperem, i després Protecció Civil també, evidentment, col·laborarà per qualsevol incident que pugui sorgir. Insisteixo, és un dispositiu de màxims del que posem. També vull dir recordar que la policia local venim d'una situació d'un Sant Joan, d'un Tour de França, d'una Festa del Mar, d'una semifinal, vull dir, té una saturació de serveis. Donarem compliment, com sempre, però que sigui veritat que tenim una acumulació de serveis perquè bueno, estem a l'estiu i Castelldefels doncs, a l'estiu és un no parar.
0: Uh-huh. I si Espanya acaba proclamant-se campiona del món, és previsible que hi hagi celebracions encara més multitudinàries al final del partit. Com us esteu preparant per aquesta final? Hi ha canvis respecte a la celebració de dimarts?
1: Doncs mira, sí n'hi ha canvis perquè el que s'ha implementat és una actuació d'un DJ al final del partit. Evidentment, si Espanya perd, potser el DJ es quedi amb poca afluència. Si Espanya guanya... Bueno, se pot quedar amb afluència de gent argentina, clar, vull dir que al final estem parlant de que som un municipi on les proporcions d'aficionats argentins i espanyols, doncs en molts moments en alguns llocs poden estar molt, molt igualats. Aleshores, doncs, aquest DJ quedarà ja a la plaça per donar servei d'oci a qui se vulgui quedar, la qual cosa, vull dir, pot continuar la festa allà fins a que vulguin, vale? La idea és que la gent que vulgui celebrar no tingui que anar al poble, se poden quedar allà tranquil·lament, allà no es molesta ningú i poden fer la seva celebració aquell dia inolvidable, que és el que esperem que sigui, doncs sense cap problema en conseqüència. Si la gent opta per anar pel centre, doncs farem talls per protegir tot el que és el trànsit, tant a la gent que vagi pel centre de que no puguin ser embestits per algun vehicle, recordem que de tant en tant, doncs alguna vegada a algun conductor presa de la por o de la desconeixença ha fet algun acceleró i s'ha endut per davant gent, no? I això ho hem d'evitar. És a dir, aquests talls se faran per protegir a la gent que pugui anar pels carrers de celebració com també a la gent que vull dir, va amb el seu vehicle i té dret a no patir cap aturada ni cap pressió, no? Aleshores, hem previst diferents talls depenent de l'envergadura que pugui tenir el tema i la veritat és que protegirem tota la zona del centre de trànsit i la deixarem lliure. També aprofito per dir que els autobusos no passaran pel centre, per Constitució. Avanza hem parlat amb ells i han de fer rutes alternatives per evitar els llocs que puguen ser més calents. I ells han de posar, quan segons la pregunta és doncs, on agafo l'autobús, si el voler agafar bé la Constitució, i m'estan dient de que em treuen la parada, doncs en principi Avança ha de posar a cada parada, a cada aturada dels seus vehicles, una aturada alternativa on la gent se pugui adreçar el més prou possible per tal de fer servir el transport públic, que també volem dir que és el més interessant fer servir el transport públic. Si algú ve de fora, doncs té l'estació molt a prop i els autobusos doncs, també funcionaran igualment, però evitarem la zona centre per evitar riscos.
0: Aquesta darrera explicació venia del pensament de què passarà si Espanya guanya cap a final de la celebració, però el que ens estàs mencionant de tots els talls de trànsit comencen abans, de fet, a partir de les 7 de la tarda, no?
1: Ja he dit que hi ha diferents nivells de tall de trànsit. Els primers que farem a les 7 de la tarda són per perimetrar el que és la plaça Teresa Claramunt, que és el lloc on se du a terme l'acte. No? Allà volem salvaguardar que la gent pugui arribar, vull dir, amb aquestes calors la gent segurament arribarà a tothom a última hora, a les 8, 8 i quart, tal. Doncs a partir de les 7 nosaltres ja farem un tall per garantir que no hi hagi trànsit en aquesta zona. I la resta de talls són aleatoris i seran depenent de les circumstàncies que vagin donant. És a dir, si la gent, doncs, la celebració té lloc a Teresa Claramunt i no hi ha grups que s'adrecin al centre tallant carrers ni fent alguna cosa d'aquest tipus, doncs no caldria tallar. Nosaltres estem preparats a màxim i si grups se dirigeixen al centre i amb un concepte de celebració una mica desproporcionat, no? Doncs intenten doncs, aturar vehicles i fer alguna pressió sobre conductors, doncs anirem fent talls necessaris com calgui, fins al punt que podem tallar tota la Constitució. Disposem de mitjans ara mateix per tallar tota la Constitució i adreçar tot el trànsit per fora del municipi.
0: I a més de la seguretat ciutadana, el partit, aquesta emissió amb la gran pantalla que tindrem a la plaça Teresa Claramunt, s'instal·larà un punt lila. Quin paper té aquest servei dins d'un esdeveniment d'aquestes característiques?
1: Doncs el punt lila ja com ja va ser habitual des de fa uns quants anys, ja cada acte multitudinari on se concentra molta gent jove i sempre hi ha un risc d'algun tipus d'agressió sexual, com pot ser tocaments o el que sigui, doncs aquest punt lila el tenim allà adreçat enfront de l'institut, enfront del CERT, i la funció que fan és informativa, sobretot pedagògica, per tal de donar cobertura també a possibles persones que puguin tenir alguna pressió, se van donant doncs, algun tipus d'informació, algun tríptic, i és una forma de dissuadir de que si algú té una intenció sexual, doncs que estigui fora. Nosaltres també donem protecció a Punt Lila, la policia local estem amb ells, i qualsevol constància que ells tinguessin, que alguna persona, alguna noia s'adreces amb ells explicant-los algun tipus d'alteració, algun tipus d'agressió, d'immediatament actuarem la policia perquè estaríem parlant d'un delicte i caldria actuar en conseqüència.
0: Doncs Leo, ja per acabar, em sembla que ja hem repassat tot aquest dispositiu a màxims que ens has estat explicant i només ens agradaria demanar-te un missatge final per enviar als veïns i veïnes de cara a gaudir amb seguretat d'aquesta gran celebració i que no hi hagi després que lamentar cap incidència. Doncs quines serien les recomanacions finals que faries perquè la ciutadania gaudeixi d'aquesta manera responsable la gran festa que esperem arribi amb Espanya com a vencedora?
1: Doncs el que ens agradaria des de la policia és que n'hi hagués un final amb una victòria de la selecció espanyola, que la gent ho gaudeixi, se deixi portar pels seus sentiments d'eufòria d'una manera controlada, que l'alegria d'alguns o eufòria d'alguns no sigui en detriment d'uns altres, que no cal aturar vehicles per gaudir, per gritar, per saltar, no cal interactuar amb ningú, sinó amb la gent que pensa com tu en aquell moment i que hi ha molta gent que de vegades no coincideix amb els nostres sentiments. Per exemple, pot haver-hi, si es donés l'hipotètic cas, que esperem que sigui guany Espanya, doncs podem pagar un vehicle argentí, a la millor aquella persona està molt, molt, molt tocada, no?, perquè ha perdut la seva selecció. Hem de ser conscients de respectar sempre a l'altra part, de gaudir sense límits, sempre i quan siguin el respecte a la resta, no? A la resta i als materials. No tenim que trencar res, no s'ha de fer cap malifeta. La idea és que el dilluns, si venim aquí a parlar, o el dimarts, o quan sigui, puguem parlar d'una gran celebració, d'un dia inolvidable, com va ser el de 2010 del gol d'Iniesta, no? Esperem que estem parlant, tots ho recordem i sabem on estàvem en aquell moment. Doncs tant de bo tota la gent que estigui a Teresa Claramunt, d'aquí molts anys recordi que va viure aquest Mundial a Teresa Claramunt, que el va gaudir d'una forma superintensa, superemotiva, sense cap incident.
0: Doncs esperem que sí, que diumenge visquem una gran festa del futbol, una gran festa acompanyada del que ens has estat explicant, Leo Piqué, a una celebració segura, cívica, respectuosa. Hem de tenir en compte que la festa començarà a partir de les 8 del vespre amb animació a la plaça Teresa Claramunt i després ja arribarà la gran retransmissió i tota aquesta informació que ens has facilitat, tenint en compte que a partir de les 7 de la tarda hi haurà talls de trànsit, aquests desviaments dels autobusos, els controls d'accessos, que hi haurà 4 punts per entrar de manera segura i amb aquest control, doncs, per exemple, no es permet accedir amb ampolles de vidre, com ens explicaves, tot el tema de pirotècnia, doncs tot això que la ciutadania ho tingui molt en compte, que puguem gaudir de manera segura i que, com bé deies, si dilluns, dimarts fem aquest balanç de nou amb tu, Leo, aquí a la ràdio, que tot sigui fantàstic, que hagi anat sense incidències destacables i sobretot això, que esperem que tinguem bones notícies del paper d'Espanya a aquesta gran final. Amb això, Leo Piqué, sotsinspector de la Policia Local de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estoneta aquí a Ràdio Castelldefels i molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre, Estefania.
0: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa local. Castelldefels es prepara per la final del Mundial. Després de l'èxit de la retransmissió de la semifinal, que va reunir milers de persones a la plaça 3 a Claramunt, l'Ajuntament tornarà a instal·lar una pantalla gegant aquest diumenge 19 de juliol perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final del Campionat del Món de Futbol Masculí. La mort de peixos a l'Olla del Rei respon a causes naturals. L'episodi està relacionat amb el procés d'eutrofització de les aigües, un fenomen biològic habitual a l'estiu o en períodes de sequera. Els serveis municipals i l'àrea de medi ambient ja està treballant per retirar els peixos morts al llarg del dia d'ahir i avui. I el Palm Market torna aquest cap de setmana a Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull una nova setmana d'activitats com el cinema a la fresca, música en directe i programació ben variada, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Aquest divendres 17 de juliol tenim la nit entre palmeres amb un tribut a Estopa, Cacho a Cacho, a partir de 9:45 de la nit. El dissabte 18 de juliol, Encanto Show, Maribel, Isabela i Bruno, Tina Eventos, a partir de 9:45 del vespre. I el diumenge una estrena, es tracta d'Impro Show a les nits entre palmeres a partir de 9:45 del vespre. I fins aquí el repàs informatiu del butlletí Castelldefels. Avui, d'aquí una hora, és el torn de l'informatiu amb les notícies destacades d'aquesta jornada en detall. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Cápsulas de salud.
1: Què tal, seguim a l'Així Som. Ara toca el torn de les càpsules de salut de cada divendres a Ràdio Castelldefels. Tenim amb nosaltres Albert Cortés, infermer familiar i comunitari del CAP Can Bou, per parlar-nos del programa Suma Salut i de com aconseguir canvis en tres hàbits clau per la nostra salut: fumar, beure i l'activitat física. Bon dia, Albert, benvingut i gràcies per portar-nos aquesta nova càpsula informativa de salut.
2: Bueno, bon dia, jo sóc l'Albert, sóc l'infermer de l'CAP Can Bou, i és el nostre centre d'atenció primària d'aquí a Castelldefels, bueno, un dels dos. I avui vinc de parlar-vos del programa Suma Salut.
1: Què és aquest programa? Quin és l'objectiu que té dins de l'atenció primària comunitària?
2: El programa Suma Salut, el seu objectiu principal és, a través de la prevenció d'hàbits, reduir la mortalitat, principalment en l'alimentació, el tabac i l'alcohol. Són en intervencions no farmacològiques, sobretot.
1: En què es diferencia aquest programa amb altres programes que ja estan en marxa?
2: Bueno, és un programa que el que fa és petits canvis de la vida diària, com per exemple són l'activitat física, beure menys, fumar menys, que cada persona va integrant dintre de la seva mesura possible.
1: Veiem que dins d'aquest programa de Suma Salut s'han integrat quatre programes específics. Ja estaves parlant, fumar, beure, activitat física. Doncs aquests programes concrets són atenció primària sense fum, beveu menys, activitat física saludable i també alimentació saludable. Què implica, què significa aquesta integració de quatre programes tant per a professionals com tu, com també per als pacients, les persones que s'estan escoltant?
2: Sí, aquests programes es fan sempre que tu vas a una consulta d'infermeria, et preguntaran si beus, si fumes, l'activitat física, el que menges. Això és essencial en una consulta d'infermeria. Des de la nostra posició és donar, doncs, el que es tracta el Suma Salut és canvis no farmacològics per aconseguir una vida més saludable. Doncs pel pacient integrar tot el que seria una millora general del seu estat de salut, reduint l'alcohol, el tabac, etc.
1: Faig un incís. Realment, amb aquestes preguntes de si beus, si fumes, les pacients són sincers? Si realment...
2: Són sincers, normalment sí, perquè a part la gent és molt conscient de que fumar i beure i menjar fatal està malament. Tothom és conscient. Normalment no ens ho amaguen. I a part tenim un registre, si tu cada cop que vens amb mi apunto, fumes 14 cigarretes i el dia següent que vinguis potser fumes 12, és un plus per a aquesta persona perquè veu un input positiu a les nostres intervencions que anirem fent.
1: I aquest input positiu es tradueix en millores també emocionals, a part de beneficis de salut, però també aquesta part emocional.
2: Correcte, clar. Que jo et feliciti per una cosa que portes fumant 20 anys o bevent 20 anys, no ho has aconseguit mai, no has aconseguit baixar mai de pes, sempre és positiu, també és psicològic.
1: Sí, sempre necessitem aquest reforç.
2: Correcte.
1: Aquest acompanyament.
2: Clar.
1: Què és el que feu realment per aconseguir aquests canvis en els hàbits que estàvem comentant? Fumar, consum d'alcohol i activitat física. Específicament, passem a parlar de fumar. Quines són les estratègies o els consells que doneu dins d'aquest programa de Suma Salut per aconseguir abandonar aquest hàbit o com, si més no, com dius, com a mínim, anar-lo reduint?
2: Jo, principalment, m'agrada una intervenció del tabac sobre fer-li preguntes al pacient de realment això et cal, què en pensa la teva família, no tens ningú que t'ajudi. Per exemple, és molt fàcil deixar de fumar, poso grans cometes, quan sol fumar una persona al domicili, té un bon suport familiar. Llavors, intentem jugar, i almenys intento jugar amb això, i dir-li, escolta'm, si tu ara estàs fumant 3 cigarretes, i si en fumessis 0, què t'aporten, no? I després, clar, hi ha casos més grans on porto fumant un paquet al dia des de fa 20 anys, llavors sí que és més complicat. Llavors aquí, ja sé que he dit que no són farmacològiques les intervencions del Suma Salut, però sí que hi ha programes per deixar de fumar on hi ha un fàrmac i és molt efectiu, la gent està molt contenta, així que si esteu escoltant això i teniu algun dubte, teniu problemes per deixar de fumar, doncs endavant, estem aquí a Can Bou per ajudar-vos.
1: Jo no he estat mai fumadora, o sigui que no
2: jo
1: puc
2: tampoc
1: parlar des de l'experiència, però sí que al meu grup d'amistats sí que he conegut gent que ho ha passat molt malament. I realment és molt difícil, o sigui que no m'estranya que s'hagi de necessitar aquest suport farmacològic, perquè per molt... O sigui que no ens hem de culpar tampoc, no? Les persones que veuen que han fumat tant, doncs després jo crec que hi ha com aquest estigma també de no ho estic aconseguint, no? O amb les xarxes socials, que molta gent com que fa aquesta, aquest mirall de ai, mira que fàcil ho he fet, mira que bé em va la vida ara, no? Però és difícil també, i també cal tenir cura d'un mateix, no? I aquesta, també aquesta perspectiva empàtica.
2: Tenen aquesta por de ser doncs, jutjats de què pensem, de que perquè porten 20 anys doncs, són uns dèbils o no tenen les ganes suficients, però simplement a vegades venint amb la consulta i el que he dit, doncs, el reforç positiu, ja de veure que a poc ho vas disminuint, ja és un gran canvi per ells.
1: I també a les persones, passem ara a parlar del consum d'alcohol, a les persones que tenen dificultats per reduir el consum d'alcohol, com els podeu ajudar també des de la part de professionals de la salut?
2: Amb alcohol, principalment, el que fem és apuntar doncs, les UVs, és una mesura de grams d'alcohol, una cosa ja més tècnica, però el que fem és mesurar-los i amb això doncs, ens dona... el consum que fa aquest pacient. Llavors, doncs, també al final cada pacient és un món i no et cauen tots sota la mateixa branca. Però podem abordar-los des d'atenció primària, però evidentment els casos més greus doncs, es poden derivar al CAS. El CAS és el centre d'addiccions. Doncs allà sí que hi ha un reforç més farmacològic i en professionals doncs, experts en el tema d'addiccions.
1: Aquí estava pensant també el mateix, ho vaig portant així com una mica a les experiències que podem tenir a com l'alcohol ara forma part, ja fa temps que forma part d'aquest consum social que ja està tan habitual, no? I no sé si realment al final hi ha persones que poden considerar això també com una addicció, que necessitin l'alcohol en qualsevol trobada social per trobar-se millor i per estar més distesos o... Fins a quin punt, no? És complicat, no?, trobar com aquest punt límit.
2: O sigui, realment, una addicció a l'alcohol has de veure... Doncs, és una, faríem com una escala amb això, amb les UVs que t'he dit, i valorar el grau de...
1: D'addicció.
2: No, d'addicció, no.
1: De consum?
2: De consum. De consum, correcte. I amb això faríem... Com dir-ho?
1: Una escala,
2: primer ens organitzaríem bé amb si ets un bevedor de risc, baix risc, abstèmia, etc. Però una addicció a l'alcohol simplement al cap de setmana a nivell social no es considera una addicció. Tu perquè una necessitis per veure, sortir amb els companys, no es considera una addicció. Fer dos cerveses al cap de setmana no és una addicció. I també està com... Hi havia molt d'anteriorment que sempre es deia bueno, una copa no fa res o l'alcohol se puede beber, tot l'alcohol que beguis és tòxic pel fetge, o sigui, no hi ha quantitat bona ni dolenta. O sigui, quantitat bona, perdó. Llavors, la meva recomanació és sempre el mínim.
1: I, doncs, clar, també això, l'alcohol el vinculem també a l'activitat física. Quina importància té l'activitat física dins de la prevenció de les malalties?
2: L'activitat física és possiblement, si no és el més important del que estem parlant avui, és top 3, bueno, són 3 coses, no? Però l'activitat física, o sigui, a nivell mundial, crec que són el 13% de les morts a nivell mundial són causades pel sedentarisme i l'inactivitat física. O sigui, un bon canvi a nivell físic, els beneficis són infinits. O sigui, nivell de tensió arterial, obesitat... dislipèmia, diabetis, etcètera, etcètera. O sigui, canvis que són simplement sortir a caminar 15-20 minuts, mitja hora cada dia. O sigui, increïble. O sigui, els beneficis són desproporcionats. Sol amb això.
1: I a part d'aquest consell de sortir a caminar cada dia, que hem de tenir constància, de fet amb els mòbils també hi ha, no? Ja fa temps que surt aquest, quantes passes has fet, quants quilòmetres, perquè i és un recordatori constant de ens hem de moure cada dia.
2: Correcte.
1: Quins consells pràctics més, Andrea, d'aquest primer donaries perquè la gent sumi moviment, la gent que al final diu és que estic molt ocupada durant el dia i no trobo el moment, què podem fer, com podem animar-los-ho i animar-los a fer aquests exercicis diaris i quin tipus de consell donaries?
2: És veritat que molts cops diem no tinc temps, no tinc temps per això, no tinc temps per l'altre, però simplement per al fet de sortir. No dic ni córrer, ni gimnàs, ni sortir en bicicleta, però ara, a gent de Castelldefels, un passeig marítim amunt i avall, què tardem?
1: No et sabria dir ara,
2: Però clar, si anem fins a Gavà, clar. Però sortir a caminar, simplement. Si no et surts tu amb algú que t'acompanyi, amb la teva parella, amb el teu gos, un amic, jo el que faig, m'agafo els auriculars de música i me'n vaig a passejar després de treballar. Perquè si no, sí que arribes a casa i asseus i aquí s'ha acabat el dia. Llavors, jo el que recomano és el temps per mitja horeta, de veritat, no és res. Si no és res, i els beneficis superen aquest mitja horeta que perds anant a...
1: I tant que sí, i tant que sí. El que comentes, tenim la sort aquí a Castelldefels i avui, de fet, des de l'estudi estem veient el sol està sortint. Tenim la sort de tenir el passeig marítim, tenim la sort de tenir la muntanya,
2: exacte,
1: també. O sigui, que sortir, animar-nos a sortir. I, de fet, és això, és trencar la barrera de començar. Perquè una vegada que comences ho vas notant també, no? O sigui, jo també, com a persona que vaig estar un temps que realment em va tirar molt el sedentarisme. I comences a notar que, ai, ara em fa mal la cama, ara, tal. Ara, i quan comences a fer l'esport, quan trenques aquest moment de dir he d'agafar la motxilla, he d'anar a fer tal, després et notes millor.
2: I és el fet de tu quan surts a caminar mitja horeta, 35 minuts, arribes a casa i dius m'he cansat, però es passa aquest cansament momentari i et notes un subidon d'energia, no? És que és això, la gent, jo crec que estem molt acostumats a aquest país al sedentarisme. I després doncs, tot això desenvolupant obesitat, diabetis, etc. Però provar-ho, de veritat, no costa res.
1: I més...
2: És gratuït.
1: Sí, i tant, exacte. O sigui, no cal inscriure's a un gimnàs,
2: no.
1: Que aquí a Castelldefels tenim molts, òbviament, però no és necessari. O sigui, amb sortir a caminar, mantenir-se actiu, complementar el sortir a caminar, sortir amb amics. No? Aquestes sortides, també el que deies, de sortir, si no, doncs amb el gos, a donar una passejada. O sigui, tenim d'opcions moltes.
2: O petits canvis, en comptes d'agafar el cotxe per anar a comprar a peu, la bicicleta, o sigui, hi ha mil canvis superpetits que aporten un gran benefici.
1: Bueno, i de fet, si surts a peu a comprar a prop, doncs
2: ja
1: també
2: fas
1: fomentem...
2: Pesos.
1: Fas passos i fomentem el comerç local. O sigui, aquí guanyem tots.
2: Sí, sí. Home, clar.
1: Sí, sí. Doncs realment, l'activitat física, clar, si li sumes també als altres hàbits que estàvem comentant, fumar i consum d'alcohol, doncs ja...
2: La meva recomanació és sempre 25 minutets, mitja horeta caminant cada dia. O sigui, no et dic que facis una marató i fumar zero i l'alcohol al mínim possible. O sigui que sempre tots fem la cervelleta al cap de setmana i no hi ha cap problema, però que no denigria més.
1: Exacte. I ara, tornant ja al Cap Can Bou, que recordem, estem, per si us acabeu de connectar a Ràdio Castelldefels, estem parlant amb l'Albert Cortés, ell és infermer familiar i comunitari del Cap Can Bou. Ens estava parlant del programa Suma Salut, que es porta aquí en aquest cap municipal local de Castelldefels, i com aconseguir canvis en tres hàbits clau per la nostra salut. Ara aterrem això al Cap Can Bou. Com es treballa des d'aquí amb altres serveis també i recursos comunitaris per potenciar aquest programa de Suma Salut?
2: Aquest programa passa sobretot per infermeria. Però des d'infermeria, si veiem un cas que no podem abordar per X o per Y, som un equip multidisciplinar, que vol dir que som molts diferents professionals, i si infermeria se li queda el cas gran, doncs pot passar el cas a medicina i medicina fer la derivació a psiquiatria, a centre d'addiccions, tenim nutricionista, tenim fisio, o sigui, tenim uns molts bons professionals que es poden ajudar en qualsevol cosa.
1: I com s'activa aquest programa? Vull dir, tu vas a la consulta i llavors doncs, el que deies, de les típiques primeres preguntes de si fumes, si beus, si fas activitat esportiva. I a partir d'aquí doncs, també veieu, no, el que deies, aquesta escala, no, de tot plegat.
2: Això es fa sempre. O sigui, des d'infermeria sempre et preguntarem l'activitat física, el fumar i el beure. Llavors, doncs, depèn de les escales que fem, doncs, veiem quin cas estem tractant. Si beus molt, si fumes molt, si l'activitat física és nul·la, doncs des d'aquí decidim també. Jo no puc directament derivar al psiquiatre perquè beguis tres birres al dia, però tu també t'has de posar el teu... tenir la iniciativa. O sigui, això, principalment, aquests canvis són tenir-ne ganes i ser conscient de que ho vols deixar. Jo no et puc obligar a fer menys.
1: Mm-hmm. Ara recordava també que parlaves de que sempre pregunteu sobre la xarxa que tenen el seu suport. Mm-hmm. En els casos, us heu trobat amb casos de persones que no tenen suport i com s'aborda en aquests casos? Perquè deu ser molt més complicat.
2: En aquests casos, per exemple, el que deia de l'equip multidisciplinar, tenim treball social. Mm-hmm. Per aquests casos, doncs, manca suport familiar, gent gran que està sola, etcètera.
1: Clar, és un projecte que ha de ser transversal entre els diferents serveis.
2: També. Sí, clar. I tenim, a Can Bou tenim de tot.
1: Doncs ja sabeu, us podeu apropar al CAP Can Bou si teniu dubtes, preocupacions entorn a aquests tres hàbits clau que determinen la nostra salut. Mm-hmm. Ja per acabar, Albert, quin consell donaries o missatge final a les persones que ens estan escoltant avui si estan pensant en això mateix, a millorar en algun d'aquests hàbits?
2: Jo crec que no hi ha...

0: Cápsulas de salud.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels, així som.

I fins aquí l'Així Som d'avui divendres. Quina alegria pel cos, eh? Que arriba ja el cap de setmana. Un cap de setmana marcat, com sempre, per molta activitat a la ciutat de Castelldefels i, a més, amb aquest gran dispositiu, si ens heu acompanyat al llarg d'aquest Així Som, aquest magazín de Ràdio Castelldefels, hem parlat amb policia local sobre aquest dispositiu que tenen preparat per diumenge, aquesta gran final del Mundial, que podem viure en directe amb aquesta pantalla gegant a la plaça Teresa Claramunt. A més d'aquesta entrevista amb policia local, esperem haver-vos apropat un dia més tota l'actualitat de Castelldefels, haver-vos descobert també iniciatives, projectes i persones que contribueixen a fer ciutat. Per exemple, hem parlat amb l'Assun Grau, la responsable de transparència de l'Ajuntament, sobre aquesta iniciativa europea, on a Catalunya només han estat seleccionats 3 municipis, Castelldefels entre ells. Ens hem acostat també a les festes del Baixador amb l'Àlex Agramunt de l'Associació Veïnal del Baixador, una d'aquestes cites imprescindibles d'aquest dissabte al vespre. També hem parlat de salut amb les habituals càpsules de salut dels divendres, on hem parlat d'hàbits saludables i del programa Suma Salut amb l'Albert Cortés, infermer familiar del CASAP Can Bou. I entremig de totes aquestes entrevistes, alguns altres temes que hem anat abordant al llarg d'aquestes 3 horetes del magazín, també hem fet els habituals butlletins informatius de cadascuna de les hores en punt per mantenir-nos ben informats i informades de tota l'actualitat que cal conèixer de Castelldefels. Amb això jo crec que estem més que llestos i llestes per gaudir del cap de setmana, per acabar de passar un bon divendres aquí a la nostra estimada ciutat, i tornarem de nou amb una nova edició de l'Així Som ja el dilluns. Us desitgem molt bon cap de setmana. Desitgem també des de Ràdio Castelldefels molta sort a la nostra selecció. A veure si el diumenge ens enduem aquest Mundial i sobretot també que gaudim amb molta seguretat i de manera responsable, com ens feia aquesta crida des de policia local. També recordem que ha finalitzat l'alerta de protecció civil per la calor diurna que hem estat visquent aquests darrers dies amb aquesta tercera onada d'altes temperatures a Castelldefels. Igualment, també precaució des de protecció civil. Ens recorden que encara no afluixen tampoc del tot les temperatures ni l'aixafugó. Així que a cuidar-nos aquest cap de setmana, i el dilluns tornem aquí a l'Així Som, a Ràdio Castelldefels, la vostra ràdio de confiança. Vinga, bon cap de setmana i fins ben aviat!

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 17 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. La plaça Teresa Claramunt tornarà a ser aquest diumenge l'epicentre del futbol a Castelldefels. Després de l'ambient que es va viure durant la semifinal del Mundial, l'Ajuntament instal·larà novament una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final del Campionat del Món masculí que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. Aquest dissabte, Castelldefels tornarà a demostrar el seu esperit solidari amb una jornada que combinarà la tasca de les entitats socials amb una nova campanya de donació de sang. La plaça de l'Església acollirà una nova edició del Dissabte Solidari, mentre que el Banc de Sang fa una crida a la ciutadania perquè contribueixi a mantenir les reserves durant els mesos d'estiu. Descobreix els nous talents 2026 aquest cap de setmana. Castelldefels tornarà a donar protagonisme al talent emergent amb una nova edició de Nous Talents, el certamen juvenil que aquest cap de setmana celebrarà les semifinals als Jardins del Castell i la gran final diumenge al Teatre Plaza. El concurs va adreçat a joves d'entre 12 i 35 anys vinculats a la ciutat, incorpora enguany com a principal novetat una categoria de dansa que s'afegeix a la tradicional competició musical. Festa Major a l'Abaixador, un cap de setmana de festa i convivència al barri. El barri de l'Abaixador es prepara per viure aquest cap de setmana una nova edició de la seva Festa Major. Organitzada per l'Associació de Veïns de l'Abaixador amb col·laboració de l'Ajuntament, la jornada oferirà activitats per totes les edats amb l'objectiu de fomentar la convivència i reforçar els vincles entre el veïnat. Comencem.

0: Després de l'ambient que es va viure durant la semifinal del Mundial, l'Ajuntament instal·larà novament una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final del Campionat del Món de Futbol Masculí que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. El partit començarà a les 9 del vespre, però les activitats arrencaran una hora abans amb música i animació. La previsió és que, igual que dimarts, milers de persones es concentren a la plaça Teresa Claramunt per seguir aquest partit històric. Per aquest motiu, s'ha preparat un ampli dispositiu de seguretat. A més, la gran afluència prevista a Castelldefels compta amb una important comunitat argentina, fet que fa especialment rellevant per garantir una bona convivència entre les dues seleccions. Ho explica Leo Piqué, sotinspector de la policia local de Castelldefels. L'escoltem.
1: Doncs mira, jo m'atreveria a dir que estem preparant un dispositiu de màxims. De màxims perquè, primer perquè és una final d'un mundial, que des del 2010 no hi hem arribat a cap, no? És un fet important, molt transcendental. La qual cosa, doncs, la gent està supercontenta, superalegre, amb ganes de gaudir-ho. I després també no podem oblidar que estem jugant davant d'Argentina, no? L'Argentina, que és un país jo considero germà i que està defensa encara més on realment la colònia d'argentins és tremenda, no? Històricament, no? Una població argentina molt, molt important. I doncs, bueno, són dues aficions que ho viuen i considerem que, clar, vull dir, quan es deixem portar una mica pel sentiment, doncs pot haver-hi cert risc. Aleshores, com jo te deia, ho estem preparant un dispositiu de màxims efectius. Estem parlant de, entre Mossos i policies locals, podem ser unes 40 persones directes al lloc, més a més el que s'hi pot mobilitzar, que pot ser molt més, evidentment, esperem que no calgui de cap forma. També tindrem Protecció Civil col·laborant, com sempre, tindrem ambulàncies i tindrem qualsevol cosa que faci falta en aquell moment, que la gent que vagi a gaudir d'aquest moment històric allà a Teresa Claramunt, que tingui clar que la policia local i l'Ajuntament i totes les institucions estaran pendents de la seva seguretat i de garantir-los un bon dia en la part que ens transcendeix i l'altra part ja serà el resultat del partit.
0: Per accedir a la plaça s'establiran 4 punts de control. Els agents revisaran els accessos per impedir l'entrada d'objectes que puguin representar un risc per la seguretat de les persones. Leo Piqué ens explica com funcionarà aquest dispositiu.
1: Nosaltres farem el dispositiu com la semifinal, farem un filtratge inicial, hi haurà 4 entrades, aprofito per dir a la gent que vull anar, que no s'ho prengui mal, simplement és algo de seguretat que tenim que implementar. És a dir, hi haurà 4 entrades on realment hi haurà, estarem policies fent un filtratge i no deixarem passar cap botella de vidre, ja aprofito per dir que si algú porta vidre que li prendrem, l'hauran d'abocar un contenidor, perquè està prohibit llançar el vidre com a seguretat, perquè no puguin haver llançaments posteriors, no?, d'algun desaprensiu, alguna persona estigui en condicions, i qualsevol objecte que creiem de risc, no? Evidentment, cap arma blanca, per descomptat, ni encara sigui per apel·lar una avellana, ni una poma, ni cap pal, ni res semblant. No? Vull dir, això ho farem un filtratge inicial. Tothom que entrarà a Teresa Claramunt passarà per aquest filtratge.
0: Entre les principals recomanacions també hi ha la prohibició d'utilitzar petards, bengales o qualsevol altre material pirotècnic, una mesura especialment important davant de l'elevat risc d'incendi forestal. Escoltem en Leo Piqué.
1: Sí, recordem que estem en una situació crítica de risc d'incendi forestal, que per desgràcia dia tras dia, que Castelldefels ja van patir a Gavà fa uns dies que és notícia diària amb els incendis, que no se pot utilitzar pirotècnia, aviso, no es deixem portar per l'alegria, si fos el cas, no se poden llançar bengales ni pirotècnia, perquè a la millor la llancem aquí, pot acabar en un camp, pot encendre's i se'ns pot complicar molt, molt.
0: El dispositiu comptarà amb agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i serveis sanitaris preparats per garantir que la jornada es desenvolupi amb normalitat. Leo Piqué detalla els recursos previstos.
1: A Teresa Claramunt estarem com a mínim de la policia local 25, com a mínim, 25, diguem, treballant directament i uns altres disponibles. També disposarem de presència de Mossos, que aprofito per agrair la seva col·laboració, com sempre, imprescindible. Disposem de furgones d'arro, d'ordre públic, simplement d'una manera d'usessòria, si calgués, que esperem que no calgui que actuen, i les furgones de l'ordre públic estan preparades, vull dir, aquest fet, aquesta final és a tot arreu, se celebra a Gavà, a Viladecans, molts municipis, i ningú estem exempt de tenir algun incident, no? Aleshores, les furgones de l'ordre públic de l'Arro, de Mossos d'Esquadra, estaran disponibles depenent de la necessitat de cada municipi. Per exemple, doncs, la millor, si estan aquí i aquí està cosa tranquil·la, igual tenen que marxar a Sant Vicenç o a Gavà o on calgui, i tant de bo no calgui a cap lloc, no? Però sí que tenim un dispositiu bastant proporcionat per garantir en condicions normals, evidentment, sempre i quan doncs, la gent se comporti amb civisme i aquells grups reduïts que aprofiten aquesta eufòria col·lectiva per fer malifetes queden arraconats i no puguin fer de les d'ells.
0: Com en altres esdeveniments multitudinaris, també s'instal·larà un punt lila per prevenir i actuar davant de qualsevol situació de violència masclista o LGTBI-fòbia. En parla en sotsinspector de la policia, Leo Piqué.
1: Doncs el punt lila, ja com ja va ser habitual des de fa uns quants anys, ja cada acte multitudinari on se concentra molta gent jove i sempre hi ha un risc d'algun tipus d'agressió sexual, com pot ser tocaments o el que sigui, doncs aquest punt lila el tenim allà adreçat en front de l'institut, en front del CERT, i la funció que fan és informativa, sobretot pedagògica, per tal de donar cobertura també a possibles persones que puguin tenir alguna pressió, se van donant doncs, algun tipus d'informació, algun tríptic, i és una forma de dissuadir de que si algú té una intenció sexual, doncs que estigui fora. Nosaltres també donem protecció a Punt Lila, la policia local estem amb ells, i qualsevol constància que ells tinguessin, que alguna persona, alguna noia s'adreçés amb ells explicant-los algun tipus d'alteració, algun tipus d'agressió, d'immediatament actuarem la policia perquè estaríem parlant d'un delicte i caldria actuar en conseqüència.
0: Des de la policia local i l'Ajuntament es fa una crida perquè la final es visqui com una gran festa esportiva amb respecte entre aficions i civisme tant dins com fora de la plaça. Leo Piqué adreça aquest missatge a tota la ciutadania. L'escoltem.
1: El que ens agradaria des de la policia és que n'hi hagués un final amb una victòria de la selecció espanyola, que la gent ho gaudeixi, se deixi portar pels seus sentiments d'eufòria d'una manera controlada, que l'alegria d'alguns o eufòria d'alguns no sigui en detriment d'uns altres, que no cal aturar vehicles per gaudir, per gritar, per saltar, no cal interactuar amb ningú, sinó amb la gent que pensa com tu en aquell moment, i que hi ha molta gent que de vegades no coincideix amb els nostres sentiments. Per exemple, pot haver-hi, si es donés l'hipotètic cas, que esperem que sigui guany Espanya, doncs podem pagar un vehicle argentí, a la millor aquella persona està molt, molt, molt tocada, no?, perquè ha perdut la seva selecció. Hem de ser conscients de respectar sempre a l'altra part, de gaudir sense límits, sempre i quan siguin el respecte a la resta, no? A la resta i als materials. No tenim que trencar res, no s'ha de fer cap malifeta.
0: A partir de les 7 de la tarda hi haurà afectacions al trànsit als carrers de l'entorn de la plaça Teresa Claramunt. L'objectiu és que la final del Mundial torni a convertir Castelldefels en un gran espai de trobada on l'esport i la convivència siguin els veritables protagonistes. Aquest dissabte, Castelldefels viurà una nova jornada dedicada a la solidaritat amb dues iniciatives que compartiran protagonisme. La plaça de l'Església acollirà una nova edició del Dissabte Solidari, mentre que la plaça Neus Català, davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, serà l'escenari d'una nova campanya de donació de sang del Banc de Sang i Teixits. Una oportunitat per conèixer la tasca de les entitats solidàries de la ciutat alhora contribuir a salvar vides amb un gest que només dura uns minuts. El Dissabte Solidari, organitzat pel Consell Municipal de Pau i Solidaritat, reunirà una desena d'entitats que treballen durant tot l'any en projectes de cooperació internacional, educació i justícia global. Ho explica en Ramon Amador, regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat.
2: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances. O sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fem nosaltres normalment a la feina o a l'escola. No? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional. I llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer, conegui doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible.
0: La jornada començarà a les 7 de la tarda i combinarà activitats familiars, estants informatius i actuacions musicals pensades per acostar la solidaritat a tota la ciutadania. Ramon Amador destaca també la programació prevista i posa en valor la feina que desenvolupen les entitats del municipi. L'escoltem.
2: L'horari serà de 7 a 11, mitja, 12 de la nit. Ja estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs, podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
0: A pocs metres de la plaça de l'Església, la plaça Neus Català acollirà una unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits. La campanya arriba en un moment especialment important, ja que durant els mesos d'estiu les donacions acostumen a baixar mentre les necessitats dels hospitals es mantenen. Amb una sola donació es pot ajudar fins a 3 persones. Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits, explica la situació actual de reserves.
3: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació. Nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles i bueno, això ha repercutit. També hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius i llavors això també repercuteix a les reserves i a bueno, les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins a setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
0: A Castelldefels les donacions també han disminuït respecte a l'any passat i aquesta campanya extraordinària vol contribuir a recuperar aquestes xifres. Marta Coca detalla la situació al municipi.
3: Doncs a Castelldefels hem fet aproximadament unes 60 donacions menys que l'any passat, en aquest mateix període. I si mirem el número de campanyes, hem fet 5 campanyes menys que l'any passat. Amb aquesta proposta de recuperar una miqueta aquestes xifres, aquestes donacions que no hem pogut aconseguir, aprofitem aquest dissabte solidari el dia 18 i posarem la unitat mòbil aquí a la plaça de la biblioteca. Intentarem entre tots recuperar una mica i aconseguir una bona campanya.
0: La unitat mòbil estarà oberta de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. Hi poden donar sang les persones entre 18 i 70 anys que gaudeixin de bona salut i portin el DNI. Abans de la donació es fa una breu entrevista mèdica per comprovar que es compleixen tots els requisits. Ho recorda Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits.
3: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques. Potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més al nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill. A l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui amb unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic. Són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però bueno, molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri, hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem, i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar, i el DNI també és molt important portar-lo.
0: Dues iniciatives que comparteixen un mateix esperit solidari i que aquest dissabte convertiran el centre de Castelldefels en un punt de trobada per ajudar els altres, ja sigui coneixent la feina de les entitats o fent una donació de sang que pot arribar a salvar fins a 3 vides. El regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, destaca el certamen que ha consolidat com un espai on, més enllà de les competicions, els artistes poden compartir experiències i crear noves col·laboracions en el certamen Nous Talents. L'escoltem.
4: Les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques. La competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt... hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser molt, també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu guany, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema Indestructible.
0: En aquesta nova edició de Nous Talents hi participaran 18 propostes musicals i 7 de dansa, una xifra que converteix aquesta convocatòria en una de les més nombroses dels darrers anys. Les semifinals tindran lloc divendres i dissabte a les 9 del vespre als Jardins del Castell, mentre que la final se celebrarà diumenge a 2:15 del migdia al Teatre Plaza. Els guanyadors de cada categoria rebran premis econòmics i també l'oportunitat d'actuar a la pròxima Festa Major d'estiu. Cristian Undamal explica que la incorporació de la dansa amplia les disciplines representades i consolida el Castell com un escenari de referència per al talent local. L'escoltem.
4: Hi ha 18 participants, que també és un rècord històric del Nous Talents, 18 participants que comptaran amb la categoria música, i 7 propostes de dansa que també, com per començar en primer any, no està gens malament, i de tots els estils. Tenim bandes solistes i de dansa tenim propostes de contemporani, amb fusió, dansa urbana, espanyol, tenim hip-hop, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i la veritat és que, com deien, no, les categories dos premis, el primer premi serà 1.000 euros, amb més l'actuació de Festa Major, tant de categoria dansa i de la música, i ho veurem en un lloc molt emblemàtic, que ja tots els artistes l'any passat ja els va agradar i creiem que és un espai màgic, que és el castell de la nostra ciutat, no?
0: Més enllà dels premis, el certamen busca donar continuïtat als artistes de la ciutat. Els guanyadors passen a formar part de la programació cultural municipal i poden actuar en diferents espais de Castelldefels al llarg de l'any. Segons destaca el regidor de Cultura i Joventut, aquest és el principal objectiu del concurs: oferir als joves creadors una plataforma perquè el seu talent tingui recorregut més enllà del mateix certamen. L'escoltem.
4: Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit. Ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat, i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, i a vegades pues, hi ha artistes que no, que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades pues, l'invitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment, però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany i que, evidentment, el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins al següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
0: L'entrada tant de les dues semifinals com la final és gratuïta i oberta a tota la ciutadania que podrà descobrir les noves veus i propostes artístiques de Castelldefels. El barri de l'Abaixador es prepara per viure aquest cap de setmana una nova edició de la seva Festa Major, organitzada per l'Associació de Veïns de l'Abaixador amb col·laboració de l'Ajuntament. La jornada oferirà activitats per a totes les edats amb l'objectiu de fomentar la convivència i reforçar els vincles entre el veïnat. La celebració és possible gràcies a la feina que l'entitat organitzadora i el voluntariat desenvolupen durant els mesos per preparar tots els detalls de la festa. Escoltem l'Àlex Agramunt, de l'Associació de Veïns de l'Abaixador.
5: Bueno, amb tot el tema, per exemple, com que s'ha de demanar permisos i tal, comencem ja 3 mesos abans, bueno, més de 3 mesos, per saber si podem comptar amb gent per preparar-la i tal, i llavors, una vegada sabem si podem comptar amb gent, amb veïns i tal, o gent de l'associació, doncs ja la comencem a preparar i a pensar. Però com que més o menys sempre fem el mateix format, som al voltant de 20 persones o així preparant-ho, pues, bueno, fem això, no ens compliquem i sempre fem el mateix tipus de festa. Llavors, pues, això, sí, uns 3 mesos, però després es demana permisos, s'aprova tot i al final et diria que 3 setmanes, un mes com a molt, molt d'hora és quan comencem ja a posar-nos en sèrio. L'associació de veïns, d'així de l'associació de veïns socis o de la Junta, potser unes 7 o 8 persones, però sempre hi ha aquestes persones properes que cada any hi comptem, que potser són socis o potser són veïns simplement, que al final, per proximitat familiar o d'amistat o de veïns directament, doncs al final ja comptem amb això, amb unes 25 persones que sempre al final, el mateix dia i els dies abans acabem preparant i estant el mateix dia.
0: Més enllà de les activitats, la Festa Major s'ha consolidat com un punt de trobada per als veïns en un dels barris més extensos de la ciutat, afavorint que les persones es coneguin i comparteixin una jornada festiva. Escoltem l'Àlex Agramunt, de l'Associació de Veïns.
5: La festa, al final, acaba sent un desencadenant del que reivindica la gent que viu aquí. Vull dir que sí, és veritat, abans era un barri molt residencial, les segones residències, i vivia poqueta gent. I ara cada vegada, doncs, vull dir que s'ha canviat molt la situació, ara cada vegada hi viu més gent i els estiuejants, doncs, són menys, potser. I la gent que viu, doncs, es passa aquí la resta de l'any. Llavors, com que també és una zona així com molt allargada, diguem, molt, no hi ha un nucli, no hi ha una plaça, la gent es troba a la platja o es troba així, és complicat, no? Fins que ara, per exemple, que hi ha l'Espai del Mar des de fa uns anys, que és una cosa que es va lluitar molt des de l'associació, la veritat és que costa molt trobar veïns o coincidir. Vull dir que al final molts veïns, per exemple, viuen al costat, tenen els veïns al costat i pràcticament ni es coneix molta gent, perquè o són estiuejants o vas a casa a dormir i després a treballar i tal, i llavors, clar, és complicat. I, en canvi, una manera de fer la festa aquesta era una manera de que molts veïns, i s'ha aconseguit, perquè portem molts anys fent-ho, i arrel de la festa, del sopar i tal, molta gent ha coincidit en aquesta festa i ha acabat fent amistats o vincles molt, molt, molt importants amb persones que pràcticament ni es coneixien, no? I la veritat és que això és una de les coses que és el que preteníem.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, divendres 17 de juliol a Castelldefels. La plaça Teresa Claramunt torna a ser aquest diumenge l'epicentre del futbol a Castelldefels. Després de l'ambient que es va viure durant la semifinal del Mundial, l'Ajuntament instal·larà novament una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final del Campionat del Món masculí de futbol masculí que confrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. Aquest dissabte, Castelldefels tornarà a demostrar el seu esperit solidari amb una jornada que combinarà la tasca de les entitats socials amb una nova campanya de donació de sang. La plaça de les Palmeres acollirà una nova edició del Dissabte Solidari, mentre que el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania perquè contribueixi a mantenir les reserves durant els mesos d'estiu. Aquest cap de setmana descobreix els nous talents de 2026. Castelldefels tornarà a donar protagonisme al talent emergent amb una nova edició de Nous Talents, el certamen juvenil que aquest cap de setmana celebrarà les semifinals als Jardins del Castell i la gran final diumenge al Teatre Plaza. El concurs, adreçat a joves d'entre 12 i 35 anys, vinculats a la ciutat, incorpora enguany com a principal novetat una categoria de dansa que s'afegeix a la tradicional competició musical. I la Festa Major del Baixador, un cap de setmana de festa i convivència al barri. El barri prepara per viure aquest cap de setmana una nova edició de la seva Festa Major, organitzada per l'Associació de Veïns de l'Abaixador amb col·laboració de l'Ajuntament. La jornada oferirà activitats per a totes les edats amb l'objectiu de fomentar la convivència i reforçar els vincles del veïnat. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. En Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins dilluns.

0: Afons.
1: Les dades són cada vegada més importants per prendre bones decisions també a l'administració pública. Saber com evoluciona la població, quins serveis necessita un municipi, com es compara amb altres ciutats similars o quins recursos té disponibles pot marcar la diferència a l'hora de planificar el futur. Amb aquesta voluntat, la Diputació de Barcelona continua ampliant i millorant el Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, una plataforma pública que permet consultar i analitzar informació dels 311 municipis de la demarcació. Per conèixer millor què aporta aquesta plataforma i com pot ajudar municipis com el nostre, com Castelldefels, avui es acompanya en conversa telefònica la gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, la senyora Nicolasa Pérez Sánchez. Nico, molt bon dia i gràcies per atendre la trucada de Ràdio Castelldefels.
2: Molt bon dia. En primer lloc, doncs, moltes gràcies per l'oportunitat de parlar del nostre centre d'anàlisi i us explico una mica l'origen. El 2021 nosaltres vam fer com un repositori de tots aquells serveis que presten els municipis, dels 311 de la província de Barcelona. Aquí tenim els obligatoris, mínims obligatoris, els obligatoris per tant de població, per normativa sectorial i altres que vam considerar d'interès. És a dir, arriba el 5G, arriba, tenen entitat financera, caixer, o aquells que són estructurals que no tenim una llista a la normativa que ens digui, però sense que aquests no poden prestar els serveis. Per exemple, la plantilla, els habilitats nacionals, secretari interventor, la comptabilitat, el

0: padró d'habitants i també recull qui presta aquest servei, si és el propi Ajuntament, ho fa la Diputació, la Generalitat, Serveis Socials o Consells Comarcals. Una vegada hem tingut tot això amb dades fiables i de dades obertes, el que hem fet aquesta transformació ara és donar un pas més. És a dir, tenim les dades imprescindibles, dades fiables, i el que havíem de saber és tenim la dada, però què significa respecte de què. Uh-huh. I és aquesta la transformació que fem del centre d'anàlisi. El que estem fent és un coneixement col·lectiu i amb indicadors, de manera que l'Ajuntament o qualsevol ciutadà, però sobretot és una eina per poder planificar, pot saber, tinc una població envellida o no, però respecte de què? Està creixent, no està creixent, la renda... es tracta de tenir dades per la presa de decisions. Uh-huh. Aquest és el marc, diguem-ne.
1: És una plataforma que és més que un repositori de dades. És una eina de govern amb aquestes característiques que ens explicaves.
0: Exacte. O sigui, una vegada teníem tot el repositori, el que hem fet és treure indicadors perquè pugui servir al govern de qualsevol ajuntament a prendre decisions, perquè es pot equiparar, i nosaltres el que estem aquí d'entrada hem fet és qualsevol ajuntament, hi ha els indicadors respecte dels 10 municipis similars, l'indicador mateix respecte de la comarca a la qual pertany i respecte de tota la província. Amb aquests indicadors, que no vol dir que siguin millors o pitjors, sinó que pot prendre decisions en aquest sentit.
1: Uh-huh. I a la pràctica ens podries posar un exemple de com pot utilitzar, per exemple, un alcalde, un regidor o un equip tècnic d'un ajuntament quan han de planificar polítiques públiques, com poden fer servir l'eina i aquesta comparativa, com els hi pot afegir valor als ajuntaments?
0: Doncs mira, un exemple seria, si tu tens un índex de població molt envellit, doncs tu has de projectar, o l'equip de govern, per dir, doncs, amb aquest índex de població tan envellit, potser no necessitaré tants llars d'infants i necessitaré residències. Es tracta de poder tenir aquestes dades per poder veure quina és la política pública que voldré implantar a mig termini i llarg termini.
1: Uh-huh. A més, una de les...
0: Aquesta és important.
1: Uh-huh. Una de les novetats també que informàveu fa pocs dies des de la Diputació de Barcelona sobre la vostra plataforma, aquest centre d'anàlisi de serveis municipals, és que ara es poden generar els informes, els gràfics, els mapes i les taules descarregables. Quin valor afegeix Exacte. També a aquest nou recurs?
0: Doncs que ja pots, l'equip de govern, o qualsevol ciutadà, però sobretot està destinat a l'equip de govern, al descarregar-se l'informe, doncs és una part ja d'allò que vulgui fer, ho té en un informe amb una qualitat. ¿Vale? I el detall de les taules també hi és i es pot descarregar, ¿vale? Perquè tot és en obert.
1: Mm-hmm. O sigui, clar, estic pensant també, Nico...
0: Això també ens serveix a nosaltres, també, mm-hmm. perquè si nosaltres hem d'anar a algun ajuntament que fem assistència, ens podem descarregar totes les dades perquè, com que veus, de primeres està sortint unes dades del municipi. Vale? L'emmarca en la comarca, els habitants, el pressupost, la plantilla. Vale? I nosaltres també ens descarreguem aquests informes i el portem quan hem de fer algun tipus d'assistència concreta.
1: Uh-huh. Estic pensant també ara, Nico, que precisament aquests dies, i ja fa temps, portem uns anys amb un pla director aquí a Castelldefels que s'està implementant el projecte Smart City, i ara fa uns dies sortia una darrera notícia que a la ràdio vam estar parlant sobre el projecte i ens explicaven des de l'Ajuntament aquesta importància d'unificar les dades. I clar, entenc que si des dels ajuntaments, també a diferents municipis, nosaltres parlem del nostre cas propi, no? Però s'està treballant en aquesta gestió de les dades, en unificar els criteris en què tot estigui en un mateix punt, si des de Diputació oferiu aquesta plataforma i oferiu l'opció que tot sigui descarregable, això facilita que després es pugui unificar amb les dades que ja compta l'Ajuntament, que no quedi per una banda les dades que poden consultar a la vostra plataforma i per altra les dades que l'Ajuntament està treballant en el seu dia a dia. D'aquesta manera jo crec que ajudeu, no?, a unificar.
0: Sí, i a més, ara en l'últim trimestre, ara que ja tenim la plataforma, i a més que és amable de gestionar, de navegar, i ha enviat al nostre diputat i vicepresident segon de la Diputació i diputat de la nostra àrea, una carta a tots els alcaldes i alcaldesses, en el qual nosaltres el que oferim és inserir la plataforma nostra, o sigui, l'enllaç amb la capa visual i comunicativa que tenim, en totes les webs municipals. De manera que no caldrà anar a la web de la Diputació, sinó que directament l'enllaç des de la pròpia web de l'Ajuntament el derivarà cap aquí.
1: Perfecte. I a més, estic recordant també un altre dels elements que heu afegit a la vostra plataforma, és una prestatgeria virtual amb estudis i recursos formatius. Sí. Aquí, clar, quin paper juga la formació dels càrrecs electes en una administració cada vegada que s'ha de basar més en les dades?
0: Sí, però ja nosaltres hem fet en aquesta prestatgeria, si heu visitat, tenim, per exemple, hem posat, quan ara s'ha aprovat l'Estatut dels Municipis Rurals d'Especial Atenció, doncs un apartat dedicat específicament a aquests municipis, que el que està és bevent del propi centre, però perquè hi puguin anar. O amb aquesta problemàtica que haureu sentit del tema de les habilitats, que és imprescindible en qualsevol ajuntament, doncs també tenim aquestes dades. I aquesta formació no és que sigui de les dades, sinó el que ens estem oferint, que enllacem amb la pròpia plataforma que tenim a la direcció de formació, de cara a les properes eleccions, que entrarà doncs, electes, alguns electes nou, és quin àmbit en la seva matèria, què és el que cal conèixer. Vale? Després ja pots anar a les dades, però primer oferim en aquesta prestatgeria aquest recurs formatiu o autoformatiu. Uh-huh. I com ara veus també, si navegues per la plataforma, quan hi ha serveis també i vas a les taules, doncs quina norma és la que s'aplica per cada cas. No?
1: Perfecte. I fent una mica també d'històric de la plataforma, ens explicaves, Nico, que la plataforma es va posar en marxa en 2021 i va ser el 2023 quan la plataforma es va obrir i des de llavors està oberta a qualsevol persona, o sigui, qualsevol persona que ens estigui escoltant, la ciutadania, i pot entrar, pot navegar, pot buscar Castelldefels, pot buscar un altre municipi i trobar totes aquestes dades. Per què era important? Perquè va néixer en 2021 adreçada a professionals i després ja es va obrir a qualsevol persona. Per què era important fer aquest canvi que no quedés restringida?
0: Primer, perquè aquesta era la idea inicial, de tenir obert. Primer havíem de fer un testeig amb tècnics. Uh-huh. I ja, una vegada fet, pensa que arribar a tenir la dada, què significa la dada, encara que nosaltres ho recollim tot de dades obertes, per exemple, ens vam trobar a l'inici, quan treballàvem, quines són les instal·lacions municipals esportives, per exemple. Nosaltres ho anem a buscar a dades obertes de la Generalitat. I al descarregar, això s'ha de depurar, perquè, per exemple, la Generalitat, a les seves dades obertes, considera que instal·lacions esportives són els espais de les escoles. Però això no és una instal·lació esportiva d'acord amb la normativa municipal. Vale? Uh-huh. Llavors, això s'ha de depurar. Una vegada feta aquesta depuració, ja la vam posar al web en obert. Uh-huh. Com a repositori.
1: I d'aquesta manera, aquest tipus d'eines contribueixen a reforçar la confiança de les institucions i també la transparència de l'administració.
0: Exactament, exactament. Aquesta és la idea bàsica, és a dir, tots hem de tenir accés a allò que fem des de l'administració, no? Perquè el que estem fent és per la ciutadania i la ciutadania és com retre comptes de què estem fent. No? Una altra qüestió important, jo crec, és que si heu navegat, a vegades, quan, per exemple, algun municipi diu em falta un servei o es detecta que no té aquell servei o que l'indicador està per sota, si Diputació de Barcelona, en el seu catàleg de serveis, que és una eina molt important d'assistència als ajuntaments dintre de la xarxa de governs locals, doncs directament et diu Diputació t'ofereix aquest recurs, sempre que sigui i s'inclogui en els requisits que té l'Ajuntament i que demana el recurs i si està en termini de demanar-ho. I directament l'Ajuntament pot anar al porta el català que serveix per fer la petició, si vol. Uh-huh. Aquesta eina també serveix a la Diputació de Barcelona perquè traient quines podrien ser les mancances que trobem en serveis als ajuntaments, de dir, doncs, hi ha molts. Pot també dirigir quina és l'acció o l'oferta que pot fer la Diputació. O sigui, és una eina que serveix a tothom, en realitat com si fos un 365.
1: Clar, és una eina que al final també permet millorar la col·laboració, perquè detecteu, com ens expliques, detecteu les necessitats i podeu plantejar no només l'Ajuntament, la ciutadania, hi ha beneficis per tothom, també per Diputació, per aquesta mirada en detall a cadascun dels municipis i plantejar millor aquestes polítiques públiques que estàvem explicant.
0: Exactament. D'això es tracta.
1: I si fem aterrar l'entrevista al territori, hi ha algun indicador de Castelldefels que els hagi cridat especialment l'atenció?
0: No, pensa que nosaltres el que estem oferint és no fem judici de valor. ¿Vale? És a dir, un ajuntament pot dir, mira, és que la meva densitat de població és molt elevada, no? En el cas de Castelldefels. Però això és bo o és dolent? Nosaltres no entrem en si és bo o és dolent. Oferim la dada. I aquí sí que és veritat que hem vist que el cens d'activitats no ens consta i hem oferit doncs, el recurs que ofereix la Diputació en el cas de Castelldefels. També s'ha de dir que algun ajuntament ha mostrat per què no fiquem aquesta dada, però hem de tenir una dada que sigui de dada oberta o accessible i que es pugui actualitzar de forma automàtica. Vale? Si veus al navegar per sobre de qualsevol dels ítems que tenim, allà s'està dient d'on traiem la font, les dades, i quina és l'última actualització d'aquella dada. Perquè el centre s'actualitza cada dia. I llavors va a buscar a les diferents fonts i si estan actualitzades, ho canvia la dada. Per exemple, el cens de població i habitatges, això es treu de l'IDESCAT i la dada última que té és del 2025.
1: Doncs, precisament, abans d'entrar a l'entrevista, estàvem consultant aquestes dades de Castelldefels. Sí que hem vist alguns indicadors interessants, sense, exacte, com ens estava explicant Nico, no, l'indicador el que ens diu és una dada objectiva, no hi ha un judici de valor, perquè això, òbviament, és ja la feina del propi municipi qui, amb tot el seu context, podrà extreure les conclusions oportunes i també, doncs, com per exemple, l'exemple que ens posaves tu mateixa també a l'inici, doncs, si es detecta un índex amb llit, doncs apostant al futur per més residències, no? O si és el contrari, per cases d'infants o el que pertoqui. En el cas concret de Castelldefels, en termes de creixement en els darrers 5 anys, hem crescut per sobre de... El nostre ritme de creixement és per sobre de municipis similars o a la comarca. I també un altre punt que ens ha cridat l'atenció és el de la població més jove. O sigui, aquests són alguns dels detalls que podem extreure d'aquesta plataforma.
0: Sí. A veure, nosaltres posem que us surt la mitjana més jove en la comparativa. Clar, posem més jove perquè 42 i algo, bueno, un pot considerar que és més jove o no, però en realitat l'indicador és que és més jove que els altres. I és una qüestió a tenir en compte, perquè permet un relleu generacional.
1: Sí, a més, sí, exacte. I ara que comentes relleu generacional, després hi ha aquesta altra opció de fer una mirada general del municipi que et surten tots els indicadors clau i et surten amb el vermell, verd, segons si creix, si baixa, no? O sigui, tens una comparativa, o sigui, una mirada més general del municipi. I aquí parlava doncs, que tenim una densitat de població més elevada que els municipis comparables, aquesta població relativament jove i el que precisament ens apuntaves, Nico, aquest relleu generacional més favorable. També parla del pes del turisme i la situació laboral relativament favorable. Tot això en comparació amb municipis de població i nivell de despesa similars. Aquest és, per exemple, un dels beneficis, una d'aquestes pantalles que podem extreure de la vostra plataforma i que ens dona aquesta mirada general. I fins i tot també hi ha un apartat que menciona aquí empreses per 1.000 habitants. O sigui, et permet veure la comparativa d'empreses i d'establiments turístics, també posa.
0: Sí, sí, sí. Realment... La informació és molt valuosa de cara als governs municipals. Molt, molt valuosa. Aquí hem posat densitat de població en vermell, que no vol dir que sigui un problema, vol dir que, atenció, que la densitat és molt elevada. Si la població és jove i ha de créixer, doncs són qüestions que ha de valorar l'equip de govern de futur.
1: Clar, per anticipar-se a les necessitats que ens arriben. Per exemple, en habitatge, en equipaments, mobilitat, els serveis públics en general.
0: Sí. En general, l'aigua, tot, perquè s'ha de veure el conjunt de la població. I és bo també saber què teniu al voltant o que té un ajuntament al voltant perquè poden també sumar sinergies. Vale? Al cap i a fi no estem sols, ni els municipis, sumar sinergies.
1: I mirant ara ja cap al futur de la plataforma, perquè tot just ens arribava aquesta informació per part vostra, la Diputació de Barcelona, que s'estava actualitzant, ja hem mencionat, va néixer en 2021, el 2023 va ser quan ja es va obrir també com a eina oberta a tothom, a tota la ciutadania, més enllà només de l'àmbit professional de l'administració. I ara, quin és el repte de futur que teniu sobre la taula? Teniu previsió de noves funcionalitats o nous indicadors?
0: Sí. Tenim, la previsió és incrementar indicadors i l'altra és, nosaltres ara posem, mira, et pots comparar, nosaltres fem la comparativa amb aquests 10 municipis similars, però la idea i el que tenim ja, estem treballant, és que l'Ajuntament digui, bueno, jo em vull comparar doncs, a tal Ajuntament, que pugui triar els ajuntaments de la comparativa. Perquè potser al seu municipi turístic, doncs, potser comparar-se amb Rubí té similituds pressupostàries o de població, però no té aquesta altra característica. I l'Ajuntament pot dir, mira, doncs aquest és el següent pas que nosaltres volem donar. A part de crear doncs, una xarxa de referents, no? Tant d'administracions com de tècnics. Vale? Perquè el que volem és que sigui i es converteixi en una plataforma que ja ho és de coneixement, però de transferència de coneixement. Aquesta és la fita que anem incorporant de tots els serveis que tenim, que ja té la plataforma, doncs anar incrementant els indicadors i facilitar als ajuntaments que puguin triar amb qui es volen comparar, també. Els ajuntaments o la ciutadania, no?
1: Doncs ja per acabar, des de la teva experiència treballant al servei dels governs locals, quina és la principal transformació que està vivint avui dia el municipalisme?
0: Doncs la principal transformació jo crec que és que hem de fer front doncs, a tot aquest canvi que es produirà de la forma de fer les coses amb la intel·ligència artificial, que ja la tenim, la fem servir quasi bé dia a dia, però això tindrà una incidència molt més gran. I hi haurà una part també molt important que no hem de perdre de vista, és que cada vegada la ciutadania demandarà més o necessitarà una atenció directa, també. I el que és molt important, i jo crec que això li toca als governs supramunicipals com la Diputació, és que aquelles qüestions que siguin molt estructurals dels ajuntaments ho pugui fer la pròpia Diputació per delegació de l'Ajuntament, evidentment. I així els ajuntaments poden fer més el que és la prestació directa de serveis. Per exemple, en els municipis que són de molt poca estructura, parlo de fins a 5.000 habitants, Diputació fa directament la nòmina d'aquests municipis. Tenen molt pocs treballadors i que es puguin dedicar a fer aquesta part o la comptabilitat. I ells poden dedicar-se a altres qüestions. Crec que s'ha de sumar eficiència i aprofitar doncs, el supramunicipalisme que hi ha, sigui diputacions o consells comarcals.
1: Sí, perquè concretament en tenim 98 de 112 municipis rurals a les comarques de Barcelona que es consideren municipis rurals d'especial atenció. Exactament què ens implica aquesta terminologia? És el que ens estaves explicant ara d'aquest suport extra que dona la Diputació.
0: Exacte, sí. Clar, significa, i en aquests la pròpia normativa, encara que ha de desenvolupar, ho recull, però Diputació ja ho fa, no? És a dir, en aquests municipis, nosaltres, per exemple, la part estructural, el que diem serveis generals en un ajuntament, no? Seria, doncs, fem la nòmina, la fem nosaltres, som les seves mans, per dir-ho d'una manera, o el padró d'habitants, el fem fins a 30.000 habitants. Vale? O sigui, la persona es va empadronar a l'Ajuntament, però tot l'intercanvi amb l'INE ho fem des de Diputació. O la comptabilitat, el delegat de protecció de dades, fer les webs, el portal de transparència. Tot això en aquests municipis de menor número d'habitants i estructura l'Ajuntament, doncs s'ha de fer economies d'escala. Això ja ho fa la Diputació. El seu ADN és fer aquesta assistència, no? I a més aquestes són prestacions continuades, no és que s'hagi de demanar cada vegada.
1: I en el cas nostre de Castelldefels, doncs el que contem és el que també ens explicaves, aquests recursos del catàleg de serveis de la Diputació que ajuden a orientar les estratègies de cooperació i aquest suport que feu amb els ajuntaments i que ara doncs encara tenen més ajuda amb aquest centre d'anàlisi de serveis municipals que us permet detectar i avançar-vos a oferir els recursos necessaris en el catàleg de serveis.
0: Exacte. I a l'Ajuntament... Clar, a l'hora que hi ha un servei que potser té disponible un recurs, en lloc de, o millor buscar en el catàleg, que són 300, més de 300 recursos que es donen als ajuntaments, doncs directament li surt el que està relacionat amb aquell ítem i pot anar i demanar-ho.
1: Ah, directament a la plataforma, quan està consultant les dades ja li surt vinculat i ho troba tot, clar, molt més ràpid, molt més eficient.
0: Sí. Sí. I també tenim una bústia per suggeriments, observacions, el que sigui. I si, per exemple, un ajuntament diu, mira, no tenim aquest indicador a la plataforma, però voldríem saber d'algun tema en concret, sempre que siguin serveis municipals, que els tenim tots, ja us ho dic, nosaltres també li faríem aquesta assistència.
1: Perfecte. Doncs Nico Pérez, gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels per ajudar-nos a descobrir que darrere d'una plataforma de dades hi ha molt més que números.
0: Exacte, hi ha molt més que números.
1: Molt més, molt
0: més.
1: Jo
0: us animo a tothom a entrar, mirar i si voleu fer suggeriments, nosaltres encantats perquè és una millora i és, doncs, ens cal el coneixement col·lectiu.
1: I aquesta bústia la trobaran directament ja al Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals.
0: Al Centre d'Anàlisi.
1: A la vostra pàgina web, al CASM. Molt bé. Doncs sí. Moltíssimes
0: I properament,
1: gràcies.
0: Directament ho tindreu a la web del vostre ajuntament.
1: Exacte, correcte, correcte, que a l'entrevista ens has comentat que justament s'ha fet aquests dies l'enviament a l'Ajuntament, per tant, de seguida ho trobarem també vinculat i es farà també aquesta comunicació. Hem començat amb aquesta primera entrevista des de Ràdio Castelldefels i continuarem informant també de les dades que podem extreure d'aquest centre d'anàlisi de serveis municipals de la Diputació de Barcelona, que ens permet a la ciutadania i als professionals del món local visualitzar, analitzar i comparar els serveis públics dels 311 municipis de la demarcació. Amb això ja sí que acabem l'entrevista. Nico Pérez, gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local, moltíssimes gràcies pel teu temps.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I molt bon dia, que vagi molt bé i fins la...
2: A fons.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Indianàpolis.

Teresa, Claramunt tornarà a ser aquest diumenge l'epicentre del futbol a Castelldefels. Després de l'ambient que es va viure durant la semifinal del Mundial, l'Ajuntament instal·larà novament una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final del Campionat del Món masculí que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. Aquest dissabte, Castelldefels tornarà a demostrar el seu esperit solidari amb una jornada que combinarà la tasca de les entitats socials amb una nova campanya de donació de sang. La plaça de l'Església acollirà una nova edició del Dissabte Solidari, mentre que el Banc de Sang fa una crida a la ciutadania perquè contribueixi a mantenir les reserves durant els mesos d'estiu. Descobreix els nous talents 2026 aquest cap de setmana. Castelldefels tornarà a donar protagonisme al talent emergent amb una nova edició de Nous Talents, el certamen juvenil que aquest cap de setmana celebrarà les semifinals als Jardins del Castell i la gran final diumenge al Teatre Plaza. El concurs va adreçat a joves d'entre 12 i 35 anys vinculats a la ciutat, incorpora enguany com a principal novetat una categoria de dansa que s'afegeix a la tradicional competició musical. Festa Major a l'Abaixador, un cap de setmana de festa i convivència al barri. El barri de l'Abaixador es prepara per viure aquest cap de setmana una nova edició de la seva Festa Major, organitzada per l'Associació de Veïns de l'Abaixador amb col·laboració de l'Ajuntament. La jornada oferirà activitats per totes les edats amb l'objectiu de fomentar la convivència i reforçar els vincles entre el veïnat. Comencem!

0: Després de l'ambient que es va viure durant la semifinal del Mundial, l'Ajuntament instal·larà novament una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final del Campionat del Món de Futbol Masculí que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. El partit començarà a les 9 del vespre, però les activitats arrencaran una hora abans amb música i animació. La previsió és que, igual que dimarts, milers de persones es concentren a la plaça Teresa Claramunt per seguir aquest partit històric. Per aquest motiu, s'ha preparat un ampli dispositiu de seguretat. A més, la gran afluència prevista a Castelldefels compta amb una important comunitat argentina, fet que fa especialment rellevant per garantir una bona convivència entre les dues seleccions. Ho explica Leo Piqué, sotinspector de la policia local de Castelldefels. L'escoltem.
1: Doncs mira, jo m'atreveria a dir que estem preparant un dispositiu de màxims. De màxims perquè, primer perquè és una final d'un mundial, que des del 2010 no hi hem arribat a cap, no? És un fet important, molt transcendental. La qual cosa, doncs, la gent està supercontenta, superalegre, amb ganes de gaudir-ho. I després també no podem oblidar que estem jugant davant d'Argentina, no? L'Argentina, que és un país jo considero germà, i que està defensa encara més on realment la colònia d'argentins és tremenda, no? Històricament, no? Una població argentina molt, molt important. I doncs, bueno, són dues aficions que ho viuen i considerem que, clar, vull dir, quan es deixem portar una mica pel sentiment, doncs pot haver-hi cert risc. Aleshores, com jo te deia, ho estem preparant un dispositiu de màxims efectius. Estem parlant de, entre Mossos i policies locals, podem ser unes 40 persones directes al lloc, més a més el que se pot mobilitzar, que pot ser molt més, evidentment, esperem que no calgui de cap forma. També tindrem protecció civil col·laborant, com sempre, tindrem ambulàncies i tindrem qualsevol cosa que faci falta en aquell moment, que la gent que vagi a gaudir d'aquest moment històric allà a Teresa Claramunt, que tingui clar que la policia local i l'Ajuntament i totes les institucions estaran pendents de la seva seguretat i de garantir-los un bon dia en la part que ens transcendeix, i l'altra part ja serà el resultat del partit.
0: Per accedir a la plaça s'establiran 4 punts de control. Els agents revisaran els accessos per impedir l'entrada d'objectes que puguin representar un risc per la seguretat de les persones. Leo Piqué ens explica com funcionarà aquest dispositiu.
1: Nosaltres farem el dispositiu com la semifinal, farem un filtratge inicial, hi haurà 4 entrades, aprofito per dir a la gent que vull anar, que no s'ho prengui mal, simplement és algo de seguretat que tenim que implementar. És a dir, hi haurà 4 entrades on realment estarem policies fent un filtratge i no deixarem passar cap botella de vidre. Ja aprofito per dir que si algú porta vidre que li prendrem, l'hauran d'abocar un contenidor, perquè està prohibit llençar el vidre com a seguretat, perquè no puguin haver-hi

0: llançaments posteriors, no? D'algun desaprensiu, alguna persona estigui en condicions, i qualsevol, qualsevol objecte que creiem de risc, no? Evidentment, cap arma blanca, per descomptat, ni aunque sea para pelar una avellana, ni una poma, ni cap pal, ni res semblant. No? Vull dir, això ho farem un filtratge inicial. Tothom que entrarà a Tessaclar amb un passar per aquest filtratge.
1: Entre les principals recomanacions també hi ha la prohibició d'utilitzar petards, bengales o qualsevol altre material pirotècnic, una mesura especialment important davant de l'elevat risc d'incendi forestal. Escoltem en Leo Piqué.
0: Sí, recordem que estem en una situació crítica de risc d'incendi forestal, que per desgràcia, dia tras dia, que este fet ja vam patir a Gavà fa uns dies uns, que és notícia diària amb els incendis, que no se pot utilitzar pirotècnia, aviso, no es deixem portar per l'alegria, si fos el cas, no se poden llançar bengales ni pirotècnia, perquè a la millor la llancem aquí, pot acabar en un camp, pot encendre's i se'ns pot complicar molt, molt.
1: El dispositiu comptarà amb agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i serveis sanitaris preparats per garantir que la jornada es desenvolupi amb normalitat. Leo Piqué detalla els recursos previstos.
0: A Tres de Claramunt estarem com a mínim de la policia local 25, com a mínim, 25 diguem, treballant directament i uns altres disponibles. També disposarem de presència de Mossos, que aprofito per agrair la seva col·laboració, com sempre, imprescindible. Disposem de furgones d'arro, d'ordre públic, simplement d'una manera d'usasòria, si calgués, que esperem que no calgui que actuen, i les furgones d'ordre públic estan preparades, vull dir, aquest fet, aquesta final és a tot arreu, se celebra a Gavà, Viladecans, molts municipis, i ningú estem exempt de tenir algun incident, no? Aleshores, les furgones d'ordre públic de l'Arro, de Mossos d'Esquadra, estaran disponibles depenent de la necessitat de cada municipi. Per exemple, doncs, potser si estan aquí i aquí està cosa tranquil·la, igual tenen que marxar a Sant Vicenç o a Gavà o on calgui, i tant de bo no calgui a cap lloc, no? Però sí que tenim un dispositiu bastant proporcionat per garantir en condicions normals, evidentment, sempre i quan doncs, la gent se comporti amb civisme i aquells grups reduïts que aprofiten aquesta eufòria col·lectiva per fer malifetes queden arraconats i no puguin fer de les d'ells.
1: Com en altres esdeveniments multitudinaris, també s'instal·larà un punt lila per prevenir i actuar davant de qualsevol situació de violència masclista o LGTBI-fòbia. En parla en sotsinspector de la policia, Leo Piqué.
0: Doncs el punt lila, ja com ja va ser habitual des de fa uns quants anys, ja cada acte multitudinari on se concentra molta gent jove i sempre hi ha un risc d'algun tipus d'agressió sexual, com pot ser tocaments o el que sigui, doncs aquest punt lila el tenim allà adreçat enfront de l'institut, enfront del CERT, i la funció que fan és informativa, sobretot pedagògica, per tal de donar cobertura també a possibles persones que puguin tenir alguna pressió, se van donant doncs, algun tipus d'informació, algun tríptic, i és una forma de dissuadir de que si algú té una intenció sexual, doncs que estigui fora. Nosaltres també donem protecció a Punt Lila, la policia local estem amb ells, i qualsevol constància que ells tinguessin, que alguna persona, alguna noia s'adrecés amb ells explicant-los algun tipus d'alteració, algun tipus d'agressió, d'immediatament actuarem la policia perquè estaríem parlant d'un delicte i caldria actuar en conseqüència.
1: Des de la policia local i l'Ajuntament es fa una crida perquè la final es visqui com una gran festa esportiva amb respecte entre aficions i civisme tant dins com fora de la plaça. Leo Piqué adreça aquest missatge a tota la ciutadania. L'escoltem.
0: El que ens agradaria des de la policia és que n'hi hagués un final amb una victòria de la selecció espanyola, que la gent ho gaudeixi, se deixi portar pels seus sentiments d'eufòria d'una manera controlada, que l'alegria d'alguns o eufòria d'alguns no sigui en detriment d'uns altres, que no cal aturar vehicles per gaudir, per gritar, per saltar, no cal interactuar amb ningú, sinó amb la gent que pensa com tu en aquell moment i que hi ha molta gent que de vegades no coincideix amb els nostres sentiments. Per exemple, pot haver-hi, si es donés l'hipotètic cas, que esperem que sigui guanyi Espanya, doncs podem pagar un vehicle argentí, a la millor aquella persona està molt, molt, molt tocada, no? Perquè ha perdut la seva selecció. Hem de ser conscients de respectar sempre a l'altra part, de gaudir sense límits, sempre i quan siguin el respecte a la resta, no? A la resta i als materials. No tenim que trencar res, no s'ha de fer cap malifeta.
1: A partir de les 7 de la tarda hi haurà afectacions al trànsit als carrers de l'entorn de la plaça Teresa Claramunt. L'objectiu és que la final del Mundial torni a convertir Castelldefels en un gran espai de trobada on l'esport i la convivència siguin els veritables protagonistes. Aquest dissabte, Castelldefels viurà una nova jornada dedicada a la solidaritat amb dues iniciatives que compartiran protagonisme. La plaça de l'Església acollirà una nova edició del dissabte solidari, mentre que la plaça Neus Català, davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, serà l'escenari d'una nova campanya de donació de sang de donació de sang del Banc de Sang i Teixits. Una oportunitat per conèixer la tasca de les entitats solidàries de la ciutat a l'hora de contribuir a salvar vides amb un gest que només dura uns minuts. El dissabte solidari, organitzat pel Consell Municipal de Pau i Solidaritat, reunirà una desena d'entitats que treballen durant tot l'any en projectes de cooperació internacional, educació i justícia global. Ho explica en Ramon Amador, regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat.
2: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fan nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica, doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer, pugui conegui doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible.
1: La jornada començarà a les 7 de la tarda i combinarà activitats familiars, estants informatius i actuacions musicals pensades per acostar la solidaritat a tota la ciutadania. Ramon Amador destaca també la programació prevista i posa en valor la feina que desenvolupen les entitats del municipi. L'escoltem.
2: L'horari serà de 7 a 11:30-12 de la nit. Ja estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Pau i Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
1: A pocs metres de la plaça de l'Església, la plaça Neus Català acollirà una unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits. La campanya arriba en un moment especialment important, ja que durant els mesos d'estiu les donacions acostumen a baixar mentre les necessitats dels hospitals es mantenen. Amb una sola donació es pot ajudar fins a 3 persones. Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits, explica la situació actual de reserves.
3: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació. Nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles i bueno, això ha repercutit. També hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius i llavors això també repercuteix a les reserves i a bueno, les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
1: A Castelldefels les donacions també han disminuït respecte a l'any passat i aquesta campanya extraordinària vol contribuir a recuperar aquestes xifres. Marta Coca detalla la situació al municipi.
3: Doncs a Castelldefels hem fet aproximadament unes 60 donacions menys que l'any passat, en aquest mateix període. I si mirem el número de campanyes, hem fet 5 campanyes menys que l'any passat. Amb aquesta proposta de recuperar una miqueta aquestes xifres, aquestes donacions que no hem pogut aconseguir, aprofitem aquest dissabte solidari el dia 18 i posarem la unitat mòbil aquí a la plaça de la biblioteca. Intentarem entre tots recuperar una mica i aconseguir una bona campanya.
1: La unitat mòbil estarà oberta de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. I poden donar sang les persones entre 18 i 70 anys que gaudeixin de bona salut i portin el DNI. Abans de la donació es fa una breu entrevista mèdica per comprovar que es compleixen tots els requisits. Ho recorda Marta Coca, promotora del banc de sang i teixits.
3: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques, potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més al nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill, a l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui en unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic, són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però bueno, molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri. Hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar i el DNI també és molt important portar-lo.
1: Dues iniciatives que comparteixen un mateix esperit solidari i que aquest dissabte convertiran el centre de Castelldefels en un punt de trobada per ajudar els altres, ja sigui coneixent la feina de les entitats o fent una donació de sang que pot arribar a salvar fins a 3 vides. El regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, destaca el certamen que ha consolidat com un espai on, més enllà de les competicions, els artistes poden compartir experiències i crear noves col·laboracions en el certamen Nous Talents. L'escoltem.
4: Les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques. La competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt... hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu guany, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema Indestructible.
1: En aquesta nova edició de Nous Talents hi participaran 18 propostes musicals i 7 de dansa, una xifra que converteix aquesta convocatòria en una de les més nombroses dels darrers anys. Les semifinals tindran lloc divendres i dissabte a les 9 del vespre als Jardins del Castell, mentre que la final se celebrarà diumenge a 11:15 del migdia al Teatre Plaza. Els guanyadors de cada categoria rebran premis econòmics i també l'oportunitat d'actuar a la pròxima Festa Major d'estiu. Cristian Undamal explica que la incorporació de la dansa amplia les disciplines representades i consolida el castell com un escenari de referència per al talent local. L'escoltem.
4: Hi ha 18 participants, que també és un rècord històric del Nous Talents, 18 participants que comptaran amb la categoria música, i 7 propostes de dansa que també, com per començar en primer any, no està gens malament, i de tots els estils. Tenim bandes solistes i de dansa, tenim propostes de contemporani, amb fusió, dansa urbana, espanyol, tenim hip-hop, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i la veritat és que, com deien, no, les categories dels premis, el primer premi serà 1.000 euros, amb més l'actuació de Festa Major, tant de categoria dansa i de la música, i ho veurem en un lloc molt emblemàtic, que ja tots els artistes l'any passat ja els va agradar, i creiem que és un espai màgic, que és el castell de la nostra ciutat, no?
1: Més enllà dels premis, el certamen busca donar continuïtat als artistes de la ciutat. Els guanyadors passen a formar part de la programació cultural municipal i poden actuar en diferents espais de Castelldefels al llarg de l'any. Segons destaca el regidor de Cultura i Joventut, aquest és el principal objectiu del concurs: oferir als joves creadors una plataforma perquè el seu talent tingui recorregut més enllà del mateix certamen. L'escoltem.
4: Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit. Ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, a vegades pues, hi ha artistes que que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades pues, limitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment. Però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany i que, evidentment, el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins al següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
1: L'entrada tant de les dues semifinals com la final és gratuïta i oberta a tota la ciutadania que podrà descobrir les noves veus i propostes artístiques de Castelldefels. El barri de l'Abaixador es prepara per viure aquest cap de setmana una nova edició de la seva Festa Major, organitzada per l'Associació de Veïns de l'Abaixador amb col·laboració de l'Ajuntament. La jornada oferirà activitats per a totes les edats amb l'objectiu de fomentar la convivència i reforçar els vincles entre el veïnat. La celebració és possible gràcies a la feina que l'entitat organitzadora i el voluntariat desenvolupen durant els mesos per preparar tots els detalls de la festa. Escoltem l'Àlex Agramunt, de l'Associació de Veïns de l'Abaixador.
5: Bueno, amb tot el tema, per exemple, com que s'ha de demanar permisos i tal, comencem ja 3 mesos abans, bueno, més de 3 mesos, per saber si podem comptar amb gent per preparar-la i tal. I llavors, una vegada sabem si podem comptar amb gent, amb veïns i tal, o gent de l'associació, doncs ja la comencem a preparar i a pensar. Però com que més o menys sempre fem el mateix format, bueno, som al voltant de 20 persones o així preparant-ho, pues, bueno, fem això, no ens compliquem i sempre fem el mateix tipus de festa. I llavors, pues, això, sí, uns 3 mesos, però després es demana permisos, s'aprova tot i al final et diria que 3 setmanes, un mes com a molt, molt d'hora és quan comencem ja a posar-nos en sèrio. L'associació de veïns, d'així de l'associació de veïns socis o de la Junta, potser unes 7 o 8 persones, però sempre hi ha aquestes persones properes que cada any hi comptem, que potser són socis o potser són veïns simplement, que al final, per això, per proximitat familiar o d'amistat o de veïns directament, doncs al final ja comptem amb això, amb unes 25 persones que sempre al final, el mateix dia i els dies abans acabem preparant, vull dir, preparant i estan el mateix dia.
1: Més enllà de les activitats, la Festa Major s'ha consolidat com un punt de trobada per als veïns en un dels barris més extensos de la ciutat, afavorint que les persones es coneguin i comparteixin una jornada festiva. Escoltem l'Àlex Agramunt, de l'Associació de Veïns.
5: La festa, al final, és acabar sent un desencadenant del que reivindica la gent que viu aquí. Vull dir que sí, és veritat, abans era un barri molt residencial, les segones residències, i vivia poqueta gent. I ara cada vegada, doncs, vull dir que s'ha canviat molt la situació, ara cada vegada hi viu més gent i els estiuejants, doncs, són menys, potser. I la gent que viu, doncs, es passa aquí la resta de l'any. Llavors, com que també és una zona així com molt, molt allargada, diguem, molt, no hi ha un nucli, no hi ha una plaça, la gent es troba a la platja o es troba així, és complicat, no? Fins que ara, per exemple, que hi ha l'Espai del Mar des de fa uns anys, que és una cosa que es va lluitar molt des de l'associació, la veritat és que costa molt trobar veïns o coincidir. Vull dir que al final molts veïns, per exemple, viuen al costat, tenen els veïns al costat i no, i pràcticament ni es coneix molta gent, perquè o són estiuejants o vas a casa a dormir i després de treballar i tal, i llavors, clar, és complicat. I, en canvi, una manera de fer la festa aquesta era una manera de que molts veïns, i s'ha aconseguit, perquè portem molts anys fent-ho, i arrel de la festa, del sopar i tal, molta gent ha coincidit, vull dir, ha coincidit en aquesta festa i ha acabat fent amistats o vincles molt, molt, molt importants amb persones que pràcticament ni es coneixien, no? I la veritat és que això és una de les coses que és el que preteníem des d'un bon principi que vam començar a fer la festa, a fer el sopar, i s'ha aconseguit.
1: La programació començarà amb l'actuació de Los Travesillos, un grup format per nens i nenes d'entre 9 i 11 anys de l'escola pública Edumar de Castelldefels, que repetiran després d'una bona acollida de l'any passat. Una altra de les propostes destacades serà el bingo musical, una activitat que compta amb la col·laboració dels establiments de barri que aporten els premis i contribueixen així a fer possible l'organització de la festa. La jornada es completarà amb el tradicional sopar popular i el concert del grup Sacatufuà, que posarà el punt i final d'una nova edició d'una celebració que any rere any continua sent una de les cites més arrelades de l'estiu dels barris de Castelldefels.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, divendres 17 de juliol a Castelldefels. La plaça Teresa Claramunt torna a ser aquest diumenge l'epicentre del futbol a Castelldefels. Després de l'ambient que es va viure durant la semifinal del Mundial, l'Ajuntament instal·larà novament una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final del Campionat del Món masculí de futbol masculí que confrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. Aquest dissabte, Castelldefels tornarà a demostrar el seu esperit solidari amb una jornada que combinarà la tasca de les entitats socials amb una nova campanya de donació de sang. La plaça de les Palmeres acollirà una nova edició del Dissabte Solidari, mentre que el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania perquè contribueixi a mantenir les reserves durant els mesos d'estiu. Aquest cap de setmana descobreix els nous talents de 2026. Castelldefels tornarà a donar protagonisme al talent emergent amb una nova edició de Nous Talents, el certamen juvenil que aquest cap de setmana celebrarà les semifinals als Jardins del Castell i la gran final diumenge al Teatre Plaza. El concurs, adreçat a joves d'entre 12 i 35 anys, vinculats a la ciutat, incorpora enguany com a principal novetat una categoria de dansa que s'afegeix a la tradicional competició musical. I la Festa Major del Baixador, un cap de setmana de festa i convivència al barri. El barri prepara per viure aquest cap de setmana una nova edició de la seva Festa Major, organitzada per l'Associació de Veïns de l'Abaixador amb col·laboració de l'Ajuntament. La jornada oferirà activitats per a totes les edats amb l'objectiu de fomentar la convivència i reforçar els vincles del veïnat. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. En Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins dilluns.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb un resum dels temes que centren l'actualitat a aquesta hora a la ciutat. Desactivació de l'alerta per calor intensa dins del Pla de Protecció Civil Municipal de Castelldefels. D'acord amb la darrera informació meteorològica disponible, el període de risc per calor intensa pronosticat pel Servei Meteorològic de Catalunya ha finalitzat, motiu pel qual es procedeix a la desactivació d'aquesta alerta del Pla de Protecció Civil Municipal per calor intensa. Aquesta desactivació, avisen des de Protecció Civil, no significa, però, un final de les condicions meteorològiques exigents. Les temperatures continuaran sent elevades i la sensació de xafogó seguirà sent notable, especialment durant les hores nocturnes, amb previsió de nits tropicals i amb vent poc confortable, que poden dificultar el descans i la recuperació de les persones més sensibles. Per aquest motiu, tot i la desactivació de l'alerta, es recomana mantenir les mesures bàsiques d'autoprotecció i continuar prestant una atenció especial a les persones vulnerables, especialment gent gran, infants i persones amb problemes de salut. El punt Lila Mòbil arriba aquest dilluns a la platja per promoure espais lliures de violències masclistes. La platja de Castelldefels acollirà el 20 de juliol a la tarda de 4 a 7 aquest punt Lila Mòbil del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, un servei itinerant d'atenció, prevenció i sensibilització contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. La jornada comptarà amb la visita institucional de la consellera d'Igualtat i Feminisme, la senyora Eva Menor, que estarà acompanyada per l'alcalde Manu Reyes i la regidora d'Igualtat, Cristina Corona. I des de l'àrea de neteja i el perfil Castelldefels Guapa i Neta a Instagram informen d'una neteja intensiva al barri al Castell Poble Vell. Aquesta neteja es va dur a terme ahir dijous 16 de juliol. Els equips de neteja van dur a terme una nova neteja intensiva al carrer Església entre l'avinguda Manel Girona i els carrers de l'entorn. Una jornada de treball centrada en posar a punt l'espai públic amb actuacions com neteja amb aigua a pressió de carrers, voreres i elements urbans, neteja i manteniment de papereres i contenidors, eliminació de grafits i repintat de zones afectades, retirada d'adhesius i cartells i revisió i neteja d'embornalls. Aquestes intervencions formen part del calendari de manteniment i neteja que impulsen els diferents barris amb l'objectiu de fer-los més agradables per a tothom. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
12: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
13: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
12: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
13: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
10: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia. Comencem una nova edició de l'Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels. Estem de divendres, per fi arriba ja a finals de setmana, amb aquesta mirada a un nou cap de setmana amb moltíssimes activitats a Castelldefels, com sempre. Aquí no ens aturem. Al control tècnic i tenim en Gerard Carreras i qui us està parlant és Estefania González. Si ens acompanyeu ja des de fa uns minuts haureu escoltat aquesta finalització de l'alerta per calor, per altes temperatures que encara teníem activa a la ciutat. Igualment, des de Protecció Civil continuen recomanant precaució, especial atenció a les persones vulnerables perquè la calor no acaba. O sigui, acaba l'alerta, però tot i així les temperatures i la xafogó, aquesta humitat extrema que estem tenint, no s'atura tampoc. No s'atura igual que les activitats del cap de setmana. Com cada dia hem preparat aquí a Per l'Així som, per aquest magazín de Ràdio Castelldefels, un programa amb molta actualitat, amb aquests espais per parlar amb els protagonistes de la ciutat. Parlarem de la prova pilot de transparència en la que participa la nostra ciutat, en parlarem d'aquesta iniciativa europea on a Catalunya només han seleccionat 3 municipis i el nostre entre ells. D'això ens explicarà més la responsable de transparència de l'Ajuntament a Sungrau. Ens acostarem a les festes del Baixador amb l'Àlex Agramunt de l'Associació Veïnal del Baixador. És una d'aquestes cites imprescindibles del cap de setmana. Ja sabeu, unes cites que cal agrair perquè són fruit d'aquesta col·laboració de veïns i veïnes de cadascun dels barris. Estem arribant ja a la recta final d'aquestes festes. Aquest dissabte gaudirem de les festes del Baixador al llarg del vespre i després ja només ens queda el barri dels Canyars al setembre. Avui també ens visitarà Leo Piqué, sotinspector de la policia local, per parlar-nos del dispositiu que ja tenen preparat per la gran final del Mundial aquest diumenge a la plaça Teresa Claramunt. Ja vam viure el dimarts la semifinal, sense incidències destacades. Avui ens portarà un balanç tant d'aquest dispositiu que ja van engegar amb aquesta semifinal com el que estan preparant encara més a màxims per diumenge, perquè s'espera moltíssima assistència. Ja devíeu veure les fotografies, els vídeos d'aquesta semifinal amb milers de persones a la plaça Teresa Claramunt. S'espera el mateix aquest diumenge i més amb aquesta Espanya-Argentina. Ja sabem que a Castelldefels tenim una bona comunitat d'argentins i argentines, així que de ben segur la policia local s'està preparant per aquesta gran quantitat de persones que voldran viure amb aquesta final de la Mundial. I al llarg de l'Així som, avui també trobarem una nova càpsula de salut. Parlarem d'hàbits saludables i del programa Suma Salut, amb l'Albert Cortés, infermer familiar del CASAP Can Bou, que ens farà un repàs a aquests hàbits que potser tenim diàriament i que hauríem de canviar per uns més saludables, no? Doncs estem parlant de fumar, beure, el sedentarisme... De tot això ens donarà consells aquest infermer del CASAP Can Bou. I acabarem l'Així som fent una nova parada del nostre espai voltant pel comerç. Avui visitarem el Patio Restobar, que el podem trobar a la cantonada de l'Avinguda de la Pineda, amb carrer de Molinot. Doncs moltes gràcies per triar-nos un dia més, per fer-nos companyia al llarg d'aquestes horetes del magazín. I amb això comencem aquesta nova edició de l'Així som. Vinga, va, molt bon divendres i esperem comptar amb la vostra atenció. Fins ara!

0: Los aniversarios del 2026.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.

0: estat seleccionat per participar en una prova pilot europea per desenvolupar un sistema d'indicadors de millora en aquest sentit. De fet, només 3 municipis catalans formaran part d'aquest projecte: Corbins, Salou i Castelldefels. Precisament ara m'acompanya una de les persones que coneix aquesta iniciativa. Estem parlant de la Sungrau, cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels, que a més ve directa d'una reunió de treball relacionada amb aquest projecte europeu. Bon dia, Sun, què tal?
1: Bon dia, Estefania, què tal?
0: Doncs abans d'entrar en matèria, vens directament d'aquesta reunió del projecte. Com ha anat? En quin punt esteu?
1: Sí, tot just acabem hem tingut una reunió de 10 a 12. La participació en el projecte, de fet, la vam conèixer, ens la vam confirmar la setmana passada, i avui hem tingut la primera reunió de treball on hem coincidit ja amb tots els agents implicats en el desenvolupament del projecte. Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els 3 municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
0: Uh-huh. El projecte ens arriba amb les sigles LOCRIS. Quin objectiu té concretament? Què és el que vol desenvolupar?
1: Doncs sí, mira, disculpeu-me pel meu anglès. LOCRIS vol dir Local Corruption Risk and Integrity Indicator System. Això bàsicament el que ens acosta és el ciutadà, vull dir, tots nosaltres sabem, no, la importància de la lluita anticorrupció, la importància de la integritat en els municipis, no només en els municipis, sinó a totes les administracions. Històricament venim d'un dels últims 20 anys, d'un espai, d'una societat en la que hem anat impulsant instruments de control de la integritat de les administracions. En aquest context, no, d'una certa vida, d'una certa història, no, hi ha d'aquests instruments, no, les qüestions que es posa de manifest, és com estamos midiendo el uso d'aquests indicadors, no? Recordem de que estem parlant d'integritat, no? De com nos comportamos quan nos miren i quan no nos miren, no? Que això ha estat una expressió que ha sortit a la reunió d'avui i que he pensat, mira, apúntatela perquè li explicarem a la Estefania, no? Perquè quan algú es pregunta què és la integritat, al final només és això, que ens comportem darrere de les càmeres com quan les càmeres ens enfoquen, no? Uh-huh. Doncs com et deia, els últims anys hem tingut, doncs, un impuls molt important, com no podia ser d'una altra manera, en instruments legislatius sobretot, que l'Ajuntament de Castelldefels, a més, jo crec que sempre ha estat capdavanter, sempre ha cregut molt en aquesta qüestió i ha desplegat, jo crec que amb molta diligència, no? Estem parlant de plans de mesures antifrau, de mapes de riscos de corrupció, estem parlant de sistemes d'informació davant de la possibilitat de trobar-se amb un incompliment normatiu flagrant. És a dir, nosaltres hem cregut, l'Ajuntament ha cregut des del principi, des de les primeres normes i instruments, els hem implantat. Però què succeeix a la pràctica? No? Que hi ha un factor molt important, no? Que és el retiment de comptes, no? Que està molt vinculat també a la integritat. És com explico a la ciutadania, no? Què estoy midiendo, com lo estoy midiendo i l'impacte que té a la meva organització. Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no? Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem. Doncs com protegim a les persones quan volen denunciar, és a dir, tenim un sistema prou segur, prou solvent, li estem

0: prestant l'atenció que mereix i estem protegint a l'informant com correspon, com es tracta la meritocràcia, no? És a dir, com es contracta personal, com es gestiona un cop integrat a la casa, i altres qüestions relacionades, no?, amb aquest àmbit de la integritat, que si bé, com et deia, l'Ajuntament de Castelldefels els controla i els executa amb diligència màxima, sí que és veritat que no hi ha una bateria d'indicadors compartit. Amb això, que es posa damunt de la taula en el projecte, que això només és un pilot. Al final som tres ajuntaments, com tu deies, no? Som Corbins, som Salou i Castelldefels, i el que estem fent és reunir-nos amb òrgans de control, amb possibles òrgans de control, com pot ser una oficina antifrau, o com entitats municipalistes, no?, que al final coneixen tots els intríngulis, no?, de tots els municipis o de bona part dels municipis, com és l'Associació Catalana de Municipis. Hi ha un òrgan no supramunicipal, sinó supranacional, per assentar les bases del que ha de ser un sistema comú a tota Espanya. És a dir, perquè la participació, jo he tingut una microreunió avui només amb l'Espai Català, però això s'està reproduint, com et deia, tant a València com a Andalusia. I això què farà al final? Per això jo crec que és important la nostra participació i ens posa en valor, no? Perquè al final el que farem serà, fruit d'aquesta experiència, d'aquests 3, 6, 9 municipis en total, es crearà una bateria d'indicadors on tots els municipis espanyols es podran veure reflexats quan controlen la seva integritat. I avui, en aquesta reunió, hem assentat les bases d'aquest començament per al treball, saps?
1: Uh-huh. I com seran les passes que continuaran aquesta primera reunió de treball? Com s'arribarà a tenir aquesta bateria? També s'està plantejant ja que estigui una vegada tot definit, quedi oberta per la ciutadania, també per la seva consulta?
0: Doncs en aquest moment el que es planteja és un treball intern. En aquest moment les oficines antifrau, que són partner del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no, amb la Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes. És a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres, no? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no? Si em permeteu l'expressió, no? Que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Jo abans venia amb un company del servei, amb el tècnic de transparència, i venia dient-li que al final això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no? Això ho vivim molt en molts àmbits, el legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric, no? Fa una norma, doncs la llei de grups d'interès o la llei pues relacionada amb els alts càrrecs o la llei de protecció del denunciant, o anem legislant, no? Però moltes vegades la pràctica diària, no, és la que es queda una miqueta més a contrapeu, no? Doncs nosaltres en aquest moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà, doncs, detectar dificultats, per exemple, no? Per fer el seguiment d'algunes qüestions, no? Per controlar, doncs, agendes polítiques, relacions amb lobbies, no? La relació amb el lobby, doncs la Generalitat de Catalunya està preparant un avantprojecte relacionat a l'activitat d'influència pública, no? Com ens influeixen els tercers, no? Com influeixen els càrrecs i com podem ser curosos amb aquesta influència. Doncs tot això és el que s'anirà treballant en una primera fase. Després d'això sí que es començaran a treure conclusions, no? És a dir, què m'ha contat Castelldefels, què m'ha contat Corbins, què m'ha contat Salou i tota la resta de companys espanyols que hi participen. I a partir d'aquí es veurà quines necessitats es desprenen en termes d'integritat, que evidentment s'ha evolucionat molt, s'ha treballat molt, però en ocasions només fa falta veure la televisió per pensar que res funciona, no? I no és que res funcioni, no? Sinó que de vegades, no? Doncs els controls encara han de ser més austers, no? Encara han de ser més profunds, més aviat. I és aquí on estem. A futur, doncs, veure una mica, no?, com funciona aquesta prova pilot, com funciona aquest testeo, potser es comenci a obrir el ventall a altres municipis i fins i tot per què no, com deies, no?, s'implica la ciutadania perquè testi una mica, no?, aquest llistat de valors que acaben extraient-se d'allà. Sí, sí.
1: Però tot just estem a l'inici. Hem de recordar que la candidatura es va presentar a través de l'Associació Catalana de Municipis. Per tant, fem una mica així de recordatori també, no només del que està per venir a futur, sinó de com es va encetar tot això, com va sorgir aquesta proposta de presentar Castelldefels, aquesta prova pilot.
0: Doncs Castelldefels, com bé dius, va ser l'Associació Catalana de Municipis, qui en un moment donat rep aquesta crida a la pròpia oficina antifrau, que a la seva vegada l'havia rebut, no?, de l'organisme europeu, i pensa en alguns municipis que per la seva inèrcia, per la seva trajectòria, no?, que jo crec que això també ens reconeix d'alguna manera, poden ser susceptibles de participar. Nosaltres veníem, a més, tot just havíem acabat, o havíem acabat feia uns mesos, un projecte amb l'Associació Catalana de Municipis, que era una observació dels nostres instruments d'integritat. Nosaltres havíem volgut, i això sí que havia estat una demanda nostra, participar d'aquest projecte de l'Associació Catalana de Municipis l'any passat, en el que li donava consistència al nostre sistema d'integritat. És a dir, feia una observació profunda del nostre pla de mesures antifrau, del nostre sistema interdiformació, del nostre codi ètic dels càrrecs, és a dir, feia una observació profunda dels nostres instruments i de la seva governança per ajudar-nos a ser millor, no? Que al final nosaltres a transparència portem la transparència, el bon govern i la qualitat, no? I al final la qualitat el que ens porta és a ser cada vegada millors. I nosaltres som coneixedors d'aquest projecte de la CM i aixequem la mà i diem, escolta, volem, no?, volem que ens miris el nostre sistema d'integritat. Fruit d'aquesta relació, que ja et comento que va ser un èxit perquè treballar amb l'Associació Catalana de Municipis és una delícia, doncs es van crear unes sinergies i unes dinàmiques de treball que van permetre que en el moment en què li diuen a la CM, escolta, digue'm uns quants municipis, doncs quan pensen els municipis de 50.000 habitants, pensen uns quants, i d'aquests els postula davant la Comissió Europea, que és qui finalment tria a Castelldefels com a un dels referents d'aquest tamany per aquest projecte.
1: Doncs amb això hem situat l'Associació Catalana de Municipis, però també dintre del que m'estaves explicant, Assun, has mencionat l'OCDE, que és un organisme internacional de cooperació i desenvolupament econòmic de referència. Què aporta que sigui precisament aquest organisme qui lideri el projecte?
0: Doncs mira, una de les qüestions que resultaven realment més atractives del projecte era la implicació, era el naixement, no?, des de la Unió Europea, no?, perquè moltes vegades en el món local, tot i que no sóc una experta en la matèria ni molt menys, no?, doncs de vegades les ajudes van de baix a dalt, no?, és a dir, nosaltres fem una crida, no?, sabem, no?, que existeixen una bateria de suports, no?, perquè els suports existeixen, i nosaltres, no?, anem de baix cap a dalt. En aquesta ocasió ha estat la pròpia Comissió Europea, no?, qui li ha dit a la OCDE, no?, perquè ells ja van fer, o sigui, tenen un manual d'integritat, l'Organització de la Cooperació per al Desenvolupament Econòmic, té un manual d'integritat que ara ha fet uns 5 anys aproximadament, jo crec que és l'any 2020, si no n'ha de fer 6, té un manual d'integritat, i aleshores quan la Unió Europea es planteja anar una mica més enllà, no?, pues fa la crida a la OCDE, que diu, escolta, tu que tienes ese manual, anem a veure com posar-lo a la pràctica, no? I quan diuen anem a posar-lo a la pràctica, doncs la OCDE agafa aquells que són garants de la integritat i de la lluita anticorrupció, com són determinades oficines antifrau, i a partir d'aquí tot cau en cascada, no? De la OCDE anem a l'oficina antifrau, de l'oficina antifrau a la entitat municipalista i de l'entitat municipalista al municipi. És així com arriba.
1: Doncs de tot aquest circuit ens queda per explicar el paper de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
0: Sí, ells realment han de ser, o sigui, en aquest moment que iniciem ara, que és anem a veure, no?, quins indicadors tenim, com els recollim, com d'efectius són, quins problemes ens plantegen, si realment serveixen per un retiment de comptes, si realment serveixen per un control real, l'Oficina Antifrau ens ha d'ajudar. Al final serà com un consultor. És a dir, l'Oficina Antifrau ens ajudarà a resoldre tots els dubtes que se'ns plantegin, no? Quan jo tingui davant meu, no?, l'avaluació de com es tracten a Castelldefels els conflictes d'interès i tingui una pregunta que no acabo d'entendre o vulgui fer algun matís o vulgui fer un... Perquè jo avui a la reunió plantejava, no?, que hem de tenir capacitat propositiva, no? O sigui, que els municipis en aquest sentit hem de ser propositius, que som els que tenim el dia a dia. Doncs quan tingui aquestes inquietuds serà el meu primer company de paraula, per dir-ho així, serà l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sí, sí. Mm-hmm.
1: I quan ens explicaves la feina, què és el que haurà de fer exactament Castelldefels en aquesta col·laboració de crear els indicadors, de proposar, també de transferència de coneixement, li posaves un èmfasi també en aquest aspecte, no?, entre els municipis que participen. Més enllà de tot això, va també més enllà de transparència? O sigui, estic parlant amb tu, Assun, que ets de la unitat de transparència, però també l'Ajuntament està enmig d'un procediment d'agilització dels tràmits, simplificació, són paraules molt clau, entren en joc altres departaments, altres àrees també dins d'aquest projecte?
0: Jo el que penso és sempre s'ha de considerar que el bon govern, és a dir, el bon govern, la integritat, és transversal a tota l'organització. Això ho veiem reflexat molt en els mapes de riscos, que això és molt tècnic, no? Però bàsicament un mapa de riscos és un sistema d'alertes de coses que poden succeir a l'Ajuntament on pot existir algun tipus de desajust, no? On poden passar coses que fruit del malentès o potser d'una mala praxi, no?, et puguin portar a llocs on no has d'arribar. No? Això és un mapa de riscos, és un sistema d'alerta. Doncs jo sempre explico que el bon govern, o sigui, que la mostra que el bon govern és transversal és veure un mapa de riscos. Passeja per l'urbanisme, passeja per els recursos humans, per la contractació, per les subvencions, passeja per espais absolutament transversals i capdals en un municipi. Això a la pràctica què implica? Que una avaluació de riscos i un projecte com el que ens trobem davant ara mateix permetrà evidenciar fissures, si existeixen, o potser no existeixen a Castelldefels, però Castelldefels caurà en què és possible que existeixin fissures en molts altres camps. I això ens porta a veure quins són els nostres processos interns. I dintre dels nostres processos veure les mancances, veure si doncs, hi ha un excés documental que mareja i que fa perdre la informació. És a dir, ens farà parar, si bé no és l'objectiu d'un projecte d'aquest tipus, no?, és avaluar riscos d'integritat, com es tracten i com els instruments s'estan implantant, si són efectius o no, si bé és això, secundàriament, no per ser secundari és menys important, no? però ens posarà de manifest, no?, en este passeo deficiències existents en els procediments i eines de millora i com abordar-los. I això és simplificació, i això és claredat, i això és parlar bé, parlar senzill. I bueno, jo crec que tot això, i espero a més, perquè és objectiu del nostre servei, contribuirà a fer aflorar això i poder tenir, doncs, com a mínim, saber-ho. Que saber-ho jo crec que és un primer pas per solucionar-ho, no? I aquí estem.
1: I si ara haguessis de fer una fotografia de l'estat actual de Castelldefels, ja començaves l'entrevista també explicant-nos les millores que s'han anat implementant els darrers anys. Ara mateix, en la situació que estem, quins diries que són els principals reptes que tenim sobre la taula?
0: Jo et diria que hem de passar, no Castelldefels, a més, jo crec que hem de passar a... hem d'aterrar els instruments. O sigui, hem de passar d'una norma que obliga a tenir uns instruments, a estimar-nos aquests instruments, a fer-los conèixer, a fer-los formar part del nostre dia a dia. No? Jo crec que el gran repte és com governar les eines que tenim al nostre abast. No? I davant d'això, Castelldefels ha fet molt camí, evidentment, perquè precisament estem en aquest projecte perquè hem fet bon camí, però sí que ens queda encara camí per recórrer. No? I jo crec que el gran repte és entendre que tenim ja implantat i que ens falta, doncs, per poder retre comptes com cal, no? Per fer la traçabilitat de les qüestions, no? Perquè, per exemple, no? Tenim un codi ètic implantat i que es compleix fil per randa, però, no sé, davant d'una declaració d'interessos, no? Les comparatives dels interessos entrants i els interessos sortints són suficientment clares. Vull dir, cadascun dels nostres instruments ens porta a preguntes, no? Doncs jo crec que el repte és anar resolent i contestant totes aquestes preguntes que ens plantegen cadascun dels nostres instruments, com ara t'he dit, doncs, una declaració de béns i interessos, que al final és un microelement d'un sistema d'integritat, saps? Mm-hmm.
1: I ja per acabar, també pensant ara en les persones que ens estan escoltant, la transparència és una feina poc visible i també és una feina que involucra la ciutadania, perquè de fet des de la unitat de transparència teniu una bústia, també teniu aquest contacte sempre amb les peticions, amb les consultes que fa la ciutadania.
0: Cert, nosaltres, i a més és un element que també es valorarà, o sigui, al final la transparència, l'activa, que és el nostre portal de transparència, no? Que el nostre portal de transparència, aprofito i faig la cunya, no? Que al que es pot accedir des de la web municipal, és un portal que té unes 70.000 visites a l'any. O sigui, és com si tots nostres ciutadans hubieran entrat almenys una vegada en el portal de transparència l'any passat. Vull dir que és un element molt utilitzat. El que volia dir que tant la transparència activa amb el portal de transparència com la passiva, no? Que és aquest espai que dius on la gent ens pot demanar informació, ens pot fer qualsevol petició d'allò que estigui a la nostra disposició i li haurem de lliurar sense cap motivació, és a dir, simplement pel fet de jo lo tengo i debo darlo, no? Això és la transparència màxima, solo porque lo tengo no és solo mío, és a dir, al final la transparència gira molt entorn aquesta opacitat abans, no? Que semblava que les administracions tenien un dato i era solo d'ells i era molt costoso, no? O sigui, la transparència ha democratitzat l'accés a la informació, ha fet que el dato no sea mío, sinó que sea nuestro, no? I aquest salt és molt important i ha fet que el ciutadà també s'empoderés, no? I és un dels elements, el primer element que ens han explicat avui, que avaluarem per la integritat, és la transparència activa i passiva. I no és baladí, no és baladí perquè que jo te dé tot el que tengo, o sigui, no se m'ocorre nada más transparente, no? Doncs en això ja la nostra pràctica ja té molts anys de vida. Nosaltres vam ser pioners, vull dir, la norma és del 14, però van haver uns anys, no? en què les administracions ens van haver d'adaptar. Nosaltres el 17 ja teníem constituït, o ja teníem com a mínim creada la figura del tècnic de transparència, i del 2007 aquí hem donat passos de gegant, no? Doncs aquesta ha estat una dels pilars principals en els que s'ha basat el nostre servei des del 2017, i ara fa uns anys que hem obert aquest camp, no? El tema del bon govern, la integritat, etc., com no pot ser d'altre modo.
1: Doncs és un grau, amb això ja hem esgotat el temps que teníem per l'entrevista. És un grau, cap de la unitat de transparència de l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies per atendre'ns aquí al magazín Així Som i per explicar-nos en detall aquest projecte europeu Locris, del que anirem fent seguiment, perquè tot just s'enceta, tot just venies d'aquesta primera reunió i estarem pendents de les novetats que vagin sorgint i el paper important de Castelldefels en aquest projecte d'àmbit europeu que s'ha de compartir també a l'àmbit nacional amb aquesta bateria d'indicadors.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
1: A tu, molt bon dia.
2: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, ara al butlletí informatiu Castelldefels avui fem un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. Castelldefels tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en l'escenari del talent jove amb una nova edició de Nous Talents, el certamen que promou la creativitat i l'expressió artística dels i les joves de la nostra ciutat. Les semifinals són aquest vespre de divendres 17 de juliol i també dissabte 18 de juliol als Jardins del Castell a les 9. Els participants seleccionats pujaran a l'escenari per mostrar les seves propostes davant del públic i del jurat amb l'objectiu d'aconseguir una plaça per a la gran final. Aquesta serà el diumenge 19 de juliol a 11:45 del migdia al Teatre Plaza. El Baixador celebra la seva festa major aquest dissabte. Música, gastronomia i activitats per a tota la família protagonitzaran aquesta nova edició de la festa major del barri del Baixador, organitzada per l'Associació de Veïns del Baixador amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels. La festa arrencarà a 8:15 del vespre amb el concert infantil de Los Traviesillos, una proposta adreçada al públic familiar que donarà el tret de sortida a la celebració. Posteriorment hi haurà un bingo musical i un sopar popular. I la ciutat tornarà a celebrar demà el dissabte solidari, aquest 18 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església. La jornada organitzada pel Consell Municipal de Pau i Solidaritat convida la ciutadania a conèixer de prop la feina que desenvolupen les entitats del municipi en l'àmbit de la cooperació internacional, la justícia global i la solidaritat. Durant tota la tarda i al vespre hi haurà parades d'entitats amb informació sobre els seus projectes, activitats d'artesania, degustacions i propostes participatives. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Aquest dissabte el barri del Baixador torna a vestir-se de festa amb una de les cites més tradicionals de l'estiu a Castelldefels. Música en directe, activitats familiars, un sopar popular i moltes ganes de retrobar-se protagonitzaran una nova edició d'aquesta festa de barri del Baixador. Per conèixer com s'ha preparat aquesta jornada i convidar tothom a participar-hi, ens acompanyarà per telèfon l'Àlex Agramunt, membre de l'Associació de Veïns del Baixador. Àlex, molt bon dia, benvingut a Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, gràcies, igualment.
0: Per començar, ara que arriba ja la tenim aquí a tocar, aquesta festa de barri del Baixador, amb quines sensacions l'afronteu aquest any?
1: Bé, bueno, com sempre, sempre amb moltes ganes de que arribi el dia i tal, i una miqueta sempre com a última hora, correcuita, acabant d'arreglar les quatre coses que falten per tenir la festa preparada, vaja. Però bueno, bé, amb moltes ganes, la veritat és que és molt xulo.
0: Uh-huh. Organitzar una festa com aquesta no es pot improvisar gens. Quan comenceu? Quan la va començar a preparar?
1: No. Bueno, amb tot el tema de, per exemple, com que s'ha de demanar permisos i tal, comencem ja 3 mesos abans, bueno, més de 3 mesos, per saber si podem comptar amb gent per preparar-la i tal, i llavors una vegada sabem si podem comptar amb gent, amb veïns i tal, o gent de l'associació, doncs ja la comencem a preparar i a pensar. Però com que més o menys sempre fem el mateix format, som al voltant de 20 persones o així preparant-ho, doncs, bueno, fem això, no ens compliquem i sempre fem el mateix tipus de festa. Mm-hmm. Llavors, doncs això, sí, uns 3 mesos, però després es demana permisos, s'aprova tot i al final et diria que 3 setmanes, un mes com a molt, molt d'hora és quan comencem ja a posar-nos en sèrio.
0: Mm-hmm. Mencionaves que sou unes 20 persones implicades perquè tot surti bé en aquesta festa de dissabte. Les 20 persones sí. Sou de l'entitat, s'ha sumat també de gent del barri que està col·laborant?
1: No, de l'associació de veïns, d'així de l'associació de veïns socis o de la Junta, potser unes 7 o 8 persones, però sempre hi ha aquestes persones properes que cada any hi comptem, que potser són socis o potser són veïns simplement, que al final, per proximitat familiar o d'amistat o de veïns directament, doncs al final ja comptem amb això, amb unes 25 persones que sempre al final, el mateix dia i els dies abans, acabem preparant i estan el mateix dia. Mm-hmm, perquè, bueno, és que si no, al final és complicat, no és una cosa que sigui preparar-ho entre 3 i després el mateix dia entre 4 o 5. No, es necessita gent i llavors, doncs, bueno, sí, al final això, unes 25 persones i tal, sí.
0: Exacte, organitzar tota la programació, el que oferiu al llarg d'aquest vespre de dissabte, doncs no, el que dèiem, sí. No es pot improvisar, no és gens fàcil, s'ha de coordinar
1: és
0: d'agrair aquesta col·laboració veïnal.
1: Sí, més que res és el mateix dia, Vull dir, per la preparació, com que més o menys ho tenim per la mà, perquè sempre fem el mateix format, més o menys ens n'acabem ocupant 4 persones, com aquí diu. Mm-hmm. Però el dia de la festa sí que és veritat que si es prepara sopars i està així com pendent de les coses i tal, sí que és bastant més merder de feina. Llavors, bueno, doncs aquí sí que és quan els veïns o tal, bueno, sí, els veïns o familiars, doncs acaben responent i sí, és molt guai. Són molta gent i tothom d'aquí del barri i llavors, bueno, la veritat és que és un dia molt xulo.
0: Uh-huh. Ja que estem parlant d'aquesta col·laboració de les persones del barri també que fan possible que el dissabte doncs, tot surti perfecte, com definiries l'esperit del barri? Perquè quan es parla del Baixador, moltes persones el relacionem amb la platja, amb l'estiu, però hi ha molt més, no? O sigui, quin és l'esperit que marca el barri del Baixador? I les festes?
1: Sí, clar. Sí, bueno, la festa al final és acabar sent un desencadenant del que reivindica la gent que viu aquí. Vull dir que sí, és veritat, abans era un barri molt residencial, a segones residències, i vivia poqueta gent, i ara cada vegada, doncs, vull dir que s'ha canviat molt la situació, ara cada vegada hi viu més gent i els estiuejants, doncs, són menys, potser, i la gent que viu, doncs, es passa aquí la resta de l'any. Llavors, com que també és una zona així com molt allargada, diguem, molt... No hi ha un nucli, no hi ha una plaça, la gent es troba a la platja o es troba així, és complicat, no? Fins que ara, per exemple, que hi ha l'Espai del Mar des de fa uns anys, que és una cosa que es va lluitar molt des de l'associació, la veritat és que costa molt trobar veïns o coincidir. Vull dir que al final molts veïns, per exemple, viuen al costat, tenen els veïns al costat i no... I pràcticament ni es coneix molta gent, perquè o són estiuejants o vas a casa a dormir i després de treballar i tal, i llavors, clar, és complicat. I, en canvi, una manera de espera, perdona, perquè està passant el xat darrere.
0: Ah, vale, no s'escolta gaire, no pateixis.
1: Bueno, doncs això, el que deia, al final, fer la festa aquesta era una manera de que molts veïns, i s'ha aconseguit perquè portem molts anys fent-ho, i arrel de la festa, del sopar i tal, molta gent ha coincidit, ha coincidit en aquesta festa i ha acabat fent amistats o vincles molt, molt, molt importants amb persones que pràcticament ni es coneixien, no? Uh-huh. I la veritat és que això és una de les coses que és el que preteníem des d'un bon principi que vam començar, a fer la festa, a fer el sopar, i s'ha aconseguit i se segueix aconseguint. Vaja, que cada any hi ha trobades noves, diguem.
0: Exacte. Doncs, Àlex, això que ens dius, no? Que és una festa que més enllà de només passar-ho bé, també amb aquest objectiu, aquesta mirada de fer barri, de que la gent es conegui. I, a més, repassant la programació, també heu pensat en totes les edats, no? Perquè hi ha diferents activitats. Comencem per la primera, la dels més petits, no? Aquesta, perquè, bueno, mirant aquí ara, al principi, el que teniu és un concert de Los Traviesillos, que és un grup infantil.
1: Sí, mira, no és perquè vulgui treure aquí pit d'orgull o de padre, però és el meu fill, amb els seus amiguets de la classe, de l'Escola d'Humar. El meu fill toca la bateria, té 9 anys, va anar quart, i després un el seu amiguet toca la guitarra, i mira, els pares, ostres, vinga, va, veiem si fem que es trobin i tal. Bueno, total, que una nena al final també es va apuntar, una altra nena, i al final una altra nena que toca la trompeta, vull dir que hem fet un grupet supermaco amb el germà gran d'un d'ells, uh-huh, que els hi fa així com una mestra, i llavors des de farà cosa d'un any, l'any passat ja van tocar, i a la gent li va encantar. És superxulo, perquè ho fan molt bé, perquè toquen molt bé, però a part d'això, perquè tenen aquest desparpajo, diguem, de nens de 9 o 10 anys, que és una passada, la veritat.
0: Ostres,
1: i llavors,
0: doncs,
1: bueno, aquest any no ens ho vam pensar, dic, no, han de tornar a tocar, no és perquè sigui el meu fill, però és que a la gent li va encantar.
0: Que també,
1: és
0: òbviament.
1: Que també, evidentment, però no, és només per això, és que ho fan molt bé i et dic, i a la gent li va encantar, vamos, és que ho van petar.
0: Molt bé, Àlex, llavors, doncs, sí, això no ho sabia.
1: Sí, mira.
0: M'agrada la proposta.
1: Coses que a vegades surten... Sí, mira, surten així com una miqueta... Ah, ostres, fem que toquin els nens. I ara ja és com... Bueno, els nens tocaran sempre. Vull dir, ja s'ho fixa, fins que es facin grans o fins que ells vulguin, vaja.
0: A més, això és una iniciativa molt maca, d'aquestes coses que s'han perdut i que més aviat veiem a les pel·lícules dels Estats Units que fan els
1: totalment.
0: Típics grups musicals, no? I aquí això,
1: sí,
0: malauradament...
1: No. Doncs pues mira, a l'escola, nosaltres, a l'Escola d'Humar, crec que són 3 o 4 grupets d'aquesta edat, ja.
0: Sí?
1: No diré que hem sigut els primers, però sí, ens han deixat una miqueta de precedent. Sí,
0: ostres,
1: sí, tenen...
0: doncs...
1: ja ho feien fa un temps i ara, mira, ara sembla que es torna... Mm-hmm. I, de fet, un altre grup de l'escola ens va dir, ai, a veure si els podríem posar i tal, i dic, ostres, és que ho tenim bastant ple, però... Ojo, que no fem allò un festival de música infantil de cara a propers anys.
0: Doncs mira, apuntadíssim, apuntadíssim i apuntadíssim que contactarem amb l'Escola d'Humar per fer... I veure, bueno, si el grup, si ja tenen experiència del concert de l'any passat, potser s'animen també al grupet a venir aquí a la ràdio i que parlem amb ells, eh? M'agrada la idea, o sigui, de donar ressò a aquesta iniciativa.
1: Sí, perquè nosaltres cada vegada que hi ha festa a l'escola, cada vegada que hi ha algun això, els col·loquem allà i toquen a l'escola, han tocat 3 o 4 vegades aquí també, després vam portar a tocar en un altre lloc també, vull dir que sí, com que les famílies també són motivats amb la música i tal, també alguns toquem alguns instruments, doncs els mirem de col·locar, sempre, i ho fan molt bé, la veritat és que és molt xulo.
0: Quin tipus de música toquen? Fan versions de grups així coneguts o...? Què els agrada?
1: Sí, fan algunes versions... Crec que tenen dues cançons que són d'ells, que són pròpies, que són així
0: ostres,
1: molt xules.
0: Però molt bé.
1: Però després sí, fan versions. Fan una versió d'un grup que es diu La Clica, que és de música així infantil, però molt animada, així una mica rock i tal. Crec que en fan una o dues d'aquests. I després fan una altra versió d'un grup que es diu Zoo, de l'Ax en Busto... Em sembla que fan l'Empordà, de Sopa de Cabra, també. I un altre de, no sé com es diuen, que és un grup així, que és en anglès, però ells han canviat la lletra de la cançó. i no sé si la fan en català o en castellà, però bueno, és una cançó així més popera d'un grup anglès. És que ara no me'n recordo, no m'ho facis
0: sí,
1: dir.
0: No, no tenen un bon
1: però, bueno,
0: repertori.
1: Sí, fan 6 o 7 temes. Sí, fan 6 o 7 temes. I en tenen alguna més, però no la veuen encara, creuen que no estan massa preparada i no la voldran tocar. Però bueno, que fan 6 temes, em sembla, això segur.
0: Ostres,
1: la veritat és que,
0: i
1: bueno,
0: tenen entre 9 i 10 anys, m'ha encantat aquest moment, que diuen no la veuen
1: tots
0: encara preparada i l'estan acabant de treballar, eh?
1: Ah,
0: i hem
1: sí,
0: de pensar l'edat
1: totalment
0: que tenen, eh? Preparant la cançó,
1: sí,
0: sent conscients
1: sí
0: de que encara
1: bueno,
0: no la volen...
1: Sí, clar, clar, no, si no la veuen que no la tenen preparada, no la volen tocar. Això ho tenen
0: mm-hmm
1: claríssim.
0: Mm-hmm.
1: Vull dir, però també tenen el que els hi fa de professor d'aquest grupillo, que és el germà gran del guitarrista, i clar, és un xaval que toca la bateria, toca la guitarra, toca molts instruments, és molt bo i té molta gràcia pels nens, vull dir que al final han fet un vincle superxulo, i llavors ell també, com que els hi aconsella, doncs aquesta no la feu, aquesta sí... I llavors, bueno, també
0: doncs,
1: és assessora, diguem.
0: Doncs amb aquest concert serà el tret de sortida de la festa major del barri del Baixador. Això serà 8:15 del vespre. A continuació hi haurà
1: sí
0: també un bingo musical, amb premis de comerços del
1: fem
0: barri,
1: bingo,
0: per cert, eh?
1: Sí, un bingo normal, diguem, el clàssic, el tradicional. I després també farem algun cartró. O sigui, potser fem 2 partides de bingo normal i una de bingo musical, que és el primer any que ho fem, però ja l'any passat algunes persones ens ho van dir, que deien que era molt xulo i tal, i aquest any, doncs mira, ho provarem, veiem com surt. Però bueno, diuen que és molt guai, que és molt xulo. En lloc de ser números, sona una cançó i si la tens, doncs t'has d'aixecar, ballar-la o cantar-la, vaja, i tachar la cançoneta,
0: sí,
1: diguem.
0: A més,
1: i
0: llavors,
1: sí, amb comerços al barri.
0: Mm-hmm.
1: Això sí. Bueno, del barri hi ha algun que és de fora, però sí, gairebé tots són d'aquí el barri.
0: Sí, això et volia preguntar, no? Una manera d'implicar també el teixit comercial a la celebració.
1: Sí, totalment, totalment. I, bueno, sí, és per això, per donar a conèixer els comerços del barri, per implicar-los i perquè, bueno, perquè al final aquestes festes, quan comences a contractar coses i tal, és que acaben sent molt deficitàries. Tot i que reps una part de subvenció de l'Ajuntament, ostres, acaben sent totalment deficitàries. I llavors, bueno, vam pensar en això i, clar, al final, doncs, no sé què val el cartró, perquè això no tinc ni idea, no me'n carrego jo, però no sé si van dir potser 4 cartrons 5 euros o alguna cosa així, no, por ahí, eh?
0: Mm-hmm.
1: I llavors, clar, al final tot el que es recull pues, serveix per finançar la festa, per
0: exacte,
1: per
0: i que
1: això,
0: pugui
1: per
0: continuar
1: treure...
0: fer-se any rere any,
1: sí,
0: perquè si no... Clar.
1: Sí, exacte.
0: I després de tot això arribarà un dels moments més esperats, aquest sopar popular, que ja ens el mencionaves, que és un sopar que permet fer aquest vincle també entre les persones, un moment així de calma,
1: sí,
0: d'àpat, no? És un àpat compartit a la festa de barri.
1: Sí, sí, sí. És una de les parts. Al final, el sopar, vull dir, que no et diré que és el de menys, però al final és això. Està molt bé, és molt important, però al final l'important és tota la jornada i tota la jornada, el mateix dia, tot concentrat allà i amb totes les activitats que fem, vaja.
0: Uh-huh. I ja la nit acabarà música en directe. Quin grup portareu en aquesta festa de barri del Baixador?
1: El grup es diuen Saca Tufuà, que són un grup també d'aquí, Castelldefels.
0: Uh-huh.
1: Fan versions així de rock i... Bueno, fan un repertori molt, molt divers, que està molt bo. També són gent de per aquí i, clar, evidentment, doncs, com que són veïns i són d'aquí i tal, al final no ens cobren res i, vull dir, toquen per afinitat, per ser d'aquí del barri, de ser veïns i... I llavors això també ens ajuda, clar. Contracta un grup que potser sigui més conegut i que porti molta gent, però que ens cobrin, jo què sé jo, 1.000 euros, doncs, ostres,
0: clar,
1: ja
0: no,
1: contractem
0: no
1: l'equip de so, l'equip de llums i ostres, mira, això ens estalvia molt, molt, bueno, ens estalvia molts diners i ens estalvia preocupacions, diguem.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, la veritat és que aquest grup ho fa molt bé, Saca Tufuà, i a més són d'aquí.
0: Molt bé,
1: doncs,
0: i amb aquestes versions
1: doncs, millor,
0: de rock.
1: Tu.
0: Molt bé.
1: Això sí,
0: serà
1: 11:15
0: de la nit, aquestes versions de rock amb Saca Tufuà, i ja serà el final d'aquesta festa major 2026. Voldria acabar, Àlex, demanant-te una mica, tu com a membre de l'Associació de Veïns, que treballeu al llarg de tot l'any, ara amb aquest moment tan visible, no? Les estimades festes de barri que anem celebrant al llarg de l'estiu, quins són els principals projectes o reivindicacions que actualment teniu des de l'entitat de veïns?
1: Ara s'està treballant molt, que ho porta el Francesc, un veí d'aquí, està treballant molt, i des de fa molt de temps, perquè ho té molt, molt treballat, un projecte que és la remodelació, o sigui, o la, sí, la remodelació del passeig. Perquè la veritat és que el passeig marítim, però el rodat, per on van els cotxes, ha quedat bastant, diguem, obsolet, perquè no s'ha acabat de reformar del tot, s'ha anat fent així com passos, no hi ha arbres, no hi ha bancs, i és com una cosa que des de l'associació sempre s'ha reclamat. I ara mateix, en aquest sentit, això i les dunes de la platja, el manteniment de les dunes i tal, és una de les coses que s'estan treballant més. Però també et diria que intentar posar parcs infantils, no hi ha masses espais, però ni que sigui a la platja, sobretot el tema de les ombres, perquè amb la calor que està fent i amb la calor que ens espera que ha d'anar augmentant al llarg dels anys, doncs és una cosa que preocupa, no? Però bueno, sí, això, el del passeig, les dunes, i sobretot també una cosa això, un parc infantils que no n'hi ha aquí a part les zones, te n'has d'anar al barri de Llumineta o allà al Vaixell Pirata o t'has d'allar una miqueta, i la veritat és que tampoc és una cosa que no tenim.
0: I Àlex, ja per acabar, també amb altres entitats, quan hem anat parlant, ha sortit a col·lació el tema del relleu generacional. Com ho valoreu des de la vostra entitat? Com està funcionant tot?
1: Bueno, sí, la veritat és que potser a l'hora d'organitzar-ho, sí que som sempre els mateixos, pràcticament, i sí que hi ha potser gent que és una miqueta més gran, però, bueno, jo tinc 43 anys i després hi ha gent més jove que jo. No és una cosa que... Potser no és el principal problema de l'associació, sinó que seria que sempre som els mateixos. Mm-hmm. I sempre, quan estem en plena organització, ostres, sempre acabem sent els 4 o 5 que portem tot i acabes una miqueta saturat, però després, bueno, arriba el dia, la veritat, et trobes amb els veïns i les veïnes i així, acabes fent una jornada molt xula i se t'oblida. I surt tot relativament bé, sempre hi ha cosetes, però al final sempre ho acabem tirant endavant i la gent s'ho acaba passant molt bé i llavors, bueno, doncs, te'n acabes oblidant de les coses dolentes i ja penses en de cara l'any que ve. Et diria que el relleu generacional, no, hi ha gent més jove que nosaltres, hi ha xavals de 20 i pico d'anys que al final, el mateix dia, acaben venint i acaben pencant com els que més. I després això, el meu fill, aquests de 10 anys, 12 anys, veïns, que també el mateix dia, doncs, a la seva manera, també volen ajudar i ens veuen que els adults ens hi posem i ells també s'hi posen. No sé si d'aquí uns anys ho tiraran ells endavant, tant de bo, però,
0: esperem que sí.
1: Bueno,
0: exacte.
1: Sí, esperem que sí, perquè ells ja més ja s'han implicat molt més aquí la vida, o sigui, al barri, al poble. Vull dir, jo entenc que sí. Bueno, uh-huh. És el que ens intentem transmetre nosaltres també.
0: Uh-huh. Doncs Àlex Agramunt, membre de l'Associació de Veïns del Baixador, gràcies per atendre's aquesta estoneta aquí a Ràdio Castelldefels. Esperem que ens hagi escoltat gent també, no només del barri del Baixador, de ciutadania de Castelldefels,
1: sí,
0: que s'animi a apropar-se.
1: Sí, evidentment.
0: I a col·laborar també per altres anys. Si som del barri, doncs a veure si animem a aquesta col·laboració, a formar part del teixit de l'associació també
1: mateix.
0: I a sumar per continuar treballant també en tots els projectes que ens has fet una mica de pinzelades, no? De com està avançant la feina que feu i sobretot ara aquesta mirada aquest dissabte que fareu aquesta festa major de barri al carrer 514.
1: Això.
0: Des d'aquí desitjar-vos molt d'èxits i seguirem de prop
1: moltes
0: la trajectòria
1: gràcies.
0: De los traviesillos, eh? M'ha agradat molt aquesta
1: sí,
0: iniciativa.
1: Sí, apunta't el nom. Si veig que canvien de nom ja us trucaré per dir-vos que potser canvien de nom perquè aquestes coses també les fan, però sí.
0: Clar, va evolucionant. Doncs Àlex, moltíssimes gràcies i molt bon dia, que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: El lunes a las 8
1: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas. El programa de viajes de Radio Castelldefels.
2: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a banksang.net/donar.
3: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
4: Mariona, enhorabona. M'agrada molt com us ha quedat la botiga.
5: Oi que sí? És més gran que l'altra i la decoració és més actual.
4: Sí, a mi aquest estil de decoració m'encanta. Us va bé aquí?
5: Doncs sí. La veritat és que arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. Aquest carrer és més comercial i hi passa més gent.
3: A punt de sal. En català, l'expressió arran de vol dir com a conseqüència de. Per exemple, arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. O bé, vaig canviar de feina arran del nou horari i no arrel de. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Castelldefels tornarà a viure aquest diumenge una gran festa del futbol, després de l'èxit de la pantalla gegant de dimarts, recordem aquesta semifinal. L'Ajuntament repetirà l'experiència a la plaça 3 a Claramunt per veure aquest partit decisiu davant l'Argentina. Per garantir que la jornada transcorri amb normalitat, la policia local ha preparat un dispositiu especial de seguretat. En volem conèixer tots els detalls amb el sotsinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué. Bon dia, Leo.
1: Bon dia, Estefania.
0: Abans de parlar de diumenge, fem balanç del que vam viure el dimarts. Com va anar? Quin va ser el resultat des de la policia local del dispositiu que havíeu preparat?
1: Doncs mira, com vam preveure l'última intervenció, crec que va ser el dilluns, doncs el dimarts finalment va guanyar la selecció espanyola, no? I va ser un dia de molta intensitat, de molta celebració, i en principi doncs,

0: hi ha alguns vehicles, gent, a més era gent que anaven a buscar menors que estaven allà, i he parlat amb alguns pares i m'han comentat, no? Diu, que pena que íbamos a recoger nuestros hijos y nos tardaban el coche, no? O nos hacían subir las ventanillas, coses d'aquest tipus, simpleries d'aquestes que no aporten res de bo. I després, una mica més greu, va ser doncs, el trencament d'algun vidre en algun autobús a la zona de Constitució, i tenim constància també de trencament d'algun vidre d'algun aparador. No? Hi ha coses molt desagradables que no tenien que haver succeït i que d'alguna forma es entristeixen perquè considerem que era un dia molt xulo de celebració i no perquè ho aprofitem quatre energúmenos per fer el salvatge.
1: Mm-hmm. Fruit també d'aquestes petites incidències de final de partit, doncs ara us esteu preparant per la gran final del Mundial aquest diumenge, on clar, és el partit més esperat, ja vam tenir molta afluència de persones a la semifinal, aquí cal esperar que serà el mateix mínim i més podria ser. Per tant, des de policia local, quin dispositiu esteu preparant en aquesta ocasió?
0: Doncs mira, jo m'atreveria a dir que estem preparant un dispositiu de màxims perquè... Primer perquè és una final d'un Mundial, que des del 2010 no havíem arribat a cap, no? És un fet important, molt transcendental, la qual cosa doncs, la gent està supercontenta, superalegre, amb ganes de gaudir-ho, i després també no podem oblidar que estem jugant davant d'Argentina, no? L'Argentina, que és un país jo considero germà, i que està defensa encara més on realment la colònia d'argentins és tremenda, no? Històricament, no? Una població argentina molt, molt important, i doncs, bueno, són dues aficions que ho viuen i considerem que, clar, vull dir, quan es deixem portar una mica pel sentiment, doncs pot haver-hi cert risc. Aleshores, com jo te deia, ho estem preparant un dispositiu de màxims efectius, estem parlant de entre Mossos i policies locals podem ser unes 40 persones directes al lloc, més a més el que s'hi pot mobilitzar, que pot ser molt més, evidentment, esperem que no calgui de cap forma. També tindrem protecció civil col·laborant com sempre, tindrem ambulàncies i tindrem qualsevol cosa que faci falta en aquell moment, que la gent que vagi a gaudir d'aquest moment històric allà a Teresa Claramunt, que tingui clar que la policia local i l'Ajuntament i totes les institucions estaran pendents de la seva seguretat i de garantir-los un bon dia en la part que ens transcendeix i l'altra part ja serà el resultat del partit.
1: Uh-huh. I en concret, quins cossos i quins efectius tindrem sobre el terreny a la plaça Teresa Claramunt aquest diumenge?
0: Doncs mira, nosaltres farem el dispositiu com la semifinal, farem un filtratge inicial, hi haurà quatre entrades, aprofito per dir a la gent que vulgui anar, que no s'ho prengui mal, simplement és algo de seguretat que tenim que implementar, és a dir, hi haurà quatre entrades on realment hi haurà, estarem policies fent un filtratge i no deixarem passar cap botella de vidre, ja aprofito per dir que si algú porta vidre que li prendrem, l'hauran d'abocar un contenidor, perquè està prohibit llançar el vidre com a seguretat, perquè no puguin haver llançaments posteriors, no?, d'algun desaprensiu, alguna persona estigui en condicions, i qualsevol objecte que creiem de risc, no? Evidentment cap arma blanca, per descomptat, ni aunque sea per apelar una avellana, ni una poma, ni cap pal, ni res semblant, no? Vull dir, això ho farem un filtratge inicial, tothom que entrarà a Teresa Claramunt passarà per aquest filtratge, i després...
1: Perdona, et faig un incís, perquè també dins d'aquest filtratge tampoc es podrà entrar amb bengales, no es pot fer, per tota aquesta limitació que tenim al municipi, fins al diumenge inclòs.
0: Sí, recordem que estem en una situació crítica de risc d'incendi forestal, que per desgràcia, dia tras dia, que estem fent, ja vam patir a Gavà fa uns dies uns, que és notícia diària amb els incendis, que no se pot utilitzar pirotècnia, aviso, no es deixem portar per l'alegria, si fos el cas, no se poden llançar bengales ni pirotècnia, perquè a la millor la llancem aquí, pot acabar en un camp, pot encendre's i se'ls pot complicar molt, molt. Us vull recordar, com tu bé dius, Estefania, de que no se pot fer servir pirotècnia per cap celebració d'aquest tipus. Mm-hmm. I, però, a més, nada, el intentar controlar els accessos, que la gent pugui entrar amb garantia en aquest recinte. Després hi haurà una vigilància perimetral de policial, i per evitar qualsevol altercado, i si tinguem que actuar, evidentment actuaríem en conseqüència, sense cap problema.
1: Uh-huh. Per tant, tenim aquestes quatre entrades controlades i el total d'agents que estaran a la plaça Teresa Claramunt, quants seran?
0: A Teresa Claramunt estarem com a mínim de la policia local 25, com a mínim, 25, diguem, treballant directament i uns altres disponibles. També disposarem de presència de Mossos, que aprofito per agrair la seva col·laboració, com sempre, imprescindible. Disposem de furgones d'arro, d'ordre públic, simplement d'una manera dissuasòria, si calgués, que esperem que no calgui que actuen, i les furgonetes d'ordre públic estan preparades, vull dir, aquest fet, aquesta final.

0: És a tot arreu, se celebra a Gavà, Viladecans, molts municipis, i ningú estem exempt de tenir algun incident. No? Aleshores, les furgones d'ordre públic de l'Arro, de Mossos d'Esquadra, estaran disponibles depenent de la necessitat de cada municipi. Per exemple, doncs, la millor, si estan aquí i aquí està cosa tranquil·la, igual tenen que marxar a Sant Vicenç o a Gavà o on calgui, i tant de bo no calgui a cap lloc. No? Però sí que tenim un dispositiu bastant proporcionat considerem per garantir en condicions normals, evidentment, sempre i quan doncs, la gent se comporti amb civisme i aquells grups reduïts que aprofiten aquesta eufòria col·lectiva per fer malifetes queden arraconats i no puguin fer de les d'ells.
1: També estareu en coordinació amb Protecció Civil de Castelldefels, amb SEM i, a més, comptarem amb lavabos també a la plaça.
0: Sí, incrementem, crec que ara hi havia 8 policlínics de lavabos d'aquests portàtils, hem incrementat amb 4 més, per tal que puguin oferir servei suficient a la gent que esperem, i després Protecció Civil també, evidentment, col·laborarà per qualsevol incident que pugui sorgir. Insisteixo, és un dispositiu de màxims del que posem. També vull dir recordar que la policia local venim d'una situació d'un Sant Joan, d'un Tour de França, d'una Festa del Mar, d'una semifinal, vull dir, té una saturació de serveis. Donarem compliment, com sempre, però que sigui veritat que tenim una acumulació de serveis perquè bueno, estem a l'estiu i Castelldefels doncs, a l'estiu és un no parar.
1: Uh-huh. I si Espanya acaba proclamant-se campiona del món, és previsible que hi hagi celebracions encara més multitudinàries al final del partit. Com us esteu preparant per aquesta final? Hi ha canvis respecte a la celebració de dimarts?
0: Doncs mira, sí n'hi ha canvis perquè el que s'ha implementat és una actuació d'un DJ al final del partit. Evidentment, si Espanya perd, potser el DJ es quedi amb poca afluència. Si Espanya guanya, bueno, se pot quedar amb afluència de gent argentina, clar, vull dir que al final estem parlant de que som un municipi on les proporcions d'aficionats argentins i espanyols, doncs en molts moments en alguns llocs poden estar molt, molt igualats. Aleshores, doncs, aquest DJ quedarà ja a la plaça per donar servei d'oci a qui se vulgui quedar, la qual cosa, vull dir, pot continuar la festa allà fins a que vulguin, vale? La idea és que la gent que vulgui celebrar no tingui que anar al poble, se poden quedar allà tranquil·lament, allà no es molesta ningú i poden fer la seva celebració aquell dia inolvidable, que és el que esperem que sigui, doncs sense cap problema en conseqüència. Si la gent opta per anar pel centre, doncs farem talls per protegir tot el que és el trànsit, tant a la gent que vagi pel centre de que no puguin ser embestits per algun vehicle, recordem que de tant en tant, doncs alguna vegada a algun conductor presa de la por o de la desconeixença ha fet algun acceleró i s'ha endut per davant gent, no? I això ho hem d'evitar. És a dir, aquests talls se faran per protegir a la gent que pugui anar pels carrers de celebració com també a la gent que vull dir, va amb el seu vehicle i té dret a no patir cap aturada ni cap pressió. No? Aleshores, hem previst diferents talls depenent de l'envergadura que pugui tenir el tema i la veritat és que protegirem tota la zona del centre de trànsit i la deixarem lliure. També aprofito per dir que els autobusos no passaran pel centre, per Constitució. Avanza hem parlat amb ells i han de fer rutes alternatives per evitar els llocs que puguen ser més calents i ells han de posar, quan segons la pregunta és doncs, on agafo l'autobús, si el voler agafar bé la Constitució i m'estan dient de que em treuen la parada, doncs en principi Avança ha de posar a cada parada, a cada aturada dels seus vehicles, una aturada alternativa on la gent se pugui adreçar el més prou possible per tal de fer servir el transport públic, que també volem dir que és el més interessant fer servir el transport públic. Si algú ve de fora, doncs té l'estació molt a prop i els autobusos doncs, també funcionaran igualment, però evitarem la zona centre per evitar riscos.
1: Uh-huh. Aquesta darrera explicació venia del pensament de què passarà si Espanya guanya cap a final de la celebració, però el que ens estàs mencionant de tots els talls de trànsit comencen abans, de fet, a partir de les 7 de la tarda, no?
0: Ja he dit que hi ha diferents nivells de trànsit. Els primers que farem a les 7 de la tarda són per perimetrar el que és la plaça Teresa Claramunt, que és el lloc on se du a terme l'acte. No? Allà volem salvaguardar que la gent pugui arribar, vull dir, amb aquestes calors la gent segurament arribarà a tothom a última hora, a les 8, 8 i quart, tal. Doncs a partir de les 7 nosaltres ja farem un tall per garantir que no hi hagi trànsit en aquesta zona. I la resta de talls són aleatoris i seran depenent de les circumstàncies que vagin donant. És a dir, si la gent, doncs, la celebració té lloc a Teresa Claramunt i no hi ha grups que s'adrecin al centre tallant carrers ni fent alguna cosa d'aquest tipus, doncs no caldria tallar. Però nosaltres estem preparats a màxim i si grups se dirigeixen al centre, i amb un concepte de celebració una mica desproporcionat, no? Doncs intenten aturar vehicles i fer alguna pressió sobre conductors, doncs anirem fent talls necessaris com calgui, fins al punt que podem tallar tota la Constitució. Disposem de mitjans ara mateix per tallar tota la Constitució i adreçar tot el trànsit per fora del municipi.
1: I a més de la seguretat ciutadana, el partit, aquesta emissió amb la gran pantalla que tindrem a la plaça 3 a Claramunt, s'instal·larà un punt lila. Quin paper té aquest servei dins d'un esdeveniment d'aquestes característiques?
0: Doncs el punt lila, ja com ja va ser habitual des de fa uns quants anys, ja cada acte multitudinari on se concentra molta gent jove i sempre hi ha un risc d'algun tipus d'agressió sexual, com pot ser tocaments o el que sigui, doncs aquest punt lila el tenim allà adreçat enfront de l'institut, enfront del CERT, i la funció que fan és informativa, sobretot pedagògica, per tal de donar cobertura també a possibles persones que puguin tenir alguna pressió. Se van donant doncs algun tipus d'informació, algun tríptic, i és una forma de dissuadir de que si algú té una intenció sexual, doncs que estigui fora. Nosaltres també donem protecció a Polila, la policia local estem amb ells, i qualsevol constància que ells tinguessin, que alguna persona, alguna noia s'adreçés amb ells explicant-los algun tipus d'alteració, algun tipus d'agressió, d'immediatament actuarem la policia perquè estaríem parlant d'un delicte i caldria actuar en conseqüència.
1: Mm-hmm. Doncs Leo, ja per acabar, em sembla que ja hem repassat tot aquest dispositiu a màxims que ens has estat explicant, i només ens agradaria demanar-te un missatge final per enviar als veïns i veïnes de cara a gaudir amb seguretat d'aquesta gran celebració i que no hi hagi després que lamentar cap incidència. Doncs quines serien les recomanacions finals que faries perquè la ciutadania gaudeixi d'aquesta manera responsable la gran festa que esperem arribi amb Espanya com a vencedora?
0: Doncs el que ens agradaria des de la policia és que n'hi hagués un final amb una victòria de la selecció espanyola, que la gent ho gaudeixi, se deixi portar pels seus sentiments d'eufòria d'una manera controlada, que l'alegria d'alguns, l'eufòria d'alguns, no sigui en detriment d'uns altres, que no cal aturar vehicles per gaudir, per gritar, per saltar, no cal interactuar amb ningú, sinó amb la gent que pensa com tu en aquell moment, i que hi ha molta gent que de vegades no coincideix amb els nostres sentiments. Per exemple, pot haver-hi, si es donés l'hipotètic cas, que esperem que sigui guany Espanya, doncs podem pagar un vehicle argentí, a la millor aquella persona està molt, molt, molt tocada, no?, perquè ha perdut la seva selecció. Hem de ser conscients de respectar sempre a l'altra part, de gaudir sense límits, sempre i quan siguin el respecte a la resta, no? A la resta i als materials. No tenim que trencar res, no s'ha de fer cap malifeta. La idea és que el dilluns, si venim aquí a parlar, o el dimarts o quan sigui, puguem parlar d'una gran celebració, d'un dia inolvidable, com va ser el de 2010 del gol d'Iniesta, no? Esperem que estem parlant, tots ho recordem i sabem on estàvem en aquell moment. Doncs tant de bo tota la gent que estigui a Claramunt, d'aquí molts anys recordi que va viure aquest Mundial a Claramunt, que el va gaudir d'una forma superintensa, superemotiva, sense cap incident.
1: Doncs esperem que sí, que diumenge visquem una gran festa del futbol, una gran festa acompanyada del que ens has estat explicant, Leo Piqué, a una celebració segura, cívica, respectuosa. Hem de tenir en compte que la festa començarà a partir de les 8 del vespre, amb animació a la plaça 3 a Claramunt, i després ja arribarà la gran retransmissió i tota aquesta informació que ens has facilitat, tenint en compte que a partir de les 7 de la tarda hi haurà talls de trànsit, aquests desviaments dels autobusos, els controls d'accessos, que hi haurà 4 punts per entrar de manera segura i amb aquest control, doncs, per exemple, no es permet accedir amb ampolles de vidre, com ens explicaves, tot el tema de pirotècnia, doncs tot això, que la ciutadania ho tingui molt en compte, que puguem gaudir de manera segura i que, com bé deies, si dilluns, dimarts fem aquest balanç de nou amb tu, Leo, aquí a la ràdio, que tot sigui fantàstic, que hagi anat sense incidències destacables i sobretot això, que esperem que tinguem bones notícies del paper d'Espanya a aquesta gran final. Amb això, Leo Piqué, sotsinspector de la policia local de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estoneta aquí a Ràdio Castelldefels i molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre, Estefania.
1: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa local. Castelldefels es prepara per la final del Mundial. Després de l'èxit de la retransmissió de la semifinal, que va reunir milers de persones a la plaça 3 a Claramunt, l'Ajuntament tornarà a instal·lar una pantalla gegant aquest diumenge 19 de juliol perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final del Campionat del Món de Futbol Masculí. La mort de peixos a l'Olla del Rei respon a causes naturals. L'episodi està relacionat amb el procés d'eutrofització de les aigües, un fenomen biològic habitual a l'estiu o en períodes de sequera. Els serveis municipals i l'àrea de medi ambient ja està treballant per retirar els peixos morts al llarg del dia d'ahir i avui. I el Palm Market torna aquest cap de setmana a Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull una nova setmana d'activitats com el cinema a la fresca, música en directe i programació ben variada, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Aquest divendres 17 de juliol tenim la nit entre palmeres amb un tribut a Estopa, Cacho a Cacho, a partir de 9:45 de la nit. El dissabte 18 de juliol, Encanto Show, Maribel, Isabela i Bruno, Tina Eventos, a partir de 8:45 del vespre, i el diumenge